0: els teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat fa un pas més per impulsar el talent musical local amb la primera jornada de música emergent, una iniciativa de l'Ajuntament a través de la POU Oficina Musical. La trobada, que tindrà lloc el 18 d'abril a la Unió Centre Cultural, vol oferir eines, coneixement i espais de connexió perquè músics i artistes puguin fer créixer els seus projectes i professionalitzar-se. Per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada, avui ens acompanya l'Arnau Serra Llonguell, és treballador de la POU Oficina Musical. Arnau, molt bon dia, ben tornat.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Escolta'm, d'on neix aquesta idea de crear aquesta primera jornada de música emergent?
1: Aquesta idea parteix una mica de diferents preguntes que ens van arribar al llarg del curs. Escolta, com podem trobar concerts fora de Sant Cugat? O com funcionava aquesta subvenció que existeix i que no sabem ben bé com demanar? I vam creure que seria bastant xulo poder unificar tot en un mateix dia, així també com guanyar una mica de contingut, com fer coses molt xules i que també doncs, apostar perquè vingui el màxim de gent possible en un sol dia.
0: Quines són les necessitats que heu detectat en l'escena musical local que us hagin portat a impulsar aquesta iniciativa? Ens deies, no? Possiblement la gent que passa per la POU potser passen molts grups amb les mateixes preguntes, no?
1: Sí, justament és això, la gent té moltes preguntes i nosaltres intentarem donar respostes. No d'una manera com que ha de ser així sí o sí, d'alguna manera, però sí que portem grans professionals que creiem que han passat per molts llocs on la gent que vindrà a les jornades doncs hi tindrà un lloc.
0: A qui s'adreça exactament la jornada? És només per músics o també és per altres perfils del sector?
1: Principalment, a veure, és per músics. Músics emergents de Sant Cugat i de Rodalies. Això sí, és una jornada que també doncs, abarca doncs, moltíssims temes, tant de fons de finançament com trobar la teva identitat artística o diverses coses que crec que molta gent es podria sentir identificada. Però no està dedicada a músics emergents.
0: Hi ha algun tipus concret de projectes musicals que creieu que en pot treure més profit? No ho sé, si bandes, si solistes, o tothom hi trobarà alguna cosa que per aprofitar, per conèixer, per ampliar el coneixement que tingui de per on tirar, no?, quan comences un projecte musical.
1: Jo crec que és una jornada pensada per tot tipus de músics. Això sí, jo crec que qui li traurà més profit són aquells grups que estan en camí de professionalitzar-se o que volen caminar i apostar fort per la música, perquè al final està superbé com anar a assajar els bucs de Torreblanca amb els teus amics si és el que vols fer, però hi ha molts grups que volen fer més passos endavant i que tenen moltes preguntes, i és per això que crec que són els que més ho aprofitaran.
0: La participació és gratuïta, però sí. Això sí, caldrà inscripció prèvia, queden 11 dies. Com està responent el públic?
1: Sincerament, està responent d'una manera que no ens ho esperàvem. De fet, aprofitaré aquest moment per dir que acabem d'obrir la llista d'espera.
0: Carai!
1: Tenim 81 inscripcions a hores d'ara a la jornada i creiem que és un gran èxit. També en comparació al que s'apunta normalment la gent a les diferents coses que oferim, doncs aquest doncs, ha despuntat moltíssim per sobre i això, estem molt contents en aquest sentit.
0: Per tant, heu trobat molt bé aquesta necessitat que ens comentaves al principi, no? D'aquestes preguntes, si hem obert aquesta fase d'espera. Tot i que ja s'hagin acabat aquestes inscripcions, si algú encara, tenint en compte aquella llista d'espera, es volgués inscriure, ho pot fer en aquesta llista d'espera,
1: sí,
0: per si de cas?
1: De fet, és això, que al ser una activitat gratuïta també comptem, intentarem ser doncs, bastant contents en el sentit d'escriure, que si la gent no pot venir, que ens ho faci saber, per poder alliberar places
0: sí.
1: I que la gent doncs, pugui venir, que realment li interessi.
0: I tant. Si us sembla, repassem una mica el programa d'aquella jornada. El contingut començarà a les 11 amb una taula rodona sobre fons de finançament i participar al Servei de Cultura de l'Ajuntament, Cases de la Música i l'experiència d'artistes de la plataforma de micromecenatge Continua Xeta. És una de les principals preocupacions aquesta dels artistes emergents i no sé si fins i tot dels que no siguin tan emergents.
1: Sí, efectivament, perquè el tema del finançament acostuma a treure de polleguera a tothom una miqueta com la gent que es dedica o que intenta dedicar-se a la música o que és un gran hobby, és com l'extraescolar més car que tindrà la seva vida si comença a gravar, si comença a fer promos, si comença a fer videoclips. I crec que hi ha una part de desconeixement, també, que sembla que ho haguem de treure tot dels nostres estalvis, quan realment hi ha diferents maneres de poder finançar el teu projecte, en aquest sentit. I hem portat tres propostes molt diferents l'una de l'altra, perquè la gent també com tingui aquest ventall, que no vol dir que ho hagis de fer tot, o que potser Cases de la Música tenen unes beques que potser no t'agafen, però és coses de la vida, no? Però està bé presentar-s'hi, està bé saber quines subvencions hi han, quins tràmits suposen, perquè a vegades la gent es pensa que són uns tràmits horrorosos, superllargs, i bueno, potser sí que els podem assumir com a artistes, no? Mm-hmm. O com Carol Green, que ens explica la seva experiència a la Xeta, que també ho trobo una proposta molt xula.
0: Al final és donar eines, no? Diversitat, no una resposta única, sinó diferents opcions i diferents camins que es pot recórrer per arribar a la finalitat de cada grup o de cada projecte. Quines opcions de finançament es posaran sobre la taula? Ens has dit, són molt diferents entre elles, no? No sé si ens en pots fer 5 cèntims o caldrà anar a les jornades.
1: Sí, a veure, jo no sóc l'expert justament per això, doncs portem gent de fora, però sí, evidentment, doncs hi ha el tema de les subvencions públiques, que en aquest cas serà les que ofereixen Cultura, l'Ajuntament de Sant Cugat, una vegada a l'any, i ens explicaran com fer-ho. Per altra banda, doncs, també tenim les beques d'ajudes a la creació de cases de la música, que no són a nivell de diners, però sí que al final doncs, et donen uns recursos com la gravació d'unes cançons, doncs, també et financien amb 1.000 euros per escriure cançons, amb producció de directe, moltíssimes coses que al final no fa falta els diners perquè ja t'ho financien ells.
0: Exacte, te'ls estalvies.
1: Exacte. Eh? I per altra banda, això, la Xeta, que ens explicarà de quina manera pots tenir diferents mecenes, no com un Verkami, que seria com per un projecte, doncs aquí fem un Verkami a 40 dies per guanyar 5.000 euros, sinó que és més com una feina de formigueta de la gent que et segueix, encara que siguin pocs seguidors, que cada mes aportin amb el que costaria un cafè, per donar-te la tranquil·litat mensual també, que amb feina de formigueta això es pot fer molt gran i hi ha grans artistes que estan en plataformes així que els hi va superbé.
0: Si seguim amb la programació, hem començat amb la del finançament, un dels mal de cap segurament dels músics emergents i de molts altres sectors. A les 12 serà el torn de l'Anna Roig amb un taller d'identitat artística. Què consisteix un taller d'identitat artística? Què hi trobaran aquí?
1: Clar, hem posat així un títol també una mica subjectiu o interpretable, perquè l'Anna Roig és una crac en aquest sentit, que però seria tot el tema d'acompanyament musical. D'acord? Des de quin tipus, o sigui, com podem donar coherència al que nosaltres volem fer. Tant des de la nostra persona, té coherència amb el nostre projecte, cap on ho volem tirar endavant. Jo crec que és la millor persona que podria dinamitzar aquest espai en si, perquè és molt complicat, també, d'alguna manera. I crec que ho farà des d'una estima i un mimo, doncs, molt xulo, en aquest sentit.
0: És difícil trobar la identitat artística quan comences un projecte musical?
1: Jo crec que molt. I crec que just quan es comença, també, crec que és molt important tenir molt clar cap on et dirigeixes i si ets coherent o no. Sí.
0: Perquè a vegades potser com un es mira a si mateix és diferent del que projecta als ulls dels altres, no? I m'imagino que ha de ser complicat. Et convidàvem fa uns mesos amb el teu projecte personal, Arnau. Doncs si és complicat quan un és no, cantautor, m'imagino que quan la cosa va amb un grup, sí. Això potser també es complica i necessites aquest acompanyament o aquesta mirada o aquesta expertesa aliena.
1: Efectivament, sí, jo crec que tenim l'oportunitat de tenir un acompanyament i que hem d'acceptar que a vegades com a músics no podem fer tot sols, no? I que fins i tot no podem o no volem fer-ho tot sols perquè és farragós i hi ha moltes frustracions, hi ha moltes càrregues al darrere i aprofitar doncs, l'expertesa de l'Anna Roig en aquest sentit crec que és molt, molt interessant i important, també.
0: Em fa la sensació, no?, que les persones que comencen la seva carrera musical com a músics emergents, pel tot el que ens expliques, porten una motxilla que vas carregant de pedres, no?, de tots els aspectes, i que el que intentareu fer amb aquestes jornades és, com a mínim, no sé si treure totes les pedres, però que siguin una mica més lleugeres i que hi hagi eines o coneixement perquè t'ajudin a que algú t'acompanyi en aquest camí. Potser no sentir-te tan sol, també.
1: Efectivament. Sí, també, coneixement. Tindrem molta gent allà, que jo crec que també sabent que som tants, doncs la mirada de tots també serà, i totes, serà molt important. Llavors, com que tothom té coses a dir, fins i tot si vens com a oient, hi hauran coses a dir, hi hauran coses a debatre, tots junts i juntes.
0: Hi haurà un concert, també,
1: sí?
0: El del Sergi Estella, un dinar relacional, ara dius, tothom tindrà coses a dir, serà un moment perfecte per relacionar-se amb altres persones que justament estiguen en un procés molt, molt similar, i tornem a la tarda, perquè es torna a entrar en matèria. Parlaré dels contractes de management i booking. Quins són els reptes per als músics emergents en aquest aspecte i quines eines us agradaria que s'enduessin, no? Perquè aquí parlem de reptes i reptes i més reptes, i suposo que trobar gires, trobar concerts, trobar algú que et representi, trobar qui et contracti, deu ser una de les parts més farragoses, també.
1: Sí, totalment, i crec que d'alguna manera o altra tothom vol tenir un mànager o un contracte de booking, no? La pregunta és a quin preu? Clar. Perquè hi ha moltíssimes maneres de fer-ho, i en aquest cas contem amb en Ramon Aragall, que és músic, superbon músic, a més és el baterista dels Amics de les Arts, és el baterista d'Orient, i a part és advocat, i acompanya doncs, en els processos legals diferents artistes que es troben en moments així, tipus, ostres, m'acaba de contactar un mànager i em proposa un 25% de... que es queda un 25% del bolo. És normal, això? Com... De quina manera ho podríem gestionar? De quina manera ho podem discutir? I llavors, doncs, crec que és un tema que tothom l'inquieta una miqueta, que tothom està en la cerca de... Però que, a vegades, també, segons altres experiències prèvies que hem tingut i una xerrada que vam fer al setembre amb els artistes que van venir al quilòmetre zero, molts van dir que potser no es fiarien tant des del principi en firmar qualsevol cosa. Llavors, sobretot, donar coneixements de què firmar i què no firmar en cas que se'ns presenti l'oportunitat.
0: Quines són les línies vermelles, no? Tenir clar una mica que d'on s'estira massa o d'on s'abusarà o d'on no. És habitual en la indústria que això ens pugui passar, sobretot quan som novells?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, bueno, amb el poc recorregut que tinc, conec diferents casos de gent que li ha passat o de gent que li està passant a hores d'ara, que veu que potser és una mica abusiu i que si, a veure si li pesa massa o li surt de compte.
0: Hi ha alguns errors que els músics emergents cometin precisament perquè els falta tota aquesta informació que hi ha a la jornada, creus?
1: Jo crec que, com a músics emergents, cal que hi hagi errors, d'alguna manera, perquè és com s'aprèn i està bé voler-los minimitzar, realment. Però sí, aprenem dels errors i aprenem de les formacions, i és això que et deia abans, que està bé no fer-ho sols. I minimitzar aquests errors, doncs, ens permetran ni que sí que sigui una mica menys farragós aquest camí.
0: També hi haurà una taula sobre com preparar una gira independent, no?
1: Sí.
0: Parlàvem del management i del booking. És realista, a dia d'avui, per als músics emergents, poder organitzar una gira independent? És una cosa que cal tenir sobre la taula o com a mínim conèixer?
1: Sí, efectivament, sí, sobretot. O sigui, és un gran repte. Crec que és la realitat de moltíssims grups emergents. Crec que hi ha... O sigui, dins de tots els músics de Sant Cugat que tinguin el suport d'un mànager, crec que a hores d'ara són poquets, i grups de Sant Cugat que no tinguin mànager i que vulguin fer concerts més enllà de Sant Cugat són moltíssims. És a dir, que dins d'aquesta realitat és un repte, sí, perquè és difícil, però hi ha experiències d'èxit de gent que ho està fent i que ho està fent, bueno, com gires realment que són xulíssimes. I... se sabran que no és fàcil, però com donar diferents tips de com quina carta de presentació tenir, quins contactes tenim, a on escriure, sota quin nom, o aquestes coses, crec que serà molt important saber-ho.
0: Tot plegat es tancarà amb un dels temes, podríem dir, més d'actualitat, no només en el món de la música, sinó en el món en general, que és la intel·ligència artificial. En aquest cas us focalitzareu amb els drets d'autor. Quins són els reptes que planteja a dia d'avui la IA en la música?
1: Sí, estem veient que moltíssims artistes doncs, ara estan utilitzant doncs, això, doncs, la IA musical per dur a terme els seus projectes, cosa que no trobem descabellada, al final és una eina més per universalitzar com l'accés a això, com a la creació, la creativitat, però bueno, també té uns reptes i és algo que és supernou i hem de saber si allò que creem amb intel·ligència artificial ho podem comercialitzar, si ho podem penjar, si no ho podem penjar, de qui és això que s'acaba de crear, és teu, perquè tu has escrit un prompt, és de la IA, i justament el Ramon Aragall, que és aquest advocat que comentava, ha desenvolupat una tesi sobre això i animem molt a la gent a venir en aquest espai perquè també ho farem sobre un cas pràctic d'una persona que es va trobar en un tema legal en aquest sentit.
0: És un terreny molt desconegut encara en qüestió musical, la intervenció de la IA en la creació, en quin impacte té això en els drets d'autor, en d'on s'ha tret aquella creació, no?, a través del teu prompt que ha fet la IA, però si s'ha basat en la creació d'algú altre, hi ha molt dubte sobre la taula?
1: Hi ha moltíssim dubte. Totalment. I, però crec que justament el ponent que portem, en Ramon, és la millor persona que ens ho podrà explicar. I sí, i com no, també animo a tothom a xafardejar, a provar coses amb això, perquè és una eina poderosíssima, no?, que mentre sapiguem controlar i saber què podem fer i què no podem fer amb això, doncs, no sé, és un joc de moment increïble.
0: Mm-hmm. Aquestes jornades volen servir també perquè els artistes emergents de la ciutat tinguin una xarxa i d'alguna manera es pugui crear també una comunitat musical santcugatenca més forta. Mm-hmm. De fet, la PUA, treballeu amb això, però ha de ser també un espai per enfortir aquesta xarxa que des de la PUA ja aneu fent i teixint?
1: Sí, del tot. De fet, és com l'excusa ideal, perquè si d'alguna manera et pots imaginar com... Si projectes el dia de la jornada, jo el que m'imagino és com la gent presentant-se, xerrant, com fent xarxa en aquest sentit, dient, ostres, ens acabem de conèixer, però crec que, doncs mira, et miro l'Instagram, ens escrivim, a veure si podem col·laborar en un futur. Això per mi seria com el més bonic que podria passar més enllà de totes les formacions que podem oferir en un dia. I sí, amb la intenció de poder-ho repetir altres anys, sabent que és algo que està interessant moltíssim a la gent. Però sí, principalment és això.
0: Justament t'anava a preguntar, us imagineu que surtin col·laboracions d'aquesta cita? M'imagino, no sé, potser d'aquí un any, quan parlem de la segona edició, que ara em dius que voleu que sigui la primera de moltes, no? Mm-hmm. Que puguem trobar aquí músics emergents que hagin, no sé si fusionat, però bé, establert sinergies per fer projectes comuns.
1: Sí, i tant. O sigui, jo crec que dels grans objectius d'això, d'aquesta jornada, està la relació i la xarxa entre artistes emergents, sens dubte.
0: Es coneixen bé els músics emergents de Sant Cugat o hi ha una mica aquesta solitud a vegades de quan comences un projecte d'estar sol i no conèixer gent que estigui passant pel mateix?
1: Jo crec que hi ha de tot, realment. Segur que hi ha algú que coneix pràcticament tothom, perquè hi ha gent que sap moure moltíssim, realment, però en general jo crec que és més un treball sempre de cara endins, si tens un projecte en solitari o amb la teva banda, si tens un projecte en banda. Però sí, justament, és que a més falten espais, o sigui, tampoc culpar ningú de que no es relacioni més, perquè no existeixen aquests espais, no? I crear-los és la nostra responsabilitat perquè la gent realment doncs, pugui tenir doncs, l'espai de conèixer altra gent.
0: Quines altres temàtiques creieu que serien interessants d'abordar en una jornada d'aquestes característiques?
1: És que realment ens deies, deixem...
0: Surten de les preguntes que us fa la gent, no?
1: Sí,
0: no
1: ens
0: sé
1: deixem
0: si us han quedat coses a la llista.
1: Sí, jo crec que en part hi ha com tot el tema de directes, de com preparar un bon directe. Un directe ha de sonar igual que un disc, no, quins recursos podem tenir i tot això, com la part de directe. Després, evidentment, ens ha quedat en el tinter doncs, tota la part de xarxes socials, promoció, etc.
0: Ho vau fer una mica, no?, amb el quilòmetre zero, amb aquella part prèvia al festival.
1: Sí, efectivament. I d'allà van sortir moltes preguntes que no vam poder acabar de respondre a totes i crec que és un tema que també interessa moltíssim, més que res perquè és imprescindible per moure's ara en un projecte musical i que podríem continuar parlant-ne moltíssima estona. Realment.
0: Podrien haver sigut dos dies de jornada.
1: Sí, no? Totalment. I, per exemple, hi havia un tema que ens interessava moltíssim, que era el tema dels catxets. Com es posen els catxets en un concert? Quan demano per la meva feina? No? Al final ho integrem concretament amb la taula rodona de com crear una gira de manera independent, però crec que també podríem dedicar una xerrada sencera a com els artistes es pugen el catxet o se'l deixen de pujar, depèn de quina situació.
0: Costa parlar de diners en el món dels músics emergents?
1: Moltíssim, sobretot perquè no hi ha diners. Sí, i com la vocació passa per davant de tot, sembla que en un moment hagi de ser així, i això fa doncs, que, bueno, que sigui farragós algunes vegades.
0: Què li diries al músic emergent de Sant Cugat que vulgui treure el màxim profit d'aquesta jornada, que crec que serà la primera d'unes quantes?
1: Jo li diria que porti llibreta i boli, que apunti i que no dubti en cap moment de preguntar el que faci falta. I que si ve de predisposat o predisposada, doncs molt millor a conèixer gent, a conèixer-nos a nosaltres, perquè al final també som un servei municipal que el nostre encàrrec, d'alguna manera, és promoure els músics emergents de Sant Cugat. I hi ha molts que potser encara no ens coneixem, així que que ens coneguin i que fem coses junts.
0: Teniu algun altre projecte en marxa al forn des de la Pua, així breument, Arnau?
1: Tenim moltíssims projectes, realment. D'aquí poc començarem a engegar de nou el quilòmetre zero, que es farà de cara al setembre, i estem començant a pensar i a tancar coses per festa major, així, però bueno, això ho anunciarem una mica més endavant.
0: Doncs en seguirem veient, en seguirem parlant. De moment, aquestes jornades que es faran el dia 18 d'abril a la Unió Centre Cultural, amb entrades, ja diguéssim, inscripcions exaurides, però amb llista d'espera, per
1: sí,
0: tant...
1: Que
0: la gent s'apunti, que sempre hi ha l'oportunitat que algú li surti un imprevist i no pugui anar-hi i tingui l'oportunitat de gaudir-les i aprofitar-les al màxim. Moltes gràcies, Arnau.
1: Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps que parlant amb tu, jo estic molt a gust.
1: Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia, tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens fas arribar amb un optimisme que et surt del cor, suposo, no?
2: Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
1: I dins d'aquest afany teu per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
2: Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató com a divulgadora i bàsicament el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància de conscienciar-nos sobre el càncer, que aquest any la Marató està dedicada al càncer, i la importància també de la donació, no? De la Marató que celebrarà el 14 de desembre, de la donació per poder aportar el nostre granet de sorra per la investigació, per la importància que té la investigació dins del càncer. I que una cosa de les que dic és que al final, si tots i totes donem, ni que sigui un euro, no? Que a vegades quan parlem de donació sembla que hem de donar tot el que tenim, no? I al final és un sol euro, doncs si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
1: De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
2: Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixi una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables, la protecció solar, és a dir, sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol, durant l'estiu sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si hem d'estar un diumenge al matí tot el diumenge i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil...
1: Sí.
2: Teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
1: Ah, sí, és veritat.
2: I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà, doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar, si en el cas que es tingui, l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que, si prolifera, també pot augmentar el factor de risc de patir càncer. Per tant, Hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molt de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això què vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç i això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs no deixar-les passar i anar a fer les proves perquè una detecció precoç doncs augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant. Important, no? I d'aquí la importància de doncs, que siguem que tinguem aquesta sensibilitat amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
1: Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol, o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etcètera, etcètera, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a mai-nutricionist a Instagram.
2: Una abraçada a tots i totes.
1: A tu, adeu.
2: Adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i l'aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorant la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor vamos grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Les al·lèrgies s'han convertit en una de les patologies més freqüents en les societats occidentals i també a casa nostra. A Catalunya, prop del 21% de la població és al·lèrgica i els experts alerten que la xifra continua creixent i que podria arribar a afectar fins al 50% de la població el 2050. En el cas dels infants, l'impacte també és important. S'estima que més de 135.000 criatures a Catalunya pateixen algun tipus d'al·lèrgia, sovint associada a rinitis al·lèrgica o asma. Per parlar de com es diagnostiquen, de quines són les causes d'aquest increment i de com podem conviure millor amb aquestes patologies, ens acompanya el doctor Felipe Thorndike, adjunt al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa i expert en al·lèrgies. Molt bon dia, doctor.
1: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel que és més bàsic per situar la nostra audiència. Què és una al·lèrgia i en què es diferencia de la intolerància o d'altres reaccions als aliments o a l'ambient?
1: Ok. L'al·lèrgia, per posar-lo de forma molt senzilla, és que per algun error immunològic, el cos o el sistema immunològic identifica alguna proteïna com algo que no hauria d'estar ahí i lo ataca i produeix una al·lèrgia, que pot ser de diferents maneres. I la causa de l'al·lèrgia és multifactorial, és a dir, que hi ha molts factors que poden contribuir a que tinguem una al·lèrgia. Una de les teories que té molt consens és la teoria de l'higiene, que va aparèixer després d'un article que va avaluar nens d'un entorn rural amb nens d'un entorn urbà i van notar que els nens de zones rurals tenien menys al·lèrgies i que es presumeix que a l'estar en contacte amb menys bactèries, paràsits i altres bitxos, mantenen un sistema immunitari molt més actiu, però també hi ha altres factors com la contaminació, els microplàstics, els canvis en la dieta, els canvis en la microbiota intestinal, també hi ha un component genètic que encara no tenim clarament identificat i hi ha moltes causes.
0: Multifactorial, com vostè bé deia, oi?
1: Sí.
0: A Catalunya hi ha 2,5 milions de persones que pateixen alguna malaltia al·lèrgica i els experts preveieu que aquesta xifra vagi augmentant, no? Possiblement nosaltres ho podem veure al nostre entorn quan cada vegada doncs, tenim més persones conegudes que en algun moment tenen aquest debut al·lèrgic. Per què hi ha aquest augment de la incidència d'aquesta patologia? Vostè ens apuntava, no?, uns ambients més estèrils, possiblement.
1: Sí.
0: També el clima. Quins són els factors que expliquen aquesta tendència a l'alça?
1: No tenim gaire bé clar, però és multifactorial, definitivament, i algun component genètic segur, però la contaminació té molt a veure.
0: En el cas dels infants, n'hi ha 135.000 de menys de 14 anys que estan diagnosticats amb algun tipus d'al·lèrgia. Hi ha més casos que abans o creu que possiblement és que ara podem fer uns diagnòstics millors?
1: Probablement sigui una mica les dues coses. Sí que hi ha més al·lèrgics, però també hi ha molts nens que etiqueten d'al·lèrgics, especialment els petits, que no tenen una clínica del tot clara i que en molts casos no són al·lèrgics.
0: Els factors relacionats amb l'augment d'infants diagnosticats podrien ser aquests mateixos, aquests multifactors que vostè ens ha descrit al principi en adults?
1: Sí, són similars. Però en el cas dels nens sí que en els últims estudis indiquen que el cas de les al·lèrgies alimentàries es podrien prevenir. Però ja parlarem d'això més endavant.
0: I tant, li preguntarem. Quins són els símptomes més habituals que alerten les famílies que un infant pot ser al·lèrgic? De què hauríem d'estar pendents per veure-ho?
1: Això depèn del tipus d'al·lèrgia. En el cas d'al·lèrgies respiratoris, la clínica serà respiratòria, per exemple, pòlens o àcars. I serà rinitis o rinoconjuntivitis o episodis broncoespasma o asma. I en el cas de les al·lèrgies alimentàries, el més freqüent és la clínica cutània, com urticària o angioedema, i en els casos més greus, l'anafilaxi.
0: Expliqui'ns exactament què és l'anafilaxi per a aquelles persones que no hi estiguin familiaritzades.
1: L'anafilaxi és el tipus de reacció més greu en les al·lèrgies alimentàries o fàrmacs. És poc freqüent en al·lèrgies respiratoris i consisteix en l'afectació de dues o més sistemes del cos, per exemple. Si tenim faves i angioedema que s'infla els llavis i a més tenim dolor abdominal molt intens o diarrees o dificultat respiratòria, això ja es consideraria una anafilaxi. És a dir, és una afectació sistèmica del cos.
0: A quina edat solen aparèixer les al·lèrgies en infants i com acostumen a evolucionar si és que hi ha un patró comú?
1: No hi ha una edat específica, però en el cas de les al·lèrgies alimentàries, aquestes poden aparèixer a qualsevol edat, Però les al·lèrgies respiratòries són poc freqüents per sota dels 4 o 5 anys. Sensibilitzar-se a aeroal·lergens o al·lèrgies respiratoris habitualment triga més temps.
0: I és cert allò que diuen que n'hi ha algunes al·lèrgies que, no sé si la paraula curen, però que desapareixen amb el temps i d'altres, en canvi, que es mantenen tota la vida?
1: Sí, sí. Especialment amb la llet de vaca i l'ou. Sí que es resolguin de forma espontània, aproximadament al voltant del 60-70% del temps, tenen una resolució espontània de l'al·lèrgia al voltant dels 5-7 anys. Però en el temps que no milloren, habitualment solen tenir unes al·lèrgies molt més complexes i més greus, i amb altres aliments, sobretot els fruits secs o els llegums i cacauet, habitualment les al·lèrgies són molt més complexes i persistents. Aquest... I per això, l'abordatge de com afrontar una al·lèrgia alimentària ha canviat molt en els últims 5 a 10 anys, i ara preferim intentar reintroduir l'aliment de forma precoç, o si es pot, plantejar-nos per una immunoteràpia oral a l'aliment. Crec que parlarem més adelant.
0: Aquestes al·lèrgies alimentàries sovint van associades a més d'un aliment?
1: Sí, és possible, és possible. És que molt freqüent que si tens una al·lèrgia a la llet de vaca, tinguis una cosensibilització o una al·lèrgia a l'ou, i més d'un fruit sec o fruita involucrada es pot tenir.
0: Quines són les al·lèrgies més freqüents que es troba a la consulta pediàtrica?
1: Depèn de l'edat. En els més petits, el més freqüent és la llet de vaca i l'ou i el peix. I en els més grans ven fruits secs, frites, LTP, però estem notant un augment de l'al·lèrgia a fruits secs en els més petits en els últims anys.
0: Són molt diferents les al·lèrgies en el moment que debuten en infants que en la població adulta?
1: No, la clínica és la mateixa. El que sí varia és l'abordatge. És molt més fàcil per a un... per a un adult entendre bé què està passant i assumir-lo com a tal, però en un nen habitualment la passa molt, molt més fàcil.
0: Quan parlem d'al·lèrgies respiratòries, quan encara no tenim el diagnòstic, és fàcil que podem confondre, no?, un refredat amb una al·lèrgia. Per tant, cal estar atents a alguns símptomes que ens poden donar pistes per portar la criatura al pediatre. Com podem distingir-ho?
1: Bueno, habitualment els processos vírics, com refredats, són més curts. Molèsties que duren entre 7 a 10 dies... Malgrat que en els nens petits, especialment en els nens per sota dels 3-4 anys, poden encadenar processos vírics molt sovint i tenir un enfrontament cada una o dues setmanes, i per això podem tenir mocs tot l'hivern fins a que hagi bon temps, i que per això no és casualitat que alguns nens o que els nens tinguin mocosos. Però com vaig dir abans, és poc freqüent que un nen petit tingui una al·lèrgia respiratòria, especialment per sota dels 4 o 5 anys, i ho sospitem perquè habitualment tenen molèsties nasals i oculars amb congestió nasal i sobretot molt picor nasal, rinorrea i molts estornuts, i que poden acompanyar-se de picor o vermellor ocular.
0: Doncs aquestes són algunes pistes que ens poden fer aixecar la llebre i acostar-nos al pediatre. Ara estem a les portes de la primavera. Ens queden 11 dies per començar la primavera meteorològica. És una de les estacions més complicades per a aquests al·lèrgics als pòlens. Enguany hem tingut un hivern una mica típic, hem tingut molta pluja. Com creu, no sé si ja tenen informes o pistes de com serà aquesta primavera pol·línica i quins són els pòlens que a casa nostra, que a Catalunya, generen més problemes en els pacients que atenen?
1: Bueno, amb la pluja d'aquest any tenim menys pol·len i menys fong que en anys previs. I si continua la pluja igual, el més probable és que aquesta primavera sigui menys intensa que altres. Però això depèn de com sigui la primavera i l'estiu. I a Catalunya depèn de la zona, però aquí al Vallès el més freqüent són les gramínies i l'olivo en primavera, el xiprer a l'hivern i també el plataner, però hi ha molts pol·lens.
0: Les condicions climàtiques, el canvi climàtic, ens ho apuntava vostè al principi quan parlava de la Ja ho direm bé, eh? Els multifactors. Exactes. Mira. Poden empitjorar aquestes les temporades d'al·lèrgia?
1: Sí, sí, les pot empitjorar i perquè les temperatures altes poden allargar el període de pol·linització i, a més, fer-los molt més intensos.
0: Perfecte. Com diagnostiquen una al·lèrgia en un nen o en una nena?
1: Bé, el primer és la clínica. La definició, en el cas de les al·lèrgies alimentàries, és habitualment immediata. És a dir, en la primera hora, després de l'ingesta de l'aliment sospitós, malgrat que a vegades hi ha reaccions una mica més tardanes i hi ha cofactors associats, la reacció és clarament relacionada i reproduïble. És a dir, cada vegada que menjo, per exemple, nou o avellana, tinc una reacció més o menys igual. Amb l'excepció de l'al·lèrgia a la LTP, que és una al·lèrgia, és una proteïna que està en moltes coses, en el món vegetal, i amb aquesta al·lèrgia sí que la reacció pot ser amb diversos aliments i molt més tardanes.
0: D'acord.
1: I si la clínica és compatible, el primer que fem és un prick test, que és una prova cutània amb extractes d'aliments o pol·lens o dels nens respiratoris, en el cas de lo que sigui necessari, i mirem si es produeix una reacció. I si la reacció es presenta i la clínica és molt suggestiva, fem una analítica sanguínia en immunoglobulina IgE a l'aliment o aliments implicats.
0: D'acord. Han evolucionat molt aquestes proves diagnòstiques de l'al·lèrgia en els últims anys?
1: Sí, sí que ha millorat molt. Especialment en els últims 10 a 15 anys tenim l'al·lergologia molecular, que ens permet veure molt més a detall cada al·lergen i cada proteïna implicada en aquest al·lergen, que tenen diferents propietats i diferent importància.
0: I els tractaments, quins són els que existeixen actualment per controlar o reduir els símptomes?
1: Bé, en el cas de les al·lèrgies respiratòries, fa més de 10-20 anys que fem o que existeix la immunoteràpia amb aeroal·lergens, que coneixen com a les vacunes de l'al·lèrgia, i consisteix en l'administració de l'al·lergen al qual un és al·lèrgic, per exemple, àcars o pol·lens, per un període d'entre 3 a 5 anys, i que permet una modificació immunològica amb disminució o desaparició de les molèsties respiratòries. I en el cas de les al·lèrgies alimentàries, en nens seleccionats es pot fer el mateix, però en l'aliment natural, sigui llet de vaca, ou, fruits secs, blat o el que sigui.
0: Abans ens ha fet un petit avançament, eh? No sé si es poden prevenir les al·lèrgies o un cop apareixen ja només tenim al nostre abast de controlar-les.
1: Pues sí que es poden prevenir, especialment al·lèrgies alimentàries. I això és algo que estem impulsant des de la Societat Espanyola d'Al·lergologia Pediàtrica. Al 2008 van publicar un estudi que va comparar dues poblacions genèticament semblants, les dues d'origen jueu, una al Regne Unit i una a Israel, i van notar que els nens a Israel tenien menys al·lèrgies. I això tenia a veure que els nens a Israel menjaven cacauet de forma molt, molt més temprana. I arreu d'aquest estudi es van fer molts altres estudis d'introducció precoç d'aliments i es va notar que la introducció precoç d'aliments disminueix la probabilitat de tenir una al·lèrgia alimentària. Especialment en nens a risc més elevat, com els nens amb dermatitis atòpica o amb germans amb al·lèrgia alimentària greu. I, per altra banda, la dermatitis atòpica, aquells que tenen una dermatitis atòpica, si es posa una crema emolient a diari ben posada, també disminueix el risc d'una al·lèrgia alimentària o al·lèrgia respiratòria.
0: Això possiblement farà que es pugui canviar la introducció d'aliments als infants de primeres edats, doncs?
1: Sí, sí. De fet, estem recomanant que s'inicia entre els 4 i 6 mesos, segons la maduresa de cada nen.
0: Per tant, seria un avenç per prevenir totes aquestes patologies i l'increment de criatures al·lèrgiques.
1: Sí.
0: Quins consells donaria a les famílies que ja tenen criatures amb al·lèrgia per afrontar el dia a dia?
1: Bueno, que tinguin molt clar que els nens reconeguin la reacció al·lèrgica i que demanin ajuda quan sigui necessari, i en els nens més grans que portin l'autoinjecció d'adrenalina, és molt important. La majoria de reaccions greus i fatals, que alguna hi ha, és perquè no retrasen molt l'administració de l'adrenalina o no la tenen.
0: Per tant, informar-se, formar-se i tenir molt clar els passos a seguir, entenc, tant la família com també, com també el mateix infant, quan ja té l'edat per entendre-ho.
1: Exacte.
0: Sí. I en el cas de les al·lèrgies alimentàries, als infants, doncs, que moltes vegades doncs, mengen al menjador escolar, van en espais compartits, en festes d'aniversari, que les famílies que puguin viure amb una mica de por o de tensió, no? Sobretot quan les criatures són més petites, que potser encara no saben discernir allò que poden i no poden menjar, quin consell els hi donaria?
1: Com que ho tinguin present i informin en els restaurants o en a les escoles o les cantines i que tinguin l'ambient molt... i en altres ambients poc controlats i així disminuir el risc d'ingesta accidental de l'aliment implicat.
0: Ara que...
1: I això comporta una afectació important de la qualitat de vida habitualment.
0: Ara que parla dels restaurants, hi ha prou consciència en l'àmbit de la restauració de controlar les al·lèrgies? Ara és obligatori, per exemple, posar-ho a la carta, no? Però no sé si hi ha prou consciència de què pot comportar una contaminació creuada, per exemple.
1: No n'hi ha. Sí que els restaurants ho fan molt bé i tenen tot molt bé detallat, però sí que hi ha altres que no. I les famílies ho diuen a la consulta. Algunes porten tàper i sí que és un drama per moltes famílies.
0: La por, no?, de,
1: sí.
0: de poder passar-ho...
1: Sí. El personal del restaurant no sap dir si conté o no conté l'al·lèrgic al qual el nen és al·lèrgic moltes vegades.
0: Ho dèiem al principi de l'entrevista, les dades indiquen que s'espera que les al·lèrgies continuïn augmentant. Quins són els reptes que això planteja al sistema sanitari davant d'aquesta situació?
1: Pues jo crec que el millor exemple de lo que podem fer a nivell sanitari a Catalunya és el que va fer a Finlàndia des de l'any 2008 fins a l'any 2018. I ells van implantar un programa de prevenció i identificació precoç de l'al·lèrgia alimentària en un programa promovent la introducció precoç de l'aliment, com va dir, entre els 4 i 6 mesos, segons la maduresa de cada nen, i una campanya educativa dirigida a la població general i als professionals sanitaris perquè quedi ben clar què és una al·lèrgia i què no, amb signes clars de les reaccions que són compatibles amb una al·lèrgia, per disminuir la por en les famílies quan inicien l'alimentació complementària i que sapiguen identificar clarament que no tots els vermellor a cara són reaccions al·lèrgiques. També una milloria en l'ús d'antibiòtics, afavorint un responsable dels antibiòtics per no alterar la microbiota intestinal i disminuir el número de proves d'al·lèrgies en nens sense clínica compatible. Perquè sí que en nens petits, al voltant d'un 20-30% de nens poden tenir sensibilització a un o més aliments en sang i si algú demana una prova en sang i, per exemple, és positiu a l'ou, i aquest nen menja ou no serà al·lèrgic, tindrà una sensibilització sense rellevància clínica. I a vegades, si es fan aquest tipus de proves i no sap identificar i correctament, pot conllevar a que aquest nen evite un o més aliments quan no és necessari i que, per el contrari, pot promoure l'aparició d'alguna al·lèrgia alimentària.
0: Vostè ja ens ha parlat d'aquests estudis per prevenir aquestes al·lèrgies. No sé quines línies de recerca o de nous tractaments hi ha sobre la taula que puguin canviar la manera com tractem aquesta patologia en el futur.
1: La tendència actual és aprofitar la finestra d'immunització, que és entre els 4 i 8 mesos, i si l'al·lèrgia apareix de forma temprana, iniciar una immunoterapia o una introducció precoç d'una petita quantitat de l'aliment en el temps que es pugui i això a llarg termini fa que no siguin al·lèrgics o toleren bé l'aliment. I jo crec que estem tirant per aquesta banda.
0: Doncs ja estem un xic més informats de totes aquestes novetats i tendències que hi ha en el tractament de les al·lèrgies. Hem fet un repàs general a aquesta patologia, amb aquesta especial atenció en la pediatria, amb el doctor Felipe Zorndic, junt al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Mútua Terrassa i expert en al·lèrgies. Moltes gràcies, doctor.
1: Gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: El rap és un estil de música que cada vegada guanya més adeptes a Sant Cugat. Arran de la creació de la comunitat de Sant Currap, a principis del 2025, hi ha a la ciutat tota una comunitat jove que vibra amb el poder de la paraula i del ritme. Per parlar-ne, ens acompanya el Guillem Teixidor, que és el creador del Sant Currap. Molt bon dia, benvingut, Guillem.
1: Hola, molt bon dia. Soc el Guillem Teixidor, organitzador i fundador de Sant Currap, i moltíssimes gràcies per la invitació.
0: Benvingut. Escolta'm, per aquella gent que encara no us conegui, explica'ns què és això del Sant Currap.
1: Què és Sant Currap? Molt bona pregunta, perquè ara tot el món està a Sant Currap, Sant Currap, a Sant Cugat. Pues Sant Currap és una organització de freestyle, de batalles de freestyle i de cançons, també fem tot això una mica. Està en català i castellà. I últimament estem fent events molt, molt grans i molt, molt divertits. I us invitem a tot Sant Cugat a vindre i a participar-hi, perquè són increïbles.
0: Què hi feu en aquests esdeveniments? Després entrarem al detall amb alguns, que tenen nom propi, però perquè la gent s'ho imagini. Quan us ajunteu, la gent de Sant Currap, què passa?
1: Vale, molt bona pregunta. Pues bàsicament és un torneig de freestyle.
0: Explica'ns què és el freestyle, per si hi ha algú que no està en el món del rap.
1: El freestyle és la improvisació a través d'una instrumental, i llavors, pues, tu deixes la ment en blanc i comences a fluir. I llavors et surten pues, verbs que pots anar rimant, que pots anar transformant en una oració. També existeix una forma de mètrica, estructures... És algú molt increïble, que des del meu punt de vista és una passada, la veritat.
0: I quan i com... I per què, gairebé tenim les 5 preguntes del periodisme vas decidir fundar Sant Currap? D'on neix tot plegat?
1: Tot això comença d'un grup d'amics que, bueno, des de fa 2 anys fèiem quedades a Mirasol i també a Sant Cugat per improvisar amb un altaveu, i vam notar que cada cop venia més gent i cada cop teníem més nivell, més vocabulari, i vam dir, ostres, i si fem un torneig amb una mica de competició i fem que la gent busqui una mica la rivalitat, però sana, una mica per superar-se un mateix, i la gent li va agradar molt, vam agafar un jurat, vam començar a fer un speaker, vam millorar el material, i mira, a poc això ha crescut on estem ara.
0: I quines activitats s'organitzen des de Sant Currap?
1: Pues fem events de cançons i de freestyle, i normalment organitzem 2 events cada mes, on cada cop ve més gent. O sigui, actualment, l'últim event que vam fer, que va ser diumenge passat, van ser un total de 50 apuntats. Ja, cada cop això està creixent i la gent ens demana més,
0: Ens dius que feu 2 esdeveniments cada mes. Uh-huh. On són? Com s'hi pot apuntar la gent? Per exemple, si ens fa vergonya la primera vegada perquè són novells, no ho hem fet mai, ni que sigui per venir a copsar l'ambient, no? I a veure, perquè entenc que no tothom té per què participar, sinó que també es pot venir com a espectador.
1: Correcte.
0: No? On els feu? Com és?
1: Normalment els estem fent a Ramon Marnils, al parc de Ramon Marnils, amb permís de l'Ajuntament, i la veritat, per apuntar-hi, pots vindre, em dius a mi mateix, Guillem, i per apuntar-hi o com a públic, sobretot, una norma és disfrutar de l'event. Si no disfrutem l'event, no vinguem. Així que, bueno, tothom sou superinvitats a vindre als nostres events.
0: A quina hora els acostumeu a fer, Guillem?
1: Normalment comencem a les 6 i acabem a les 9.
0: Horari de tarda.
1: Sí, clar.
0: Ja s'ha pogut fer es pot pair i fer la migdiada, fins i tot. Com ha crescut aquesta comunitat? Ens deies, tot va començar fa 2 anys amb aquestes trobades a Mirasol, a les xarxes potser us heu posat una mica més endavant quan tot això ja tenia aquest gruix de gent. Com ha crescut la comunitat en els últims 10 mesos, que podríem dir, i em corregirà si m'equivoco, que és quan s'ha fet més aquest boom?
1: Pues mira, és un treball de xarxes socials, la veritat, i és d'anar, bueno, hem incrementat l'equip audiovisual amb càmeres, micròfons, i tot això ho pengem a les nostres xarxes socials, que és Sant Currap, stq.rap, i estem a YouTube, a Instagram, a TikTok, i cada cop hi ha més interacció de la gent. En aquest últim mes hem tingut 1 milió d'interaccions, o sigui, és algú que va en creixement increïble, i això també fa que la gent de fora ens conegui i estiguin invitats a vindre a Sant Cugat, a conèixer també el poble, perquè està molt bé, venen a les batalles, després van al monestir, i s'ho passen increïble. Ens diuen, ostres, no m'imaginava que Sant Cugat era tan bonic.
0: No sé si us diuen alguna vegada que potser el rap i Sant Cugat no és allò que tenim nosaltres a l'imaginari, amb la imatge aquesta que a vegades hi ha d'un Sant Cugat més elitista, no?
1: Correcte.
0: I el rap, que és una música que surt normalment des del carrer, no sé si us ho han comentat, si sorprèn, sí, per exemple.
1: Sí, sí. La veritat que sempre passa això, però jo el que crec és que hi ha un pensament equivocat aquí.
0: O sigui, els estereotips, oi?
1: Correcte. Perquè el rap, en el fons, és intel·ligència. O sigui, el freestyle és una contestació directa d'una temàtica a sobre d'una instrumental, que per això fa falta proactivitat, agilitat mental, sobre allà, estar tu al mig d'un munt de persones, també és operar els nervis, la posta en escena, i la veritat és això. Molta gent es creu que els rapers, pues, són com l'estereotip, el que tu has dit,
0: mm-hmm.
1: però en el fons, jo que estic més ficat aquí... El nostre públic, o els nostres participants, o sigui, podries veure que hi ha doctors, hi ha enginyers, hi ha professors, hi ha fins i tot un policia que li agrada molt el moviment, o sigui, que també està ficat amb la intel·ligència.
0: Uh-huh.
1: En el fons, jo com a organitzador soc enginyer de telecomunicacions i li fico molt amor a aquest projecte perquè veig que cada cop no anem a més paraulotes, sinó a més intel·ligència, a més lèxic. La gent cada cop aprèn més, que és també lo bonic. Tot això.
0: Hi ha molts rapers i raperes a Sant Cugat, més dels que ens podríem imaginar.
1: La veritat que sí, cada cop el col·lectiu femení amb aquest moviment s'està ficant més i ho està fent molt bé. Tenim un parell de dones que li donen molt bé i totes les que vulgueu rapejar, invitadíssimes, que a vegades costa una mica el veure uh-huh. tants nois, però no, al contrari. O sigui, és algú que necessitem més dones i ens encanta, com ho feu.
0: Anem a trencar estereotips de la imatge que podem tenir. Quin és el perfil, si és que n'hi ha un i únic, de les persones que formeu part normalment d'aquestes trobades al Sant Currap? Què ens hem d'imaginar?
1: Bueno, bàsicament, gent de totes les formes possibles. En el fons, com t'he comentat abans, és algú que pot vindre qualsevol persona i és que cada event ve persones diferents. Llavors, no et sabria dir un estereotip perquè no hi ha. És algú completament obert. És algú, no sé, és algú diferent.
0: Per a totes les edats, també?
1: Correcte.
0: O ens hem d'imaginar només gent jove?
1: No, per res. O sigui, la nostra competició hem tingut nens i avis que han participat. Que, o sigui, és algú que no té franja d'edat. Que és improvisació. En un passat es deien com els trobadors, no?
0: Mhm.
1: Que era com una improvisació, però elegant, no? I donant com... Pues ara també és així, a vegades els rapers es fan halagos entre ells. O sigui, que és algo també molt natural i que ve d'això, de la improvisació.
0: Ens has parlat que les xarxes socials són un puntal clau per al projecte, per donar-vos a conèixer, no? Quina és la vostra xarxa social per antonomàsia, allà on teniu més seguidors, on teniu més interaccions, allà on segueix més gent?
1: A Instagram, et diria Instagram, perquè pugem continguts setmanal, a sobre fem col·laboració amb artistes, i és on estem més ficats. La xarxa d'Instagram és la que tenim més interaccions, a nivell mensuals, i bueno, amb el que has comentat, que portem 9 mesos amb Sant Currap, hem aconseguit un total de 2.500 seguidors. Amb aquests 9 mesos, interaccions brutals, també, d'un milió... No, és una passada com està creixent això.
0: Per tant, tothom convidat en aquestes trobades que feu dos diumenges al mes, però si volem tafanejar abans que arribi aquest dia, doncs també és una manera de fer-ho, no? De conèixer què feu a través del vostre perfil d'Instagram.
1: Correcte.
0: Tu comentaves en algunes de les vostres publicacions que per tu el rap també és una eina de creixement personal. Com creus que pot ajudar a cantar o rapejar a millorar la comunicació, a millorar també la confiança en un mateix i les habilitats cognitives que ens parlaves ara, no? Deies, el rap també és intel·ligència. Com ens ajuda?
1: Correcte. En el fons, és seguir una conversació. Si tu estàs allà ficat, un munt de persones, és com fer una exposició a classe, però amb un instrumental de fons...

0: No sé si ha superat alguna barrera de la timidesa o d'algun aspecte de la teva vida que hagi sigut catàrquic al rap.
1: Mira, ja que em parles d'això, i jo tota la meva infància he sigut tartamut, la veritat, i he anat a molts logopedes, a molts, eh? I vaig evolucionar molt quan vaig descobrir el freestyle, a través d'una instrumental, que és com fer palmades.
0: Mm-hmm. Bueno, un ritme, no?
1: Sí, correcte, un ritme. Doncs vas evolucionant, i mira, avui en dia estic aquí fent una entrevista a la ràdio i fent d'organitzador i faig de speaker, presento els events. És això, és millorar les teves habilitats cognitives i la parla, sobretot.
0: Com la creativitat, no?, ens pot ajudar a superar algunes barreres, a vegades que per vergonya, per timidesa o per altres motius, si no, no faríem.
1: Correcte.
0: No, en definitiva. Quins són els valors que predominen en el rap que esteu fent des d'aquí de Sant Cugat? Per posar alguns exemples, no ho sé, si creus que es fan lletres de crítica social, no? Estem en un municipi que sempre estem cansats de veure les notícies, que és el municipi amb el PIB més alt, un municipi ric, però també té moltes mancances, no? Té moltes mancances en habitatge, la desigualtat social cada vegada és més alta, problemes amb el feminisme arreu del nostre país, l'antiracisme. Quin és l'esperit de les lletres que s'està fent des de Sant Cugat? Quines són les temàtiques que s'aborden?
1: Hi ha de tot, eh? La veritat que no et sabria dir una, perquè en una competició hi ha tantes temàtiques, es parla de tot, sincerament. O sigui, per això mateix us invito a vindre per veure-ho vosaltres mateixos de totes les temàtiques que s'abarquen, que és una barbaritat, amb el fons. I que és això, el que has comentat, a vegades hi ha temàtiques de Sant Cugat, però es parla molt bé, de Sant Cugat, no?
0: Sí, hi ha orgull de ciutat, orgull de poble.
1: Correcte, perquè la majoria, com t'he comentat, que vam començar fa molts anys, som d'aquí, de Sant Cugat. Mm-hmm. Llavors, la majoria de persones joves, pues, som d'aquí, i llavors defensem Sant Cugat i ho portem a l'esperit, també.
0: Això fa que hi hagi batalles, a vegades, entre ciutats veïnes. No sé si ve, per exemple, gent arrapejada, Sabadell, Terrassa, Rubí,
1: correcte,
0: no? Cerdanyola, que potser sí, hi ha més sí, aquesta sí. Rivalitat de ser ciutats properes.
1: Correcte.
0: Us trobeu allò de cadascú defensant el seu territori o no?
1: Sí, està clar. Però un dels fundaments que nosaltres tenim sempre és el respecte. Després de cada batalla, com tal, mm-hmm. els artistes es donen una abraçada, la mà... I sobretot nosaltres el que fomentem és el respecte. I també per conèixer noves persones, perquè tu vens a la competició tu sol, que pots vindre tu sol perfectament, i acabes coneixent a molta gent. Acabes també socialitzant, que també és el nostre objectiu. El respecte i que la gent, bueno, allí...
0: Comunitat.
1: Sí, comunitat, correcte.
0: Hi ha alguna línia vermella? Tu em deies, el respecte és clau. Mm. Hi ha lletres que no es podrien acceptar al Sant Currap? No sé, misogínia, racisme... etc.
1: Està clar que sí. Hi ha algunes línies vermelles que, bueno, no ens agrada viure-hi. De moment no hem tingut, però, bueno, és això. També algú que és línia vermella és preparar-se les rimes.
0: Mm-hmm.
1: Preparar-se les rimes no ens agrada a ningú i els jurats ho saben, això, i es nota. Si tu portes un vers completament preparat, es veu una mica.
0: Són trampes.
1: Sí, clar. És,
0: no?
1: És trampes, sí, és fer trampes, perquè, clar, és improvisació. Nosaltres et donem una paraula, per exemple, ocell, tu dius el cel, una gaviota o alguna cosa així, però, clar, tu el que no pots fer és vindre a casa amb totes les lletres preparades, a cada compàs, saber el que tens que dir. Això és la
0: per la gràcia,
1: vermella,
0: no? Clar. Seria una d'aquestes línies vermelles.
1: Correcte.
0: Hem parlat que teniu diversos projectes sobre la taula i aquestes trobades al Parc Ramon Barnils. També has impulsat a la plaça Freestyle. En aquest cas no es fa a Sant Cugat, es fa a Terrassa. Explica'ns en què consisteix.
1: Correcte. Pues, la plaça Freestyle és una altra organització, ¿vale? Fundada a Terrassa, en català. És solament català.
0: Uh-huh.
1: I hem fet la primera batalla de cançons de la història. O sigui, cançons en català, a Terrassa, i és una competició, perquè al final guanya la millor cançó. I és algo únic, la veritat, que jo mai havia descobert algo tan bonic amb el català, que són les cançons, i a sobre davant de tota la gent, a Vallparadís, uh-huh. les fem, aquestes trobades de freestyle i de cançons. La veritat que la plaça és un projecte que neix després de Sant Cugat, de Sant Currap, i en català solament.
0: Però sou vosaltres els impulsors, entenc,
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: d'aquest espai, no obrint barreres territorials en aquest,
1: clar,
0: en aquest
1: sí.
0: sentit. com s'interrelaciona el Sant Cugat Ràpid i la plaça del Freestyle? No sé si podria haver una plaça del Freestyle a Sant Cugat també on...

0: es fes només rap en català. No sé com ho teniu plantejat.
1: Des de Sant Corrupt també hem fet actes en català. Vam, per exemple, fer la inauguració de la Setmana del Català, a l'Ac de Plens, i també fem a vegades trobades en freestyle en català, des de Sant Corrupt, i sí que és veritat que potser en un futur fem alguna cosa de la plaça i Sant Corrupt, la veritat. Però no puc dir més d'això, eh?
0: Bueno, tots seguirem, estarem atents, eh? I esperem que ens donis l'exclusiva. Costa més fer o trobar gent que rapegi en català? O hi ha bona salut? Tenim el Lil Dami, no ho sé, a Terrassa, no? Justament que feu la plaça del rap. Com està el català en el món del rap? Quina radiografia, quin diagnòstic li faries?
1: Pues la gent és superbonica. La veritat que he notat un respecte increïble amb el panorama català. La veritat, és un respecte, tot el món anima, no hi ha aquesta competitivitat de guanyar, de solament guanyar, simplement vas a un event a disfrutar. I que la gent, potser hi ha menys gent a la plaça, que Sant Corrupt, però igualment el català... Després d'organitzar un event en català, me'n vaig a casa amb un somriure, bueno, que sempre, però justament amb el català, el triple, perquè m'encanta, la veritat.
0: I aquesta satisfacció extra,
1: correcte,
0: no? Tenim més projectes de futur, hem estat a Sant Cugat, hem anat a Terrassa, però n'hi ha un altre, que és el Barcelona contra Madrid. Això ja són paraules més grans, ciutats més grosses, no?
1: Correcte.
0: Explica'ns en què consistirà.
1: El Barcelona contra Madrid és un projecte ara completament nou, que ens tirem de cap a la piscina i ens anem a Madrid a fer una competició que a sobre amb un format completament nou, és una cosa que ningú ha vist encara, que són batalles individuals amb puntatge. O sigui,
0: què vol dir això?
1: Pues bàsicament hi ha un marcador en directe. Hi ha un marcador en directe. I cada batalla pots aconseguir o 3 punts, o 2, o 1. Segons la teva actuació. Llavors tot això compta un marcador que cada ciutat té. Barcelona té el seu marcador i Madrid també. I al final ja... una trobada aquí a Barcelona que es veurà la gran final, a veure si guanya Barcelona o Madrid.
0: Per tant, és partit d'anada i de tornada i juguem la tornada a casa, per dir-ho d'alguna manera. I entenc que és un esdeveniment col·lectiu al final, perquè cada rapejador, cada raper, cada rapera s'alinea amb una de les dues ciutats, no? Entenc?
1: Sí,
0: i tots sumaran en aquest marcador.
1: Correcte, correcte.
0: Teniu data per això o encara està el projecte a la incubadora i anar creixent?
1: Tenim data.
0: Teniu data?
1: El dia 1 de novembre ens anem a Madrid, a Moncloa, a fer l'anada. Anem allà a rascar punts.
0: I la tornada a Barcelona?
1: Sí, correcte. Serà a Barcelona al gener. Encara no ho puc dir un dia exacte, però serà al gener.
0: Bueno, doncs veurem a veure com acaben aquests marcadors. Què pot aportar a Sant Corrupt una experiència d'aquestes dimensions, no? De sortir del que dèiem, de Sant Cugat, a néixer aquí, anar a Terrassa, i ara aquest Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Què us aporta com a organització?
1: La veritat, ara mateix ens està situant com l'organització més col·lectiva, més gran de tota Barcelona. I és algo que nosaltres no ens esperàvem gens quan vam començar aquest projecte al gener. Però és això, amb dedicació, amb constància, a fer bé la feina a les xarxes socials, perquè també és això, és temps, la veritat. I és això, estem molt contents de que cada cop això l'estigui fent més gran i que una organització de batalla de freestyle referents a Barcelona sigui Sant Corrupt.
0: Quanta gent sou al darrere d'aquest projecte per fer-lo possible, a part de tu?
1: Sí, correcte. Pues ara mateix tenim un equip de 8 persones, on comptem més amb càmeres, editors... també un equip de relacions públiques, de xarxes socials, però ara mateix és això, estem en creixement i volem expandir una mica més a l'equip per tindre més...
0: Més projecció, oi?
1: Sí, correcte.
0: Quins són els objectius que teniu així a mitjà i llarg termini que no haguem repassat amb aquesta conversa?
1: Expandir-nos fora d'Espanya. Volem ser internacionals, però pas per pas. Primer Madrid... després nacional i cap a fora, després.
0: I ara jo et vull llançar un repte que tu em pots declinar, però ja que tu fas rap i es tracta d'improvisar, no sé si ens podries fer una improvisació per acabar l'entrevista.
1: Vinga, va.
0: Com ho hem de fer? Perquè no podem fer trampes. Com va això? Et dic una paraula?
1: Amb un instrumental. Em podries ficar un instrumental?
0: Això sí que no ho tinc aquí.
1: No. pues complicat.
0: Complicat sense instrumental. Doncs t'emplaço a tornar un altre dia.
1: Vinga, va.
0: I a fer-nos una demostració de rap amb una instrumental.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies, Guillem Teixidor, creador del Sant Cugat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos aquest projecte nascut, creat i criat aquí a Sant Cugat.
1: A vosaltres per invitar-me.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Sabies que...
2: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
3: La ràdio amb samarreta.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals. Un molt pelut i l'altre molt atrevit.
7: Hola, sóc l'Arnau de Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona. I ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preocupera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentina en trossa o diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida. El deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
6: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Ens agrada la poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Música.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Una temporada més saludem a Roger Grífols de la llibreria La Salvatxa, que ens acompanya i en aquesta estrena de la secció durant aquest curs. Avui parlarem de biblioteques, del seu origen i una mica l'evolució i tot això. Roger, què tal?
1: Bon dia, molt bé, com ha anat això?
0: Molt bé, estupendament bé. Tu també, imagino, no?
1: Sí, hem carregat les piles i ja estem ja...
0: Estem a tope.
1: Sí, ja estem al Nadal, pràcticament, no?
0: No corris tant. Bé, avui biblioteques. Per què biblioteques?
1: Bueno, mira, se'm va acudir el tema. També és una mica una reivindicació de la funció, no? Que a vegades no li donem la importància que crec que es mereixen, no? En aquest sentit, com a recipient del coneixement i de l'expansió de la cultura, trobo que és sempre important potser reivindicar-les. I bé, com que també tenen relació amb llibres, és per no donar-vos la tabarra amb les novetats de setembre. Que
0: ja arribaran.
1: Sí, ja arribaran.
0: Ja, doncs, ja les trobarem a la llibreria, mica... no?
1: Sí, clar. Sí, això no para.
0: Val. Doncs, si et sembla, ens n'anem a l'origen de les biblioteques?
1: Sí, bé, gairebé van en paral·lel al naixement de la cultura i del llibre com a objecte. Vull dir, la biblioteca, en el moment que l'espècie humana aconsegueix plasmar o, diguéssim, concentrar el coneixement en un objecte físic, el que sempre, vull dir, amb lo precari que ha sigut al llarg de la història, diu, era de vital importància mantenir el coneixement per la transmissió del coneixement, i al poder també li ha interessat també tenir el coneixement d'alguna manera guardat i controlat. Llavors, gairebé des de que el renaixement de la civilització tal com l'entenem, doncs ja apareixen estructures que es poden considerar biblioteques. A l'antiga Mesopotàmia, Egipte també és un clar referent, tothom coneix, vulguis o no, li sona almenys la biblioteca d'Alexandria.
0: Correcte.
1: Que, bueno, va ser la més gran de l'època antiga, diguéssim. I també Roma també va continuar amb aquest format. Pensem que les dues més grans de l'època clàssica, o de les més grosses, eren Alexandria i Pèrgam. Em sembla que Pèrgam, segons es diu, ja va arribar a emmagatzemar 200.000 llibres, que es diu aviat. Vull dir que tenien com una rivalitat entre la biblioteca d'Alexandria i de Pèrgam. I bé, també és prou conegut en el moment que l'objecte físic és tan precari. O sigui, pensem que al principi es feia en tauletes d'argila, això eren els mesopotamis, i després a l'Egipte va sorgir el papir, que aquí va ser ja una expansió del llibre, i es va començar a poder plasmar, diguéssim, més tractats filosòfics, perquè les tauletes d'argila eren molt... recollien molt temes administratius, comptes, llistes, lleis, però amb el papir es va poder expandir, extendre més, diguéssim, el coneixement, i ja va començar exponencialment a expandir-se
0: la
1: cultura.
0: Perquè, clar, hem de... Ara ja ens parles de com ha evolucionat. Ara parlem d'e-books, no?
1: Sí.
0: Que és la modernitat. Però és que venim d'aquestes taules d'argila que dius tu, dels papirs...
1: El pergamí... Sí. Hem de pensar que, clar, potser tenim la idea... Potser, ara que ha sortit l'e-book, que tens una altra manera de llegir... O sigui, l'objecte en si també determina una mica la manera de llegir, també... Vull dir que al final també són revolucions, tot això. I clar, hem de pensar que van ser les tauletes d'argila, després ve el papir, després una altra revolució també va ser el pergamí, que és en pell d'animal, diguéssim,
0: sí,
1: que era més resistent, també, perquè el papir només... Bueno, era com un monopoli que el papir sorgia al que es coneixia l'antic Egipte, a la zona d'Egipte. Llavors el pergamí va ser una mica una revolució per no haver de dependre només del papir, a més aguantava més, i es podia escriure a una banda i a una altra. Vull dir que també tot era avantatges. Pensa que, com que era un material tan car, en realitat, moltes vegades es reprofitaven els propis pergamins i els papers es reprofitaven perquè eren... Vull dir que era molt car produir, diguéssim...
0: D'alguna manera, a mesura que han anat evolucionant els suports, s'ha anat enxamplant la base d'aquesta cultura. S'ha fet com més accessible.
1: Clar, la gran... Suposo que ja també ho deu saber, la gran revolució va arribar amb l'empremta, també.
0: Clar.
1: Que això va... Pensem que el saber clàssic, bueno, el coneixement, era molt precari perquè, bàsicament, tenies un exemplar i si en volies un altre l'havies de copiar a mà. Que això ho van fer molt bé els monjos, que això no els hi podem agrair prou. Per exemple, en els monestirs medievals hi havia grans biblioteques, també, i copistes que es dedicaven a copiar aquest, no sé, des de llibres de filosofia clàssica, teològics, vull dir, tot aquest coneixement.
0: Tenien tot el temps del món.
1: Sí, sí, tenien el temps, però era, clar, eren virgueries. Sí, sí. Vull dir, això avui en dia seria un llibre d'aquests, quan costaria al mercat un llibre que feien amb les miniatures i tot, vull dir, que el copiaven a mà, clar, seria impagable. Després, amb la introducció, la invenció de la impremta, tot això es va disparar exponencialment.
0: Afortunadament.
1: Sí, i tant.
0: La funció de les biblioteques també ha anat evolucionant, no? Si ara veiem una biblioteca, hi ha tants serveis que sembla increïble, no? Venint d'on venim.
1: No, i tant. A veure, generalment, o sigui, la funció principal era la preservació de la cultura i el coneixement, però això sempre, des de sempre. Però sí que és veritat que l'arribada de les revolucions, diguéssim, francesa i americana, sobretot, es va canviar una mica el paradigma i també la biblioteca va tenir la funció de transmetre la cultura, no només que el coneixement quedés preservat, sinó obrir una mica les portes i que pogués arribar una mica a tothom, no? Perquè això, vull dir que al final aquesta idea de que la cultura et fa més lliure i que d'alguna manera fa les societats millors, no? Que jo encara hi crec en això bastant. I per això és importantíssima, també.
0: No deixen de ser també un espai de trobada, un espai on es fa comunitat, no?
1: Sí, no, i tant. I, bueno, és que també és molt important. També volia ser també una reivindicació de les biblioteques públiques d'avui en dia, no? Perquè nosaltres tenim clients, vull dir que a vegades em dius que no puc estar comprant llibres cada dia, sobretot quan tens canalla, vull dir que si no estarien cada setmana haurien de comprar llibres. I també la funció aquesta de poder anar a la biblioteca i endur-te llibres, a part de l'espai, a part de l'econòmic, també l'espai, també avui en dia tampoc la gent no viu en cases gegants com aquells, les biblioteques privades, que hi havia grans magnats anglesos o americans que tenien unes biblioteques gegants amb 4.000 o 5.000 exemplars, això no ho pot tenir.
0: Tenien espai, espai i diners.
1: Correcte, és una qüestió també d'espai i diners. Vull dir que això està molt bé. Les biblioteques escolars també és una altra cosa que està molt bé. Vull dir que cada escola tingui una mica la seva petita biblioteca per poder generar, diguéssim, un trànsit de llibres i de cultura, en el fons, i que els nens puguin triar el seu llibre, endur-se a la casa, tot plegat, jo ho trobo fonamental, vaja.
0: I escolta, tu coneixes diferents tipus de biblioteques, pensant en les d'avui dia?
1: Sí, a veure, això està molt estudiat, eh? Ja des de la Biblioteca Nacional, que tot el país, diguéssim, té una... Que la Biblioteca Nacional no és que estigui oberta al públic, sinó és la preservació, és una mica el com ha anat... desenvolupant-se el concepte que hi havia a l'antiguitat, també és aquest de preservar, i allà pots trobar, per exemple, primers exemplars de tota obra històrica, segurament el que es conserva, no sé, pots trobar una primera edició del Quijote, per exemple. Després hi ha les biblioteques públiques, que també són molt, molt importants, les biblioteques universitàries, que són més especialitzades, hi ha universitats amb grans biblioteques, també, i ja són més tècniques, més específiques, depèn de la universitat a la qual estigui destinada. Hi ha biblioteques inclús de mòbils, no? Vull dir que això, les biblioteques, el bibliobús, que es diu, o biblioteca a la platja, a vegades. Pensem també que, mira, com a curiositat, la Generalitat de Catalunya, durant la Guerra Civil, va organitzar la primera xarxa de, de biblioteca mòbil pel front, diguéssim, perquè els seus soldats poguessin d'alguna manera abstreure's i culturitzar-se, si es podia ser, en aquells moments tan, tan tràgics, no?, d'estar al front, però bueno, com a mínim els hi podien fer arribar llibres als soldats en el front, que això es va acabar, clar, amb el franquisme, però de biblioteques és això. Hi ha des de privades també, grans col·leccions privades, vull dir que l'afany aquest de preservar coneixement i de tenir coneixement gairebé és inherent, jo crec, a l'espècie humana.
0: I jo m'estic recordant, a veure, no ho vull comparar perquè tampoc no és un espai com el que és una biblioteca, però sí aquests petits racons que trobem a l'aire lliure, que podem trobar disseminats per les ciutats, aquí a Sant Cugat n'hi ha, però també te'n vas a altres ciutats i hi trobes, on trobar llibres, no?
1: Correcte.
0: Que és lliurar, cultura, compartir, regalar...
1: Sí, segurament tenen una mica aquesta... Sí, a més és una visió molt romàntica, no? De que són... A part de que dius, bueno, va, és un llibre que m'ha agradat molt, però no tinc espai potser a casa i prefereixo
0: el
1: que algú...
0: El deixes per algú que clar, potser li pugui interessar, no?
1: I a més, sí, i és una cosa... Passa moltes... És una cosa curiosa també que ens passa de gairebé tots, suposo, els que ens estimem els llibres, que és que no tens espai potser a casa, però tampoc no saps on portar-lo, perquè també és veritat que no... És difícil a vegades que te'l puguin agafar a molts llocs, però tampoc el vols llançar a paper per reciclar, perquè fa com mal, no? És com...
0: Sí, fa mal,
1: I això ens ho diuen clients, ostres, que no sé on deixar els llibres, però és que no els vull tirar. Llavors, que jo també ho comparteixo, això, eh? I aquesta idea em sembla perfecta, a més... És veritat que, bueno, últimament sí que està plovent bastant, però vull dir que si és un lloc ben resguardat, això de, no, d'endur-te un llibre i tu deixar-ne un altre, també està molt bé. És un intercanvi lliure i totalment altruista. I ho trobo també perfecte. Vull dir, clar, no té un ordre, diguéssim, estipulat i estructurat com una biblioteca, segurament, com
0: estaria. És un intercanvi.
1: Però també és una manera d'això, de que és un espai on hi ha coneixement i on... I pots accedir d'alguna manera també lliure.
0: Sí, sí. Abans d'acabar, pel que respecta a la nostra realitat, aquí a Sant Cugat,
1: sí,
0: tenim una biblioteca que ha estat tancada...
1: Sí, ja ens han arribat, ja veus, i bueno, a veure si... Espero que s'hi posin, perquè hi ha molta gent que té ganes de que es repari bé la... És la biblioteca.
0: I ja no només això, sinó que es faci... La biblioteca...
1: No, clar, que ja està...
0: La gran biblioteca,
1: que
0: no?
1: Estava pressupostada, no? Entenc. I que... Bueno, és el típic que a vegades, no? Sempre al final... Aquestes coses sempre es van deixant i es deixen pel final, perquè suposo que... Clar, jo no mano, tampoc, però vull dir que suposo que les prioritats, no? Els llibres sempre que acaben...
0: Ja tocaria, però...
1: Acaben a la cua, però bueno. Esperem que sí, que ho portin a terme.
0: Esperem que sí. Una última recomanació abans de marxar?
1: Sí, us he portat... A veure, és un clàssic, eh? Bueno, un clàssic recent, que es diu... El infinito en un junco també està en català, de l'Irene Vallejo. Ja van per 53 edicions. És una mica... A veure, no parla de biblioteques, però no només de biblioteques, sinó que parla de la invenció dels llibres en el món antic. I com, això, i com aquest objecte determina també una manera de funcionar, de viure, i és gairebé és deliciós, perquè és una dissertació d'això, de la invenció del llibre i de com dels diferents formats o suports, i com en això canvia també la manera d'entendre pràcticament la vida.
0: Doncs avui el que hem fet amb el Roger Grífols ha sigut obrir la llauna i els que vulgueu continuar, doncs que ho facin amb aquesta recomanació,
1: sí,
0: no?
1: I, sí, que vagin a part de les llibreries del poble a comprar llibres, que sàpiguen que a Sant Cugat teniu una bona xarxa de biblioteques públiques, bueno, quan torni a obrir sobretot aquesta, que està una mica malaltona, però que ja teniu la tira de llibres per endur-vos i per conèixer.
0: Gràcies, Roger.
1: A vosaltres.
0: Fins d'aquí unes setmanetes.
1: Perfecte.
0: Que vagi molt bé.
1: Ja pensarem en alguna altra cosa. Vinga.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món de la ciència i la tecnologia amb un projecte que porta l'enginyeria espacial a les aules. Parlem del repte CANSAT 2026, una iniciativa educativa impulsada per l'Agència Espacial Europea, on estudiants dissenyen i construeixen un petit satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc capaç de recollir dades durant un llançament real. Per parlar-ne, ens visiten quatre membres de l'equip CANSAT, són alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres de Sant Cugat. Ells són el Bruno Lozano, el Pau Galbany, la Clàudia Riera i el Marcel Villanueva. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: Sou quatre estudiants, però el vostre equip està format per set companys i companyes, oi? Benvinguts. Expliqueu-nos una mica, per qui no n'hagi sentit a parlar mai, en què consisteix això del projecte CANSAT?
1: Bueno, pues aquest projecte és una iniciativa que porta l'Agència Espacial Europea. Llavors, és un concurs per a estudiants d'arreu d'Europa, de 14 a 19 anys, que, com has dit, proposa aquest repte de construir un satèl·lit del tamany d'una llauna de refresc que ha de complir amb missions reals de satèl·lit. I llavors, bueno, pues els estudiants han de fer un grup i han d'autogestionar-se per poder fer aquest satèl·lit i que faci les seves funcions.
0: Molt bé. Explica'ns exactament què és el CANSAT, que ja ens has dit una mica, és aquest satèl·lit que porta uns sensors...
1: Pues és això, el CANSAT és el satèl·lit que es produeix. I la seva funció és... Bueno, el concurs estableix una missió que s'ha de fer, que és mesurar la temperatura i la pressió de l'ambient i enviar totes les dades per telemetria, per ràdio, a una estació a terra i, bueno, aconseguir un aterratge segur. I llavors la part interessant del projecte és la missió secundària, que s'anomena, que és la part on cada grup ha de desenvolupar la seva pròpia. I llavors és un espai més creatiu on has de, bueno, això, desenvolupar el teu objectiu, què vols fer i fer-ho.
0: Molt bé. És la primera vegada que el Pla i Ferreres participa en aquest projecte, per tant, sou els pioners o m'equivoco?
2: Ja ho havíem fet altres vegades, però no es va arribar a aquest punt de procés de ja arribar a la part més... més real, no? Perquè nosaltres, crec que l'antic projecte que es va fer no van arribar tan lluny com ho vam fer nosaltres i vam portar-ho més a la realitat. Vam fer el disseny 3D, programació i tot, i ho vam unificar en el que seria el CANSAT.
0: Què us va motivar a participar-hi? No sé si ens acompanya la Núria Espada, que és professora de Física i Química, que està aquí a la taula, que us dona a vosaltres el protagonisme, però no sé si ha tingut la Núria un paper fonamental també en que us motivéssiu a participar en aquest projecte.
3: Bueno, sí, va ser qui ens va donar la idea, ens va agafar en una classe a principi de curs i ens va proposar diferents reptes. Vam començar amb un que es deia Astropi i després aquest no ens va motivar molt, aleshores ja ens havíem centrat més en el CANSAT, que sí que el vam llegir, ens vam buscar més informació i ens va agradar més la idea. Aleshores ja des del principi, quan ens vam començar a ficar ja més en sèrio amb el CANSAT, que seria pel gener, ja ens vam centrar i sí, la Núria va ser qui ens va motivar a fer-lo.
0: Ha sigut ràpid això, doncs, si vau començar al gener i ja teniu tots aquests prototips. Després ho explicarem, però la gent pot veure tota la feina que heu fet a través d'una web que teniu on ensenyeu tots els passos. Com vau formar l'equip? Perquè, clar, a la classe sou molts alumnes, vosaltres sou un equip de set, no sé si per aquí ve el nom.
4: Va ser selecció dels professors. Sí, van veure que hi havia un cert alumnat que tenia molt interès en això, doncs, projectes o ciència i tecnologia, per si volíem, no sé, ampliar el nostre coneixement o fer una cosa més pràctica, extraescolar, diferent, i a les hores de cultura i valors, que és les hores que tothom fa, cultura i valors, nosaltres anàvem a una aula a part i, doncs, ens treballàvem en aquest projecte, en l'Astropi.
0: I el nom de l'equip, com el vau triar? D'on surt això?
4: Pues érem set i no sabíem què posar. I vam posar CAN i el número 7, perquè ja està. Al final vam agafar el nom del projecte, que CAN significa llauna en anglès, i li vam afegir el 7, que s'assembla molt a SAT, de satèl·lit, i ja està, i li vam posar el 7, que queda visual, i ja està.
0: Teniu un lema, per això hi ha el nom, que és el CANSAT, però el vostre lema és fins a infinit i més enllà. No sé si és que sou tots fans de Toy Story.
1: Sí, bueno, ens va fer gràcia la cita aquesta i vam pensar que, bueno, en realitat el que nosaltres intentem fer és, a partir dels nostres interessos, no? Bueno, i del que estem intentant fer, pues, portar-ho, desenvolupar-ho i, pues, pràcticament, literalment, portar-ho fins a l'espai, no? que la nostra creativitat arribi al més lluny possible.
0: Però no, ens explicaves al principi, quan ens explicaves una mica l'origen de, del projecte i que era un CanSat que teníeu dues missions, no? Una primària i una secundària, que és la que vosaltres desenvolupàveu. En què consisteix aquesta segona missió? Quin és el vostre objectiu amb el vostre petit satèl·lit?
1: Pues en el nostre cas, nosaltres el que vam fer va ser plantejar-nos una pregunta, no? De... El que volíem és que el nostre satèl·lit tingués una utilitat real. Llavors volíem trobar un problema i intentar solucionar-ho o contribuir. Llavors vam veure que tenim bastanta contaminació en l'aire i falta de biodiversitat local. I llavors el que volíem és fer una mena d'estació mediambiental amb el nostre satèl·lit, que el que pugui és fer un índex mediambiental de la zona, és a dir, analitzar certes característiques que nosaltres triem. I llavors, a partir d'això, poder fer una proposta de gestió mediambiental basada en reforestació i d'aquesta manera pues, contribuir a, al medi ambient, bueno, a la flora, a la fauna, i també d'aquesta manera netejar l'aire, reduir la petjada d'emissions de CO2 i d'això que hi ha en l'aire.
0: Segurament heu sigut un dels equips més joves del concurs, està adreçat entre joves de 14 i 19 anys, si no m'equivoco, vosaltres deu estar als 15, oi? Des de fora sembla força complex, tot plegat, heu hagut de combinar des del disseny a l'electrònica, a la programació, a la física. Com us heu organitzat entre tots set per cobrir tots aquests aspectes? No sé si aquí va, per el que m'explicava la Clàudia, no? Per les habilitats de cadascú, pels interessos, ho heu compartit?
4: A veure, va ser més, a l'inici sí que va haver-hi una part del grup que estàvem treballant en l'Astropí i l'altra part que ja va començar a fer recerca d'informació i tot això, llavors ja va ser més el Bruno, tal, que va començar-se a informar més sobre el projecte. Vam decidir la missió secundària i a partir d'aquí vam organitzar el grup en equips de treball, difusió i patrocini, perquè era molt important patrocinar el projecte i que tinguéssim recursos per poder comprar tot el que necessitàvem. Dos alumnes que no estan avui aquí que van fer el paracaigudes. Va haver-hi el Marçal, juntament amb el Roc, van fer el disseny 3D, vam tenir l'ajuda d'HP, i el Pau doncs, va fer tota la part de programació i tot això. Bueno, jo em vaig encarregar molt de la redacció de l'informe que havíem d'entregar i de la planificació a l'Excel, i fins al final s'ha organitzat així, cadascú una mica pels seus interessos, i va ser una mica com ens sentíem, en el més a gust que ens sentíem.
0: Quins sensors heu incorporat i quin tipus de registre al vostre CanSat?
3: Hem incorporat diferents sensors. Vam incorporar el primer, que és un petit sensor, que amb aquell és amb el que fem tota la missió primària, que calcula la humitat, la pressió, l'altitud i... No me'n recordo la
0: pressió. Temperatura?
3: Sí, la temperatura, exacte. Després tenim un altre, que aquest és per la missió secundària, que és el del CO2, i també tenim un de llum, que aquests dos van més o menys junts, perquè quan hi ha un cert límit de CO2, el de llum s'activa per enviar una senyal a la ràdio sabent que aquella zona està contaminada. I també vam afegir un GPS, que és per... Bueno, crec que no sé si és tot obligatori en el concurs, però molts equips l'incorporen, que és perquè un cop hagi aterritzat el nostre satèl·lit, saber on està posicionat, perquè clar, si com surt volant des de molts llocs doncs pot anar per moltes vies depenent de l'aire, aleshores per saber on està exactament, i també volem fer un recorregut de la seva, del recorregut que ha fet quan s'ha caigut.
0: De la trajectòria, sí. Oi, que hagi fet. Com es recullen i interpreten aquestes dades durant el descens? Perquè em sembla que s'ha de fer a temps real.
3: Sí, bueno, les dades s'envien a temps real a la ràdio. O sigui, tu reps totes les dades i ja vas veient amb el programa tot el rato. Vas veient com van canviant els valors i cada segon hem fet el programa que cada segon s'actualitzi. Aleshores, tu l'estudi després el fas, o sigui, et donen 3 dies perquè tu l'estudi el puguis fer i has de representar les dades i dir, per exemple, quines plantes en aquella zona es podrien plantar millor o el que tu hagis proposat per la teva missió secundària.
0: Quin ha estat el repte tècnic més difícil, o no tècnic, perquè potser ha sigut de coordinació o qualsevol altra cosa que us heu trobat fins ara? No sé si alguna part del disseny, de la programació, que us hagi donat més feina de la que esperàveu.
1: Bueno, la veritat és que tot ha sigut molt complicat, sobretot perquè, com deies, és una cosa molt així enrevessada. Llavors, nosaltres, els nostres coneixements eren bastant limitats, bueno, perquè mai ens havíem proposat una cosa així. Llavors, qualsevol cosa, des del disseny 3D fins programació o fins i tot només el desenvolupament de la missió, la tria dels components, clar, ha sigut un procés d'autodidacta que ens hem hagut d'informar, aprendre i pues anar fent a poc a poc. Llavors, bueno, tot ha sigut molt complicat, però bueno, ens hem anat sortint nosaltres mateixos, ens hem ajudat entre nosaltres i hem fet algunes preguntes al professorat que ens ha ajudat i tot això.
0: Coincidiu amb el Bruno o hi ha alguna cosa que digui, ostres, allò sí que ens va gustar, sí que va ser difícil?
2: Potser muntar el CANSAT i portar-ho a la... O sigui, fer la maqueta, pensar com aniria tot muntat, connectar tots els pins i inclús soldar-los, potser va ser la part més complicada, jo penso. Perquè era com agafar tot el que havia fet cadascú individualment i juntar-ho tot, potser va ser la part més... complicada.
0: Clar, és que ens però... ha parlat de molts sensors, i ho dèiem al principi, la mida del satèl·lit vindria a ser com d'una llauna, no?
2: Clar, clar.
0: Per tant, el trencaclosques devia ser complicat. Quines fases heu fet, ha tingut el projecte fins ara?
4: Bueno, a veure, el primer que havíem de fer era entregar un informe així com preliminar de disseny, que simplement era un informe de 10 pàgines com a màxim, o sigui, bastant limitat, on presentaves una mica el teu projecte i en quin moment estaves. I al cap d'un mes et feien entregar un informe així una mica més elaborat, i en aquest ja havies de presentar una mica més de detall tot el que havies de fer. A partir d'aquí seleccionaven els equips que tirarien el CANSAT a Lleida, i nosaltres... malauradament no vam entrar en aquest procés, però ens ha motivat molt el projecte, i com que al final hem aconseguit doncs, materialitzar el CANSAT i tenir un CANSAT a fer ja amb tot programat, la nostra idea és en un mes, dos, quan ho tinguem tot preparat, perquè ara ja no tenim pressa, doncs fer aquest estudi medioambiental aquí a Sant Cugat, si podem anar al Club d'Aeromodelisme a Sant Cugat o algun lloc així a tirar-lo i analitzar les dades i potser, no sé, presentar-ho a classe o alguna cosa així, perquè al final està bé i ja que hem arribat fins aquí, doncs, acabar-ho. Si pot ser fora del concurs, doncs, perfecte.
0: I tant. Quant de temps hi dediqueu setmanalment? Perquè tot això sona a moltíssima feina.
1: Bueno, ha sigut una mica irregular, perquè el concurs aquest començava al setembre. Però, com hem comentat abans, estàvem en un altre projecte que es deia Estropí. Llavors vam estar doncs, més o menys de setembre a desembre, més o menys, treballant en aquest projecte, bueno, en aquest altre projecte. I llavors amb el CANSAT ens vam ficar més aviat al gener. I llavors, doncs, entre la inexperiència, un grup petit, bueno, de set i tal, i que vam començar tard, doncs, ens ha tocat dedicar-li moltes hores, perquè disposem d'una hora setmanal a l'escola. Ara, els últims dos mesos, hem disposat també de mitja hora tots els dies al final de l'escola, però sobretot és treball a casa. Calculem que unes 19 hores, o sigui, entre tots, unes 19 hores setmanals, 20, depèn també del moment.
0: Mitja jornada, gairebé.
1: Sí, sí, no, molt treball i moltes nits allà.
0: Ara l'Ora m'ho explicava, que un projecte com aquest requereix de moltíssimes hores i també segurament de moltíssima coordinació entre tots els membres de l'equip. Què heu après personalment i com a equip durant aquest procés?
3: Bé, començo jo. A mi personalment, jo com he centrat molt en la part de programació, tot el que vindria sent programes informàtics, aprendre a utilitzar tota la part de programació i com funciona, jo això no sabia pràcticament res abans, em vaig informar un muntó. Aleshores, d'això he après molt. I després, com a part d'equip, a gestionar, com repartir-nos el treball entre tots perquè tothom hagi de fer alguna cosa i que no recaigui tot sobre una persona, que al principi va ser el Bruno qui va començar fent totes les idees. Aleshores, al principi qui centrava tot en això era el Bruno. I després ja ens vam començar a repartir el treball i tota la feina es dividia molt més i tot fluïa molt millor.
2: Jo, a lo personal, he pres bastant 3D perquè ja sabia utilitzar alguns programes, però bueno, amb l'ajuda d'un contacte que tenia amb HP, el Sergi, em va ajudar a aprendre, per exemple, un programa que es diu Fusion, a utilitzar-lo, i jo vaig crear uns discos que pel CANSAT, que seria l'estructura interior, i el Sergi em va dir que estaven bastant malament, que li faltaven algunes coses, que passava massa. Llavors, clar, ens va millorar. Llavors, després, el que seria la carcassa, li vam posar una rosca perquè poguéssim obrir-lo i tancar-lo, i se'm va fer molt més complicat perquè no era, no, tenia que tenir un gruix concret perquè la màquina 3D crec que no feia menys d'un mil·límetre de
5: sí, el mínim d'impressió.
2: Clar, clar. Llavors, pues, això em va costar bastant i va ser molt complicat, però bueno, quan vaig tenir la carcassa acabada, el Sergi em va

0: ostres, doncs realment he après molt. Vull dir, jo he après molt el que diem de tot de la part de tecnologia. Jo és que no en tenia ni idea, perquè una característica aquí és que tots fan l'itinerari tecnològic menys jo, que faig el científic. Llavors jo no feia tecno i la veritat és que no en tenia ni idea i he après un munt en aquest projecte, ja sigui una mica programació, una mica dels sensors, una mica d'aquesta part 3D, i això al final és una cosa que està molt bé veure-ho acabat i pensar, bueno, doncs potser d'aquí un mes, dos, ho podem tirar, podem veure que mesura dades reals i podem fer aquesta presentació final, que al final potser no és dins del concurs, però ens hem après un munt.
1: Clar, ho diu la Clàudia, vosaltres esteu a quart d'ESO. No sé si ha canviat una mica la vostra visió d'una manera d'aplicar tots els coneixements que heu anat adquirint durant la vostra educació, sobretot en ciència, en tecnologia, en programació. No sé si ja teníeu clar quin tipus de batxillerat, en el cas que vulgueu fer batxillerat, volíeu fer i quin, fins i tot quina carrera, després de fer un projecte d'aquestes característiques.
2: Bueno, sí que fer el CANSAT a mi m'ha motivat molt a seguir en aquest itinerari tecnològic, tirant per una enginyeria, no? Fer projectes així. També hi ha hagut moments en què et desesperes una mica, però tot plegat sí que suma molt. I això, a nivell d'aprendre, no només coses així tecnològiques. Jo, per exemple, el que m'emporto pràcticament el que més és saber contactar i perquè, bueno, m'he encarregat de tota la part de difusió i patrocini. Llavors, una cosa simple com crear una pàgina web, contactar amb patrocinadors, arribar a medis, com per exemple aquí la ràdio, aconseguir, mai pensava que podria arribar a aquestes coses i, ostres, he après molt i crec que a més és una cosa molt, molt útil per un futur. I també, bueno, com he estat també en la selecció de cada component, bueno, poden ser xorrades, però característiques de cada cosa, com funcionen els components, i, bueno, i coses de que això dèiem gestió de grup i això també és molt important i ho hem après.
1: Mm-hmm. Voleu afegir alguna cosa?
3: No.
1: No? Tenim, ara deia el Bruno, no?, que feia la part aquesta de contacte amb mitjans per aconseguir entrevistes, per explicar tot el vostre projecte, i la Clàudia ens explicava que, tot i que no havíem passat el tall a la següent fase del concurs, el vostre projecte segueix endavant. La vostra idea és fer el llançament des del Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat. Nosaltres voldrem seguir-ho, eh? Tenim els companys de la part de televisió que potser es podem acompanyar a fer aquest llançament i que ens expliqueu com va. Teniu data prevista o encara esteu pendent de final calendari?
0: Mira, justament, el Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat encara no hem contactat amb ells. És una entitat que ja hem col·laborat, l'Institut ha col·laborat amb ell perquè l'any passat vam fer una optativa que era, es deia, construcció d'un satèl·lit, justament, que era molt menys complex, o sigui, ho vam fer dins d'un tàper o un recipient de plàstic, però ja ens ho van tirar i de fet hem anat dues vegades amb l'institut. Llavors esperem poder contactar amb ells quan tinguem tot soldat i tot ja perfecte, poder contactar amb ells potser d'aquí dues setmanes, un mes, i establir data, segurament abans d'acabar el curs segur.
1: Doncs estarem en contacte amb vosaltres. Digues, Bruno.
2: Bueno, jo ara més que res dic que, clar, ara que no estem en el
1: molt breu,
2: concurs,
1: que es queden 40 segons.
2: Ostres, pues res. No és tan important.
1: No? Si pots dir molt breu, pots dir. No, clar, endavant, clar. No? Doncs ens acomiadem, perquè estem arribant al temps final. Podríem parlar molt més d'aquest projecte. Però escolteu, des de la Comissió de Comunicació, seguim en contacte, seguirem com evoluciona el projecte del CANSAT i el dia del llançament. Volem ser-hi, us volem seguir, ho podem explicar als veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és molt interessant que des d'un institut públic es facin projectes com aquest i que engresquin els estudiants en les STEM, que tanta falta fa. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Avui aquí, que a vegades penso que cada cop parlo menys d'aliments.
1: Vols dir, potser que parles menys de, no sé, de què són els carbohidrats?
2: Exacte, sí, però ja m'agrada, perquè tenim massa informació d'això.
1: Bé, és que si no, podem tirar de hemeroteca o podem tirar de podcast i podem recuperar que al llarg de tots els anys que has fet capítols i capítols aquí, hem parlat de tot, absolutament de tots els nutrients i de com trobar-los i del plat de Harvard, etcètera, etcètera. Però avui volem continuar parlant d'aquestes motxilles de plenes d'experiències que ens fan tenir normalment una mala relació amb el menjar. La setmana passada parlàvem d'aquestes motxilles que més o menys heretem amb el nostre entorn més proper, a la nostra família, cadascú les seves, però moltes molt comunes. I avui volíem continuar parlant d'aquestes motxilles socials, no?, que sobretot ens entren a través dels missatges de la tele, de la publicitat i de la indústria. Mm-hmm. I aquí, deixa'm dir que s'obre un meló, però molt poc saludable, no?
2: Sí, un meló processat, ultraprocessat.
1: Ultraprocessat. La setmana passada acabàvem amb aquell exemple i direm el nom, el nom comercial, del Häagen-Dazs de Kilo, quan en les pel·lícules romàntiques allò hi ha un trencament i veus la protagonista, normalment dona, menjant-se aquell gelat gegant mentre plora.
2: Plorant, ara ho estava visualitzant.
1: Sí, sí. Però, clar, hi ha molts altres exemples que ens fan tenir un vincle emocional poc saludablement menjar, no? Mm-hmm.
2: Són aquests missatges que rebem i que els anem posant sense ser conscients a les nostres motxilles, i molts d'ells doncs, ho fem a través dels anuncis de productes doncs, que normalment són poc saludables, no? Però que ja no és el que l'aliment sigui poc saludable o no, sinó el missatge que transmet. No sé si vols començar tu amb algun exemple.
1: Per exemple, sí, tant. Em vaig quedar amb ganes de parlar-te de les pizzes.
2: Sí.
1: No? De quan tens un problema familiar, quan la nena adolescent no entén els pares, se soluciona menjant pizza.
2: Sí, és divendres.
1: És divendres i toca pizza i el món s'arregla.
2: I el món s'arregla amb la pizza.
1: Exacte. I d'entrada ja tens un dia a la setmana on s'ha de menjar pizza sí o sí, ultraprocessada al forn 7 minuts, no? I que a més allò serà un gaudi familiar i segur.
2: Sí, a veure, al final, si menjar en família, sí, és veritat que alleugera moltes situacions, però si hi ha un problema s'ha de parlar, no? S'ha de treballar, potser no avui, potser si arriba l'adolescent creuada, potser avui no és el dia per parlar-ne, no? Encara que hi hagi pizza, potser és demà, val? I òbviament no hi ha d'haver una pizza i la pizza no és la solució de tot, però sí que és un missatge de... Vinga, va, saps? Sí. Vull dir, vinga, fem una pizza i ho solucionem.
1: I ja estàs tot arreglat.
2: Sí, és un missatge que l'anem posant a les motxilles. No tothom, vull dir, compte amb això, perquè ara llançarem missatges que hi haurà persones que diran, doncs a mi això no m'ha afectat, cert. Però segurament se queda en el nostre subconscient i en algun moment donat doncs estarem de mal rotllo a casa i direm, ei, fem una pizza, no? Com associant aquell moment ho solucionarà tot. Anem a parlar d'altres, val?
1: Perquè... Espera un segon, abans que obris un altre part del meló. Tu creus que si hi ha un problema familiar s'ha de tractar mentre se sope?
2: No.
1: Sope, no?
2: No, no, no. La taula, a la mesa s'impressiones.
1: D'acord, sí? A la mesa s'impressiones. És sopa i...
2: El moment de taula és un moment de gaudir, sí? Podem estar més callats si hi ha una mica de tensió, però intentar que sigui el més lleuger possible. I a la taula no es discuteix, no es castiga, no és moment de gestionar conflictes. Els conflictes es gestionen, pot ser...
1: Abans de sopa o després,
2: exacte.
1: O a la tarda o quan sigui, no?
2: Però no en el moment que estem menjant, perquè doncs perquè al final aquestes emocions doncs traspassen, no?, cap a la relació que acabem tenint amb el menjar. És possible que aquell dia, si la gestió, no?, el conflicte és molt fort i jo m'estic menjant un bròquil, pot ser perfectament, depenent de l'edat que tingui, però pot ser perfectament que no vulgui tornar a veure el bròquil perquè quan hi havia bròquil present hi havia aquest conflicte. Per tant, no? O sigui, a la taula, molt bona pregunta, Pili, i no, a la
1: per
2: taula...
1: Per tant, aquesta gestió de l'adolescència a través de la pizza no seria tampoc un exemple.
2: No seria un bon exemple, exacte.
1: Què més? Anem... Sí, quins altres exemples sí. se t'acudeixen a tu?
2: A mi hi ha un en especial, que són uns cereals, que no diré el nom, tot i que ja l'he colat mitjanament. que jo crec que s'enduria el premi dels missatges subliminars, no? Sí, és a dir, legalment, val? No podem fer declaracions que no són certes, val? Ni escrites ni parlades. Però a través de la imatge, com que la imatge cadascú la interpreta a la seva manera, doncs podem donar molts missatges, no? I en aquest cas, en aquests cereals, hi ha dos tipus d'anuncis, no? que donen un missatge brutal, i és, un és, hi ha una dona que surt amb roba interior o amb biquini, val? Segurament ja comenceu a visualitzar l'anunci que és i el producte que és, i va a recuperar uns pantalons texans, no? De darrere de l'armari, perquè imagino, jo, el que interpreta la meva ment, no serà la teva, Pili, però el que interpreta la meva ment és que és d'alguna temporada passada, val? I que gràcies a menjar aquests cereals, doncs ara se'ls pot posar, i jo sempre dic que li pugen millor que a mi me puja el pantaló del pijama, val? Sí, és que és, no? És un texà, vull dir, a veure, independentment del teu cos, el texà no puja molt àgil, val? O sigui, el texà no costa una mica de pujar. Doncs no, li puja superàgil, no? Llavors, el que interpreta la nostra ment és, si vull recuperar aquells pantalons que ara no em van bé, doncs menjant aquests cereals m'ajudarà, no?, a tenir aquest cos perquè els pantalons m'entrin així. Val. Un és aquest, val? Però és que el mateix producte té un anunci, és que, i aquest és, de veritat, de posar-nos nerviosos, no?, que és una dona que menja aquests cereals i de repent se comença a veure com unes fases de la seva vida, que és surt jugant amb els seus fills superfeliç amb una manguera, sí? Tirant aigua, una felicitat, o sigui, soc la mare perfecta, no? Després surt amb les seves amigues i és com la protagonista, no? I és com, doncs, la meva vida social superbé. Després surt amb un vestit vermell entrant en una festa i pum, ja directament li ve l'home de la seva vida, no? O sigui, si és que és, de veritat, un esperpento, diria. És que és de veritat. O sigui, el pitjor anunci que he vist mai... L'enginy és brutal, eh? Però al final és... Què interpretem? Menjar cereals?
1: Sí.
2: I tindràs èxit a la teva vida.
1: I tindrà, bueno, bé, una forma d'èxit que és la que també et venen socialment, no?
2: Exacte.
1: Que és portar un vestit vermell, ser mare, trobar una parella masculina... No?
2: Sí, exacte.
1: I ser la princesa del conte rescatada.
2: Mm-hmm, patriarcat total.
1: Ah, val, perquè hi ha molta pressió cap a les dones, també cap als homes, i cada vegada
2: més. Cada vegada més, sí.
1: I cada vegada més. Però sobretot cap a les dones, o com a mínim, anava a dir ancestralment no, però de què ve de molt lluny?
2: Sí, és a dir, quan parlem d'aquestes motxilles, que són generacionals, no?, que les anem traspassant, doncs les dones hem de dir que portem motxilles envers al cos i a l'alimentació des de fa més anys, no?, o almenys motxilles més grosses. No és que els homes no en portessin, però sí que ara ha començat a augmentar la pressió estètica cap als nois, cap als homes, però fins ara, jo crec que si jo em poso al costat d'una persona, d'un home de la meva edat, no?, jo crec que jo portaré més motxilla amb frases, no?, que he anat rebent al llarg de la meva vida per l'estètica, que un home de 38 anys. Que no dic que no l'hagi rebut, però
1: sí.
2: Segurament amb menys quantitat. Llavors, doncs, bé, moltes vegades, pues això, que el que tu deies, no?, que relacionem èxit amb un cos prim, i per tant, si tu menges el cereal, tindràs un cos prim, i per tant tindràs èxit en totes les escenes de la teva vida, no? O sigui,
1: clar.
2: A mi m'explota el cap.
1: I també vincular a aquesta dieta saludable als cereals ultraprocessats, també en nens.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, no tenen per què estar els cereals presents. O sigui, uns cereals poden ser uns macarrons, o poden ser un pa integral, o pot ser un arròs, sí? O sigui, no és necessari.
1: Són els salvadors dels esmorzars, per exemple, no?
2: Sí. Jo crec que en el moment en què ens hem posat a dir que un bon esmorzar és un cereal, un làctic i una fruita, doncs la indústria t'ha tret els cereals ensucrats, el suquet i el iogurt també ensucrat, no? Vull dir, o el cacau, o sigui, el sucre sabor cacau que hi poses a la llet, no? Llavors, clar, vull dir, aquí... Penseu que... O sigui, pensa, Pili, i si reflexionem, cada missatge, cada estudi que surt en algo que ens pot afavorir amb la nostra salut, la indústria ho agafa i treu aquí, no?, i treballa aquest màrqueting, que és que tenen persones brutals, eh? O sigui, jo, premi... No, no existeix el Premi Nobel al marquetero, no?
1: Sí que hi ha premis amb millors
2: sí,
1: màrqueting.
2: Doncs, sí, doncs, no sí, ho sabia, sí. Doncs...
1: Però Nobel no, Nobel no.
2: No.
1: Que el donen els reis.
2: Sí.
1: El Nobel, els reis suecs. O noruecs.
2: No ho sé, la veritat.
1: No sé ara si són suecs o noruecs. En
2: no
1: qualsevol
2: sé.
1: Cas, tot això, i deixa'm lligar una mica, no? Una de les coses que ens expliques és que hem d'aprendre a menjar lliure. Aquestes motxilles...
2: No ens... Les hem de revisar.
1: Exacte, perquè ens fan més difícil menjar lliures.
2: Mm-hmm. Les hem de revisar, no les podem treure d'avui a demà. Penseu que hi ha missatges que els tenim i que, a més, la societat ens ha premiat. És a dir, no és que jo tinga... Per exemple, ara que parlàvem dels cossos prims, val? No és que jo tinga el missatge de que un cos prim me farà tenir més èxit i, per tant, he de deixar aquest missatge. És que és possible que una persona hagi tingut més èxit per tenir el cos prim. O sigui, que no només és un missatge, és que és una realitat. És que socialment s'ha premiat realment. No és que es premi verbalment, sinó que hi ha moltes persones que no hauran arribat a un lloc de treball o no hauran pogut estar... o no l'hauran acceptat en un entorn pel seu cos. I això és real. Per tant, o sigui, que, clar, és una motxilla que no és només... No, sí, m'ho han dit i ja veig que no. No, no, és que ho he viscut.
1: Clar.
2: Llavors és algo que és social, és molt difícil de canviar, però d'aquí també... Si tenim fills i filles, doncs abans de donar qualsevol missatge, revisem els nostres cossos, sí?
1: Naila.
2: Les nostres coses, perdó. No,
1: sí, les nostres
2: motxilles. No hem de revisar res del nostre cos.
1: Mentes. Naila, a la mesa s'impressiona és que podem comprar-lo encara online, a través del teu Instagram, my-nutritionist, i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
3: Hola, em dic Nabil Mjahed Didi i de l'Escola Tabor de Barcelona, de quarta. El poema que ha escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'ha agradat les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol ser enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols ben remullar.
2: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
5: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'Escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com un lladre s'ha escapat.
2: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Creus.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: Sovint associem a la inversió a tenir molts diners, però tothom amb una mica d'estalvis pot generar alguns guanys que li permetin tenir una economia una mica més folgada. Avui li preguntem al nostre expert, el Lluís Basart, advocat i soci d'Auren Legal, professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Molt bon dia, Lluís.
1: Hola, bon dia.
0: Cal tenir molts diners per invertir?
1: No, en realitat no. De fet, es pot fer inversions, tinguis pocs diners o molts diners. Evidentment, quants més en tens, doncs més es veu, no?
0: Uh-huh.
1: És a dir, més substancial pot ser la rentabilitat que puguis treure, no, d'aquests diners, però no és una persona amb uns petits estalvis els pot fer treballar, diguem-ne, a l'objecte de treure rentabilitat d'una forma eficient.
0: Doncs mirem d'explicar avui en què podem invertir i després quina repercussió té Hisenda, és a dir, què ens restarà dels guanys que tinguem. Anem al punt de partida. Tenim uns estalvis en un compte corrent. Què podem fer a partir d'aquí?
1: Tenir uns estalvis a un compte corrent probablement és el menys rendible. Val? Tots sabem que els comptes corrents avui en dia o no donen interessos, no donen rentabilitat, o donen molt poqueta, molt poqueta. Què passa amb els diners en un compte corrent quan parlem d'estalvi? Si és un compte corrent que té moviment, doncs per això és, no? Però uns diners acumulats que he estalviat i que no els necessito ara mateix i, per tant, els vull invertir i treure'n una mica de profit, si els deixo el compte corrent, l'efecte de la inflació fa que cada vegada aquells mateixos diners, posem que tinc 50.000 euros, per exemple, estalviats, no?, en un compte corrent. Aquells 50.000 euros, avui podré comprar X coses, val? D'aquí 5 anys probablement podré comprar moltes menys coses. És a dir, l'efecte de la inflació fa que el poder adquisit d'aquells diners
0: vagi
1: minvant. Per tant, hauria d'intentar treure rentabilitat perquè augmentin de valor.
0: Per tant, ens plantegem donar-li una miqueta més de vida a aquests estalvis i vull treure una mica de rendibilitat. Què hem de fer?
1: Bueno, crec que hauríem de tenir en compte diverses coses, no? Hi ha un tema bueno, que és així, que no falla, per dir-ho d'alguna manera, que és el risc. És a dir, tothom associa a una major rentabilitat amb un major risc i una menor rentabilitat amb un menor risc. A vegades, quan vas a fer una inversió de tipus financer, que normalment ho faràs a través d'una entitat financera, et parlen, fan un test, no? Ara estan obligats per llei a fer un test per veure quin és el teu perfil de risc. Ells ho graduen de 1 a 6. Un 1 és molt poc arriscat, molt prudent, i un 6 és molt agosarat. Per tant, ells tenen productes, no?, de tot tipus, accions, fons d'inversió, bons, deute de l'Estat, hi ha molts productes financers on pots invertir. El més típic potser són els fons d'inversió, que és bastant popularment bastant conegut, però inclús amb els fons d'inversió hi ha alguns que inverteixen en empreses més arriscades i altres que són més prudents. Per tant, quan parlem de rentabilitat i d'obtenir rentabilitat i on invertir, un primer tema que hem de tenir en compte és el meu perfil de risc. Si sóc una persona molt prudent, evidentment trauré menys rentabilitat i faré inversions més prudents, que no te la juguis tant. Un fons d'inversió moderat, o, per exemple, si sóc molt agosarat, igual inverteixo en criptoactius. No? O sigui, això és un tema molt, molt perillós perquè puc guanyar el triple, el doble, o puc perdre-ho tot. Per tant, a més risc, més possibilitat de treure rentabilitat i, per tant, guanyar diners, però també més possibilitat de que si no va bé ho perdi tot. Per tant, el risc que jo estigui disposat a assumir és un dels punts importants que hauré de tenir en compte, val? Per a l'hora de triar, o que m'ajudin a triar, no?, la inversió. Associat al risc hi ha moltes més coses, eh? Evidentment, la rentabilitat és l'objectiu. Tenim que anar en compte amb les comissions, això sí que també tenim que fixar-nos-hi, perquè, clar...
0: Quin tipus de comissions?
1: Comissions, sobretot, d'entitats financeres. Quan jo compro unes accions o compro un fons d'inversió, inverteixo un fons d'inversió o deute de l'Estat o el que sigui, l'entitat financera és possible cap a la gestió de facilitar-me, diguem-ne, la inversió. Si vaig a una entitat financera, em cobra una comissió. Llavors, tenim que tenir en compte perquè potser una part d'aquesta rentabilitat primer, se l'endurà Hisenda, com veurem després, no?, perquè tindràs que tributar per aquesta rentabilitat. Rentabilitat igual a benefici, eh? Que treu un benefici d'aquests diners. Val? I, per altra banda, el banc també cobrarà unes despeses de gestió o unes comissions de gestió. Tenim que tenir en compte perquè això també minva la meva rentabilitat. Per tant, cuidado que hi ha algunes entitats que potser tenen unes comissions molt altes.
0: Però aquestes comissions per despeses de gestió, amb quina periodicitat hi són?
1: Bueno, dependrà de l'entitat també. Normalment poden ser trimestrals, tampoc tenen per què ser mensuals, eh? Poden ser trimestralment, el més estàndard, m'atreveixo a dir que és trimestral. Trimestralment et cobren per la gestió de la cartera i, bueno, i et preguntes què deuen fer, no? Se l'estan mirant. No, és veritat que hi ha gestions més actives i altres més passives, eh?
0: Llavors és que m'estic plantejant que si el nivell de risc de la meva inversió ha de ser baix perquè som una mica porucs i no volem arriscar massa, entre pitos i flautes, la rendibilitat que em donarà serà baixíssima, no? Si ja és baixa de per si perquè arrisco poc, entre les comissions i de més em puc quedar Com molt, estava, pràcticament.
1: Pues sí, molt poca cosa. És veritat, sí, correcte. És veritat que els impostos pues, van en funció a l'import del benefici i normalment, dic normalment, les comissions també és un percentatge sobre el que obtinc. Però igualment, clar, puc quedar, sí, sí, puc quedar molt com estava. Si sóc molt prudent, al final em quedarà algo, però aquest algo probablement serà bastant insignificant, per dir-ho d'alguna manera.
0: Hem parlat del risc de la inversió, però ara podem parlar també dels tipus, no?, d'actius, és a dir, allò en què podem invertir, no?
1: Sí, aquí sí que estarà una mica condicionat per la quantitat que jo tinc estalviada i que vull invertir. Val? Com ara comentàvem, hi ha inversions en actius financers. Actius financers, l'univers és molt gran. Val? Puc invertir, com us deia, en accions de societats que utilitzen a borsa, petites quantitats, en fons d'inversió, en deute públic, en plans de pensions, si ja estic pensant en una jubilació i vull també treure una rentabilitat dels diners que hi poso. Puc invertir també en actius immobiliaris, clar, puc comprar un pàrquing, un pis, depèn dels diners que tingui, evidentment, la meva inversió podrà ser més d'un tipus o d'un altre. Les inversions immobiliàries, bueno, és un tema de treure en rentabilitat a través del lloguer, val? Si jo compro alguna cosa, però és per mi, evidentment no tinc cap rentabilitat, si jo compro alguna cosa i aquest alguna cosa, un pis, un pàrquing, ho llogo, doncs, evidentment la meva rentabilitat vindrà associada al lloguer que obtingui d'aquella finca. Després hi ha altres tipus d'inversions, com us deia abans, de criptoactius. Tu pots invertir d'una forma més agosarada, perquè sempre és una inversió de risc, criptoactius, amb startups, també podria invertir en startups, no? Empreses emergents, que aquí a Sant Cugat en tenim unes quantes, no? Que han vist que han anat al Mobile Congress, no? És a dir, que n'hi ha unes quantes, pot invertir, si et donen entrada, elles fan rondes de capital per captar diners, tu pots, si saben, si estàs estàs a la White, diguem, pots invertir, aquí també és un tema de risc, perquè l'startup pot anar molt bé o pot tancar, val? Si ets autònom, i això és un tema diferent, també pots invertir amb incentius fiscals per produccions cinematogràfiques, si també hi ha coses ja més de, ja no estan per un particular, seria més per un autònom que tingui activitat econòmica important, o per una empresa, que també poden treure'n profit de inversions amb deduccions que poden aplicar.
0: I algun altre... Bueno, són uns quants, eh? De fet, hem parlat dels financers,
1: sí,
0: dels immobiliaris, i d'aquests altres que tenen a veure amb les criptomonedes o bé empreses. Sí.
1: Empreses. Sí.
0: Hi ha algun consell allò que diguis això? Ho heu de tenir molt, molt present.
1: Sí, hi ha un tema important amb les inversions i amb la rentabilitat de les inversions, que és la tributació també, no? Que ara farem un repàs molt breu, si voleu, eh? Però una mica el que jo diria és mai deixis que la fiscalitat decideixi la teva inversió. És a dir, la fiscalitat és important, la tenim que aprofitar al màxim, val? És a dir, si voleu aconseguir una bona fiscalitat, doncs millor, perquè pagarem menys impostos, però no condicionaria mai la meva voluntat d'inversió, més agosarada, més prudent, pel tema de que això paga poc o paga molt. Val? Primer és la meva voluntat d'invertir i després ja buscarem, o ja, bueno, si aconseguim aprofitar la fiscalitat al màxim, doncs millor.
0: No deixem de... no podem obviar que també hi ha una qüestió emocional, no? En tot això.
1: Correcte. Sí, sí. Aquí també hem d'evitar comportaments del tipus, com que tothom ho fa, jo també. Com que tothom compra, i segueixo amb l'exemple de les criptomonedes, o criptoactius, com que tothom compra això, doncs jo també, perquè deu ser bo. No ens deixem portar pel grup, no? Perquè potser el que tothom fa no acaba sent el millor. Val? Per tant, aquí tenim de posar una mica de seny i dir, bueno, no perquè tothom ho faci, ha de ser bo. Tenim que tenir criteri i saber quin és el nostre perfil de risc i on volem, on serem més còmodes invertint. També és veritat que a vegades hi ha coses, tu compres, pots comprar doncs, unes accions, no? O pots invertir en un fons d'inversió i comença a anar malament, comença a perdre, perquè clar, tu pots invertir i pots guanyar o pots perdre. Hi ha vegades que la recomanació és mantenir la inversió perquè ja es recuperarà, pot ser una tàctica, sí, però hi ha vegades que hi ha inversions que ja veus, no? O t'ho poden dir els experts, no? Si estàs a través d'una entitat o alguna cosa, ja veus que allò mai es recuperarà. Per tant, tampoc mantenir-ho perquè sí és un error, és millor vendre-ho a temps i almenys no perdre-ho tot. Però bueno, això sí que és un traje a mida, eh? Vull dir, cada cas és particular i s'ha d'analitzar si val la pena mantenir la inversió en pèrdues esperant que recuperi, o és un tema que no té futur i per tant millor ja vendre-ho i mira, tindré pèrdues però almenys les faré en aquell moment. Bueno, això és un tema que s'hauria de
0: veure. Per tant, és important que estiguem assessorats, perquè, clar, nosaltres invertim, però coneixements, la majoria de la població no és que en tingui, no? Es deixa portar una miqueta pel, bueno, pel que em diuen, pel que em puc imaginar, pel que sé, però sí que seria convenient segurament, no? Buscar... Un assessorament?
1: Correcte, sí, sí. Buscar un assessorament, depèn de la quantitat. Com més important sigui la quantitat, més important és buscar assessorament. També és veritat que amb el món financer, inclús amb el món immobiliari, quan passem d'inversions financeres o immobiliàries, és veritat que ningú té el que en diuen la bola de vidre, no? És a dir, ningú sap, inclús els experts financers...
0: El risc hi és sempre.
1: El risc hi és sempre. I ara, no, és que la guerra d'aquí, és que allò, l'altre... Hi ha una forma d'analitzar, diguem, la realitat econòmica, però sempre, a vegades, hi ha sorpreses, no? Per mostra la pandèmia. Ningú s'esperava que arribés la pandèmia i ho va parar tot, no? Vull dir que una mica crec que ens hem d'assessorar, sí, però també a vegades ens hem de guiar una mica per la intuïció. Per la intuïció, o el que hi ha persones que han fet molts diners perquè han sigut hàbils, han tingut sort, digue-ho com vulguis, i s'han deixat guiar.
0: O les dues coses.
1: O les dues coses, correcte. Que no és fàcil.
0: Si ens... Hi ha unes premisses bàsiques que s'haurien de tenir en compte, no? A l'hora de fer aquestes inversions.
1: Sí, jo us diria, una mica algunes les hem comentat, és a dir, tenim que buscar la seguretat de la inversió, i aquí dependrà del perfil de risc. Jo puc arriscar-me més o menys segons tingui menys por o més por en aquest risc, no? Per tant, la seguretat és un tema que hem de calibrar i buscar. O, evidentment, la rentabilitat és una altra premissa que hem de tenir en compte, com hem comentat. Hi ha la fiscalitat, val? També és veritat que la fiscalitat, que ara fem un repàs en un minut, si voleu, molt ràpid, però també tenim que tenir en compte la sostenibilitat. Això depèn de cada persona, hi ha qui és més sensible o no. És a dir, hi ha persones que diuen, no, jo vull invertir en accions d'una societat o en fons d'inversió que inverteixen, en definitiva, en accions de societats que siguin sostenibles. És a dir, que tinguin unes polítiques medioambientals, per exemple, o socials, diguem, que vagin alineades amb el que jo penso, no? Per tant, la sostenibilitat de l'inversió, tot i que és un tema subjectiu, sí que, bueno, jo diria que és important que pensem quan una entitat ens recomana, mira, inverteix aquí, que guanyaràs molts diners. Sí, sí, però aquesta empresa que em farà guanyar molts diners amb la inversió, jo crec que seria important veure si és sostenible, perquè potser si no ho és, doncs per molt que vull guanyar diners, no m'interessa invertir-hi. La temporalitat, la liquiditat, també això és molt important, a nivell pràctic, és a dir, jo puc tindre 50.000 euros, els puc invertir, però si no els puc tocar en 2 anys, igual em crea un problema. Per tant, que sigui líquid, que sigui disposable aquella inversió quan ho necessiti, si ho necessito per un imprevist, també és important tenir en compte. Preguntar sempre com fa una inversió, sobretot financera, si és immobiliària sabem que hauré de vendre, no?, per fer-ho efectiu, però si és una inversió financera que no em quedi atrapat, jo sé, un període de temps en què no pugui tocar els diners, perquè si tinc un imprevist el necessito, doncs això és un altre factor a tenir en compte. I per últim, la diversificació. S'ha dit que diversificar, a vegades si depèn també la quantitat de diners, quants més en tinc, més fàcil és aplicar aquest criteri, no? De dir, bueno, doncs anem a diversificar unes inversions que tinguin poc risc, potser unes altres una mica més agosarades, unes amb actius financers, uns altres diners amb immobles. Ara posem un exemple ideal d'algú que té molts diners i es pot permetre, doncs, anar diversificant. Però en pocs també, eh? En pocs també, si jo tinc 50.000 euros, doncs potser, si tinc ganes de jugar una mica, doncs potser em poso 40 amb un criteri prudent i 10 me la jugo. Dic, mira, ja sé que pot sortir malament, però també pot sortir molt bé. I me la jugo una petita part d'aquests diners, no? Bueno, això és criteri de cadascú, però diversificar el risc també és un dels criteris importants. I per suposat, i per últim, la fiscalitat. Això, tot això, si va bé i guanyo diners, haurà de pagar impostos. Si parlem de particulars, doncs hi haurem de pagar l'impost de la renta.
0: I però, clar, el que la gent també està molt pendent de quan fa operacions d'aquest tipus és, jo faig una inversió, però sé que després tot això em repercutirà en aquesta declaració. Mm-hmm. Quin percentatge s'emporta a nivell d'impostos als...
1: Exacte. Exacte, que em queda, no? Després de que passi Hisenda... No oblidem que en tota inversió tinc un soci que no tinc present, que és Hisenda, no? Que sempre vol, quan hi ha benefici,
0: sí,
1: sempre vol la seva part.
0: Que m'ajuda a cobrar.
1: Exacte, m'ajuda a cobrar i vol la seva part. Vale, bueno, els percentatges, quan parlem d'actius financers i immobles, perquè va el que en diu en l'escala de l'estalvi d'IRPF, i els tipus oscil·len entre el mínim és el 19%, el màxim el 30%. Si jo tinc una plusvalo, un benefici, un guany de fins a 6.000 euros, pago el 19%. Entremig del 19 i el 30 hi ha més tipus, hi ha el 19, el 21, el 23, val? I el màxim és el 30. Quan aplica el 30? Quan tinc un guany superior a 300.000 euros, que ja són molts diners. Si jo tinc un benefici superior a 300.000 euros, pagaré el 30%. Si el tinc de 6.000 euros, el 19. I si estic al mig, doncs pot ser el 21, el 23, etc.
0: I hi ha alguna manera de reduir aquesta contribució a Hisenda o...
1: Sí, fórmules màgiques no n'hi ha, val? El que puc fer és una mica jugar amb certs aspectes. Per exemple, quan jo inverteixo un fons d'inversió, que és una de les inversions més típiques, no? Hi ha molts tipus d'inversió a molts nivells de risc, per tant, puc buscar el que més s'adequi al meu perfil, no? El que puc fer és retrasar, no pagar, sinó retrasar la tributació. Per què? Perquè quan jo inverteixo un fons d'inversió, si em canso d'aquell fons o penso que ja no és bo o m'aconsellen que canvi, si jo canvio i trec els diners d'aquell fons i hi ha beneficis acumulats, hauria de tributar Hisenda. Però si ho torno a invertir en un altre fons d'inversió, aleshores no pago de moment. Val? Jo inverteixo 10, m'ha guanyat 5, per tant ja en tinc 15, si jo trec aquests 15 i els poso en un altre fons d'inversió, que penso que és més prudent o més agosarat, no? Depèn del que vulgui fer, no? Aleshores no tributo en aquell moment. No tributo per aquell guany de 5, no tributo. Tributaré més endavant quan ho vengui i m'ho posi a la butxaca. Però mentre vagi movent entre fons d'inversió, la tributació queda, el que en diuen, diferida. Això vol dir que queda ajornada al moment en què m'ho posi a la butxaca. Una altra manera, com us deia abans, hi ha vegades que hi ha coses que perden diners i no tenen... Bueno, s'ha perdut i s'ha perdut, no? Aquí tenim que, bueno, tenim que jugar... Si jo vull vendre alguna cosa que em provoca guanys, però sé que tinc alguna que tinc pèrdues, bueno, i això sí que s'ha de mirar en cada cas concret, potser puc fer coincidir en aquell any fiscal pèrdues i guanys perquè es compensen. Val? Si jo perdo 10 i guanyo amb una cosa i amb un fons d'inversió i el venc i guanyo 10 amb un altre, no pago. No pago perquè com que perdo 10 i guanyo 10 es queda 0, per tant la tributació és 0. Altres coses, repartir-ho, si puc, en diferents anys. També, com que les escales dels impostos són progressives, del 19 al 30 va saltant de forma progressiva, clar, si jo vull vendre alguna cosa i si ho reparteixo entre dos anys fiscals, mira, venc una cosa al novembre i l'altra al gener. Això tributarà separadament en dos anys fiscals. Per tant, trenco, per d'una manera, la progressivitat de l'impost. És com dir, si jo venc alguna cosa i tinc una plusvalua de 6.000, pagaré el 19. Vale? Si venc 6.000 aquest any i 6.000 l'any que ve, pagaré el 19 i el 19. Ara, si venc tot de cop, o sigui, 12.000 en un any, igual pago el 21. Val? Per tant, separar, diguem, el rescat o la venda, diguem, d'aquests productes en dos anys, si és possible, doncs em pot ajudar a baixar una mica la tributació. Val? Bueno, i això si no per parlar també d'incentius, que a vegades n'hem parlat ja en aquest programa, de la venda a la venda habitual. Recordem només que la venda habitual, si la ven una persona menor de 65 anys, val? Si amb el termini de dos anys reinverteix en una altra venda habitual, no paga cap impost sobre la plusvalor que pot haver tingut per aquella venda. Si la persona té més de 65 anys, no ens hem de preocupar, perquè sense fer res no paga. Val? Això sí que la venda, però té que ser, això sí, vivenda habitual. Recordem que hi ha incentius. Això pot, per què ho dic? Perquè pot ser una persona que està a punt de fer el 65, no té present això que estic dient, ven, i com que no vol reinvertir, paga tota la plusvàlua. Si s'esperés una mica a tenir el 65, no pagaria. Bueno, a vegades són petites tàctiques que, coneixent cada cas concret, es pot optimitzar la tributació.
0: Acabem amb una última reflexió, Lluís, de tot plegat.
1: Sí, una mica la mateixa que hem comentat fa uns minuts, eh? Jo diria que no deixem que la fiscalitat decideixi la inversió, però sí que el que hem de fer és aprofitar-la al màxim. I sobretot adequem les nostres inversions que puguem fer o que vulguem fer, les adequem al nostre perfil de risc. Val? Vull dir, una mica que sigui el més sostenible possible, que obtenim rentabilitat, però bueno, amb un risc moderat, que podem disposar d'aquells diners, bueno, i que diversifiquem el risc per allò que diuen, que es diu de no posar tots els ous a la mateixa cistella. No? És a dir, que si tinc uns dinerets estalviats, diversifiquem les inversions perquè no...
0: Efectivament.
1: No assumeixi, bueno, el risc estigui una mica diversificat.
0: Lluís, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia.
2: Escola Galí Bellesguard ha patrocinat aquest espai.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

0: Bon dia a tothom. Tenim amb nosaltres Helena Minuesa per seguir reflexionant sobre el tàndem entre cultura i educació per a la millora de la qualitat de vida. En aquesta ocasió, Helena, parlarem de caus i esplais, oi?
1: Així és, Sara. Bon dia.
0: Bon dia. Doncs explica'm una mica com podem definir els caus i els esplais.
1: Bé, Sara, primer de tot, deixa'm dir-te que el tema d'avui em fa especial il·lusió i l'he preparat amb molt de carinyo i amb molta tendresa gràcies a la inestimable ajuda de moltíssima gent, Sara, que al llançar jo la pregunta de què havia significat per ells i per elles el formar part d'un cau o d'un esplai, hi ha hagut com una allau brutal de respostes i això m'ha fet entendre quina és la dimensió del tema d'avui. Llavors, potser en 20 minuts no podré tocar tots els temes que m'agradaria, però sí que crec que podrem fer una pinzellada. Ja d'entrada, per definir els caus i els esplais, Sara, com que hem vingut parlant últimament del que és l'educació 360, no? Aquest model d'educació que surt de l'aula i que una mica el que vol és impactar en el desenvolupament de la persona des d'un altre espai que no sigui l'educació formal. Doncs els caus i els esplais són espais d'educació precisament així, no formal. Educació en el lleure, que el que fan és entendre que s'aprèn en tots els àmbits de la vida i que posen sobretot molt en valor l'espai directe doncs, d'interrelació personal, però també de relació amb la persona, de relació amb els altres, amb l'entorn, amb la naturalesa, i que en definitiva el que volen, Sara, és dir que eduquen per viure i per conviure i per transformar.
0: Molt bé. Tu personalment has anat a un esplai o a un cau?
1: Jo vaig arribar de forma una mica aleatòria a un esplai, a l'esplai Sarau, gràcies a una molt amiga meva que m'hi va convidar, però ja tenia 15-16 anys. Llavors, vaig arribar-hi poc temps, però el temps suficient perquè m'impactés, jo crec que en la meva manera de ser.
0: Carai. Com funciona? Bueno, primer de tot, d'on venen? Quin és el seu origen?
1: Sí, Sara, el seu origen principalment, bueno, podem distingir entre caus i esplais, no? Principalment. Diguéssim que els caus tenen un origen una miqueta més vinculat a nivell internacional amb el moviment escolta, a l'escoltisme de principis del segle XX, que bé, arriben a Catalunya amb força al llarg del segle XX i d'alguna manera els caus tenen fonamentalment tres pilars, no? Un és el creixement de la persona, busquen saber una mica qui sóc jo en aquest món, el pilar de l'entorn o el fer país, fer conèixer el territori, i després una tercera pota que seria la de la fe, que d'alguna manera s'ha anat com secularitzant, va venir originalment doncs, des d'un punt de vista més vinculat amb la religió catòlica, i s'ha anat transformant aquesta fe, i ara parlem més d'espiritualitat o de vincle amb la naturalesa, amb aquest concepte de transcendència amb la naturalesa. No?
0: Però
1: també
0: sí que manté un vincle al cau de Sant Cugat amb l'Església?
1: Que jo sàpiga, no. Però després repassarem, si vols, els caus i esplais que tenim avui dia a Sant Cugat, perquè sí que hi ha una mica de diferències, no?
0: D'acord.
1: En tot cas, ara m'agradaria quedar-me amb aquest concepte de que el cau veu del moviment escolta internacional, no? I que, d'alguna manera, l'origen dels esplais és posterior. És a dir, els esplais neixen sobretot amb força a Catalunya després del franquisme i en un context, ara ja saps, de lluita social, de moviment obrer, de recuperar espais, de crear espais per sobretot per enfortir la democràcia. No? En aquest context d'efervescència neixen els esplais com una aposta també per la transformació social, la inclusió de les diversitats de nens i nenes amb diferents realitats socials, sobretot un fort protagonisme de la gent jove que vol transformar la societat i que d'alguna manera a través del lleure, a través del món de l'esplai, doncs volen fer-ho possible i es volen vincular molt al seu entorn i al seu barri. Però, en definitiva, hi ha diferències, no?, entre un cau i un esplai. Evidentment, els caus són més estructurats, tenen una inspiració internacional, tenen més pes, potser, amb la part aquesta de l'aventura dels Boy Scouts, no?, que tenim en el cap a les pel·lícules.
0: Sí. Que van guanyant insígnies si aprenen a fer el foc.
1: Correcte, correcte. No? Aquesta part que la tenim bastant associada amb el moviment escolta. I els esplais potser, m'agrada pensar com que potser són més flexibles en quant a l'estructura, no? No hi ha tota aquesta part de la promesa i de la indumentària, etc. I estan més arrelats a nivell potser local o comunitari, posen més el focus en la inclusió social. Potser hi ha una menor ritualització dins dels esplais, però una amiga meva, la Mar, em deia és que, Elena, hi ha molts esplais que cauegen i molts caus que esplaiegen. Vull dir que està tot bastant barrejat a dia d'avui.
0: Sí. Bona definició, la veritat. Doncs molt bé, ja veiem en què es diferencien i què tenen en comú. Però llavors, si és el lleure, si és l'hora de l'esbarjo, si és el cap de setmana, si és la tarda, què hi pot haver d'educatiu, d'educador en aquest context?
1: Bé, principalment els esplais i els caus no tenen un fort component d'educació amb valors. Això que està tan de moda ara, educar amb valors, però que no sabem a vegades com fer-ho, no? Doncs en aquests espais, no, potser més lliures, no només de lleure, sinó també més lliures, més on es posa de manifest doncs, la diversitat, una mica el caos, no? Perquè tu pots arribar a un espai que no està tot estructurat i formal com està a l'escola o a l'institut, sinó que tot és possible. I en aquest espai fomentem l'educació en valors, Sara, la pau, la solidaritat, la inclusió, la generositat i, sobretot, un tema de desenvolupament personal, no? Pensar per nosaltres mateixes, fomentar el pensament crític, que altres vegades ja ho hem vingut treballant en aquesta secció, a treballar l'autonomia i la presa de decisions. Una persona que m'ha ajudat molt també, la Vero, que m'ha fet àudios, em comentava doncs, des del simple fet, Sara, de l'aventura de saber muntar una tenda de campanya per primer cop a la teva vida. Uh-huh. O la Mar, que parlava de que amb 12 anys ja es coneixia les línies de tren de Catalunya perquè havien d'anar a descobrir el territori i això... Tots aquests també valors, perquè estan vinculats amb la descoberta del teu país, del teu entorn, no? Totes aquestes coses que segurament passarien de forma molt estructurada o molt formal dins de l'aula, uh-huh. a l'espai del lleure és molt més fàcil que passi. I llavors, sobretot també parlem, Sara, del sentiment de pertinença a un grup. És a dir, el que fomenta sobretot un cau o un esplai és que una persona que potser... en un moment de la seva vida, parlem d'edats vulnerables, no? Sobretot les infàncies i les adolescències, en què molta gent no troba un lloc on sentir-se part o no forma part d'un col·lectiu molt potser segur o potser que se senti representat o representada. I l'esplai, el cau, ha sigut el lloc... M'agrada la paraula cau perquè és bastant metafòrica. Ha sigut el lloc... per molta gent amb la qual he parlat, de sentir-se com a casa, uh-huh. de tenir un espai propi. A més, un espai propi, Sara, lluny dels adults. Perquè si t'hi fixes, tots els caus i els esplais són llocs fonamentalment d'infàncies i de joves, però no sí. Hi ha adults.
0: Ja, és que, de fet, com a nena o adolescent, sempre m'havia cridat l'atenció i, de fet, tinc una amiga que es va apuntar al cau i jo sempre estava allà i potser m'agradaria. Però, en canvi, com a mare, ara penso és que són els nens els que es fan càrrec dels nens. No sé si deixaria la meva filla anar-se en un cap de setmana amb nens de 7. No sé qui són els monitors, quants anys tenen...
1: Clar, jo, o sigui, els
0: tenen molta responsabilitat.
1: Els monitors acostumen a ser a partir dels 17-18 anys, que hi ha aquesta part de transició, no? Passes de ser infant a ser cap, no? En els caus i en els esplais. I jo, Sara, sincerament, penso que és la millor oportunitat per creure, no? En que una societat en què ens cuidem uns dels altres és possible. Uh-huh. Ens hem tornat una societat molt individualista. Estem molt tancats a casa de cadascú, mirant el mòbil, mirant les pantalles, no? Així estic com exagerant moltíssim, però perquè ens entenguem. En canvi, l'esplai i el cau és aquesta aposta perquè les coses passin a les places, perquè les coses passin als carrers, perquè confiem de nou en que les cures, el cuidar-nos unes de les altres, normalment acostuma a ser molt femení, no, això, pot passar amb persones que no són de la nostra família. Uh-huh. Estableixes uns llaços amb els teus monitors i monitores que no són ni els teus pares, ni els teus germans, ni els teus cosins, ni els teus professors, ni mestres. Són persones en les quals confies, no? I segurament en moments determinats, Sara, potser confies coses molt més transcendents i importants que no has confiat potser a una persona adulta de casa teva perquè et feia por, tenies vergonya, no sabies com reaccionaria.
0: Això és algú que t'ha explicat algun dels teus testimonis?
1: Això m'ha passat amb testimonis que evidentment, doncs, no diré amb noms, però testimonis que m'han arribat a dir, Sara, que gràcies a l'esplai la seva vida va poder canviar. O sigui, és molt emocionant sentir gent que diu jo anava per un camí que, vist a dia d'avui, no? Sobretot en tema de consum de drogues i de, bueno, coses que podrien haver acabat diferent a com van acabar, i que gràcies a trobar un espai a l'esplai, no? Sortir de l'etiqueta que t'han posat a l'institut, sortir de l'etiqueta que t'han posat a casa, trobar-te amb una altra gent que confia en tu i que sobretot confia en el sentit de grup, perquè hi ha un fort component en el grup, en saber escoltar l'altre, l'empatia, el respecte, el que tothom té el mateix valor. Ningú és més important que l'altre, sinó que tots estem aquí per compartir i per, d'alguna manera, saber com arribar a pujar aquella muntanya de forma conjunta, no? I en aquest sentit, Sara, no sé si has tingut ocasió de veure la sèrie de 3CAT, Jo mai mai. És una sèrie que...
0: Vaig veure el primer capítol només.
1: Sí, doncs és una sèrie que jo sempre recomano, perquè molts dels valors que estem posant avui sobre la taula, no? Aquest respecte per l'altre, aquesta també escolta

0: lloc, tornar a veure doncs, el Jo Mai Mai, la sèrie, i dir, ostres, és veritat, això passava, no? Passava que una persona del grup doncs, tenia un problema i li explicava abans a la monitora que els seus pares, perquè sabia que la monitora potser no la jutjaria d'aquella manera. I potser pots detectar un trastorn alimentari abans, en un espai com l'esplai, abans que a casa. No sempre passa, evidentment, però... Uh-huh. És donar també oportunitats a resoldre conflictes, a enfrontar adversitats i sobretot una cosa molt important, Sara, és que l'esplai, per mi, l'oportunitat que vaig tenir de viure'l, era un lloc de sentit de l'humor, d'alegria, de riures... O sigui, això no ens en podem oblidar, que al final el que vol la gent jove és passar-s'ho bé. Sí, o sigui, sí. Està molt bé aprendre valors i tenir un vincle amb la naturalesa, amb l'entorn, amb la solidaritat, però què busca una persona quan és jove?
1: Passar-ho bé. Però tenint en compte que els monitors són tan joves, com no sé si has arribat al punt de saber com organitzen, com s'organitzen, com s'estructuren. Tenen un llibre del manual del monitor?
0: És molt fort, Sara. Aquest és un punt que a mi realment em sobta, perquè parlava amb la Mar, la meva amiga, i em deia que, Helena, jo dedicava 20 hores de
1: la setmana.
0: Potser ara no sé si era la setmana, però un munt d'hores, Sara, que, clar, ella parlava l'altruisme, la generositat, però que ho fas des d'un punt, Sara, de voluntariat extrem.
1: Sí, és com el primer voluntariat, no?
0: I per què ho fas? Per què? Perquè hi creus. Perquè creus que fent aquella tasca, perquè durant aquelles hores, donant aquella part de tu, del teu temps, transformaràs el món, d'alguna manera. I aquest punt també de... no vull parlar d'idealisme o d'utopia, perquè jo sí que
1: crec... Activisme, potser activisme.
0: Correcte. D'activisme i aquesta part de fe, fe entesa no des del punt de vista més vinculat a la religió, sinó una fe en què creure'n que és possible el canvi, no? Jo crec que estem en un moment vital, social, en què hi ha molt de pessimisme, només cal encendre la tele o la ràdio, però el canvi és, no és que sigui possible, és que és necessari, o sigui, pel futur del planeta i pel futur de les nostres filles. Llavors, qui pot canviar les coses? Qui està en capacitat de canviar les coses? Gent que amb la seva generositat, Sara, amb el seu voluntariat, amb la seva militància, perquè al final és militar per un canvi, digui, ostres, jo estic donant aquí el meu temps... perquè aquests infants puguin créixer diferent, pensant diferent. I ara et diré una cosa que no sé si serà políticament incorrecta, però jo sé detectar una persona que ha anat a un cau o a un esplai.
1: Uau!
0: Sí.
1: Molt agosarada,
0: em
1: sembla.
0: És bastant agosarada, sí. Potser m'he passat i ara tothom m'odiarà amb el que he dit.
1: Però és una cosa que tu, quan coneixes una persona nova dins teu, dius, ah, mira, aquesta segur que ha anat a l'esplai, o ah, mira, aquesta segur que no ha anat
0: potser
1: a l'esplai.
0: Potser no, perquè hi ha moltíssima gent que estimo moltíssim, que no ha anat a un esplai i té uns valors increïbles, però perquè a casa seva l'han educat, jo crec que bé, o s'ho ha treballat molt amb psicòlegs o amb la vida en general. Però sí que sé, Sara, que, per exemple, quan una persona va a buscar una feina, es valora positivament el fet de formar per donar esplai, segons quines feines, evidentment, si te'n vas a ser un gran executiu d'un banc, potser no cal, però em refereixo a que hi ha uns valors de cooperació, de treball en equip, d'escolta activa, d'empatia amb les diversitats, amb persones... que tinguis el que tinguis o vinguis d'on vinguis, formaràs part del grup igual, més igual d'on vinguis i el que siguis, no? I tot això crec que és un valor afegit que marca, i que és veritat, potser m'he passat amb aquesta sentència, però...
1: Aviam, clarament estàs fent un retrat molt positiu dels esplais i caus, on segur que també passen coses que no
0: Correcte.
1: Són tan positives ni bones, i de les quals també estaria bé... en algun moment indagar...
0: Donaria per un altre capítol, però sí, avui em volia quedar amb...
1: Amb
0: la part més lluminosa. I parlant de lluminositat, deixa'm, sisplau, fer un regal final, Sara, que és la lectura d'un text preciós del Carles Capdevila, que jo crec que defineix i resumeix molt bé tot el que hem dit avui. Si em permets, el llegiré.
1: Endavant.

0: Es diu Entusiasme sospitós i el va escriure Carles Capdevila el 2017. Són uns éssers estranys d'entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d'esplai o caps d'agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant gincames, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i 15 dies de juliol anant de campaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per la salut. La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d'uns quants milers. S'ha procurat fer burla d'ells com a xirocaires idiotitzats. Se'ls ha fet saber que s'han acabat les utopies i que la gràcia d'avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea d'anar a la muntanya i educant el lleure, assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares i mares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços, i el que és pitjor, a la canalla que cuiden també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el que es porta és no fotre res i fer cara d'estressat, i no pas passar-te el dia organitzant coses amb un somriure. L'administració els dona l'esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques perfectament desaprofitades els dissabtes per intentar que s'ofeguin en petits locals d'entitats que sovint són literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol del linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es perd al bosc, però ells allà, valents. Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa d'un mètode estranyíssim, anomenat seguir l'exemple, oi que sona carca? Molts nens d'esplai acaben assemblant-se als seus monitors i volen ser castellers, diables o voluntaris d'ONGs. I com que el moviment es renova, costa etiquetar-los de gent poc moderna perquè viuen al dia i s'adapten als nous temps. Si almenys tant d'esforç fos al servei d'una secta destructiva, s'entendria, i algun actor de Hollywood hi donaria suport. Però no, no són cap secta, i la seva voluntat és totalment constructiva. Ai, uix, quin concepte més passat de moda. Són tota una anomalia en els ambients derrotistes i les societats decadents. Algú els hauria d'aturar abans que se'ls acudeixi canviar el món de veritat.
1: Un gran final, Helena, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Sara.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU tenim amb nosaltres Lourdes Fàbrega, vicedirectora de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, l'ICMAP, i investigadora del camp de la superconductivitat, que ens parlarà de l'exposició quàntica a l'ICMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Benvinguda, Lourdes.
1: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí.
0: Abans de res, ens podries explicar què és la física quàntica en un llenguatge més o menys planer?
1: Bé, a veure, la física quàntica és la part de la física que explica com es comporta la matèria o com es comporta el món en general a l'escala més petita, a l'escala de partícules elementals i a l'escala en què normalment no tenim accés sensorial nostre. No podem notar i no podem veure les conseqüències. I aquesta física, que es va desenvolupar fa 100 anys i escaig, té unes peculiaritats que no observem en el que en dèiem física, on diríem física convencional, que és la que veiem doncs, quan se'ns cau una pilota, quan correm, etc. Aquestes peculiaritats, per tant, són poc concebibles per a nosaltres i, per tant, quan parlem de física quàntica, sembla que parlem, igual que quan parlem de física de partícules o d'altres ones gravitacionals, de coses científiques molt complexes que escapen a l'enteniment del públic en general. Sí que és veritat que la física quàntica té aquestes peculiaritats, però que val a dir que no entendríem el nostre món i els objectes i les propietats que tenen els objectes que veiem en el nostre dia a dia sense les propietats o sense la física quàntica.
0: D'acord. I ens podries posar algun exemple una mica més pràctic de per què la física quàntica, en el fons, com deies ara, ens afecta a tots?
1: Puc posar dos. Per exemple, sense les lleis de la física quàntica no tindríem els elements químics i no tindríem els compostos químics, perquè un dels trets fonamentals de la física quàntica és que l'energia de les partícules no pot tenir qualsevol valor, sinó que està el que es diu quantitzat. És igual que si ens diguessin que el pes d'una persona o l'alçada d'una persona no pot ser de 1,71, 1,72, 1,73 centímetres, sinó que ha de ser 1,7, 1,8, 1,9, o 50 quilos, 55, però no 51, 52, doncs el mateix per l'energia de les partícules. I això fa que per als àtoms, per als electrons dels àtoms, fa que puguin existir els diferents elements químics. D'altra banda, les propietats dels sòlids, si un és més dur, si un és més tou, en general tota la física de l'estat sòlid, si la conducció elèctrica, el magnetisme, no es podria explicar sense propietats que són quàntiques.
0: D'acord. En el teu cas en particular, què et va atraure cap a aquest camp? Què et va cridar l'atenció?
1: Bueno, jo vaig fer l'especialitat de física de l'estat sòlid, i en particular em va cridar molt l'atenció ja des de que ho vaig estudiar al final de la carrera, la superconductivitat. He de dir que ja tinc uns certs anys i va coincidir amb el que va ser el descobriment dels superconductors d'alta temperatura, que va despertar molta excitació a finals dels anys 80 i començaments dels 90. I, de fet, la superconductivitat es pot considerar un fenomen quàntic macroscòpic, no? Que en veiem conseqüències directes en el món real d'una propietat que és la coherència quàntica, que en principi doncs, està restringida en general al món subatòmic.
0: Per tu entenc que és el teu dia a dia, però m'hauries de posar una mica en context, sisplau, de què parlem quan parlem de superconductivitat?
1: Els superconductors són materials com metalls que en certes condicions de temperatura, especialment, o sigui, a molt baixa temperatura, no tenen resistència elèctrica. La resistència elèctrica, doncs, és valgui la redundància, la resistència que té un material o que exposa un material al pas dels electrons, del corrent elèctric. Això es tradueix en que quan endollem un mòbil per carregar-lo o quan toquem una nevera endollada o un ordinador, notem que es calenta. I es calenta perquè la resistència elèctrica el que fa és que es produeixin pèrdues d'energia. Doncs els superconductors, per sota d'una certa temperatura, són materials que no presenten resistència elèctrica. O sigui, les càrregues elèctriques es poden moure per ells sense cap mena d'impediment. I això té una conseqüència directa o un interès directe, i és que es podrien fer dispositius sense consum elèctric o amb molt menys consum elèctric que altres, però també té altres propietats que potser són una mica més difícils d'explicar, i és que alguns dispositius o alguns materials superconductors amb certes arquitectures, amb certes maneres de conjugar-los amb altres que no són superconductors, donen altres propietats que estan quantitzades. I això permet, per exemple, que es desenvolupin sensors extremadament sensibles, el que es diu sensors quàntics.
0: D'acord, em sorgeix ara el dubte de com és la feina d'una física quàntica, com tu en un laboratori, com seria els de l'IGMAP. És una feina bàsicament teòrica o de seguida esteu buscant aplicacions pràctiques o pel món on vivim també podríem dir comercials?
1: Bé, no em considero una física quàntica, em considero una física de l'estat sòlid o una científica de materials. A l'Institut de Ciència de Materials el que fem bàsicament és investigar materials. Intentem entendre les propietats de materials que coneixem i també intentem desenvolupar-les de nous, ja sigui per millorar certes propietats o per descobrir altres propietats. I és en aquest context que jo treballo amb superconductors per aplicacions quàntiques, o més abastament, de fet, totes les vessants o tots els projectes que tenen a veure amb aplicacions quàntiques que hi ha a l'exposició estarien dedicats a dispositius per electrònica, però també en l'Institut també es treballa, per esmentar-ho, amb materials per l'energia o materials per la salut, per medicina. El dia a dia, bueno, en el nostre centre hi ha tant científics experimentals com científics teòrics, i això aplicaria, per exemple, per als que toquem temes vinculats amb la quàntica. Això vol dir que hi ha persones que fan simulació de materials i treballen amb ordinadors en el seu despatx, i després hi ha persones que, en el cas de les aplicacions per quàntica, estem sobretot en el laboratori. Nosaltres el que fem és això que et dic, provar propietats de materials, mirar propietats elèctriques, magnètiques, en funció de la temperatura, de diferents paràmetres, mirar com aquestes es relacionen amb les propietats dels materials, en quins àtoms tenen, en com estan col·locats aquests àtoms dins l'estructura del material i quina relació hi ha entre les propietats i la composició del material. I això el que ens ha de permetre és pensar en aplicacions de les propietats i alhora veure, dius, ostres, aquesta propietat seria interessant, però convindria, jo què sé, que el material fos més resistent o que el fenomen que ens interessa pogués passar a temperatures més properes a la de l'ambient. I llavors intentem anar jugant amb els materials per apropar-nos a les propietats que els farien especialment desitjables per a aplicacions. No sé si m'he explicat.
0: Sí, i tant. Sí, i ara que una mica ja hem aclarit tots aquests conceptes, parlem de l'exposició quàntica a l'IGMAP. És una mostra oberta a tothom o s'han de tenir coneixements previs per poder-la gaudir?
1: No, és una mostra oberta a tothom. Això ha estat un principi bàsic quan l'hem dissenyada, perquè ens interessava, perquè una vocació que tenim a l'IGMAP és donar a conèixer la feina que fem al públic en general, i a més també fins i tot per les persones que no són expertes en la matèria o que treballen al nostre centre i no són científics, perquè sempre tenim personal de suport entre els que no podríem desenvolupar la feina que fem, puguin entendre i valorar aquesta part. A més, també ens interessava, doncs, apropar la mecànica quàntica, que, com deia, sembla que sigui quelcom molt complicat i difícil d'entendre, al públic en general, mostrant quines conseqüències o quines aplicacions pot tenir en el dia a dia.
0: I què diries tu a les noves generacions de científics que volen dedicar-se a la quàntica o als materials, com és el teu cas?
1: Bueno, doncs que és un camp fascinant en què queda moltíssim per fer, que precisament les tecnologies quàntiques estan de moda i van a l'alça, tant pel que fa a recerca, a fenòmens, a estudiar materials a desenvolupar, com a aplicacions com poden ser els ordinadors quàntics o tecnologies vinculades a la comunicació, i que, per tant, doncs, els animaria a dedicar-s'hi i explorar tot el que pot oferir la quàntica.
0: D'acord, Lourdes, doncs moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
1: Doncs gràcies a vosaltres per interessar-vos.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre i també les seves adaptacions audiovisuals parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
3: She's a replicant, isn't she?
4: I'm impressed.
2: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
5: All those moments will be lost in time, like tears in rain.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui parlem d'un producte que tots tenim a casa, però potser no li donem prou importància. Em refereixo a les espècies, aquestes petites meravelles que transformen un plat i també la nostra salut. De tot plegat en parlem amb la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, nutricionista col·legiada i psiconeuroimmunòloga de bertanutrició.com. Aquesta paraula, mira, que és difícil, Berta.
1: Sí. Sí, bon
0: dia.
1: Bon dia. Bueno, de fet, diem la paraula curta, que és PNI.
0: Ah, mira, sí, doncs això ho farem servir una altra vegada.
1: Una mica més fàcil.
0: Per cert, dèiem que parlem d'un producte que crec que no li donem massa importància realment, o no tota la importància que realment té, oi?
1: Sí, exacte. Les espècies realment, a part de portar sabor i bueno, gust i color en els nostres plats, tenen realment uns tresors medicinals en quant per l'organisme. Hi ha moltíssimes propietats amb elles i és realment molt interessant que les puguem fer servir a la cuina.
0: Mm. I per què creus que aquestes espècies tenen aquest poder tan especial?
1: Tenen uns compostos bioactius que es podrien dir... Pues tenen polifenols, tenen antioxidants, olis essencials, bioflavonoides, tot això són un tipus d'antioxidant que realment són unes molècules que van directament a les nostres cèl·lules i tenen aquests efectes que poden ser antiinflamatoris, poden ser antimicrobians, cada un té les seves, i són molt potents perquè en molt poca quantitat tenim uns efectes molt, molt importants pel nostre organisme.
0: Mm-hmm. Per tant, no només ens són útils per donar més sabor al menjar que preparem, mm-hmm. sinó que també ens poden ajudar a estar més sans, no? Estar
1: Exacte.
0: Més bé.
1: Tenen moltíssimes propietats. De fet, podem donar alguns exemples, com per exemple la cúrcuma, que la coneixem tots, és molt antiinflamatòria i també té un gran poder antioxidant. També tenim el comí i el fonoll, que milloren la digestió. Tenim la canyella, que també la canyella regula molt el sucre en la sang. El gengibre, que també és una gran estrella ara en l'hivern, perquè a part de millorar la circulació i el nostre sistema immunitari, té un efecte molt potent a nivell d'escalfar. O sigui, que ens podem fer una infusió de gengibre i ens donarà aquesta sensació d'escalfor ara que acabi l'hivern i ve el fred. I també ajuda molt a alleujar les nàusees i en problemes digestius, però sobretot té un gran poder de poder escalfar el cos. I podíem dir també moltes altres, que realment el gengibre, i m'agrada molt utilitzar-lo com a foc digestiu, com quan tenim aquests àpats que són abundants, sí. Una infusió de gengibre o unes càpsules amb un principi actiu amb gengibre ens pot ajudar moltíssim.
0: Uh-huh. M'estava preguntant, perquè clar, una cosa és l'espècie, el natural, uh-huh. i una altra cosa quan la fem servir, quan la cuinem i agafa escalfor, agafa uh-huh. temperatura, quan es barreja amb altres, canvien les propietats o no?
1: Sí, de fet la cúrcuma, si es consumeix amb pebre, augmenta les seves propietats antiinflamatòries, per exemple. També és veritat que s'ha de diferenciar amb que no és el mateix la cúrcuma que tu puguis tenir la cuina, que és el que parlarem avui, que ja té un poder, un gran poder, efecte antiinflamatori i tot el que porta la cúrcuma, que el principi actiu de la càpsula. Nosaltres ens podem comprar les càpsules de cúrcuma, que té un principi actiu, aquí tindrà encara un poder antiinflamatori molt més potent. Però nosaltres avui parlem de la cuina, uh-huh. però per poder-ho diferenciar.
0: Doncs escolta, és fantàstic, no? Perquè tenim totes aquestes espècies al nostre abast. Mm-hmm. Són una joia i tampoc no són tan cares, no? A l'hora d'adquirir-les. Podem tenir a la nostra despensa tot un ampli ventall d'aquests productes.
1: Moltíssimes espècies podem tenir, com per exemple, podem tenir el romaní aquí, el Mediterrani, el romaní, la farigola, la sàvia, el llaurer, l'orenga, que són espècies locals i molt amb potents efectes pel nostre organisme. També podem fer, per exemple, hi ha una recomanació que dono molt jo en consulta, que els recomano als meus pacients que facin un oli macerat amb cúrcuma i farigola. Que té un gran poder antiinflamatori perquè la cúrcuma, l'arrel de cúrcuma es queda dintre de l'oli, sí. poses la farigola, a vegades pots posar un all, que també té un gran poder antimicrobià, el deixes macerar, doncs 24 hores, 48 hores, i durant la setmana, durant el mes, vas menjant aquest oli, vas fent-lo servir per les amanides. I té un gran poder antiinflamatori, macerat aquest oli amb aquestes espècies. Són diferents tipus de maneres de poder utilitzar les espècies.
0: I combinacions es poden fer les tantes com es vulguin. Que no sé si combinar unes amb altres... és a dir, que hi ha combinacions propícies...
1: Que potencien més.
0: Sí, exacte.
1: Sí. Hi ha, per exemple, les combinacions, per exemple, ho podríem fer en la cuina, podríem fer una combinació fàcil de cúrcuma i pebre, que ho podríem introduir en uns ous saltejats, en una truita, un saltejat d'algun tipus de... Per exemple, ara amb els bolets podríem posar una mica de cúrcuma i pebre. Si agrada el gust de la cúrcuma, el bolet ja és fort, però si agrada el gust de la cúrcuma també podríem potenciar molt l'efecte del bolet, que també tenen molts efectes. O en una truita queda molt bé. El gengibre el podem ratllar a sobre de verdures o podem introduir-lo en una crema de carbassa i gengibre i cocollet de coco, per exemple. Podem fer servir el gengibre. També el gengibre potencia molt el julivert, per exemple. La vitamina C del gengibre amb qualsevol cítric, amb la vitamina C del julivert, perdona, amb qualsevol cítric o amb el gengibre, també té un gran efecte potenciador. O sigui que podríem fer una crema de carbassa amb gengibre i una mica de julivert per sobre.
0: La coriandra faria el mateix efecte
1: també,
0: que el julivert?
1: Sí, també. També té un gran poder antiinflamatori, el coriandre.
0: Mm. Ens has parlat de les espècies pròpies que trobem al Mediterrani, però si ens n'anem a països on fa molta calor... Estem pensant, per exemple, a la Índia, Mèxic, Tailàndia... Allà és molt típic el picant.
1: És molt típic.
0: No?
1: De fet, allà en el picant el que fan servir molt és el xile o la pebre callenya o també el gengibre. I és molt curiós perquè a vegades ens preguntem anem a un lloc així que fa molta calor i com és que fan servir tan picant, no? I que ens provoqui aquesta sudoració. Doncs ho fan per... que el cos s'autoreguli de la calor. O sigui, nosaltres quan mengem aquest picant produeix una suor que s'evapora, refreda el cos i fa que s'autoreguli la nostra temperatura. Per tant, a part de que això ens ajuda a que no tinguem tanta calor, a part és molt potent en quant antimicrobià. O sigui, aquestes espècies ajuden molt en que no es contamini tant els aliments.
0: Això faria el mateix efecte que quan veiem a l'estiu algú que s'està menjant un plat de sopa, que dius, home, amb la calor que fa un plat de sopa ara, doncs té el seu sentit.
1: Sí.
0: O bé quan te'n vas a l'estiu a un país àrab que estan bevent te durant tot el dia. L'efecte és el mateix.
1: Sí, l'efecte és el mateix. I, per exemple, a la Índia fan servir moltes espècies tipus garam masala, amb cúrcuma, amb comí, tot això també ho fan servir molt per tota la seva... tota la ayurveda, que creuen molt en la tradició ayurvèdica i diuen que totes aquestes espècies, les combinacions d'aquestes espècies ajuden a equilibrar les energies del cos. Llavors, cadascú té una mica el seu motiu d'utilitzar les espècies.
0: Doncs, com ens expliques, podem deduir que en funció del lloc on vivim, doncs tenim una farmàcia natural a cada lloc diferent, no?
1: Mm-hmm.
0: Amb les seves característiques, les seves espècies pròpies. Per tant, això és fantàstic, no?
1: És fantàstic. I, de fet, podríem fer com un kit d'hivern, que a mi m'agrada podem fer aquest recordatori de quin seria el kit d'hivern que podríem tenir a casa. Per exemple, el que no ens pot faltar és el gengibre fresc, per infusions, per introduir qualsevol tipus de plat, la cúrcuma i el pebre, amb qualsevol tipus de preparació que vulguem incorporar-lo. Les cremes queden molt bé. La clau, la canyella i la nou moscada per poder escalfar i reforçar aquestes defenses i les podem introduir, per exemple, amb unes peres al forn, amb unes pomes al forn. La farigola i la sàlvia podem fer infusions per poder millorar aquestes infeccions respiratòries que tenim molt a l'hivern i no ens pot faltar la mel crua i la llimona. Una bona infusió de farigola amb una mica de mel i una mica de llimona ens ajudarà doncs, a aquest mal de coll i aquest encostipat.
0: Berta, si fem servir realment les espècies amb coneixement de causa, vull dir que les utilitzem també per a la nostra salut, algú es pot preguntar, hi ha contraindicacions?
1: Sí que hi ha alguns tipus de fàrmacs que no es poden utilitzar algunes espècies, com alguns antidepressius, alguns fàrmacs una mica més específics immunitaris, per exemple, hauríem d'estar una mica pendent de quins serien específicament, però sí que hi ha alguna contraindicació, però més és la contraindicació si és el principi actiu, o sigui, si ho prenem en forma de suplement, no tant en forma de tenir-ho a la cuina, que és el que estem parlant avui. O sigui que la cuina podem estar molt tranquils que podem utilitzar totes les espècies que vulguem.
0: I així, en general, quins serien els principals beneficis que ens podrien aportar l'ús d'aquestes espècies en els nostres àpats habituals?
1: Antiinflamatori seria la part com més important, reforça el nostre sistema immunitari, reforça les vies respiratòries, també ens dona un punt d'energia. El gengibre ens dona com un punt d'energia, com si no en trobarem molt al cafè, doncs una infusió de gengibre ens pot donar un toc d'ajuda per començar el dia. Totes aquestes propietats antimicrobianes, també, per infeccions, tot això per millorar la pell, també.
0: Abans ens has comentat a fer olis aromatitzats... Que clar, aquí podem fer moltes combinacions possibles. Sí que potser algú s'ha trobat que anant a un restaurant ha trobat aquells setrills d'oli amb unes fulles de llaurer, una mica d'all, no? Unes boletes de pebre... De fet, les combinacions podrien ser les que volguéssim.
1: Podríem ser les que volguéssim. Tenint en compte que l'all és molt, molt potent, antimicrobià, i com més temps estigui, més va deixant anar els seus compostos naturals. Per tant, si tens una maceració d'un oli amb all i podríem introduir, per exemple, una farigola, que és d'aquí, té un superefecte antiinflamatori, com més dies deixis, més efecte tindràs. O sigui que totes aquestes combinacions les pot fer, sí que és veritat que hi ha un temps, que no podem deixar aquest oli macerat amb aquesta farigola i aquest all durant 2 anys, i que doncs, jo ho faria 3-4 mesos i després canvies, per exemple.
0: Renovar.
1: Però sí, podem fer la combinació, podem agafar doncs, romaní, farigola, l'all, el gengibre... l'arrel de cúrcuma, tot això són combinacions que podem introduir en el nostre oli d'oliva i amb un gran efecte antiinflamatori pels nostres plats.
0: Ens has parlat també, per exemple, de cremes de verdures, on també podem utilitzar algunes...
1: Cremes de verdures, podem fer una crema de carbassó, de porro, i introduir aquest oli macerat. La crema de carbassa queda molt bé amb el gengibre, per exemple, per introduir una mica de suc de gengibre o dintre de la preparació una mica de gengibre, li dona aquest un toc picant que també ens ajuda molt a poder recuperar i poder tenir totes aquestes propietats. I a les cremes de verdures els li queda bé tot. La veritat és que totes aquestes combinacions pot quedar fins i tot la sàlvia. La sàlvia s'utilitza moltíssim per regular hormonalment a les dones i doncs una mica de sàlvia també podem utilitzar-lo per alguna preparació, per exemple un pollastre al forn amb una mica de sàlvia també podríem introduir-lo. O sigui, aquí hi ha totes les variacions que vulguis.
0: Bé, doncs avui hem volgut posar sobre la taula aquesta petita joia de la corona i també de la nostra, podríem dir, farmaciola natural, perquè efectivament sí que, no sé si en el vostre entorn us heu fixat que cada vegada es cuina menys, no? I que si no cuinem no fem servir aquestes espècies.
1: Anem a lo ràpid, moltes coses ja estan cuinades, ja les tenim mig preparades, només cal escalfar una mica i realment hem perdut tots aquests hàbits. I és una pena perquè realment a la cuina es pot tenir una farmaciola molt potent.
0: Home, hi havia una campanya, no?, que deia som el que mengem.
1: Total, sí, som el
0: que mengem. I al final és que les malalties i tot entren per la boca, no?, diuen.
1: Som el que mengem i també som com anem al lavabo, que també ho diem molt, això. Sí, que sí, us animem des d'aquí, que pugueu, amb tot això que hem explicat avui, que pugueu tenir una petita farmàcia a la vostra cuina.
0: Doncs bé, avui hem après que les espècies no només... ens ajuden a donar-li més sabor al nostre plat, sinó que també ens ajuden a la nostra salut. Ja sabeu, obriu el rebost, feu espai a les espècies i prepareu el vostre kit divers saludable, com ens comentava la Berta. Berta, ens retrobem d'aquí un mes amb més consells per cuidar
1: moltes
0: de la
1: gràcies.
0: Nostra salut i de nosaltres mateixos.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: La vinya ha format part del paisatge agrícola de Sant Cugat fins a l'arribada de la indústria a casa nostra. El celler cooperatiu és el principal testimoni d'una època que actualment alguns productors locals intenten recuperar, ni que sigui mínimament. Precisament avui parlarem de la vinya, ho farem amb Sergi Turc, membre de l'Ortiga. Sergi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Avui vens acompanyat, eh?
1: Sí, molt ben acompanyat.
0: L'Íñigo Joji, no? És Joji? Vale, membre de Rabasaires. Mira que és complicat, ho he preguntat abans i encara estava dubtant. Íñigo, avui ens vés a parlar de la vinya, dels vins, de la teva tasca, de tota la teva trajectòria dins d'aquest món, no?
2: Endavant.
0: Sí?
2: Sí, clar.
0: Vinga. Primer de tot, Sergi, comencem posant una mica de context històric de la vinya a casa nostra.
1: Vinga, avui em feia molta il·lusió una miqueta parlar de la vinya, no? Perquè pues, al final és un cultiu que aquí a Sant Cugat, pues, això als anys 50, que és una miqueta quan tenim registres, estàvem parlant que teníem unes 800 hectàrees de vinya, i a dia d'avui potser estem parlant de que n'hi ha 5, 4, 5, no? Que s'ha perdut molt, i ara, en els últims 5 anys, hi ha un petit impuls, no?, de diferents projectes que estem començant a replantar una miqueta la vinya. I doncs em feia molta il·lusió, no?, doncs, aprofitant aquesta energia una miqueta que s'està recuperant una miqueta el vi, doncs portar l'Íñigo, que és l'anòleg de referència per mi, l'anòleg de referència a Collserola, que ens explica una miqueta, a més, no?, doncs, com aquestes últimes plantades que s'han anat fent, doncs la barema aquest any com ha anat, no?, tot i que doncs, les vinyes d'aquí de Sant Cugat encara estan molt petites, però ja fa anys que està fent baremes. Bueno, i que ens expliqui una miqueta, pues, això, varietats, per exemple, qui puguin, no?
0: Que però fet, abans d'entrar amb l'Íñigo, que ja serà, diríem, l'exemple concret,
1: sí.
0: Hi ha altres projectes? Quants projectes coneixem a Sant Cugat que estiguin tractant
1: la vinya?
0: Ara
1: mateix pues, tenim un projecte de Rabassaires, sí? L'Ortiga, que fa un parell d'anys vam plantar també una hectàrea i mitja de vinya, i els de Can Vell, que si no vaig errat, doncs ara tenen 2,5 hectàrees també de raïm. Uh-huh. I aquests són una mica dels projectets que ara mateix estem mica en mica impulsant i que estem veient que la vinya seria un bon cultiu per anar implementant, no? També amb el canvi climàtic i tot el tema de la sequera, doncs és un bon cultiu que tradicionalment s'havia fet aquí, per algun motiu, i que seria molt interessant anar recuperant mica en mica, si volem mantenir agricultura dintre de Sant Cugat, dintre del parc.
0: Val. Íñigo, vinga, comencem amb tu. Quan comença la teva relació amb tot aquest món?
2: Amb la vinya, la relació, doncs, el 2000... 2010, 2009, 2010, més o menys, 2010, potser. Mm? Sí, ara porto, doncs, unes 12 baremes a nivell professional. Professionalment vaig començar el 2012. I el 2012 vaig començar al Penedès, vaig fer 4 baremes al Penedès i després el 2016 vaig passar aquí a Collserola amb la cooperativa L'Olivera, a la masia Can Calopa de Dalt. I des d'aleshores doncs, ja he estat fidel al territori, a Collserola i al Vallès Occidental.
0: Mm-hmm. Parlem del més recent, que és l'última barema que heu fet.
2: Nosaltres encara, a dia d'avui, com deia el Sergi abans, encara de les nostres vinyes baremem molt poquet. De fet, només ens queda una petita vinya vella que ja no la treballem, de fet és l'últim any del que baremem, aquesta Cerdanyola, però les nostres vinyes són totes vinyes joves, recent plantades. De fet, la de Sant Cugat la vam plantar ara fa 2 anys. Al gener farà 2 anys i, per tant, encara no ens dona fruits. Nosaltres baremem d'altres finques del territori català, de les mateixes varietats que hem cultivat i d'aquestes varietats, d'aquest raïm, fem vi. La barema d'enguany ha estat una barema estranya, des del meu punt de vista.
0: Per què?
2: Estranya perquè va fer una escalvorada. L'any es presentava com un any bastant normalitzat, no? Dins de la
0: climatologia.
2: Dins de la poca normalització dels últims anys i de les sequeres continuades que hem tingut, sobretot des de l'any 2021, no? Aquests últims 3 anys que han sigut molt secs. Aquesta es presentava com un any bastant normalitzat, retornant a cicles bastant normalitzats i a collites i produccions doncs, del que veníem molt bones. Però van haver-hi unes calorades a principis d'agost, finals de juliol, principis d'agost, que van fer que el raïm corregués una mica més del compte, sobretot aquelles varietats que maduraven que maduren o que el seu cicle és una mica més curt i per tant maduren una mica abans. Perquè et facis la idea, normalment jo, nosaltres, rabassaires, comencem a baramar a principis de setembre i aquest any hem començat el 18 o 19 d'agost, que són pràcticament 15 dies abans. I vam començar molt ràpid, a part correcuita, en el nostre cas, a més, amb un celler nou per primer cop, on entràvem raïm per primer cop, i per tant doncs, ens agafava una mica contrapeu. I després el que ha passat és que al setembre hem tingut un setembre de tardor. Hem tingut un setembre amb unes temperatures que doncs, a final de la primera quinzena van caure de cop les temperatures. No sé si us recordeu, dies on les màximes eren de 16, 17, 18 graus i les mínimes inclús algun dia va arribar a baixar per sota els 10 graus aquí a Sant Cugat. I aleshores aquelles varietats de maduració més lenta i de cicle més llarg que normalment collim a finals de setembre, doncs no han acabat de madurar. I com no han acabat de madurar i han vingut les pluges, el que passava és que el raïm es podria, com qualsevol altra fruita, no? La humitat, la pluja... I per tant vam haver de collir per sanitat, que això mai és l'ideal, mai és l'ideal de la gent que ens dediquem a fer vi. Sempre volem que les pells estiguin en el moment òptim, el pinyol, no? La polpa, el grau alcohòlic, l'acidesa, tot això estigui equilibrat i estigui en el moment òptim. I per tant, per què dic que per mi ha estat bona? Ha estat bona perquè hem collit quilos, però alhora no amb els paràmetres que jo desitjaria per fer el vi excel·lent. Sempre busquem l'excel·lència, i l'excel·lència en la matèria primera mai hi és, però sempre la cerquem, no? Estem constantment en la cerca d'aquesta excel·lència que algun any concret ens la dona, però any rere any és difícil obtenir-la.
0: Quina és la varietat que...
2: Que bé, prima aquí... Bueno, nosaltres treballem varietats mediterrànies totes. En blanc treballem el xarel·lo, principalment, que aquí a la comarca s'anomenava Pansalet, no? I és una de les varietats... de fet, nosaltres la que tenim més cultivada en superfície. Tenim pràcticament una mica més d'una hectàrea de xarel·lo. Uh-huh. Crec que a l'Ortiga també tenen xarel·lo. Sí. I Can Vell, bàsicament, crec que és l'única varietat que tenen cultivada xarel·lo. I nosaltres alhora també traiem una mica el macabeu, que és una varietat tradicional catalana, i antigament aquí a Sant Cugat sé que hi havia hagut una mica, però potser no era la varietat que més hi havia. I després la malvasia. La malvasia és una varietat mediterrània, també tradicional, molt aromàtica, molt coneguda una mica per això, per la seva aromàtica, perquè és una varietat molt, molt afruitada, i que sí que sabem que tradicionalment hi havia hagut a la comarca, sobretot amb el nom de Trobat, aquí. I després per les negres, que aquí sí que raïm negre no és tradicional de la comarca, de fet no és tradicional d'aquesta zona nord-mediterrània, lo normal és que a Catalunya tot fos raïm blanc, menys a les zones d'interior, a les zones de marítimes, i a Sant Cugat tot el que és, tota la vinya que hi havia era raïm blanc, o pràcticament tota. I nosaltres tenim Garnatxa negra i Monestrell, que aquí s'anomenava Mataró, que és com se l'anomena la zona d'Alella, de la dominació d'origen a l'Ella, que tenen bastanta de Mataró. Desconec si és per un tema de la ciutat de Mataró. La veritat és que ho desconec, que és una cosa que sempre tinc allà com les ganes de trobar l'etimologia de la paraula Mataró d'on ve. Però, bueno, sabem que és tradicional i que aquí hi havia hagut, a Sant Cugat. De fet, en els arxius sabem que Mataró n'hi havia.
0: I amb la barema d'aquest any, quantes ampolles...
2: Produirem?
0: Sí.
2: Doncs ara encara se'm fa difícil calcular exactament, però estarem entre 14 i 15.000 ampolles.
0: 14 i 15.000 ampolles.
2: Sí, i això és un celler molt petit, encara que no ho sembli.
0: Val, ara parlarem del celler.
2: Vale.
0: Aquestes ampolles es comercialitzen?
2: Sí. De moment no ens les bevem totes. Els pagesos ens bevem, bevem vi tot el que podem, però de moment 14.000 no arribem. Pujaríem el consum per cap.
0: A on?
2: Doncs aquestes ampolles...
0: O de quina manera? És a dir, on les podem trobar?
2: T'explico. Mira, nosaltres traiem amb xarxa, amb un projecte que va néixer de la voluntat de sumar esforços entre la pagesia Collserola. És un projecte que es diu De Collserola. Mm. I aquest projecte distribueix productes dels productors de Collserola. Llavors, aquest és un dels nostres distribuïdors o canals de distribució, que bàsicament fa distribució local. Sant Cugat, Cerdanyola i una mica la zona de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona. Després, a banda, nosaltres treballem la botiga online. També fem un servei porta a porta al municipi de Sant Cugat amb el nostre vi, si la gent el vol comprar. normalment ens contacten a través de la web, no? O de la botiga online, i compren. I després, per primer cop, no? I ara obrim portes aquest proper mes de novembre, al nostre celler urbà, ubicat a Sabadell. Per un tema, per diferents circumstàncies que algunes no anomenarem, però
0: les altres sí les podem comentar,
2: sí, no? Sí, no, perquè aquí les possibilitats de poder tenir un espai al municipi de Sant Cugat amb els preus actuals de lloguer i amb les circumstàncies que implica fer un celler, no, a nivell normatiu legal, doncs ha estat impossible després de molts anys de lluita. Impossible.
0: Així doncs, has hagut de marxar de Sant Cugat, sí. Has trobat un espai a Sabadell.
2: Sí.
0: És recent, dius?
2: L'espai fa un any que el tinc llogat,
0: sí.
2: Però perquè et facis la idea, vam acabar obres a correcuit a l'agost per poder fer el vi.
0: Aprofitar aquesta...
2: A fer la barema ja, perquè ja no teníem espai on fer la barema. I se'ns acaba del tot les obres i ara estem acabant, ara a finals d'octubre han tornat a entrar els quatre industrials amb les quatre coses que faltaven i al novembre obrim portes al públic per al nostre espai degustació. És a dir, es podrà venir, comprar els vins, però també degustar-los in situ.
0: On està aquest celler?
2: Al carrer Jacint Verdaguer, número 108, del barri de Gràcia de Sabadell.
0: Barri de Gràcia de Sabadell.
2: Sí, al costat de la plaça del Treball.
0: Mhm. Clar, és que jo ara estava pensant una mica en la història, no?, de la vinya i quan hi havia les cooperatives.
2: Sí.
0: Tot això, i menys per aquesta zona, això de les cooperatives no...
2: No, això ha quedat en el passat.
0: Això ha quedat en la història.
2: Sí, la cooperativa Sant Cugat va entrar raïm per últim any l'any 88, si no m'equivoco, el 87 o el 88, van entrar 2 milions de quilos de raïm, que és moltíssim, de raïms locals, o sigui, de vinyes locals, però això, clar, això és el que deia el Sergi, vull dir, ara som d'aquestes 800 hectàrees que hi havia de raïm, no?, o de ser una de les comarques més important en la vinya de Catalunya, a que quedin 5 hectàrees.
1: Bueno, em sembla que aquest any, no?, s'ha collit, els de Can Vell van collir 1.500 quilos de raïm,
2: sí.
1: I això és el que s'ha collit aquest any.
2: Sí.
1: Dels 2 milions
2: de han passat... De 2 milions a 40 anys, a 1.500 quilos, que anirà més, això és la gràcia. La gràcia és que ara crec que s'ha encetat una nova, no?, una nova fornada de pagesos on veiem que una de les motivacions és la vinya, on veiem que recuperar el paisatge, i tradicionalment hi havia hagut durant segles, és la vinya, on de moment el clima aguanta pel cultiu de la vinya i, per tant, doncs són els cultius pels que hem d'apostar. Segurament la vinya i l'olivera són els cultius més resilients i en els que hem de posar fe en els anys que ens queden de cultiu en aquestes zones, no? Vull dir...
0: Que a més deixen un paisatge fantàstic.
2: No, meravellós, el paisatge és meravellós.
0: Perquè tu te'n vas on te'n vagis, que hi hagi tradició de vi, hi hagi vinyes, i el paisatge és espectacular.
2: Sí, jo crec que sí, la combinació del paisatge de bosc amb el cultiu, amb el... Ara aquí cereal molt poc, no? Però
0: quan... hi havia,
2: però
0: eh?
2: Hi havia, no?
0: Hi havia.
2: Però aquest mosaic de la vinya, de l'olivera, de la horta, en el cas de l'Ortiga, o la Rurala i a Coixarola, que també dona gust veure-ho... és el que fa ric el territori. I aquí la riquesa a Sant Cugat bàsicament s'ha basat en riquesa urbanística. I ja sabem on porta això, no? Manca d'identitat, manca de salut urbana, molts factors que crec que la pagesia, doncs estem molt per la labor de retornar una certa salut urbana i paisatgística al territori, que crec que és molt important.
0: No ens queda massa temps,
2: no,
0: i
2: no.
0: Em fa molta pena perquè tinc unes quantes coses més per preguntar. També tens vinyes de Terrassa?
2: Sí. Vinga, pim-pam, sí.
0: Val.
2: Terrassa,
0: sí. Sí, digue. Però em sembla que aquest vi no es comercialitza, no?
2: No, a Terrassa encara no hem generat cap vi d'aquest projecte.
0: Val,
2: perquè
0: no, és
2: esperem
0: que
2: ens produeixi.
0: Potser estic pensant en un altre projecte, sí. Que potser no té res a veure amb vosaltres.
2: Ah, perquè hi ha un altre projecte, a Terrassa també, que han recuperat el terrassenc, que és una varietat autòctona.
0: Aquest era.
2: Nosaltres també n'hem plantat, però aquest projecte, que és un projecte que es diu la vinya Can Font, que no, la vinya Can Font...
1: No, això és el,
2: sí,
1: el Jaume.
2: Sí, no, això és el Jaume, el Papiol. Bueno, però es diu alguna cosa així. No, la Font de Gaià. La Font de Gaià, crec. Can Font de Gaià. Mm. Bueno, aquests han recuperat vinya i aquests sí que han fet vi ja aquest primer any. O sigui, és el primer any crec que fan collita del Terrasseny i fan vi.
0: Val. El Madí i el Cugat.
2: Vins amb ADN Sant Cugatenc, 100%. Rememoren

0: un altre dia.
1: Jo crec que sí, i em podeu convidar més estona, i perquè el Sergi també, a mi m'agrada que el Sergi també té moltes coses a dir de la vinya. Perquè
2: jo vinc, bueno, jo vinc un cap al mes, clar, jo tinc temps de parlar.
0: No, però sí que seria interessant saber una mica les sinergies que establiu entre vosaltres, perquè, clar, si a l'Ortiga també es dediquen a la vinya, encara que sigui en menor quantia, tot el procés i tot això també seria interessant de saber com...
1: Cada cop són més les sinergies.
2: No està que més. No hi ha més remei. Hem de remar junts.
1: Hem de col·laborar.
0: Doncs, Íñigo, Sergi, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de Charles Chaplin, cantant una cançó escrita per ell mateix per a la pel·lícula El circ. La particularitat és que la va cantar quan tenia 80 anys, malgrat que la pel·lícula la va rodar quan en tenia 39. No va poder fer aleshores perquè en aquella època, el 1928, el cinema era mut. Però no és d'això del que avui parlarem, sinó de les morts misterioses que sovint s'han produït a Hollywood i que continuen sense resoldre's. Una d'aquestes morts va implicar Charles Chaplin, precisament. El cas va passar el 15 de novembre de 1924 a bord del iot del magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst, de 61 anys, propietari de 28 diaris. Hearst i la seva amant, l'actriu Marion Davies, de 27 anys, van organitzar una festa al iot amb 14 convidats per celebrar el 44è aniversari de l'actor i productor Thomas Innes, pioner del cinema mut i del western. Entre els convidats hi havia Charles Chaplin i, a més de la música i del ball, corria l'alcohol, la marihuana, la cocaïna i molta gresca. Però algú va fer saber a Hearst que entre Marion Davies i Chaplin hi havia alguna cosa més que un flirteig al iot. El iot va continuar la seva travessia i el quart dia de navegació i de sexe furtiu, Hearst descobreix Chaplin i Marion Davies en un racó molt, molt juntets. I va sonar un tret de pistola destinat a Chaplin. Però la gelosia altera els nervis i és tan poc recomanable per fer punteria que la bala destinada a Chaplin

va matar accidentalment l'actor i productor Thomas Innes, destrossant-li el cap. Però no hi ha cosa, no hi ha res en aquest món que sembla que els diners no puguin crear-ne un nou relat. La doctora personal de Hertz signa que la víctima no ha mort d'un tret al cap, sinó d'un atac de cor. I se l'incinera ràpidament. I què fa o què diu la vídua de Thomas Innes? La vídua no fa ni diu res perquè Hertz li omple les butxaques de diners i li paga la hipoteca de casa seva. Pel que fa a Luella Parsons, la famosa i temible columnista de Hollywood, que també anava al iot, veu fet realitat el seu somni d'aconseguir que la seva columna aparegui de per vida als 28 diaris del magnat. Això fa que tanqui la boca. Però només públicament, en privat. Explica coses completament diferents. Ella diu que Hertz va matar Thomas Innes per error. La bala era per a Charles Chaplin. En fi, aquesta és una història que mai no ha quedat aclarida. Un altre cas mai no resolt és el de la mort de l'actriu Virginia Rapp, de 30 anys. Els fets van passar el 5 de setembre de 1921, quan Virginia Rapp va assistir a una festa convocada per l'actor còmic Roscoe Fatty Arbuckle, un actor molt famós en aquella època. Hi ha hagut un munt de versions dels convidats a la festa, i la que va tenir més força, amb el suport de la fiscalia, va ser la de la violència amb què Fatty Arbuckle va tractar Virginia Rapp, donant-li una pallissa i violant-la. Segons ell, la noia havia begut massa i s'havia posat histèrica. La van trobar ajaguda al terra del bany, amb una ruptura de la bufeta, i 4 dies després va morir. Es van fer 3 judicis, però el garbuix d'incògnites era tan gros que no se'n va treure l'entrellat i Fanny Arbuckle se'n va sortir. Tot i això, les seves pel·lícules van ser retirades de cartell. Va morir amb només 46 anys d'un atac de cor. Aquesta és la cançó que el cantant Bill Boyan li va dedicar, la balada de Fatty Arbuckle.

in fact. Yet the public and Will Hayes would turn their back. They turn. La balada de Fatty Arbuckle i el cas no resolt de la mort de l'actriu Virginia Rapp. Un altre misteri és el de la mort de Natalie Wood. El matí del 29 de novembre de 1981, el seu cos va aparèixer flotant en aigües de l'illa Catalina, al sud de Califòrnia, no gaire lluny del iot Splendor, on ella havia estat la nit abans amb l'actor Robert Wagner, que era el seu marit, i l'actor Christopher Walken. El cas es va tancar com a accident, però hi ha moltes preguntes que no han tingut resposta. La versió oficial diu que havia estat bevent, cosa que és certa, i que probablement va relliscar i va caure a l'aigua quan intentava pujar a la llanxa del iot. Tanmateix, tenia blaus a diferents parts del cos i ferides a la cara. A més, diversos testimonis van assegurar que aquella nit hi havia hagut una discussió al iot. El mateix capità del iot va canviar la seva declaració reconeixent-ho. Pel que sembla, la discussió venia per un afer sexual entre ella i Christopher Walken, que estaven rodant una pel·lícula junts. Però, independentment d'això, era prou sabut, així ho va declarar la germana, que Natalie Wood tenia pànic a l'aigua, des de petita, i, a més, no sabia nadar, raó per la qual sembla inversemblant que de nit, a les fosques, ella decidís pujar una llanxa tota sola. I encara menys tenint en compte que, de joveneta, un evident li havia dit que tingués molta cura amb les aigües fosques. La manca de proves fefaents per determinar què va passar aquella nit entre aquelles tres persones fa que la mort de Natalie Wood continuï avui sent un misteri. Aquesta és la veu de Natalie Wood cantant breument en una escena de la pel·lícula La carrera del segle.

La veu de Natalie Wood a l'escena del film La carrera del segle, en què intenta seduir Tony Curtis al bosc mentre ell s'afaita. Un quart misteri de Hollywood sense resoldre és el de Marilyn Monroe. La nit del 5 d'agost de 1962, a 3:45 de la matinada, la seva minyona la va trobar morta al llit amb el telèfon despenjat, com si volgués trucar algú. Cosa molt estranya, perquè si es trobava malament, el més normal hauria estat que hagués fet un crit per avisar la minyona, que era a casa. Segons la minyona, a les 9, Marilyn li va dir bona nit i se'n va anar a dormir. Però a 10:45, 5 hores abans de la mort, ja hi havia una ambulància a prop de la casa sense que ningú no l'hagués avisada. S'especula que la relació sexual que mantenia Marilyn amb John Kennedy i amb Robert Kennedy podia haver influït en, en la voluntat d'un suïcidi. Però això no té ni cap ni peus. Més aviat eren les moltes coses que sabia, considerades raons d'estat, el que podia neguitejar el govern i també la màfia, amb la qual els Kennedy tenien molt bona relació. Abona aquesta tesi el fet que amb els infermers, un dels quals li va posar una misteriosa injecció, hi entressin a la casa també persones del govern i el mateix Robert Kennedy. Però l'autòpsia què va dir? L'autòpsia va dir que a l'estómac de Marilyn no hi havia rastres de barbitúrics. Curiós. El que sí que sabem és que Marilyn tenia por. I sabem també, per la carta que ella va enviar a Catalunya, concretament a la casa de la Costa Brava, on vivia Truman Capote, que li demanava ajuda perquè la tenien vigilada. Li ho deien una carta amagada a l'estoig d'un bolígraf que li va enviar. El problema va ser que Capote desconeixia que a l'estoig hi hagués en un replec una carta amagada i no, aquesta carta no la va llegir mai. Finalment, quan se'n va anar de Catalunya, Capote, una de les coses que va deixar oblidades va ser el bolígraf i l'estoig. Gràcies a això, tant la ploma, i el bolígraf i l'estoig, com la carta, sobretot la carta de socors escrita per Marilyn a Truman Capote, es troben avui a la vista del públic al Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres, doncs, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimant Triqui a les vies de so i que hem dedicat a les morts misterioses de Hollywood, mai no resoltes, amb la veu de Marilyn cantant un dels temes del film Ningú no és perfecte. Fins la setmana vinent, amics.

0: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'Isdaimi Abreu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18 anys que viu a Sant Cugat, ha patit violència masclista i ara fa 6 anys que es va separar de la seva parella. Avui ve al programa a explicar-nos la seva història, les seves vivències. Però saludem primer la Isdaimi. Isdaimi, com estàs?
1: Molt bé, Carme. Molt agraïda d'aquest espai, sobretot perquè he conegut molta gent i és una manera de donar veu a totes aquelles històries de gent que emigra i que d'alguna manera, quan ho fa amb un somni, amb il·lusions, i és el cas de la Shirley, que no va venir directament aquí a Catalunya, sinó va viure un temps a l'Argentina. Però sí que fa 18 anys que viu aquí i va patir una sèrie de circumstàncies que la van afectar molt, però afortunadament fa 6 anys...
0: L'han enfortit, ara.
1: Sí. Ara.
0: L'han enfortit.
1: Sí.
0: Anem a saludar-la.
1: Fa 6 anys que ja va començar aquesta nova etapa.
0: Aquest renaixement, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Sí? Shirley, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquest espai.
0: I escolta'm una cosa, d'on ets?
2: De Paraguai.
0: De Paraguai. I tu vas sortir del Paraguai quan?
2: Quan vaig tenir 14 anys.
0: 14 anys?
2: Sí, la meva mare se va divorciar. I va decidir que havia de començar en un lloc nou i ens traslladat a l'Argentina i ahí he estat fins als 27 anys.
0: Fins als 27 anys?
2: Sí.
0: Vas estar a l'Argentina?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I vau marxar les dues o hi havia algun membre més de la família? O
2: de
0: tu
2: Paraguai
0: sola?
2: Marxar... Sí. No, només les dues.
0: Les dues.
2: Jo tinc un germà, però no, ell va decidir quedar-se a Paraguai.
0: Ah, molt bé.
1: I després, com vas decidir venir cap a Catalunya?
2: Pues no va ser per una decisió ni econòmica, ni per falta de recurs, ni ninguna d'aquestes coses. Vaig estar en parella i...
1: A l'Argentina.
2: A l'Argentina, sí, com un argentí, i va estar separant i volia conèixer més coses. Sentia com que estava... com que havia viscut moltes coses des de molt jove, i que no havia pensat en que jo necessitava conèixer més. I va decidir viajar aquí a Espanya, perquè tenia dos tiets a Terrassa.
0: Ah, mira.
2: Sí, que van estar un temps aquí i aprofitat per venir a estar amb ells primer. Només 15 dies, perquè després ja...
0: Sí, vas venir a provar, a veure què tal,
2: sí.
0: No? A conèixer això.
2: Sí.
1: I després... Sant Cugat, per què?
2: Perquè va començar a treballar en Valdoreix, en la casa, fent de cangurets i van empadronar-me aquí i sempre va terminar, sempre estarà al voltant de lo que és Sant Cugat.
0: O sigui, tu vas venir sola?
2: Sola.
0: Mm-hmm. Vas deixar la teva història en parella a l'Argentina?
2: Sí.
0: Sí? I la teva intenció era quedar-te aquí a...
2: Un temps. Només un temps.
1: I vas conèixer una persona.
2: Als 8 mesos vaig conèixer el que va ser després el meu marit i pare dels meus fills. I clar, tot no va ser perfecte. I va, poc a poc, pues, va començar a viure una situació en què mai havia pensat que podria vivir aquí a Espanya, no? I és de... Vaig començar a patir violència de gènere de forma psicològica i, poc a poc, pues, termines en una situació que no podia sortir. Vaig tenir dos fills i he estat, pues, en aquesta situació.
0: Una situació complicada.
2: Sí.
0: Sobretot perquè els teus fills eren petits.
2: Sí, quan vas separar eren molt petits, encara eren molt petits, i clar, penses a on aniré, perquè en aquell moment ja no estava ninguna família meva aquí en Espanya, i clar, aquesta situació me donava molta por. No treballava i clar, és difícil, con dos fills, tornar a començar.
1: I quan comences a adonar-te que estaves patint aquesta situació tan complicada de violència?
2: Donar-te, de certa manera, en dones compte, però clar, la situació també no tenia la manera de sortir, pues em sentes una mica atrapada en la situació. Però el moment que va decidir i que ja no vaig pensar en les conseqüències, va ser el moment que vaig sentir que els meus fills també estaven en perill. Mm-hmm. I això ja no podia permitir-lo d'alguna manera.
1: Mm-hmm. I clar, quan una persona es troba en una situació com aquesta, s'oblida d'una manera d'un mateix,
2: sí,
1: no?
2: Sí, t'oblides de tu. Però quan ens dones compte que no només estàs tu, sinó també estan els teus fills, uh-huh, i ja això no podem permitir.
1: Clar,
2: ja, com a mare ja no podia permetir això.
1: Tu dins d'aquella relació no podies treballar, no podies fer res, no?
2: No.
1: Vida social...
2: No tenia amics.
1: Només a casa.
2: A casa, els meus fills.
1: La cura dels teus fills.
2: Molt controlada de moltes maneres, econòmicament, socialment... Clar, estava atrapada d'alguna manera, com d'una manera de dir-lo.
0: Però m'imagino que aquesta situació no va ser des del principi.
2: No, clar que no. Al començament, pues, era... No diria que era tot bonic, perquè sempre les banderes vermelles
0: ja apareixen, no?
2: Apareixen, però penses que has de normalitzar, que eres molt exigent i penses que no. Segurament aquell és l'home que qualsevol volia tenir al seu costat.
1: I que dona por, a vegades, sortir de la zona de confort.
2: Sí.
1: O lo que...
0: Bueno, sobretot si no
1: pensem
0: tens,
1: que és la zona de confort.
0: Si no tens una xarxa familiar,
2: sí,
0: ni recursos, que és la situació en què es trobava,
2: és
0: es trobava ella.
2: És una mica més complicat.
0: I com fas per trencar amb tot això?
2: La veritat que va tenir molta sort, perquè aquí al poble pues, vaig tenir molta ajuda, des de ja tenir la part de serveis socials, tenir també la part vaig tenir la sort de que vaig trobar una dona que va creure molt en mi, en la meva situació, i se va volcar totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat, va volcar-se en la situació, per mi va ser com tenir una segona mare. Mm-hmm. I va ser aquí a Sant Cugat.
1: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat.
2: Ja...
1: Aquesta connexió amb aquesta gent...
2: No,
1: ja estava separada.
2: Va ser després d'un dia que va trucar a la policia.
1: Ah, ja.
2: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat i especialment aquesta dona que... Perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. I entonces necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després... torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir. Caure.
1: Sí. Així mateixa, sí.
2: Sí, sí, sí, però clar.
0: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
2: Sí. Els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar i m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins fins ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
0: Ara actualment treballes?
2: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contrat i estic en la recerca de feina,
0: uh-huh,
2: però intentant de trobar...
1: Però perquè... sí que treballava a l'Ajuntament, no?, d'aquí de Sant Cugat.
2: No, a l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
0: Uh-huh. I quin tipus de feina busques?
2: Auxiliar administratiu, que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
1: I els seus fills, quina edat tens?
2: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
1: 16.
2: Sí, ja estan ja una mica més independents. Són nens que fan esport. Estan aquí a la Guinardera fent atletisme.
0: Uh-huh.
2: El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques. Li agrada molt.
0: Mira que bé.
2: Sí, la veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se una mica contingut i també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
0: d'un grup, d'un col·lectiu.
2: Sí, d'un col·lectiu. I això les ha ajudat molt. Estan molt, molt contents.
0: Podem dir que ja esteu superada doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
2: sí,
0: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta, sí, de que tu puguis trobar una feina, no? Que també et doni a tu una seguretat,
2: sí,
0: una tranquil·litat
2: financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica, bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, però després quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional, pues comences a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar.
0: Uh-huh.
2: Van ser molts factors que no han ajudat.
1: Clar, perquè tu vius sola aquí.
2: Sí. No tenim família aquí.
1: Clar, i sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
2: No, no.
0: Ja no hi són.
1: Ja no hi són.
2: No, no. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
0: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país veient tot el que has viscut fins ara? O no t'ho has...
2: Primerament, no.
0: No t'ho has plantejat.
2: Perquè ha vist... No, clar, perquè de certa manera pues, no s'han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no?
0: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part del pare?
2: No, no tenim.
0: No?
2: No. Ja, jo 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja... Com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja pot parlar, però tampoc hi ha molt interès des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
0: Vaja.
1: I creus que la societat ara valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes... fins i tot sorcejant o com es diu, superant obstacles o com és la violència masclista o...
2: Jo no crec que avui en dia sí que comença a escoltar
1: perquè
2: més.
1: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això de la violència masclista, però...
2: Però clar, quan em trobes en aquell lloc, com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat. Però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
0: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
2: Treballant? Especialment.
0: O sigui, de moment una feina?
2: Sí.
0: Això et faria contenta?
2: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
0: A part de català, què t'agradaria estudiar?
2: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobasse feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu somni. Sí? Espero poder arribar.
1: Segur, poc a poc, de mica en mica. Com a...
2: Sí, de mica en mica s'omple la pica.
0: Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
1: No, jo quan parlava amb la Shirley... parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
0: Sí, que no t'ho hem preguntat. I, com us vau conèixer?
1: I ella em va explicar la seva història, una part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta història i crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada, perquè...
0: És l'últim capítol. Demà, el cor a demà.
1: Sí.
0: Que hem conegut tantes històries.
1: Sí, d'unidó,
0: A veure si aconseguim que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç. Shirley?
2: Molt bé.
0: A les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
2: Moltes gràcies.
0: Que del forat també se surt.
2: Sí, i tant. Mm.
0: I Lisdaimi, que tinguis un bon estiu.
1: Igualment.
0: I a veure la temporada que ve si continuem explicant més històries. Amb el cor a la mà.
1: Estic a l'espera.
0: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so, ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvinguts.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, que desconeix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc, perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies més deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume. I bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'han anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre... cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marcar molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses ens han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història... doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això, al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro a la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment. I que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible a un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és una cosa que es tingui molt... O sigui, en treballen 3B i aquests són molt ben pagats i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no?, i cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
0: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer, doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines, doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
1: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... Lo de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no?, perquè després amb sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn algo i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuces aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, el que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era lo de les motos, però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
0: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
1: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sotassons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai, perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
0: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara, doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
1: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
0: S'ha anat barrejant, no?
1: Sí, el moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, eh? Vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs, un amic era disc jockey, un dia, com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat. Que uns
0: Quina edat tenies,
1: també.
0: Llavors?
1: 17, 18... Sí, 17, jo crec. 18, perquè començaven amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament al mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona, una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine, fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca, i al final bé, estic content del camí.
0: I quan apareix a Sota Sons?
1: Al principi de tot, doncs després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, connect tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de tant en tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes. En aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Per aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat

0: O sigui, a partir del Sant Cugat ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cugat durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada, i li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
1: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
0: Sí, sí, sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cugat té un missatge que és això de l'anada i tornada, d'aquesta... de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada, la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa, també, de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cugat, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cugat i del festival, veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cugat de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cugat en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Caltamarari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que et coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
1: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
0: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en... que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
1: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
0: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui al centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de Sota Sons molts cops o com a Sant Cugat, però a vegades com a sales i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara estan molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això, també, no? Si hi ha un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
1: Et demà preguntar on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o a on?
0: Jo és que com que sempre està entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè, com diem, la vida et porta cap on sigui, i potser està més a prop del que sembla, i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla,

0: precisament que Sant Cugat tinguin molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
1: Mm. Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
0: Molt, sempre, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Cugat els tres primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Cugat, que estem molt contents, i a seguir-lo fer créixer. Mm.
1: Què li diries al Riqui adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
0: Bueno, ara suposo que tot va d'esperança, i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni i que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves, i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses, i ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió i de l'esperança, sinó del sí, doncs ho farem sí o sí, i lluitarem, i et tornes més... Li diria que lluités i que seguís, i que sobretot que s'ho passés bé, com s'ho va passar en tots els concerts, i gaudint d'aquells moments, que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
1: I quina és la teva esperança?
0: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins d'aquests mons foscos en els que vivim, i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
1: Riqui, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Riqui Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Riqui Undersound,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
1: Doncs escolta, el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
0: Merci per convidar.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai Asini Volió obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit Jol, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
3: És d'època de Dioclecià, perquè aquest, el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionari amb aquest, s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document. I clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants. Però si tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar. No teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb només afectacions per obres a la B20 a Barcelona, que deixarà un carrer tallat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 7:45 i també les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre de víctimes fins a les 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per tal d'afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergència. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, recordem, el 22 de juliol. Un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables, amb alguns, això sí, núvols alts. Pel que fa a la calor, continuarà sent intensa amb fins a 40 graus a Ponent i 37-38 a la resta de Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Cada vegada que s'acaba un any és habitual fer balanç i plantejar-nos nous reptes personals per al que comença. Cuidar-nos més, fer més esport, menjar millor, deixar de fumar, tenir més temps per nosaltres o per la família, llegir més, aprendre un idioma o tocar un instrument són només alguns dels propòsits més repetits. Però realment és bo fixar-nos objectius coincidint amb l'inici d'any i, sobretot, com ho hem de fer perquè no quedin només amb bones intencions? Per esbrinar-ho, parlem amb la Cindy Peñalver, que ella és pedagoga i coach. Cindy, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Per què tendim a plantejar-nos a propòsits d'any nou, justament amb el canvi d'any, quan comença l'any? Què té de simbòlic aquest moment?
1: Bueno, suposo que són els inicis, no? Quan s'inicia alguna cosa, doncs ens plantegem o ens visualitzem amb una altra vida o amb la vida que volem tenir, llavors ens plantegem tots aquests propòsits que sovint es queden amb somnis, no? O desitjos, com molt bé deies, i no acabem d'assolir-los.
0: És bo tenir propòsits, una llista d'objectius?
1: Oh, i tant. A mi m'agrada molt tenir propòsits perquè ens marquen la direcció, però han d'estar ben plantejats perquè no es quedin, no, i caiguem com moltes vegades, o a mi m'ha passat moltes vegades, en este valle de la frustració, no? A vegades ens plantegem moltes coses que com no estan ben orientades o ben plantejades acaben no sent factibles o acaben no ser assolibles. Llavors ens frustrem i ens dona la sensació que no som capaces d'arribar allà. Però tenir propòsits, objectius, per mi és molt bo.
0: Anirem per pams i veurem com ho hem de fer en el cas que ens marquem propòsits,
1: sí,
0: perquè no caiguin en aquesta frustració.
1: Exacte.
0: O allò al calaix. Quins són els tipus de propòsits que ens hauríem de plantejar? No sé si cal diferenciar, per exemple, entre objectius vitals, objectius a llarg termini o objectius més immediats i concrets.
1: Això va segons cadascú. Cadascú té la seva vida, no? I jo, no tant és quins objectius, sinó com els plantegem. Perquè siguin realment un caminet per on podem seguir i transitar. Jo diria que, sobretot, una cosa és que sigui relevant per la teva vida, que hi hagi un canvi positiu, que hi hagi algo que una vegada tu assoleixis allò, et creï una vida millor. Crec que és allà on hem d'anar sempre que ens proposem alguna cosa.
0: Hi ha propòsits que ens posem per pressió social més que per una necessitat real, ara que parles d'això, que quan el complim sigui per millorar la nostra vida, no sé, parlo de les qüestions a vegades més d'estètica, no?
1: Total, sí, bueno, el tema de l'1 de gener i voler començar una dieta, o és des d'on, no, t'ho planteges? Perquè estar saludable sempre és boníssim, però voler aprimar simplement per veure'm millor i deixar de menjar perquè he menjat molt aquestes festes, evidentment és des d'on ho fas. Llavors és molt important el pensar des d'on ho fas i per a què ho fas, no? No, el per què sovint ens pot portar excuses, no? Perquè em veuré millor o no sé jo tant. Jo sempre m'agrada plantejar un per a què, per estar més saludable, per tenir més força, per, no? Si parlem de salut,
0: una finalitat,
1: és una,
0: no?,
1: finalitat, però realment que tingui aquesta rellevància en la teva vida, no? Perquè jo puc aprimar molt, però després estar malalta, no? Llavors, realment això serà positiu per mi.
0: En aquesta llista hauria de canviar cada any? Té sentit repetir objectius que arrosseguem d'anys anteriors? Això ens dona una pista que potser no és assolible, o d'altra banda, perquè no ho hem plantejat prou bé?
1: O potser perquè no ho hem plantejat prou bé. Si cada any tenim el mateix objectiu i no l'acabem d'arribar, no?, a aconseguir, potser és perquè ens ho plantegem d'una manera que no és la que ens ajuda a arribar-hi, o potser perquè no depenen de nosaltres, no? Ara, abans de connectar-nos, em deies, bueno, hi ha objectius que no depenen de mi. Si no depenen de nosaltres, més val que ens plantegem uns que sí que estiguin dintre de la nostra parcel·la de poder.
0: Abans de fer la llista, és important fer un exercici d'introspecció per saber d'on venim i en quin punt ens trobem, per saber cap on podem anar?
1: Amb aquest exercici que et porto ja ho veurem, tot això. O sigui, primer de tot és plantejar-te un objectiu i a partir d'aquí desgranar-ho i veure això, si és assolible per nosaltres, si realment és realista per la nostra vida en el moment en el que estem, i fent aquesta feina veurem si potser no és l'objectiu que no és viable, sinó com l'hem formulat.
0: És allò de si el tenim pendent d'altres anys, no?
1: Exactament.
0: Fer aquesta anàlisi per saber si el repetim i el plantegem d'una manera diferent o el descartem perquè allò ja no té cap
1: sentit. Sí, és aquesta paraula que utilitzen molt els coaches, no? Per arribar a llocs on no has arribat encara, potser has de buscar mapes diferents, no? Doncs avui ens plantejarem un altre mapa a veure si ens porta allà on volem ser-hi.
0: Quins són els passos que hem de seguir per plantejar-nos objectius que siguin coherents i que estiguin alineats també amb la nostra realitat?
1: Mira, doncs jo et porto un exercici que es diu l'exercici SMART, que vol dir intel·ligència en anglès, no? I utilitzarem les sigles per poder analitzar una miqueta aquests propòsits. Comencem per la S. Sí, la S serà sis específic. Jo et porto un exemple, per exemple, que moltes de les persones que comencen l'any al gener es plantegen, que és tenir una vida més saludable. No? Si agafo l'objectiu tenir una vida més saludable i agafo aquesta S de SMART, voldrà dir que m'haig de plantejar si és específic. Clar, a grans termes, una vida més saludable pot dir moltes coses, no? Llavors, per on començo a caminar? Se'm fa una mica un món. I per això a vegades doncs, no l'he tingut, una vida més saludable. Però què volies dir realment? Doncs agafo dintre de lo que és saludable per mi, que faig una anàlisi, no?, de pensar què és saludable per mi, i penso, vale, doncs tindré una vida més saludable si camino més. Doncs vull caminar més.
0: No? Què vol dir caminar més? No?
1: Clar, exacte. Llavors, de moment agafem el caminar. Sí? Vale, d'acord. Doncs hem fet específic, doncs aquest any 2026 vull caminar més. Vale. Això seria una miqueta més específic.
0: Perfecte, tenim la S.
1: La S, vale? Llavors agafeu paper i boli, tots els que ens esteu escoltant, i anem a fer aquest exercici. La S seria específic. La M seria mesurable. Com sabré que l'he aconseguit, que l'he assolit, no? Aquest... Llavors seria dir, d'acord, doncs vull caminar més, vull caminar 50 minuts a la setmana. O 60 minuts a la setmana, una hora a la setmana. Doncs per fer això faré 3 dies a la setmana. Vull caminar 20 minuts 3 dies a la setmana. Aquí ja anem desgranant una miqueta més i ja ho tinc doncs, més mesurable. Quan porti un mes i pugui dir que dilluns, dimecres i divendres he caminat 20 dies, sabré que he aconseguit, no?, aquesta...
0: I si vaig bé o malament.
1: Exacte.
0: No? Per
1: poder mesurar alguna cosa. Vale, doncs ja tenim la M.
0: Vinga.
1: SMART seria la A, que seria si és assolible per mi. Assolible vol dir pensar en el meu cos, si el meu cos pot fer-ho. No? Jo tinc la força o tinc el fondo, no? Puc caminar 20 minuts al dia, si el meu cos està preparat i no és un esgotament, no acabaré amb el fetge fora... És assolible per mi.
0: Només amb el cos i no amb la logística familiar, per exemple?
1: Ara, això vindrà després.
0: Vinga, no ens
1: avancem. Això vindrà després. Serà, ho puc fer? Preguntar, ho puc fer? Potser si jo em plantejo córrer una hora al dia, ja et dic jo que no. No és assolible per mi. Ara, en aquests
0: Clar,
1: moments...
0: Hauríem de començar per 10 minuts.
1: Ah, exacte. Llavors, és assolible per mi caminar 20 minuts al dia? Si és assolible, ja li poso aquest xec.
0: Vinga, tenim 3. Perfecte.
1: Tenim 3.
0: Anem a per la R.
1: Vinga, la R seria realista, aquesta pregunta que em feies. Amb la meva logística familiar seria on ho col·loco amb la meva agenda, amb el meu calendari. Si jo em plantejo caminar 20 minuts al dia i em vull aixecar a les 5 del matí, però tinc dues criatures petites, després tinc una jornada laboral molt llarga, potser sí que ho puc fer, però si ho faig dintre de la vida actual, em pesa més que em dona, no? Aquest realista, podríem posar també una barreta i posar si és rellevant a la meva vida, si m'aportarà alguna cosa positiva. Si jo em plantejo aixecar-me a les 5 del matí cada dia i a les 8 de la nit soy pellejo, perquè no
0: ja
1: puc
0: no
1: més...
0: Ja no puc amb la meva ànima.
1: Llavors no és realista actualment. Potser quan els meus fills siguin grans i ja no depenguin de mi, doncs aquest realista canviarà, perquè la meva vida serà una altra. Llavors, realista vol dir on ho poso dintre de la meva agenda. Seria realista dir, doncs els dilluns, els dimecres i els divendres, quan hagi deixat els nens a l'escola, aniré caminant a la meva feina, que tinc 20 minutets. Això és realista, no? És com ho col·loco, on ho col·loco dintre de la meva agenda.
0: Per tant, els hem d'anar complint tots, no?
1: Sí,
0: exactament. Hem d'anar fent el check a cada lletra.
1: Exactament.
0: Si no,
1: ens hem de replantejar. Exacte. I per últim, seria la T. Seria de temporal. No? Li haig de posar una temporalitat.
0: Clar.
1: Quan nosaltres tenim una idea o un propòsit, perquè sigui objectiu, ha de tenir una hora, un temps. Ha de ser realment que jo pugui posar-ho, no?, dintre del calendari. Llavors diré, vale, doncs d'aquí... Jo, per exemple, ahir em vaig apuntar al gimnàs, no?, perquè vull estar més saludable. Doncs,
0: era un propòsit d'any nou, Cindy?
1: Era un propòsit, no?, que porto arrossegant molt de temps, però ho vaig analitzar millor.
0: Perfecte.
1: Llavors, del gener al juny, jo tinc aquesta temporalitat, intentaré anar 3 vegades a la setmana. Doncs, temporals. No dic tota la meva vida aniré al gimnàs, és que no ho sé. Haig de tenir una temporalitat. Pots començar en coses petites si veus que t'atabala molt. Doncs aquest mes, i després ja veurem, però aquest mes ho faré. Perquè si ho fas in eternum, t'atabala. Molta gent, no? No ho aconseguiré. Doncs aquesta setmana ho faré, o aquest mes ho faré. I després tornar a revisar amb la teva realitat, amb aquesta R, si ho pots seguir implementant a la teva vida o modificant.
0: O si ho pots modificar per aconseguir el teu objectiu específic i fins i tot millorar-lo, o no, si cal reduir-lo.
1: Totalment,
0: no?
1: Exacte. Llavors és important tenir una temporalitat. Quan començo i quan acaba aquest propòsit, perquè és important. Llavors, acaba o ho reviso. Però sí que si complim aquestes sigles...
0: Aquestes 5 lletres, eh?
1: Aquestes 5 lletres serà molt més factible poder arribar-hi.
0: Per tant, podríem dir que per tenir més números, per complir els nostres propòsits, hem de tenir aquest pla d'acció.
1: Totalment. I dintre d'un mateix pla d'acció, tenir petits plans d'accions interns, no? Si agafem el primer propòsit que he plantejat de tenir una vida més saludable, seguint aquestes lletres, ara diríem, doncs, el meu propòsit d'any nou, en comptes de tenir una vida més saludable, seria dilluns, dimecres i divendres caminar 20 minutets al dia després de deixar els nens a l'escola, no? I això ho intentaré fer fins al juny. I al juny revisaré què tal. Doncs aquí tindríem alguna cosa molt més concret.
0: Per tant, hem de fer aquest seguiment.
1: Sí. Sí, anar mirant-ho, a mi m'agrada molt
0: escriure... En quina freqüència? O això va en funció de cada persona?
1: En funció de cada persona, però sí que és interessant, doncs mira, si algú vol fer cada setmana revisar, o si tu tens la teva agenda a l'ordenador, no? I anar... Que hi càpiga aquest propòsit dintre de la teva agenda. Igual que et poses una reunió, posa't aquests 20 minutets i que tingui la importància de donar-li el lloc, perquè al final els propòsits haurien d'estar dirigits a cuidar-nos. No? A ser una cosa que ens senti bé i ha de tenir el mateix pes que qualsevol altra cosa a la nostra vida. Llavors jo proposo, posa tu al Google Calendar, no? Posa't de 10 a 10 i mitja caminar, i quan et diguin, doncs escolta, et faig una trucada a les 10 i quart, doncs mira, en aquest temps no puc, però a partir de les 10 i mitja sí. També donar-li un lloc és important, perquè si no, només dic quan pugui o quan em vagi bé, sabem que això s'esfuma. Llavors, dona-li el seu lloc i la seva importància, perquè al final t'ho estàs regalant.
0: Per què ens costa tant canviar d'hàbits? Perquè moltes vegades aquests propòsits van relacionats amb uns hàbits que no ens satisfan prou o que creiem que podem millorar doncs, per estar millor, trobar-nos millor, no? Perquè moltes vegades van relacionats amb la salut, amb el benestar, o amb deixar un hàbit que és nociu, no? Com podria ser deixar de fumar, o deixar de beure menys alcohol. Per què ens costa tant canviar això?
1: El tema dels hàbits, si és una addicció, com podria ser l'alcohol o el tabac o qualsevol substància, no seria realista potser el pensar d'avui a demà ho deixo, perquè potser necessitem una ajuda, un acompanyament, un terapeuta, algú que ens acompanyi, no?
0: Potser el propòsit hauria d'anar encarat cap aquí, buscar algú que m'ensenyi o que m'ajudi a...
1: Si jo he provat any darrere any de deixar de fumar i segueixo caient, potser la manera seria una altra. No vol dir que no ho puguis fer. És la manera en què ho has provat de fer ha de ser una altra.
0: Buscar aquest altre camí, no?
1: Buscar un altre camí. I en quant al per què ens passa amb altres hàbits, per exemple, és perquè el nostre cervell... no busca la felicitat o no busca estar bé, busca la seguretat. Llavors, quan nosaltres repetim, això té a veure amb connexions neuronals, no? Quan nosaltres repetim molt alguna cosa, el caminet ja està creat. Crear un altre camí és molt difícil perquè surts d'aquesta zona de confort. Després de la zona de confort ve la zona de pànic. Què passa aquí? Que no conec què ve després. Però després de la zona de pànic, si hi ha una constància i un anàlisi, ve la zona de descobriment. Ve aquesta zona de... Ho he aconseguit, no? Aquesta satisfacció. Llavors, és molt important la constància per crear noves vies neuronals, no? Noves sinapsis, caminets nous a la nostra ment per ensenyar com es fa. És com si tu anessis pel camp i veiessis un caminet superben fet, no? Aquí ha passat molta gent, és molt fàcil. Buscar una altra via vol dir un esforç. A més, desbrossar, treure les males herbes, si hi ha una pedra gran... Però una vegada ho vas fent dia rere dia, aquest caminet cada vegada està més fet. Llavors, constància. També molta compassió amb nosaltres mateixes. Que un dia no ho fem no vol dir que haguem tornat enrere. Si hem fet 10 passos i fem un pas enrere, hem fet 9. Vull dir, en portem 9, no vol dir tornar enrere.
0: Una mirada global.
1: No som perfectes, no ho serem mai, però el nostre camí no ha de ser perfecte. Ha d'anar seguint cap endavant, passet a passet, i entendre que si un dia no ho he pogut fer, em respecto, ho entenc, no? M'abraço, i el dia següent em tornarà a sortir segur.
0: No sé si buscar aliats, per exemple, entre la família, els amics, els companys, també ens pot ajudar a mantenir aquest compromís.
1: Si és possible, perfecte, no? Perquè a vegades això, no? Vull doncs anar al gimnàs, però no trobo ningú al meu voltant, sí que és més fàcil. Si tinc... Mira, jo m'he apuntat al gimnàs amb una amiga. O sigui, ara ens escrivíem i dèiem, va, avui a les 5 i mitja anem a Zumba. Doncs això sempre és més motivador. Si ho podem fer, és fantàstic. Però sovint no ho trobem. Llavors, buscar què és allò que et motiva, no? Buscar un petit anclatge, potser, també. Doncs si hi ha una cançó que quan ho vagis a fer et motiva més. Cadascú es coneix, però una persona, encara que no tingui aliats, també ho pot aconseguir.
0: I fer aquest... Té repercussions en el nostre benestar fer aquest tipus de llista i no complir-lo? Al principi ens parlaves de la frustració, no? Com ens afecta? Si cada any ens fem els propòsits i veiem que arriba a mitjans de gener i anem fatal.
1: Clar, aquí pots crear una nova creença. No? Les creences es formen a partir de les nostres vivències. Llavors, si jo any rere any vull deixar de fumar i no aconsegueixo, potser a la meva ment tindré el discurs de no puc deixar de fumar. Llavors, sí que és perillós o sí que és nociu per nosaltres proposar-nos una cosa i no aconseguir-ho mai... perquè podem arribar... Aquí hi ha una fàbula molt maca del Jorge Bucay, la de l'elefante encadenado, no sé si la coneixes.
0: No, explica'ns-la.
1: És un elefant, no? És un circ d'aquests que hi havia abans, que feien servir animals, que hi havia un elefant molt petitet. Llavors, perquè no s'escapés, van agafar una estaqueta i una cadena. Llavors, com l'animal era molt petitet, amb l'estaca i amb la cadena, ell no podia marxar d'allà, i ho intentava. I ho va intentar diversos dies, fins i tot diverses setmanes. I ell va acceptar que no ho va poder fer. I va arribar un dia en què aquest animal pesava tonelades i seguia enganxat amb una estaqueta i una cadena. I no ho va tornar a intentar, perquè es quedava enganxat en el record de ho vaig intentar i no ho vaig poder fer. Llavors, que alguna vegada haguem intentat alguna cosa i no ens hagi sortit bé, no vol dir que mai ho puguem fer.
0: Hem de pensar-hi amb aquest elefant, a vegades,
1: sí,
0: quan entrem en frustració. Quan és un bon moment per fer el balanç i revisar el complert d'aquests propòsits?
1: Qualsevol moment. Gener és com l'excusa aquesta de
0: nous
1: inicis.
0: No cal fer això de llarg termini, oi?
1: No. O sigui, qualsevol moment, encara que sigui el 3 de febrer o el 5 de març, que comences els teus propòsits, benvinguts siguin. Cada dia és una nova oportunitat per replantejar-te on estàs i cap a on vols anar. Llavors, a poc sí que és important... com dèiem, no? Si és setmanalment, si és mensualment, d'una manera molt visual, veure o anotar aquesta mesurable, aquesta M que dèiem, fer una miqueta de balanç, sí, perquè si no s'acaba oblidant. Cada persona doncs ha de pensar... Jo a vegades, jo quan tinc sessions, no recomano setmanalment, els dilluns, per exemple, o els diumenges a la nit, doncs mira a veure com vas, per poder anar creant noves. Però si no hi ha una temporalitat per començar aquests propòsits. Cada dia és un bon dia per dirigir-nos allà on volem ser-hi.
0: Doncs amb aquests consells, amb aquest SMART, amb aquests 5 passos que hem de seguir per tenir més números per aconseguir els nostres propòsits, Cindy, jo crec que tenim les eines.
1: Vinga.
0: Ara només fa falta seguir-les.
1: Sí, exacte.
0: Cindy Peñalver, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: La santcuatenca Admayer es prepara per fer un pas clau en la seva trajectòria amb el llançament del seu primer àlbum, un projecte ambiciós i molt personal. Artista multidisciplinar i amb una aposta clara pels formats llargs, ha presentat recentment nou single i videoclip, com recordarem, és Se Fue. I avui torna a Ràdio Sant Cugat. Admayer, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Escolta, a punt de publicar el teu primer àlbum.
1: Sí, fort. Ja és. O sigui, he tardat 3 anys. A part, he anat venint aquí.
0: Clar, has vingut en comptagotes, sí, presentant cadascun dels singles, no?, dels temes que anaves presentant. Perquè, a més, tot sempre anava acompanyat amb videoclip, si no, sí, recordo malament.
1: Sí, sí, soc molt de videoclips, jo, m'agrada molt.
0: I escolta una cosa, en quin moment arriba aquest primer àlbum? Com a artista, en quin moment creus tu que arriba aquest primer treball?
1: No sé, jo crec que arriba en un moment molt, molt bonic. També jo crec que després de tota la feina, doncs ha de venir aquest moment, que et porto també molt de temps treballant en això. I jo crec que també he tardat tant perquè han anat passant coses al projecte, han anat creixent molt, llavors ho he anat com integrant també a l'àlbum. I no sé, sento que ara surt i jo sóc un artista molt més sòlida, que, bueno, com...
0: Ha anat madurant tot.
1: Sí, com que tot tira, sento, i que ara, pues això, trec l'àlbum i sento que hi ha una artista darrere.
0: Mm-hmm. Es dirà Revelación?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Quina ha estat la revelació?
1: Uf!
0: D'aquest treball.
1: Jo crec que és com una mica com concebo jo l'art i és una mica com aquest... com el moment de que et ve l'esperança, no? Una revelació que tens la inspiració i dius, ah, vale, i pot ser amb tot, no cal que sigui només amb la creació, sinó com de, ostres, de sobte t'il·lumines i veus una possibilitat, no? D'allò que no veies, ho veies tot fosc, de sobte dius, ai, pot haver-hi un camí, no? Doncs aquest seria la revelació.
0: I això està previst que surti el mes d'abril?
1: Sí.
0: Tens data?
1: Hi ha data, encara no l'he dita, però la puc dir, el 17 d'abril.
0: 17 d'abril,
1: sí.
0: El primer àlbum d'Admayer. Mm. Amb quines influències?
1: Una mica com s'han pogut veure en els singles, hi ha una mica de tot, però el definiria com dancehall afrobeats, però també hi ha balades, també hi ha... No sé, un poco de todo. Jo he volgut experimentar molt i segons... O sigui, m'he volgut com centrar en el concepte. Llavors, arrel d'aquest concepte, fer les cançons que a mi em venien, o sigui, com m'ajudaven a expressar això. A vegades és amb ritmes afrobeats, a vegades és amb una balada, a vegades és amb algú super experimental, com pop experimental, no sé. Mm-hmm. Jo no sóc molt de definir, tampoc.
0: Recordo que en algunes entrevistes, quan havies vingut, et definies com un artista d'àlbums, no? De projectes més grans.
1: Sí.
0: Quan, el temps que portes, abans has parlat de 3 anys?
1: Sí.
0: 3 anys, aquest projecte?
1: Sí, sí, 3 anys.
0: I notes que et permet explicar en el treball que pots desenvolupar en tot aquest temps, doncs, una mica el que ets, et permet manifestar-te com tu vols, i ho fas a través dels singles, que són petites, no?, entregues.
1: Mm. Sí, sí, també... Clar, pensava que treure un àlbum de sobte, també com jo estava en un punt com molt més inicial, pues no era la millor estratègia. Llavors he anat fent com... També s'ha allargat perquè he anat traient com molts singles que formen part de l'àlbum, però així com que s'extenia una mica més i pot durar més l'àlbum.
0: També perquè això et permet rebre el feedback, no?, del públic, veure una mica quina és la resposta que pots anar recollint de la gent que et segueix.
1: Sí, però al final molts singles ja estaven creats, o sigui, com que no ha sigut de, ostres, aquest ha anat molt bé, doncs faré l'àlbum més cap aquí.
0: No has hagut de fer una tria. Vaja.
1: No, que va, que va. Com que jo ho he tingut molt clar, la creació va per sobre, però sí que, pues, bueno, et dona idea. Però clar, jo també penso, són singles que han escoltat com un, però clar, jo tinc tota la visió de l'àlbum, llavors és com, vale, potser t'agrada un, però has d'escoltar l'àlbum, saps, perquè tingui tot sentit, llavors com que tampoc em deixo guia molt per si un single ha triomfat més o no, perquè no, per mi l'àlbum és com una altra cosa.
0: Al principi t'hem definit com una artista multidisciplinar. El teu projecte és molt global, perquè hi ha música, perquè hi ha dansa, perquè hi ha imatge, amb aquests videoclips. Com treballes tota aquesta dimensió multidisciplinar que comentàvem?
1: Pues em surt molt natural. Sí? Jo crec que sí, sempre, o sigui, no ho penso en plan, ai, ara faré un videoclip superxulo, perquè clar, he de fer bons... No, és com, possiblement m'agrada i ho faig el millor que puc. I de sobte pues, és algo que la gent em diu, ostres, t'identifica molt fer uns videoclips molt xulos. I jo, ah, vale. Però no sé, crec que em baso molt a fer, o sigui, com, ja que lluito per aquest camí que és tan difícil, pues és com, si ho faig, vaig a fer el que em surti i o sigui, com fer realment el que em doni la gana. I llavors això estic fent. De sobte em ve de gust fer un documental, pues lo hago. Em ve de gust fer un videoclip al claustre, pues em busco mil i una maneres de poder-ho fer. Llavors crec que és bastant això.
0: Et surt com natural, no?
1: Sí.
0: O sigui, no hi ha una estratègia, un pensar a veure de quina manera pot anar millor, sinó que ho veus d'una manera global, no, el resultat?
1: Sí, com, jo crec que és molt fidel a mi, o sigui, com jo he ballat sempre, m'agrada, o sigui, soc actriu, també he estudiat com interpretació, canto, llavors, no sé, faig com les coses que a mi pues, m'agraden i gràcies a que tinc com Admire és com al final l'excusa per poder fer tot això que jo sempre he volgut ser.
0: I la producció, també te la fas tu?
1: Sí.
0: Perquè recordo que l'última vegada també feies aquest paper. Tot
1: producció,
0: ho fas tu.
1: Dius musical o producció de videoclip, o sigui, com produir el projecte? Dius.
0: Bueno, el projecte, aquest àlbum.
1: El projecte, sí, 100%. Musical sí que també estic a la producció, a l'estudi, però m'ajuden altres productors. Però al final estic com jo al capdavant, com això, produint i portant-ho a terme, perquè pots tenir molt bones idees i dir, ai, sí, jo vull fer bons videoclips, però com els fan, no? Qui els porta a la realitat? Doncs això és una feinada que bueno, que crec que se'm dona bastant bé i això fa que, pues que siguin reals les coses, no que en tingui bones idees, que això crec que tothom, però les porto a la realitat.
0: Mm-hmm. Parlaves del claustre, i precisament aquest és l'escenari, el claustre del monestir de Sant Cugat, del teu últim videoclip, el Se Fue. Per què has triat aquest espai tan simbòlic de la ciutat?
1: Doncs jo la veritat que estic molt contenta d'haver-ho gravat allà. Em sento molt agraïda, perquè sé que bueno, no sé si s'han gravat més coses, però almenys com a videoclip és el primer que es grava. Sé que són molt curosos, també
0: sí.
1: Hi han hagut moltes normes, vull dir que està bé. I, bueno, això es remunta a fa quasi 3 anys. De fet, és quan jo volia fer un àlbum, però que al final no va sortir. Que jo
0: alguna
1: volia...
0: cosa tenia a veure amb Sant Medir?
1: Sí.
0: Oh, amiga.
1: Allà va sortir com la semilla que això, no? Després de 3 anys pues, ha culminat en algo diferent, però que si no hagués passat allò, no hagués passat això, saps?
0: Mm-hmm.
1: Llavors, allà jo crec que va sortir... Clar, jo tenia una idea per fer un àlbum que, bueno, que era com crear l'ermita i tal, i ho vaig lluitar molt i al final pues, no es va poder donar. Però gràcies a tota la lluita que vaig fer, doncs vaig conèixer pues, a l'Ester Madrona, no sé com funcionava també una mica els espais d'aquí de l'Ajuntament, i em va dir, bueno, doncs potser a l'ermita no pots gravar perquè no és nostra, però a alguns espais nostres sí. I llavors vaig saber que el claustre sí que podria, i bueno, que no ha sigut com...
0: No ha sigut fàcil, no?
1: No. Mm. Però bueno, que gràcies a això, no sé, que molta gent a vegades es pensa que fer una cosa i que no surti és com un fracàs, però... O sigui, pot ser un fracàs, però sempre aprens coses i sempre t'emportes coses. Llavors, sempre em diuen com, ah, és que saps fer de tot. I dic, bueno, no sé, és que simplement faig les coses que, pues, que toquen, no? I si toca aprendre a produir, doncs pues, aprendré. I que potser no em vull dedicar a això i tal, però bueno, que són coneixements que t'emportes i mai saps quan et poden venir bé.
0: Mm.
1: I llavors, pues, sí, pues, això.
0: I a més, com que això és un símbol de la ciutat, també t'identifica, no?
1: Sí.
0: Identifica no només la teva música, sinó la teva, bueno, identitat com a santcugatenca. Has apostat per l'autogestió, dèiem abans, en el teu projecte. Quins han estat els reptes més difícils? Ara parlaves de superar, no? Quan tens obstacles en el camí, traves... quins són els reptes que dius, mira, això ha sigut realment una pedra de toc, no?
1: Pues, clar, en 3 anys ha passat moltes coses. O sigui, com, hi ha hagut molts reptes també. Hi ha hagut molts reptes creatius, de, pues, jo he tingut en diverses èpoques diferents com bloquejos, de dir, ostres, és que vull, o sigui, vull fer l'àlbum, vull crear i no, o sigui, no puc. No em surt res, no m'agrada res... Bueno, com bloqueo total. Llavors, pues, el superar això també, i no només un cop, sinó diversos, sento que pues, ha sigut un gran aprenentatge i això m'ha fet ara estar com molt més segura com jo com a artista i tenir moltes més eines per crear i... Bueno, no sé. Sí, més experiència. I després crec que és una gran... cosa que és bastant difícil per mi és gestionar el projecte en quant a persones, diners també, com tot, tota la part més de producció, més de jefa, diguéssim, que ara pues, també s'està professionalitzant tot molt, llavors com, bueno, entren moltes coses que ja no és jo sola cantant i faig música, sinó que hi ha tot un equip darrere, tota una infraestructura, i és molt xulo, però bueno, treballar amb moltes persones i ser tu la líder, pues, té coses bones, però té coses dolentes també.
0: Què creus tu que sorprendrà de l'àlbum?
1: Uf! No ho sé. Jo crec, espero que els hi arribi, que entenguin el viatge i que puguin connectar amb alguna cançó, ni que sigui. Però sí, jo crec que sí. Sobretot les més emotives, jo crec que sí que arribaran més. Jo crec que algo que no ho he fet com tan conscient, crec que és més amb la meva forma ja de crear, molta gent que ha escoltat l'àlbum m'ha dit com, jolín, que valenta i que vulnerable són les lletres. I jo com, ah, sí. O sigui, òbviament em mostro vulnerable, però no ho veia com algú com tan heavy que estigués dient, no? I hi ha algunes frases tal que la gent diu, ostres, amb Se Fue també ha passat una mica, no? Que com, ostres, sí que t'has obert, tal, i jo, pues sí, de eso va un poco. Llavors crec que coneixeran a un admirer molt més vulnerable, bueno, també el que porten escoltant, no? Però com que és un àlbum amb lletres molt, molt crues.
0: I és possible que et trobis amb algú que et faci la comparació i digui, això s'assembla una mica a la Rosalía.
1: És possible? Jo agraïda, la veritat. Sí, sí? Ja m'ho diuen bastant.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que com, bueno, al final d'artistes, o sigui, per mi és un gran referent i, vamos, o sigui, és que em sento superhalagada perquè em diguin això. A part, penso, que guai perquè m'encamino cap aquí. Si em diguessin, t'assembles a, jo què sé, a Noel, diria, ostres, pues...

0: pues, penses en la Rosalía. Com que segur que hi ha moltes altres ties que són semblants, però tothom pensa en ella perquè és com la gran.
1: I escolta'm una cosa, i amb això acabarem. Mirant cap al futur, com t'imagines la posada en escena d'aquest àlbum en directe?
0: Uf, doncs ja ahir vam començar amb assajos.
1: Ah, sí?
0: Sí. I la veritat que estic molt contenta. Han entrat dos noves ballarines. Pues això, va tomando forma. Però clar, és com tot va junt, perquè estreno... O sigui, tinc un concert el 15 d'abril, que és com dos dies abans de l'àlbum. Llavors, clar, la presentació oficial és el...
1: 17?
0: El 16... A veure, és que s'embarregen els dies i els mesos. El 16 de maig és la presentació a l'Alaüt, que és aquí a Barcelona, que és com la meva primera sala, com per mi és la presentació oficial. Però, per coses de la vida, tinc dos concerts abans d'això, que són a aquests festivals rotllo a la FIM i a Mèrida, un que es diu MUM. Llavors, no és pel públic, sinó que és com per gent de programadors i tal, però clar, jo ja he de portar el show fet. Llavors se m'està ajuntant com fer l'àlbum, fer el show, que clar, fer el show és com també mashups, assajar, coreos, llums, tal. Llavors és com, jolín, tot, tota la vegada. Mm. Però bueno.
1: Estàs ben ocupada, eh?
0: Sí, ara mateix, sí.
1: Ara falta que després d'aquests tastets que faràs, doncs acabis tancant una possible gira o...
0: Sí,
1: o...
0: ara per l'estiu ja estem... O sigui, ja hem tancat unes quantes dates i que es tanquin més arrel, jo crec, també d'aquests festis i això, com que estan fets perquè surtin altres concerts. I ja de cara a la tardor i tot això, vull dir que molts més.
1: Admire, t'hem vist créixer, hem vist créixer l'àlbum. Ara esperem poder també assaborir aquest resultat.
0: Totalment. La veritat que és com molt, molt bonic poder venir aquí després, o sigui, com anar veient com vaig creixent. Em sento molt contenta i tornaré aquí quan vulgueu.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres. Yeah! Burn Babylon Street down to the wire.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Móra d'Ebre a conèixer el grup de diables de Móra d'Ebre i ho fem amb el seu cap de colla. Ell és el Jordi. Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
4: Molt bé. Molt bones i moltes gràcies doncs, per invitar-nos amb aquest programa i encantat de ser aquí.
3: Doncs nosaltres estem encantats de tenir-te a l'altre costat perquè ens informi sobre la vostra colla de diables de Móra d'Ebre. Explica'ns els vostres orígens, el nom, la bestiola, com és...
4: Bé, nosaltres la colla arrenca l'any 1992, tot i que molt abans ja sent correfoc, però tot era molt diferent.

0: però tenim documentat que les primeres cercaviles eren l'any 1920 a Móra d'Ebre. Llavors, durant anys s'han fet cercaviles, etcètera, etcètera. Va haver una temporada que eren els quintos que sortien a fer doncs, aquests correfocs i finalment doncs, es constitueix l'entitat l'any 1992 amb la bèstia de foc, que és el nostre drac Xeron, que avui en dia, doncs, després de 33 anys, encara està actiu i en plenes facultats per sortir, cremar i disfrutar amb tots, grans, adults, nens, petits.
1: Com és aquest drac?
0: Bé, és un drac que fa uns 40 quilos de pes, té 8 punts de foc, crec que sobre uns 40 quilos, i bueno, és una bèstia que es porta com un gegant, la persona va dintre, per tant necessita acompanyants també per poder entrar i sortir. Sempre necessites uns ajudants, si no sol és molt difícil, és diferent a altres bèsties també. Cal recordar que té 33 anys, ara pues, s'ha modernitzat moltíssim tot, no? Però bueno, ens l'estimem moltíssim. D'aquí, del Drac Xeron, doncs, en una representació de Sant Jordi va sortir un ou, no sabem com va ser, i a partir d'aquí va sortir l'espia dimonis, fruit d'aquest ou, que és l'altra bèstia que tenim.
1: Espia dimonis?
0: Sí.
1: I com comentes que... Com és? Com és?
0: Bueno, és una bèstia totalment diferent.
1: Sí.
0: En aquest cas té 3 punts de llum.
1: Sí.
0: Es porta entre dues persones. És molt més àgil. Pesa 10 quilos. Potencial molt... És una libèl·lula, per dir-ho d'una forma, no?, que va agafar nom d'una partida del poble, que és Salvaterra. I bé, entre aquestes dues figures d'imatgeria festiva que tenim, més els diables, doncs donem fruit amb aquests correfocs i espectacles que anem fent itinerant arreu dels països catalans i d'Aragó també, allà on mos criden també fent cap.
1: Quants membres sou ara mateix? Com és el vostre vestuari? Quin color predomina o porteu?
0: Mm-hmm. Nosaltres ara som 70 membres, 71 per ser exactes. Els tratges, els moderns, és el vermell i el negre. Tenim la típica massa normal i corrent i la massa de lluïment, que és la nostra forca, a part dels 7 trots que porten tant Diablesa com Lucifer. També val a dir la colla infantil, que la vam recuperar, malgrat el Covid, que estàvem ja recuperant-la, l'han pogut tornar a recuperar. Tenim uns quants infants també ja participant de la entitat infantil. I la veritat, pues, que bueno, seguim apretant amb la base, creiem que hi ha relleu i que estem fent les coses bé, estem participant de moltíssims actes i ara pues, properament amb aquestes festes majors d'Hospitalet, que també participarem del Correfoc un any més, com a colla germanada, si no recordo malament, del 2016, que es va signar l'agermanament entre les dues colles, per tant és una fita que no podem eludir, i bueno, ja amb ganes.
1: Ha canviat molt des de que vas començar fins ara el món de la pirotècnia i el món en si del grup de Diables?
0: Sí, ha canviat, jo crec que ha canviat. Per una banda s'han modernitzat moltíssim, sobretot en vestimentes, per altra la documentació doncs, també val a dir que és una mica feixuga, cal estar molt al dia, et van canviant cada 2x3, a més ara amb aquests nous plans d'anar-te enfocat i altres, doncs que tens que estar tot el dia mirant el mòbil, si podràs fer els espectacles, si no els podràs fer. Bueno, és ficar-se també al dia de tot i procurar que tot surti bé. Però la veritat és que hi ha un canvi abismal. Jo retorno als Diables aquí a Móra farà uns 15 anys i en 15 anys hi ha hagut un canvi en tot, en documentació, en papers. Abans tot era molt més àgil i ara, doncs, com deia d'un inici, és molt més feixuc.
1: Què t'aporta formar part de la colla Diables?
0: Bueno, la veritat és que la primera, defensar la cultura popular. I la segona, doncs, el cercle d'amistats que acaba generant, no? Jo ara mateix estic parlant com si estigués a casa. Uh-huh. Em sento part de la colla de Diables d'Hospitalet de l'Infant, també. Per tant, doncs no només és la entitat, sinó les cercaviles de foc, sinó a més de, darrere d'aquestes cercaviles queda una amistat, no?, que predula, i per tant, bueno, quedes amb les persones i, bueno, és un dia a dia diferent. Segurament que moltes sobretaules sempre acaba sortint els diables, etc. Però bueno, clar, és un cercle d'amistat molt gran.
1: Jordi, què sents quan estàs portant, doncs, el Drac Xenon o sota, doncs, un dels... quan estàs tirant els petards, en aquest cas? Què és el que sents?
0: Bueno, és una adrenalina que el qui som amants de, en aquest cas, de la pirotècnia, del món del foc, de la cultura popular, adrenalina en estat pur. La veritat, veure també i sobretot que la gent disfruti quan estàs fent, doncs, aquests passacarrers o aquestes cercaviles o cercaviles de foc. La veritat és que darrere de totes aquestes activitats hi ha molta gent, no?, que està treballant, i veure que la gent disfruta i que t'aplaudeix, doncs al final és un signe de satisfacció interiorment, no?, i que l'exterioritzes, evidentment.
1: I per últim, què li diries a la gent que està... és que no sé si forma part d'una colla de diables o no.
0: Doncs jo li diria que ho provin, que s'acostin. Que s'acostin. La veritat és que és un món molt bonic, que crees amistats arreu de Catalunya. I, per tant, recordo algunes persones, a mi em fa por. Val a dir que la colla, una de les coses detonants, no?, que sí que me preguntaves anteriorment, el canvi que hi ha hagut. Uh-huh. El canvi que hi ha hagut és que fa 15 anys hi havia, doncs, el 95% eren homes.
1: Sí.
0: Un 5% dones. Avui en dia, la nostra entitat està conformada més dones que homes. Per tant, hi ha hagut un acostament, s'ha treballat moltíssim perquè també la dona conformi part d'aquestes entitats, no? Recordo algunes, doncs, és que a mi em fa por, i una vegada, doncs, estar al costat, apropar-se i d'això, o sigui, són persones que estan actives i realment persones que ara mateix estan tirant del carro, no? Bueno, crec que hi han hagut molts canvis, no només en documentació, sinó en aquest aspecte també, no? I, per tant, jo aposto perquè petits, grans, evidentment, cada un en la seva categoria, no?, es vagin acostant també, perquè és un món de cultura popular, que tens l'oportunitat de veure coses infinites que no s'acaben mai, perquè moltes vegades vas a trobades i aquella tarda, doncs, resulta que hi ha uns gegants o resulta que hi ha uns balls de bastons i al final, doncs, tots els que ens agrada, com aquell que diu el foc, que ens agrada la cultura popular, la cultura de casa nostra, uh-huh, i acabes cerclant amistats i de fet fent intercanvis que tampoc no tenen res a veure en diables i diables, sinó que acabes coneixent gent que acaben venint al teu poble, doncs perquè, bueno, ja has intercanviat impressions i coses que a altres pobles estan molt arrelades i potser al nostre territori no tant.
1: Actuacions destacades del grup de Diables de Móra d'Ebre que podrem, doncs, gaudir-les. En quines actuacions?
0: Bueno, nosaltres sempre diem que el correfoc d'Hospitalet de l'Infant, aquesta és una fita que, de fet, fa molts anys que no fallem. Uh-huh. Després, el correfoc de casa nostra, evidentment, i aquest any, pues, hem tingut la sort d'estar escollits per anar a l'Aplec Internacional, que és el proper mes de setembre. Ens anirem a Còrsega, a Bàstia, a la ciutat de Bàstia. I bé, allí intentarem, pues, ensenyar la cultura, en aquest cas, ja del món pirotècnic, del món del foc. És una fita per nosaltres que portàvem treballant molt temps. Des del 2019 s'estava treballant per poder assolir-ho i finalment, doncs, el treball constant ha tingut el seu resultat. I bueno, aquest any, com a fita, jo crec que podríem dir representar Catalunya a l'exterior, crec que és el top.
1: Jordi, moltíssimes gràcies, de veritat, per aquesta entrevista, per apropar-nos una mica més la vostra colla de diables. Ens veurem aquí, a l'Hospitalet de l'Infant, així que llarga vida a cultura i llarga vida, doncs, a la grup de diables i al foc.
0: Moltíssimes gràcies, i a vosaltres per obrir també aquest espai i poder parlar també de la cultura popular i la cultura de casa nostra.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
3: Þetta lag segir sögu sem endar og það heitir Reykjavík.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, o amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril d'allà. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions, tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no?, sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establir més de 20 connexions, això és una bogeria. Els tècnics després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé. I res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí, però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent, sí, que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans, doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat, mm-hmm, i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de la crisi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet, l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant al cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I al Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir amb temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Exacte,
0: clar que sí. Es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Per poder no és a Santo Domingo, eh? Santo Domingo de Burgos.
6: No.
0: A Burgos.
6: De Silos.
0: M'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sabut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Pau Vilafanya, també, companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia a tots.
0: Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
8: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això... tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a Ponent. Acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les platges de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de Creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar doncs, obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tan bon vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria, però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que vagi.
0: Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I, per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida ja ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apolo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tota per veure.
13: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuiran unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè, de fet, no hi ha núvol. Sí. És a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, eh, Núria?
0: No és només, clar, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè, bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
13: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen, sí, que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, dic, Pep, no te'n vagis de les rambles.
13: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi, sí, aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
13: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi. Doncs,
0: I a més de casa, i a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
13: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi,
0: Va, que el saludem. Joan Anton Català. Joan Anton, vinga, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
14: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar en les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
13: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
14: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
13: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també tu ho has explicat, o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien des del Parc Astronòmic de Prades que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
14: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament. Això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada ho certifiqueu, eh?
14: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja està.
0: Ja està.
14: Amb pell de gallina.
0: Ets sensible, sí,
14: és immediat. És dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, a xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
14: No ho vam explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
13: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben on, o tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que és àmplia?
14: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitat i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora de, ah, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
13: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, gràcies. Molta, no sé si dir sort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres, molta sort i molta emoció en tot cas.
14: Igualment.
0: Aquesta nit,
14: gràcies,
0: Joan Anton.
14: Gràcies a tots.
0: Abraçada.
14: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com sí, moltes sí. emissores locals, moltes emissores locals, tenim programació especial.
13: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes per entendre'ns de Terres de Ponent i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
11: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: Llavors vam tindre la sort que un estudiant de l'escola d'hostaleria havia guanyat el campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
11: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però hauríem de dir el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
11: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar el límit a les comandes.
15: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, doncs, havíem fet, doncs, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
11: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
15: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que i el temps i elaborat. No és un simple croissant al final.
11: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
15: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. Si nosaltres hem promocionat el croissant,
16: i la cuca de recapte. El que passa que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. On hi ha una gran varietat.
11: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida.
16: Pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I s'hi vam portar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Forners cap a casa.
11: Així doncs, el Grammy de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vilà, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones amb aquesta hora del matí que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'Eclipse a Lleida. Va, que seguim endavant. Marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No he pujat
1: de
0: a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: He pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morán. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, sí, sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. Tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: El primer que vam pensar. Per uns segons, tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, sí. La zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta, ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella

0: amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del Camp d'Esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners...
1: Hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
0: El servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus Eclipsi, i a més també doncs, unes llançadores, aquest bus Eclipsi, perdó, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot, correcte, no? I som en una tarda d'agost segurament molt calorosa.
0: Sí, sí.
1: Sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla que sé que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no?
0: Nosaltres
1: una tarda d'agost.
0: Nosaltres hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
1: Vostè a Magraners, regidora?
0: Jo a Magraners, sí.
1: Doncs allà
0: sí,
1: ens veurem. Sí. Millor acomiadament impossible, amb els Vetusta Morla sonant, amb aquest rei sol. Avui
0: ideal,
1: aquest rei sol,
0: Laura,
1: que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
2: Ah, doncs mira, m'apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
2: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i, per tant, això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir

còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, és que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, sí, la propera connexió es duu cap a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el Plan Comarcal de Protección Civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que descampad total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en 3 minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació amb 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per
1: tant, la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
4: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
5: Correcte.
4: I ara te pillem a Sòria.
5: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
4: Sí, ah!
5: Estic a meitat de camí, just.
4: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
5: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
4: D'acord, d'acord. D'acord,
5: doncs ja. Tenim allà, és el que, ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
4: Uh-huh.
5: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
4: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
5: Sí, anem amb, sí, amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
4: Però vaja, que no...
5: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
4: D'acord.
5: I estarem allà, sí.
4: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
5: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això. I, bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella.
4: Sí.
5: I, bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent. Per això hem marxat d'hora i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una... a l'hora de dinar, vaja.
4: Molt bé, així amb temps...
5: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
4: Ja aneu,
5: lloc ideal.
4: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
5: Correcte, correcte.
4: Molt bé, doncs una superexperiència. Mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos fa, tres mesos que
5: vau encarregar-ho. Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí a l'Ala. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més ràfting i dissabte tenim que anar a fer castell. Que
4: sí, doncs...
5: A Bisbal.
4: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
5: Exacte, i tant.
4: A disfrutar-ho molt.
5: Molt bé.
4: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu en compte, bon viatge.
5: Adéu.
4: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
4: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
6: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és un minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
4: Clar.
6: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
4: Molt bé.
6: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
4: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
6: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
4: Que guai.
6: Està molt bé.
4: Molt bé, molt bé.
6: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
4: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
6: tomàquet,
4: de pícnic.
6: Sí.
4: De pícnic totalment avui, per allà, per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
6: A vosaltres.
4: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec, i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
7: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
4: Clar.
7: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé. Per poder...
4: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
7: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
4: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la, en fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta, tot això.
7: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, hi ha bastant de moviment.
4: Val.
7: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
4: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no?, de que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
7: Sí, una mica de setembre, octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
4: Ah.
7: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament. Farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
4: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
7: Moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé aquesta
7: nit. Disfruteu. Gràcies, igualment.
4: Adéu. Doncs bé, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, vostres i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
8: Bon dia, som aquí.
4: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
8: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
9: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré el terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà tan bé com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8% doncs no està malament. Una abraçada.
8: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
10: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
8: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
4: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera, en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac, en sentit nord, a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20, a Barcelona, en sentit sud, cap al Nus Llobregat, amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona, i segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia, a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, que... aquí...
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insisteixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això...
0: L'excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues, a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen. No? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fora, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja. És un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, en un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi, en concret, m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grosreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus polígons, és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és una mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple en Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens dupa el territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Descampat en descampat, avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol,
0: clar,
7: per tant...
0: tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar, tots, i no.
7: Doncs no, error. No. error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat doncs, s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baix Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs, muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baix Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar sí. En persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Quina veu?
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta. Tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també ho farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Mm-hmm. Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins. La idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però, clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors, la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: Mm. A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans
8: sí, sorpresa.
0: Alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després...
8: Ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt.
7: I tant.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'Ona la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada.
0: Vostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats, aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi, una mica quines són les sensacions que s'estan vivint. Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes, com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats, i la veritat és que se veu a la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor, i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite, i a la vegada està força, força ben comunicat, i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga, i faríem el tancament amb una festa al ball, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial, i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir d'aquí d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada, on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí, a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
9: No. Núria, això no. Més a la zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior,
0: no
9: més a la plana. Aquí no n'hi ha tants,
10: gens. La plana no tenim mosquits i bien. Això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giner de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tots uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten al nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot tots... et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava a fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món... Uh-huh. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per Vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima. Uh-huh. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Uh-huh. Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? Uh-huh. El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato, i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és uh-huh. el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta i allò... M'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar, Helena, avui què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo, i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens

0: molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
1: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
0: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
1: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què està, en què tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica, mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
0: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
2: De
0: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
1: L'11 i el 22.
0: Sí. 11 i 22.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Ah, per què?
1: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquestes palmetes de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
0: I fins que s'apagui, eh?
1: Fins que s'apagui.
0: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
2: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi una cosa, un fenomen especial, demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
1: I avui és un...
2: Clar que sí.
1: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar, eh? A vegades... El simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
2: L'11 i el 22.
0: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
1: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
0: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
2: Ens ho apuntem. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
1: Gràcies a tu.
2: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies, en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions. Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
3: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total, en aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
3: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
3: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
4: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment, ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas, i bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
6: Josep, també, sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
7: Sí, home.

0: Això imposa, això imposa. I ara que estem aquí al Solà, on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
1: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional? Perquè és això, no? Que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica... No? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
2: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem, no ho sabem.
1: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
0: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada. Per tant, crec que és espectacular.
1: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
2: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la cadena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
1: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant és un molt bon espai.
0: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
1: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
2: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer, doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
1: Mm-hmm. Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
0: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part, i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
1: Mm-hmm. Doncs Jordi Jovany, dels Finyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I també al Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I gràcies també a Eric Rossi, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Amigues, que et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
3: Toma, ja. Vas a bitllar. T'has posat una samarreta específica.
4: Home, clar, ah, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astro Gaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
5: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
4: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
5: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem, i també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
4: Per tant, això no és un simple telescopi. Aquí hi ha molta més tecnologia.
5: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa, que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
4: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
5: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
4: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
5: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
4: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
3: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
4: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
6: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
3: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim. A part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudim molt d'aquesta nit de nou.
6: Gràcies a tu, Núria, igualment.
3: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets. Ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem, i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens ha fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
7: Estem molt emocionats.
3: Sí.
7: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
3: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem,
7: sí,
3: i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
7: Ah, exactament, fer fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
3: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
7: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
3: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Han passat la clau.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Quimera Entertainment Company és el projecte empresarial de dos santcugatencs, Pablo Jiménez i Marc Travé, dos enamorats dels jocs de taula. Porta més de dues dècades organitzant esdeveniments i activitats de jocs de taula i avui al Connectats coneixerem més de prop aquest projecte. Pablo, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem el Marc Travé, que el tenim via telefònica. Marc, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Tant de temps us dediqueu, fa que us dediqueu a aquest món dels jocs de taula?
1: Com a Quimera Entertainment Company, no.
0: Val.
1: Vull dir, vam començar... Jo porto... Bueno, clar, porto una mica més que el Marc amb el món del joc de taula, bàsicament perquè soc gairebé anys més tard, més gran que el Marc. No vull dir l'edat.
0: Però sí, i el Marc? El Marc, quant de temps?
1: El Marc també... Tu, Marc, deus portar 20 i pico anys.
2: Sí, o algun mes, igual. Sí. Des de ben jovenet.
1: Sí.
0: Llavors, quan es crea l'espurna necessària per decidir-vos a crear aquesta empresa?
1: A veure, l'inici de l'empresa l'explica una mica el Marc i la continuació la faig jo. Vinga, Marc.
2: L'empresa neix com un hobby, és a dir, en aquell moment amb tres socis, amb dos socis més, perdona, el 2017, ens surt l'oportunitat de començar a dirigir la Fira Joc de Tona, que és una de les fires de joc més antigues de Catalunya, i ja veníem de muntar projectes amateurs, totes les tres persones que estaven posant en aquell moment, i vam començar, i vam anar fent petits projectes, i al final allò era el més gran que teníem. Però en 2020 arriba una pandèmia, de sobte, bueno, plans de feina que tenia cadascú canvien radicalment. Els meus dos socis, malgrat que continuen vinculats a Quimera a nivell societari, deixen que això no sigui la seva activitat primordial, i ens surt l'oportunitat d'agafar el Festival del Joc del Pirineu, que és un dels projectes més xulos que tenim a Quimera. I en aquell moment, jo amb el Pablo ja havíem treballat a nivell amateur muntant projectes solidaris amb Ayudas Jugando i amb altres entitats, i és quan agafo i dic: Pablo, t'animes a que comencem a muntar això? I de fet continua sent un hobby en aquell moment. I fa un parell d'anys, Pablo...
1: Sí, bueno, doncs fa un parell d'anys... fem un replantejament, tots dos teníem anàvem compaginant altres feines, el Marc com a enginyer, jo com a llibreter, que per això em trobo estrany aquí l'estudi, parlant d'això i no de llibres, com fem cada mes.
0: D'empreses.
1: Avui parlem d'empreses. Doncs en aquell moment decidim dir, bueno, vull dir, tenim dues opcions, o rebaixem nivell amb Quimera i ho deixem com un hobby i anem fent alguna coseta de tant en tant, o veient que... Bueno, doncs ens vam adonar que ho estàvem fent força bé, que a la gent li agradaven les nostres propostes, i vam dir, bueno, doncs ens posem... Vam fer una conversa molt llarga de què fem, ens posem en sèrio i ens dediquem íntegrament a això, professionalment a això, o tornem a aquell hobby. I vam dir, doncs bueno, és un altre tipus de feina, ens agrada, estem gaudint fent-la, veiem una oportunitat de que això pugui tirar endavant, doncs vinga. Doncs ens posem al 100% amb Quimera, i ara tant el Marc com jo ens dediquem íntegrament a Quimera. El Marc de tant en tant va fent alguna coseta puntual com a enginyer, jo puntualment col·laboro amb la llibreria, amb el celler de llibres, que la continua portant la meva parella, però ara la nostra ocupació principal és Quimera.
0: O sigui que a partir del 2023, la data seria aquesta,
1: sí,
0: aproximadament?
1: Sí, principis de 2023.
0: Ja poseu tota la carn a la graella?
1: Sí.
0: Marc?
2: Diguéssim que 2022 ja comencem a fer-ho així, en 2023 és quan... En 2022, ja, de fet, ja estàvem treballant com a Quimera.
1: Sí.
2: A finals de 2022, principis de 2023, és quan ens assentem i diem: això rebaixa i passa a ser un hobby una altra vegada, o seguim amb la línia amb la que estem agafant, però llavors cal que ens hi posem de debò.
0: Llavors... Quedeu vosaltres dos. Quimera, bueno, sou vosaltres dos?
1: Els altres dos socis continuen sent socis.
0: També?
1: El que passa és que estan com a socis, diguem-ne, nominals, no estan integrats amb l'estructura, i els que portem el dia a dia i totes les operacions i tota la feina, doncs som el Marc i jo, amb un equip molt gran, però tots ells són persones que treballen puntualment segons el tipus d'esdeveniment. no és una plantilla estable com estem acostumats a l'empresa tradicional, que tothom treballa allò de 9 a 5 cada dia, de dilluns a divendres, sinó que aquí, clar, la peculiaritat de la nostra feina és que nosaltres, pues, ara tenim un esdeveniment un cap de setmana, ara hem d'anar un dia a un altre lloc, ara col·laborem amb una altra fira, llavors la gent, pues, més o menys gent, depenent de l'esdeveniment i depenent del que s'ha de fer.
0: Quina era la vostra idea original en el moment de decidir vinga, ens hi posem i muntem Quimera?
1: Bueno, hi ha la idea i el somni, són dues coses diferents.
0: Ja.
2: Anava a dir, aquesta pregunta té dos vessants. El 2017 o el 2022-23?
0: No, si parlem d'empresa, jo crec que hem d'agafar-ho ja més recentment, quan decidiu que ja poseu tota la carn sobre la grella.
1: La idea és, o sigui, el somni és cobrar un bon sou d'aquí. Això és el somni.
0: Fer-se ric no?
1: Home, ja fer-se ric deu ser l'hòstia.
2: No, si ens volem dedicar a fer-se ric, no podem anar a una indústria que a Espanya a dia d'avui no és una indústria per ser molt, molts diners, però no és una indústria extremadament professionalitzada. És a dir, al final hi ha molta part de demostradors que ho fan més per afició que no pas per feina. Les editorials es recolzen, s'han de recolzar moltíssim en associacions. A Catalunya està repleta d'esdeveniments muntats des de l'associacionisme, que no pretenem suplantar, és a dir, aquests esdeveniments hi han de seguir sent, perquè l'associacionisme i la cultura del carrer és vital, però al final hi ha altres països, França, Alemanya, el Regne Unit, que amb les xifres d'esdeveniments que tenen, tots els seus demostradors sempre són professionals, tots els seus demostradors són gent que es dedica exclusivament a això o principalment a això. És a dir, estem molt lluny d'aquest valor d'indústria, per tant, no, fer-nos rics no podria ser un dels objectius.
1: La idea una miqueta de Quimera és professionalitzar un sector que tradicionalment ha estat molt amateur, i el qual moltes vegades pues, tenia unes carències, al ser amateur, que generaven, o podien haver arribat a generar, afortunadament no ha passat mai, però podien haver arribat a generar pues, algun conflicte, algun problema, o fins i tot no fer-ho d'una manera massa seriosa. Tots els que hem treballat amb el món de l'associacionisme i amb el voluntariat, et trobes que de vegades un voluntari de la nit, o sigui, la nit abans et diu, ai, demà no em va bé venir, i de cop et trobes que et falta gent. El fer-ho professional, el que busques és precisament ser seriós, ser formal, ser estable, i poder donar una resposta a les necessitats que tenen. La majoria de vegades treballem amb ajuntaments. Clar, l'ajuntament, doncs el que et diu és, jo vull aquí 14 persones ensenyant a jugar a jocs de taula. Si de cop hi ha 12, tenim un problema. Al ser professional, doncs això no ens passa. Tenim una massa de gent que ens permet que si una persona es posa malalta, doncs es pugui reemplaçar amb una altra. I la nostra idea era precisament que es posés, precisament per això, per aquesta professionalització, es posés en valor l'esforç que significa muntar un esdeveniment de jocs.
0: Vinga, anem al quid de la qüestió. Què és el que oferiu? Quins són els serveis que la gent que entri a la vostra web, perquè teniu web...
1: Sí, tenim una web.
0: Trobaran? Perquè ara has parlat d'ajuntaments, de fires puntuals... Sí. Però què és el que oferiu? Perquè veig que teniu molta cosa.
1: Nosaltres hem diversificat una miqueta, i això vull que m'ho complimenti al Marc. Vam començar fent això, una fira d'un ajuntament concret, que era l'Ajuntament de Tona. A poc hem anat diversificant els serveis, i a banda del que fem per diferents ajuntaments quan fan una fira o un festival, que no és el mateix, de jocs de taula, nosaltres també oferim, doncs, per exemple, hem treballat amb diverses biblioteques, incloent la Biblioteca Gabriel Ferreter, aquí a Sant Cugat, amb la qual oferim doncs, sessions de joc. Hem treballat amb escoles i instituts fent formacions i fent tallers per alumnes i formacions per professorat, parlant de com utilitzar el joc en educació. Hem treballat amb diferents sectors fent tot d'activitats relacionades amb el joc. I després oferim una cosa que vam començar a fer al Festival del Joc del Pirineu, que és el que anomenem experiències lúdiques singulars, que són muntar-te una activitat de jocs, ja sigui en el marc d'una fira, d'un festival, o bé, senzillament, per fer un team building amb una empresa, doncs oferim una sèrie d'activitats especials, que és jugar a un joc d'una manera que no podries jugar-lo mai a casa teva. Pues jo què sé, amb una versió gegant del joc, amb un efecte especial, amb música, amb un dinamitzador que en sap molt i que sap guiar la gent. És a dir, tenim un ventall de serveis sempre relacionats o majorment relacionats amb el món del joc, Que el joc no és apostar, eh? Vull dir, quan nosaltres parlem de joc, parlem de coses que són realment jocs.
0: Són lúdiques.
1: Són lúdiques, no són apostes. Les apostes no són jocs. Uh-huh. I res, no sé si el Marc vol afegir alguna cosa més.
2: Bueno, després tenim tota una branca de la relació empresarial. És a dir, al final, les editorials moltes vegades necessiten demostradors per d'altres esdeveniments. Nosaltres organitzem esdeveniments no només a Catalunya, tenim participant de l'organització d'esdeveniments a molts punts del país, però a més una de les coses que ens solen passar és que les editorials, doncs, bueno, necessiten un demostrador a tal esdeveniment, o 10 demostradors, o necessiten fer demostracions, doncs, des d'un Abacus fins a un Dream, a un Toy Planet, a un Carrefour. Ja. Llavors, és un altre dels serveis que nosaltres els oferim, que és localitzar aquestes persones, que ja són normalment jugaires, formar-les en l'aspecte de com fer la demostració i com atendre al públic, i donar aquest servei d'atenció i representació de les diferents marques.
0: Mm. Heu parlat del país. Quin diríeu que és el vostre àmbit d'actuació o el vostre mercat? Heu fet alguna cosa fora de Catalunya, per exemple?
1: Sí.
2: N'hem fet a Madrid, a Tenerife, a Canàries. De fet, pràcticament a totes les comunitats autònomes d'Espanya tenim gent desplegada per fer activitats. Mm. Mm.
0: I què és el que té més demanda de tot això que ens heu explicat?
1: El que fem més sovint, és a dir, el que fem més a més, diguem-ne, seria el servei de demostradors, que és això, les editorials de jocs de taula ens diuen, doncs mira, vull que montis una campanya, per posar-te un exemple, no? Vull dir, va haver una editorial, no direm noms per no fer publicitats que no toquen, però una editorial ens va dir, tinc aquest llançament i vull llançar-lo a totes les comunitats autònomes, necessitaria gent anant a determinades jugateries de totes les comunitats autònomes perquè hi hagi una persona allà explicant com es juga això. I nosaltres els hi vam aconseguir, totes les persones, estem parlant que van ser 70, 80 persones, em sembla que van ser. El Marc és el que porta els números. Jo sóc el de les idees esbojarrades i el Marc és el que m'aterra després i em diu, Pablo, però vam posar totes aquestes persones per tot l'estat espanyol ensenyant a jugar aquest joc amb diferents caps de setmana que ens havien demanat. Vull dir, però això és el més normal, és a dir, perquè això sí que contínuament ara necessiten un demostrador aquí, ara ja. La feina més llarga és quan montes una fira o un festival que ho montes pràcticament des de zero. Vull dir, en col·laboració amb l'Ajuntament, tu vas dient, vale, doncs muntarem aquestes activitats, farem això, portarem aquest personal, portarem aquesta gent, necessitarem aquest material, el busquem, no sé què. És a dir, el dia a dia nostre és més feina d'estar programant, preparant, organitzant, contactant i demés. El servei més habitual és el del demostrador, perquè és el que ens toca més. Clar, festivals, cada ajuntament munta un any, com a molt.
0: Mm. I escolta, Marc, en aquest sector hi ha competència?
2: Sí, no són molts, però sí. Hi ha diferents empreses que es dediquen a muntar esdeveniments. El que passa és que, com dèiem, és un sector semi, en aquest sentit, sobretot a la part d'esdeveniments, és un sector semiprofessional. Llavors, a Catalunya sí que hi ha un parell de tres empreses que es dediquen a muntar aquest tipus d'esdeveniments, però cadascuna està centrada en un esdeveniment i no es dediquen exclusiva a això. I, per contra, la resta d'Espanya hi ha un parell d'empreses que també es dediquen a muntar esdeveniments, però en aquest cas van a esdeveniments molt grans i la seva feina, bàsicament, és durant tot l'any muntar aquell esdeveniment. No. Hi ha una fira professional, per exemple, a Madrid, i l'empresa aquesta es dedica a muntar aquesta fira. No diversifica els seus esforços amb aquesta part de fires, festivals, atenció als ajuntaments, perquè al final aquests projectes són uns projectes amb un marge de rentabilitat més baix que de centrar el negoci en un únic esdeveniment, però bueno, va ser per on vam començar, on ens hem sentit còmodes, ens hem fet forts, i sincerament és el punt d'especialitat, no? El muntar que és el servei de demostradors, per exemple, va néixer perquè nosaltres oferíem aquest servei als nostres esdeveniments. Al final, el Festival del Pirineu es fa a la Seu d'Urgell i per una editorial d'Andalusia, doncs és molt costós desplaçar-se fins a la Seu per un festival que, per molt bonic que sigui, estem parlant d'unes xifres de visitants de 12.000. No estem parlant d'un sonar, no estem parlant d'un macrofestival. Llavors, en aquest sentit, la rentabilitat per ells era allò de dir, ostres, quan són projectes petitons, a vegades són editorials unipersonals, o són petits projectes editorials de 5-6 persones, que aquests desplaçaments són molt costosos. Llavors, nosaltres vam començar a oferir el servei de demostradors arran d'això, i al final ha acabat esdevenint una pròpia línia de negoci dins del marc de l'empresa, no? Mm-hmm. Però la nostra especialitat en aquest sentit és assentar-nos, entendre quina és la necessitat d'un determinat ajuntament i dir, o una determinada empresa, perquè també hem muntat per empreses, dir, bueno, què necessites, quin és el perfil que li vols donar, quins són els punts forts de la teva població, què és el que t'interessa ressaltar, i a partir d'aquí busquem l'esdeveniment que encaixa amb la teva ciutat, no només per fer-la per la teva ciutat, sinó per atreure gent a la teva ciutat.
0: Mm-hmm. O sigui, una mica la carta, no?
1: Correcte.
2: Sí, hi ha molts projectes d'aquests que són a la carta. O sigui, els projectes de les experiències lúdiques o el servei de demostrador sí que estan més sistematitzats. Aquest tipus de projectes d'esdeveniments, pues, que fa no massa vam estar fent Escape City per un poble al Pirineu i, evidentment, estava fet a mida.
0: Val. Tinc un parell de qüestions més, però tenim pocs minuts. Des que teniu Quimera, des de que vau crear Quimera, quin balanç en feu de com està funcionant l'empresa? I després vull que m'expliqueu plans de futur.
1: Buf.
2: Quina de les dues et quedes, Pablo?
1: Em quedo la segona.
0: Vinga, Marc.
2: Aviam, el balanç que en fem més positiu, és a dir, és un balanç de creixement, va passar a ser una cosa que era literalment el hobby per dir, bueno, va, mira, perdem aquests 4 o 5 jocs amb el que traiem d'aquí, a haver-se convertit en un mòdul de vida i en un esdeveniment en el que hem estat en continu creixement des de 2020, sobretot, que és quan agafem el segon projecte i ens hi comencem a posar, i de sobte 2022 ens adonem de dir, bueno, escolta, hem de prendre una decisió. De 2020 en aquí el creixement ha sigut constant, progressiu i suficientment pronunciat com perquè siguem optimistes. Pablo i jo ja ens coneixíem de fa molts anys, evidentment, quan t'has de discutir molt sovint et coneixes molt més, però la relació es manté sòlida i, per tant, a partir d'aquí podem pensar en moltes coses de futur. I, sobretot, hem arribat al punt d'haver d'anar a oferir-nos. Sobretot aquest últim any s'ha notat moltíssim la quantitat de projectes que ens han arribat damunt de la taula per proposta externa, no? De dir, escolta, ens han parlat de vosaltres, volem saber, comencem a treballar, i tots els projectes que hem anat fent al llarg de l'any també han anat sortint molt satisfactòriament. Llavors, amb això estem
0: contents.
2: Ens sentim optimistes.
0: Mm-hmm. Pablo, et queda poc temps, eh?
1: Molt ràpidament. De cara a futur, una miqueta la nostra idea és continuar creixent, però en cap moment fer una explosió i de cop agafar 80.000 coses de cop, sinó anar creixent progressivament, perquè això és el que permetrà que el Marc i jo mantinguem l'amistat que tenim des de fa 20 i pico anys, i que si no, amb aquests creixements inesperats, doncs moltes vegades pots acabar perdent-la, no? Ser molt conscients del que podem assumir, anar creixent lentament, en el moment, vull dir, el nostre desig seria, doncs, començar ja a contratar gent fixa i estable, allò de tu treballaràs tot l'any amb nosaltres fent aquesta feina, però sí entenem que necessitem, doncs, consolidar, que portem poc temps dedicant-nos al 100% a Quimera, portem 2 anys i mig, gairebé 3 anys, però bueno, la idea, el progrés que estem fent i que hem vist és prou valuós com per pensar que hi ha un futur que ens permet continuar creixent i millorar cada vegada més el que oferim.
0: Us deixem la web, a través d'ella hi poden contactar qui vulgui dels vostres serveis, info@quimeraent.com, i a partir de... Digues.
2: Volem aclarir que just les dades de contacte són extremadament correctes. Just aquesta setmana estan en plena migració i construcció, per tant, el contingut la setmana vinent probablement no tindrà res a veure amb el que hi ha ara, però les dades de contacte sí que són les correctes.
0: Val, doncs repeteixo, info@quimeraent.com. Aquest és el vostre correu i la vostra web, quimeraent.com. O sigui que qui vulgui us pot contactar. Re, doncs a continuar jugant, no?
1: Pues sí, jugar.
0: Que de moment us va bé.
1: Nosaltres el que fem és treballar perquè vosaltres jugueu. Ah. O sigui que anem a jugar tot.
0: Doncs mira, un dia muntem una partida aquí al Connectats.
1: El dia
0: no
1: que
0: sé,
1: vulguis.
0: Del que vulgueu.
1: I tant.
2: I de fet, a nosaltres ens agrada citar una paraula de l'Oriol Comas, que és un expert del món del joc de taula, que sempre deia, jugueu cada dia, sereu una miqueta més feliços i viureu millor.
0: Segur que sí. Marc Travé, Pablo Jiménez, moltíssimes gràcies. Molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies. Adéu.

0: Mi madre me la sofrías con su ajo, aceite y tal, y luego me la trituraba. Y para mí era un plato espectacular, y al final me estaba comiendo la calabaza. Y luego...
1: Quita Navadí, que això seria l'èxit de la teva vida.
0: Exacto. Y
1: És
0: luego,
1: curiós,
0: sí.
1: sí.
0: Y luego, varios años, pues, cuando ya empecé a ser más grande, pues me enteré que era la calabaza. Y digo, me comía la calabaza toda la vida sabiendo es que no me gustaba.
1: T'anava a
0: Y eso.
1: preguntar, Antonio, que què seria o com imaginaries la pizzeria Tarantela d'aquí 10 anys, però bueno, ja ens estàs dient que això no para, que la maquinària està en evolució. Tens alguna cosa que diguis sí, però vull que d'aquí 10 anys es recordi per alguna cosa.
0: Yo soy mucho de vivir el momento. La verdad que estamos en un momento, llevamos lo último, bueno, yo creo que desde que me he centrado aquí, es un poquito la actitud que uno tienes en el enfrentarse a la vida. Yo veo mi trabajo como un enfrentamiento a la vida, ¿no? Es algo que es parte de mi vida y lo estoy disfrutando muchísimo. Así como disfruto mi vida, disfruto mi familia, disfruto del trabajo. Entonces, aquí además, aquí, bueno, podrían cambiar muchísimas cosas. Mi cabeza no para. Mi mujer es un ángel porque...
2: I diu que sí, que no
0: Sí,
2: para, que no
0: sí, sí,
2: para.
0: sí.
1: No,
0: No
1: aquest és
0: para.
1: el binomi perfecte, no?
2: L'equilibri, és
1: L'equilibri,
2: l'equilibri.
1: que la creativitat és
0: Exacto.
1: necessària, però ha d'anar acompanyada d'una estratègia o un
0: Yo
1: ordre, no?
0: lo iba a decir antes cuando lo has preguntado, que cómo es trabajar en familia. Entonces, yo creo que es un equilibrio. Si somos capaces de que no es fácil, ¿eh? Yo digo siempre que tengo muchísima suerte. No es algo muy común y muy fácil buscarle equilibrios entre personas y llevarlo por tantos años. Y aunque en este equilibrio hay momentos donde uno va para arriba, para abajo, pero siempre al final buscamos el equilibrio y el pensamiento sigue igual. Y eso es algo que yo creo, me reputo muy, muy afortunados en este aspecto.
1: Doncs, Carme, com veus, això ha sigut un viatge autèntic de Nàpols a Sant Cugat. Antonio Damiano i la seva família i el seu equip són un autèntic exemple d'emprenedoria, que és el que ens agrada en aquesta secció, viure aquesta actitud. Antonio, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta aventura que uneix tradició napolitana i aquest esperit emprenedor, com diem. De Nàpols a Sant Cugat, una història que ens inspira. Moltes gràcies, Antonio, per haver vingut.
0: Nada, gracias a vosotros y si me dejas una última palabra, queremos dar muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado estos años. Porque estos premios que hemos recibido han sido gracias a la valoración de la gente y aparte de los jurados que han venido, pero la mayoría de los votos nos han dado los clientes. Yo creo que es lo que más a nosotros se nos queda, es el voto, el premio final que nos ha dado la acogida de San Cugat, de Mirasol, de Valdoreix y de Rubí.
1: Un premi
2: Sí.
1: a l'esforç i a la feina ben
2: A la
1: feta.
2: feina ben feta,
1: Exacte.
2: exactament.
1: Carme,
2: Vinga.
1: em deixes un minutet
2: Sí.
1: perquè vull recordar, com a recomanació d'aquests dies, que sobretot aquestes festes a Sant Cugat, la millor recomanació és apostar pel comerç local. Ofereixen fires, mercats, activitats nadalenques. Bueno, tindrem tradició i autenticitat per tot arreu. Fira de Nadal a la plaça Octàvia. Fira de Reis a la Rambla del Celler. El Mercat Antic també un espai de referència per a l'esperit emprenedor. Hi ha una pila de gent amb creativitat, ganes de vendre, ganes de fer. Centre Comercial, que ja no és tan... se'n surt una mica del nostre comerç tradicional,
2: També ho celebra,
1: però
2: sí.
1: també és part de la ciutat. Jo recomano per aquestes dates, en l'última secció de Sant Cugat Emprèn, apostar pel comerç de Sant Cugat. Bon Nadal.
2: Doncs subscrivim a això. També desitgem bon Nadal a tu, als nostres convidats, a la Hilària, a l'Antonio. I aquí deixem aquesta secció d'emprenedoria. Continuem el Faves Comptades. Re, en uns instants. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
2: Doncs molt bé, Pili. Aquí ja... Bueno, no, esperant l'hivern, no. Gaudint de la tardor.
1: No em diguis que encara, com aquell qui diu, tenim encara, sobretot al migdia, temps de primavera, no?
2: He de dir que a mi la primavera m'agrada molt, Pili, però ja quan és tardor, jo ja penso, si ja acaba l'estiu, ja anorac, vinga, boireta ja.
1: Tranquil·la, que arribarà, que tot arribarà. Va, de què ens parlaràs avui? Perquè avui parlem d'un tema... molt interessant, jo crec que no l'hem parlat mai encara amb tu d'aquest tema.
2: Jo crec que no, crec que no. I és un tema arrel d'un estudi que s'ha publicat, bueno, un assaig que s'ha publicat recentment sobre la relació de l'alimentació i la salut reproductiva masculina.
1: D'acord, perquè sembla que la nutrició només té a veure amb dones i no pas, clar. I
2: moltes menys... vegades... Uh-huh. Sí, moltes vegades sí. De fet, estava preparant la secció, Piri, i he pensat, gairebé sempre enfoquem, no sé si és perquè som dones i parlem, no, de la feminitat, però gairebé sempre enfoquem la part de l'alimentació com una part molt important per a les dones, però també ho és per als homes, no? I en aquest cas, si parlem de salut reproductiva, sembla que com que la dona és la que es queda embarassada, no? És l'única que ha de cuidar els seus hàbits, però veurem que no, que l'alimentació en l'home també és important per tenir una bona salut reproductiva.
1: I quina alimentació hauria de ser l'adequada i què es fa malament i què s'hauria de fer millor?
2: Doncs mira, primer, Pili, m'agradaria explicar-te quins són els resultats d'aquest assaig, que són, la veritat, que molt interessants. El que s'ha fet és agafar 43 homes totalment sans en edat reproductiva i se'ls ha donat una dieta rica en ultraprocessats i després, posteriorment, una dieta rica en aliments frescos i més saludables. El que es va comparar són dos tipus de dietes amb les mateixes calories, és a dir, estàvem prenent totalment les mateixes calories i els mateixos macronutrients, que recordo que són, doncs, hidrats de carboni, proteïnes i greixos. Per tant, podríem veure que són dos dietes que, així a simple vista, poden semblar que són iguals, no? Perquè tenen les mateixes calories i aporten bàsicament els mateixos macronutrients. Doncs el que es va veure és que quan aquests homes sans seguien aquesta dieta rica amb ultraprocessats, recordo que els ultraprocessats són aquells productes que contenen molts ingredients, que moltes vegades contenen aromatitzants, alteracions del sabor, de l'aroma, per fer-los molt més palatables, no? I que moltes vegades també contenen, doncs, molta sal, molt sucre i greixos que no són de qualitat. Doncs aquests homes sans, quan estaven prenent aquest tipus de dieta rica en ultraprocessats, guanyaven més greix corporal, reduïen els nivells de testosterona i l'hormona FSH, que són dues de les hormones clau per a la salut reproductiva. Hi havia una pitjor qualitat espermàtica i també un desequilibri hormonal generalitzat. Per tant, doncs, la qualitat del semen, no? Les hormones masculines i la salut reproductiva amb aquest tipus d'alimentació rica en ultraprocessats. I què són, o sigui, anem a posar exemples, no? d'ultraprocessats. Doncs estem parlant de precuinats, tipus hamburgueses, no? de fast food, pizzes, patates de bossa, brioixeria industrial, no? O sigui, tot allò que trobem bàsicament industrialitzat o envasat al supermercat amb una quantitat molt alta d'ingredients. Per tant, doncs, és important també cuidar la salut reproductiva masculina.
1: Has dit pipes?
2: Pipes no. Pizzes.
1: Ah, pizzes. Ah, jo pensava, que les pipes, per això, que pensava, com a mínim, no? Normalment són dos ingredients, pipes i molta sal. Pizzes.
2: Exacte.
1: D'acord.
2: Però en aquest cas no estaríem parlant d'un ultraprocessat. Per tant, què és una dieta saludable, no? Parlant en aquesta dieta que possiblement, doncs, anivellava, no? O tenien aquests joves sans una salut reproductiva més òptima, doncs una dieta que ja la sabem, que l'hem comentat aquí moltes vegades, però que la repassem, que seria rica en verdures i fruites, no? Mínim 5 racions al dia en total, mínim 3 racions de fruites i mínim 2 de verdures. Que inclogui llegums 2-3 cops per setmana, entenent que si no en mengeu mai, doncs comenceu per almenys una ració a la setmana, doncs que inclogui peix, carn, ous i cereals o farinacis integrals, no? Doncs la pasta integral, l'arròs integral... Per tant, estem parlant de que seguir una dieta saludable no només afavoreix a la salut reproductiva de la dona, sinó que també en l'home és important. Des d'aquí també vull comentar que no existeix la dieta per a ser fèrtil, val? O sigui, no és necessari que busqueu a Google ni a ChatGPT. Quina és la dieta per ser més fèrtil? Això no existeix. Però sí que és cert, que, i està demostrat, doncs, que es pot millorar sobretot els nivells hormonals, no? Tant d'homes com en dones, i també doncs, aquesta salut reproductiva. I també m'agradaria comentar, no? I crec que ho hem dit a l'inici, Pili, però les dones portem molta càrrega en molts àmbits, però en la càrrega de quedar-nos embarassades també, no? I al final acabem acudint a molts equips mèdics, no? Si patim d'aquesta infertilitat o ens costa quedar-nos embarassades, i fem molts canvis nosaltres com a dones. I moltes vegades es deixa fora doncs, els homes, no? Que també formen part de la reproducció.
1: Oi tant, 50%, no?
2: Exacte.
1: Deies, no preguntar a ChatGPT, no preguntar a Google. Això continuem fent i cada vegada més, no? Segurament això ho hauríem d'evitar. Sí.
2: Això ho hauríem d'evitar perquè clar, la resposta no s'adequa a la nostra situació. O sigui, al final, òbviament, podeu trobar respostes a Google i a ChatGPT, no? Però no és un humà i, per tant, no té en compte... O sigui, la pregunta que vosaltres li fareu, no li donareu la informació necessària com per poder abordar-ho de forma individualitzada, no? I en molts aspectes que no tindran en compte. Llavors... No, com dèiem, no existeix la dieta per augmentar la fertilitat. Sí és cert que si hi ha problemes associats a un desequilibri hormonal, tant en homes com en dones, doncs sí que hi ha un tipus d'alimentació i hàbits en general, o sigui, l'augment de l'activitat física i el tipus d'activitat física que pot fer que hi hagi un cicle o una salut hormonal doncs més favorable, però la dieta per a la fertilitat com a tal no existeix. Però sí que això, doncs, important, i des d'aquí llanço un missatge a tots els homes en edat reproductiva i que volen ser pares, que no és obligatori, però que si ho voleu ser, doncs que és important també cuidar la vostra alimentació, que no només les dones hem de cuidar la nostra salut hormonal, que quan parlem d'hormones sembla que només parlem de dones, i els homes també en tenen, i també aquestes hormones participen en aquesta reproducció.
1: Doncs m'encanta l'apunt d'avui, Naila Martínez, My Nutritionist, et seguim a My-Nutritionist, i una cosa, quan estaves parlant de quin seria doncs, això, no? Les bones pautes alimentàries, en realitat, només que traguéssim els ultraprocessats de la nostra dieta, seria tot molt més fàcil d'aconseguir, no? Aquesta nutrició saludable, molt més fàcil d'aconseguir, després no, ja posarem inventiva, però és que si traiem els ultraprocessats, ja només ens queden els aliments naturals, o sigui que...
2: Totalment, Pili, i després ens queda una altra cosa, que quan traiem els aliments ultraprocessats, acostumem el nostre paladar a una alimentació més saludable, perquè quan consumim molts ultraprocessats, l'alimentació més saludable ens resulta insípida.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Necessitem una abraçada molt gran i fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Àlex Susana va ser un poeta que va néixer l'any 1957. Va ser escriptor, gestor cultural, també comissari d'exposicions, fundador i director de Columna Edicions i de Columna Música. També va dirigir la Fundació de la Caixa de Catalunya La Pedrera, l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Susana va aixecar una obra literària que va donar diversos llibres de poemes, entre els quals destaca Les anelles dels anys. També va destacar en el camp dels dietaris. Va inaugurar el cicle amb Quadern Venecià, distingit amb el Premi Josep Pla a l'any 1988. Un dels projectes ha tingut 6 lliuraments més, l'últim dels quals ha estat La dansa dels dies, i encara vindrà l'any més inesperat, al setembre. Escoltarem la cançó, el poema, primer recitat, com ja és habitual, el poema Veus, d'Àlex Susana, i després interpretat pel músic i cantautor Pep Piques. Del més pregon de la nit surten les veus més extremes, la de l'home debatent-se amb la mort, amb el seu cos, la dels amants més insaciables que pugnen per assolir resquícies d'un últim plaer. Dolor o amor, però tant és, perquè tot es confon en aquesta hora extrema. I ens esperordeix la semblança de veus tan oposades.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'ús habitual exclusiu del català ha retrocedit a pràcticament tots els territoris de Catalunya, segons les dades territorialitzades de l'enquesta d'usos lingüístics de població del 2023, que es van fer públiques a finals de novembre. Al Vallès Occidental, el català només és la llengua habitual del 23% de la població. Per darrere, només hi ha els territoris del Barcelonès Nord, l'Aran, el Baix Llobregat Sud i l'Hospitalet de Llobregat. Per entendre millor aquestes dades i analitzant quin estat de salut es troba el català, ens acompanya la Maronya Tella, és la responsable del Servei Local de Català de Sant Cugat i una coneguda d'aquesta casa que ens ha acompanyat moltes hores aquí a l'Avant Sant Cugat a Fons i ara també al Faves Contades. Mar, benvinguda.
1: Molt bon dia, Alba. Gràcies per convidar-me.
0: Avui m'ho fem en un context diferent, una mica més d'anàlisi, sí. A veure si podem posar un bri d'esperança a aquestes dades que a priori ens fan ser un xic pessimistes. No?
1: A veure, ara ho veurem.
0: Pel que fa l'ús del català. L'enquesta d'usos lingüístics de la població es va publicar, ara ho dèiem, es van fer públiques al novembre, les dades territorialitzades, però l'enquesta ja es va fer publicar al febrer i ja va constatar que el català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada en com a mínim 20 anys. No sé quina lectura en feu des del Servei Local de Català d'aquestes últimes dades territorialitzades. No sé si la rebeu amb preocupació, si amb calma, amb cautela. És un retrocés de 3,5 punts respecte a les últimes dades que teníem, que és el 2018.
1: Val, mira, des del Servei Local de Català, nosaltres la perspectiva que adoptem és la mateixa que adopta el conseller des de la Generalitat. A la Conselleria de Política Lingüística ens expliquen que les dades, òbviament, i a més el conseller és un sociolingüístic, és un gran expert a l'hora d'analitzar dades, nosaltres som més de treball de camp, potser d'ensenyament i dinamització i tal, però analitzar dades no és la nostra especialitat, però tots en podem aprendre. Es poden observar des d'un punt de vista com a dades absolutes o com a dades relatives. Clar, tot el que m'estàs comentant aquesta estona són dades relatives i aquestes són les que ens donen potser una perspectiva més pessimista. Si ens ho mirem des de les dades absolutes, la veritat és que hem guanyat en nombre de parlants. Evidentment, ha arribat molta gent, gent de fora, d'aquí, que encara no ha après la nostra llengua, però som en aquest camí. És a dir, comentava si teníem un bri d'esperança. Sí, nosaltres ho tenim claríssim, estem treballant per això. El nostre objectiu és incrementar doncs, amb unes 100.000 persones el nombre d'habitants perquè aquestes dades relatives comencin a ser doncs, més positives, no? Que tenim un resultat més que és el que nosaltres voldríem sentir. Però no ens hem d'enganyar i hem de ser conscients doncs, que la població ha anat creixent i, de fet, ara és el moment en què més nombre de, o sigui, que el nombre de parlants de català és més alt en tota la història. Vull dir que jo penso que aquest vídeo d'esperança te'l porto molt decididament.
0: És això de la lectura de les dades, no? Si mirem les absolutes, augmenta la població també el nombre de parlants.
1: Correcte.
0: Però en aquests percentatges.
1: Sí. No volem negar la realitat, Alba. Vull dir que tampoc no ens enganyem i sabem doncs, que aquest percentatge no és el que voldríem, insisteixo, i l'hem de millorar. I estem fent actuacions per millorar-lo.
0: De fet, hi ha una conselleria de política lingüística, l'Ajuntament també hi ha
1: té la seva regidoria,
0: una regidoria, per tant, entenem que políticament no, doncs, hi ha la voluntat
1: molt,
0: de posar-hi les eines.
1: I s'està traduint, ja no és només des de la vessant política que s'està treballant, sinó que s'està portant realment a terme actuacions efectives i reals del dia a dia, que si vols ara, d'aquí una estona en parlem.
0: I tant que sí. En el desglossament territorial que s'ha publicat a finals d'aquest novembre, veiem que les dades mostren dinàmiques lingüístiques diferents segons el territori, com és habitual.
1: Totalment.
0: Malauradament no les tenim municipalitzades, per tant ens fa més complicat una lectura local, però sí que tenim per demarcacions. El Vallès Occidental no ens surt massa ben parat, ho dèiem al principi. Només el 23% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. Clar, no sé si parlar de comarca fa desdibuixar una mica la realitat local de Sant Cugat. Les últimes dades que tenim són del 2021 i ens indicaven que el 98% de les persones encastades en aquell moment a Sant Cugat entenia el català.
1: Correcte.
0: Per tant, és lluny d'aquest 23%. No sé quins factors creus que expliquen aquesta xifra del 23% i on cal posar l'accent per revertir-ho.
1: Val, no sé si t'he entès bé, Alba. Aquest 90% que m'has comentat de l'any
0: 2021
1: era de persones que l'entenien. I aquest 23% és de persones que
0: el català és la seva llengua habitual.
1: Val,
0: sí. No són...
1: Clar, no són comparables aquestes dades, no. D'acord. Ah, però és que m'encanta que hagis aportat aquestes dades, perquè justament aquí és la clau. No és tant l'aprenentatge del català, la gent l'està aprenent, els cursos estan plens, que per cert, les llistes d'espera estan controlades aquí a Sant Cugat, això sí que et puc donar dades fiables aquí de, més localment. Mm-hmm. No és una qüestió tant d'aprendre la llengua, que també és més una qüestió de no canviar l'idioma, que tu ja saps parlar i que et penses que l'altre potser no t'entendrà. Sí que t'entendrà, és que més d'un 90%, 95% te l'està entenent. Llavors, per què canvies de llengua? Per què no parles en català? Tu el saps parlar i l'altre, el més probable és que te l'entengui. I si no, ja t'ho dirà. Però tenim aquesta actitud de canvi de llengua que fa que l'ús realment hagi baixat d'una manera que això sí que t'he de dir que ens amoïna. Uh-huh. I és aquí on volem fer incidència, no? Que de vegades posem el focus més amb el fet que les persones haurien d'aprendre el català i realment l'objectiu és doncs, que qui no el sap que l'entengui, qui ja en sap una mica doncs, que el practiqui i qui ja en sap molt que no canviï de llengua. Aquest és l'objectiu principal des del punt de vista.
0: Justament, clar, et volia preguntar que quina és la responsabilitat de la població catalanoparlant. Ara ens has fet aquesta lectura.
1: Sí.
0: Deixa'm posar una mica de dades que tenim de l'Observatori Sociològic de l'Ajuntament,
1: sí.
0: Una mica més recent, del 2024,
1: sí.
0: On un de cada dos santcugatencs canvia de llengua.
1: Sí,
0: quan
1: senyora.
0: En una conversa se li adrecen en castellà.
1: Clar.
0: Què els diem a aquesta gent?
1: Clar, amb aquesta gent no els diem per què. Quin motiu tens, no? Però, clar, és que si ho mires també per fragments d'edat, també t'espantes. O si ho mires també per seccions, no? En el món de l'esport, en el món de les xarxes socials. Aquí a mi sí que és un punt que penso que és un punt molt dèbil, però que també hi veig un punt d'inflexió últimament. Hi ha un canvi, ja cada cop hi ha més influenciadors, no? Que van fent doncs, publicacions i que van emetent vídeos.
0: Es va crear una beca,
1: català.
0: Fins i tot, em sembla, del Departament de Política Lingüística per
1: sí.
0: Buscar
1: sí, senyora,
0: influenciadors que fessin contingut
1: tens raó,
0: en català.
1: Tens raó. Jo crec que estan sortint ja espontàniament, fins i tot, a persones que han adoptat el català com a llengua habitual, tot i que no és la seva llengua materna, i la fan servir a les xarxes. Això són petits tresors que hem d'explotar i hem d'experimentar.
0: El conseller de Política Lingüística, el Francesc Xavier Vila, que a més
1: sí.
0: a més és santcugatenc,
1: sí,
0: ha insistit en més d'una ocasió en la necessitat de reafirmar el català, diu, com una llengua comuna, tot i que per molts ja no és la llengua pròpia. No? Ell fa, fa aquesta diferència. En un context social i demogràfic com el de Sant Cugat, on hi ha molts expats que hi viuen i treballen a la ciutat, possiblement només durant uns anys, i que troben una comunitat internacional que és molt forta,
1: sí.
0: És un repte crear aquesta llengua comuna com a ciutat? Ja sabem que no serà la pròpia,
1: clar,
0: però la comuna?
1: Sí que és un repte, no és fàcil. Justament aquest perfil que m'acabes de definir potser és el que costa més de convèncer o d'aconseguir que vegin la utilitat o el sentit o el per què. Llavors ja és una qüestió més de sensibilització, no? D'entendre la nostra cultura, el nostre esperit, no? Tot el procés pel qual hem passat, cap on volem arribar, com ens afecta, no? El fet que hi hagi doncs, unes llengües molt dominants i molt fortes. Llavors, jo crec que en aquests casos es tracta més d'això, no? De treballar-hi doncs, la sensibilització. Que no pas als coneixements, no? Mm-hmm. Insisteixo.
0: Cal més sensibilitzar o cal més fer normes i lleis?
1: Ah, ui, quina pregunta, Alba. Clar, per exemple, tenim el sector comercial, que justament ara des de la Regidoria de Política Lingüística s'ha enviat doncs, una carta, un correu a tots els establiments de Sant Cugat. Hi ha la col·laboració de Plataforma per la Llengua, justament, que tenen intenció de visitar doncs, els establiments també de Sant Cugat per recordar-los que hi ha una obligatorietat. Però clar, el que reclama molta gent és, molt bé, molta obligació, però aquí si no es penalitza, aquí ningú no en fa cas. Clar, això ja és una qüestió molt, molt subjectiva, molt opinable, aquí cadascú la consciència, jo sóc més del parer d'intentar dialogar, d'intentar
0: explicar... De la seducció,
1: sí.
0: No?
1: Sí, és més el meu estil, però és una qüestió ja molt personal meva, Alba. Sí, crec que... I fins i tot de fer-ho fàcil, de fer-ho amable, de no imposar-ho, perquè al final, i això també ho comentava el conseller fa uns dies, tot el que sigui imposició genera un efecte de rebuig que no ens interessa, que no ens convé, no? I llavors també pensem que hi ha hagut un canvi en la societat, en la percepció del català. Sí que potser fa uns anys era, buah, he de fer català perquè m'hi obliguen, perquè és això, no? Ho he de fer sí o sí. Ara és més com... ostres, doncs fem-ho, perquè tots hi sortim guanyant i a tots ens agrada i motiva i veus un valor afegit.
0: Aquesta voluntat de tenir una llengua comuna, no?, també com a país,
1: sí,
0: o com a territori.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El febrer, el conseller de Política Lingüística va anunciar que el govern invertiria 8,8 milions en un pla de xoc per incrementar el nombre de places i els cursos de català. I ens deies, que aquí Sant Cugat funciona
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: En aquest sentit, la previsió era crear 30.000 noves places per aprendre el català coordinades pel Consorci per la Normalització Lingüística. Són suficients aquestes mesures? Si bé ens has dit que a nivell de Sant Cugat, al Servei Local de Català, no ens trobem amb aquestes llistes d'espera, no sé si ens pots fer una petita radiografia de quina és la situació al servei aquí a Sant Cugat. I allò, si aprofitem que s'acosta Nadal, allò a la Carta als Reis, que és en què caldria invertir aquests diners, no? En professorat, en places...
1: Clar, sí que tens raó que s'han ampliat moltíssim les places i llavors sí que surten de tant en tant titulars d'aquests doncs així tan impactants, de tanta gent s'ha quedat sense plaça. Clar, però quan mires el detall i veus que les persones que s'han quedat sense plaça doncs potser és que necessitaven un horari molt específic per fer un nivell molt en concret, que clar, no podem oferir tots els horaris possibles a tots els nivells diversos, això seria inviable totalment, no? I de fet queden places lliures, no? O sigui, no les ocupem totes les que oferim, doncs perquè la casuística és molt variada, perquè tampoc no es pot fer una previsió al detall de doncs quines són les necessitats de la població, però bé, jo crec que en el cas de Sant Cugat que em demanaves, hem aconseguit aquest equilibri, no? De fomentar molt els nivells bàsics, que és on tenim més demanda, que és on oferim també més horaris possibles, i tot el que són nivells més, perdona que digui bàsics, és el nivell A2,
0: sí, sí.
1: Després ve el B1, el B2, no? I el C1 i el C2. Són cursos que estem treballant-hi còmodament. Vull dir, els omplim bé amb cursos de 20-25 alumnes i no hi ha gent amb llista d'espera. Vull dir, Sant Cugat sí que ho tenim ben pautat. Clar, hi ha altres ciutats que potser ho tenen més complicat.
0: Quants alumnes i cursos hi ha ara per ara al Servei Local de Català de Sant Cugat?
1: Doncs mira, el nombre d'alumnes no te l'he calculat, però podríem fer-ho així sobre la marxa,
0: sí,
1: si vols. Tenim uns 19 cursos en marxa, no?, que ara tots just acaben, que són, la majoria són trimestrals, i a cada curs doncs, hi ha el que et deia, uns 20-25 alumnes. T'he de dir que la plantilla de professors ha crescut aquest últim any, i també des del Consorci per a Normalització Lingüística s'ha dictaminat que els cursos, que els professors, els tècnics de normalització lingüística, no oblidem això, que no són professors només, són dinamitzadors, són assessors, treballen pel foment de la llengua, no només per ensenyar la llengua. Doncs ara s'estan dedicant pràcticament al 100% a ensenyar llengua. És a dir, hem deixat una mica desatès, una mica només, a tot el que és el sector més de dinamització en l'àmbit comercial. Afortunadament, doncs, comptem amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua, Òmnium, l'Ateneu, doncs, que també fan actuacions de sensibilització. L'Ateneu, per exemple, doncs, fa moltes trobades amb els llenguaferits, no? Doncs, aquest equip que treballa per aquesta sensibilització de què parlàvem abans. Tenim les entitats també que estan, les podem homologar, fem un conveni, llavors acreditem que són entitats que poden expedir uns certificats de català que són igualment vàlids, d'acord? Perquè supervisem la metodologia dels cursos, el calendari dels cursos, el perfil dels alumnes que tenen, etc. Doncs ens ajuden a absorbir aquesta demanda, llavors sí que nosaltres ens podem dedicar doncs a fer aquestes campanyes que potser ja coneixes, no?, de conversos aprenents, que anem a fer sessions...
0: Explica'ns quines eines feu més enllà, perquè a més a mi em consta que a vosaltres us agrada molt fer aquesta feina més enllà també de la de professorat de català que ens deies dels tècnics, no? I que potser ara us heu vist més obligats a concentrar-vos en aquesta feina de professorat, però no et deixeu de fer tampoc l'altre, i una prova és que aquí també tenim un podcast que vosaltres requereix una feina, l'Anella al dit, que prepareu amb alumnes de nivell una mica més avançat, normalment, si no m'equivoco, són els de veu, i també des del Servei Local de Català feu altres iniciatives per potenciar aquest ús del català a la ciutat.
1: Sí.
0: Quines són?
1: Sí. Doncs, per exemple, amb els comerços, no?, el sector comercial, restauració, sobretot, doncs els anem a visitar i detectem quins comerços necessiten ajuda i quin tipus d'ajuda necessiten. És a dir, potser simplement és que necessiten que revisem la seva carta, el menú, la cartelleria que tenen, etc. Potser és que tenen un treballador doncs, que pels horaris que té no pot assistir als cursos de català, que això també és una realitat. Uh-huh. Els cursos tenen els horaris que tenen, comencem a les 9 del matí, acabem a quarts de 9 del vespre, però no en fem en cap de setmana. En cap de setmana sí que en fa l'Ateneu, per exemple. Però també a la restauració ja saps que els treballadors a millor han de fer torns, o ara treballen de matins, ara de tardes, etc.
0: I es fa difícil.
1: I es fa difícil que vinguin als cursos. Llavors, què fem? Doncs que el professor va a l'establiment i els fa una sessió de coneixements mínims de llengua. Llavors, aquest és un projecte molt, molt potent.
0: Té bona acollida, Mar, a aquest projecte?
1: En general, sí. En general, sí. I té molt bona acollida en els comerços regentats per persones estrangeres, sobretot, sí. Que potser et podria semblar el contrari, però la veritat és que sí, tenen una molt bona acollida. Sempre trobes algú que et diu, ostres, no, aquí no ho necessitem, uh-huh. o no ens interessa, o no estem per això, etc. Però són els menys, d'acord? I sobretot treballem en bars i restaurants. Tot el programa de voluntariat per la llengua. Els alumnes experts són els alumnes que fan conferències com les xerrades talk, les TED Talks, uh-huh. que dèiem, doncs fan xerrades sobre temes d'especialitat que dominen i ho fan obertes a la població per perdre aquesta por, perquè també la gent vegi que aquestes persones són d'origen estranger i utilitzen el català fins i tot per fer una conferència. Bé, fem moltes actuacions en aquesta línia. Ara la regidoria farà un cicle de cinema en català, per exemple, no? L'últim divendres de cada mes, doncs, els cinemes de Sant Cugat tindran una pel·lícula catalana, d'acord? L'àmbit dels esports també doncs, està treballant per fer campanyes, i tot això motivat des de l'Ajuntament. Tenim, uh-huh. com tu deies, no? La sort de tenir una regidoria aquí a la ciutat.
0: Ho heu notat?
1: Que tenim una regidoria, sí. I tant.
0: Sí, sí, no sé si hi ha hagut un abans i un després, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Tant amb la regidoria com la conselleria. Vull dir, amb la conselleria dius, ostres, que bé que hi ha algú, doncs, des de l'àmbit polític, uh-huh. que sap de què parla, que ens coneix i que pensa unes línies d'actuació adequades, d'acord? Amb uns coneixements lingüístics i sociolingüístics, sobretot, no? I pel que fa a l'Ajuntament, doncs, home, tenir el suport de l'Ajuntament directe, que no hagi d'anar jo, com a responsable del Servei Local de Català, ara vaig a parlar amb cultura, ara parlo amb comerç, ara parlo amb el servei informàtic, ara parlo amb, saps, amb les diferents
0: àrees. Que sigui més transversal,
1: àrees.
0: No?
1: Clar, llavors des d'allà jo m'asseguro, clar, pensa que des de la regidoria, per exemple, la iniciativa aquesta de la taula d'entitats, la taula uh-huh. del català, és genial, és un punt de trobada ideal per recollir informació i per també difondre la nostra i poder treballar més en xarxa.
0: També ens feu exàmens als treballadors de...
1: Sí.
0: Una petita prova de tant en tant que ens arriba per correu electrònic. Per...
1: Ah, tu reps també?
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: aquesta casa
0: també, sí, també el rebem.
1: Ah, que bé. Doncs sí, una mica també perquè els treballadors de l'administració local tinguin aquesta sensibilització, no? Aquest saber que poden jugar amb la llengua, atendre el públic en català directament i no canviar. Bé, és que hi ha molts fronts. I ara al gener, mira, una novetat, Alba, exclusiva de Cugat Mèdia.
0: Mira que bé.
1: Saps que som els meus favorits. Ai! Que farem una formació a Escoles Bressol, perquè és molt important, i d'això no n'hem parlat. Les enquestes aquestes usos lingüístics treballen amb persones de més de 15 anys, mm-hmm. però és que...
0: Deixem fora.
1: A les escoles, al sector infantil, per nens que a casa seva utilitzen el català amb normalitat, ens trobem que el patí de l'escola no el fan servir. Llavors, sí, una mica treballar amb el sector educatiu, també perquè els educadors sàpiguen que són referents lingüístics, també.
0: Mar, ens hem d'acomiadar,
1: sí,
0: perquè hem arribat al punt de les 11...
1: M'he quedat de pedra.
0: Al punt de les 11 del matí, i ja tenim aquí el Víctor Alexandre.
1: Allà,
0: pel cinema a la xarxa. Escolta, ho reprendrem més endavant, perquè ens han quedat moltes preguntes
1: ja
0: per
1: creu,
0: fer,
1: ja
0: però com que el català sempre ens ocupa i ens preocupa en aquesta casa, segur que trobarem l'ocasió. Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bon dia.

0: La restauració afronta un moment de transformació marcat per la necessitat de ser més sostenible, incorporar innovació i afrontar les dificultats per captar i retenir professionals. Davant aquest escenari, més de 80 restauradors i agents del sector es van trobar aquest mes de febrer a Sant Cugat, en la primera jornada del restaurador, una iniciativa de Cambra Terrassa i la Masia Can Ametller. Avui aprofundim en la situació del sector i també en les seves necessitats. Ho fem acompanyats de la Marianela Pereira, que és responsable de sostenibilitat de Cambra Terrassa. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I Robert Navarro, que és propietari de la Masia Can Ametller a Sant Cugat. Robert, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme.
0: D'entrada, m'agradaria preguntar-te, Robert, per què es considera necessari obrir un espai de debat sobre el futur de la restauració just en aquest moment?
2: Bé, just en aquest moment, doncs perquè estem en un procés, en un moment de canvis. La digitalització, la retenció del talent, la intel·ligència artificial, doncs els restauradors que són més petits o mitjans, doncs sembla ser que només hagi de ser tots aquests canvis per la gran restauració, però penso que nosaltres ens hi hem de posar, i posar el restaurador al davant d'aquest aspecte.
0: Un dels grans reptes que es menciona és la captació i la retenció del talent. Per què penses que costa tant trobar i fidelitzar professionals en la restauració avui dia?
2: Doncs doncs perquè a mi no està prou ben pagat,
0: Segurament, jo crec que...
2: és un sector doncs, que pensem que entre tots hauríem de fer un esforç perquè sigués més ben pagat, però clar, tot això al final tens que repercutir-ho també en el client, i el client també ho ha d'entendre així. I després que tinguem clar que les persones bones que tenim a les empreses les hem de retenir sí o sí. I això és, tenim uns costos laborals que, com deia, hem de repercutir-ho d'una manera o altra.
0: Quines estratègies poden adoptar restaurants, empreses del sector per fer més atractives aquestes professions i especialment per als joves, no?, que s'incorporen al mercat laboral i que busquen la seva primera feina, per exemple?
2: Bueno, entre tots, el primer que hem de fer és valorar la professió, que a vegades sembla ser que qualsevol persona pot fer aquesta professió i no és així, Doncs hi ha moltes maneres de poder servir un plat, moltes maneres de vendre un vi, i entre altres coses. I després també hem de tenir en compte el tema de la conciliació familiar amb les persones que treballen. O sigui, igual que totes les altres professions, a poc a poc s'han anat adequant en el moment, nosaltres a la restauració també hem de pensar en aquest aspecte. La conciliació familiar és molt difícil, sobretot per la gent que està treballant de nit o els caps de setmana o els festius. Hem de pensar que quan la gent està de descans, nosaltres estem treballant. Doncs hem de ser capaços de poder compensar aquestes persones que estan treballant amb altres dies laborals o altres dies festius, doncs perquè puguin fer aquesta conciliació que diem.
0: Salari, conciliació laboral i personal, hi ha molta feina per endavant. Però quan parlem d'innovació a la restauració, de què estem parlant exactament? Estem parlant de tecnologia, de nous models de negoci, de l'experiència que se li ofereix al client?
2: Bueno, quan parlem d'innovació, és que ara, a dia d'avui, el tema tecnològic dintre dels restaurants també s'ha incorporat. Entres en una cuina avui en dia i ja no és el mateix, tot són pantalles. Quan el tema de les recepcions, el tema de tots els protocols que dintre en un restaurant, tot això ja és un tema tecnològic. I després, a l'hora de la intel·ligència artificial, aplicar-ho, doncs a l'hora per poder captar més clientela, saber quins segments se t'ompliran més o menys, com es repeteix doncs, la història d'un any a l'altre, doncs, bueno, fins ara hem anat amb un paper i amb un llapis i potser és el moment d'utilitzar altres mitjans o altres medis doncs, per tenir doncs, més certesa i que puguem, millorar la nostra eficiència a l'hora de treballar.
0: Al final es tracta de ser més competitius, no? De posar-se al dia, d'actualitzar-se i d'estar a l'alçada del moment. No?
2: Indiscutiblement, Carme, com et dèiem, no? Com en tots altres sectors, nosaltres el que hem d'aconseguir és, com et deia abans, és ser més eficients a l'hora de treballar i que amb el mateix esforç o alguna menys podem donar la rendibilitat que podem tenir ara o més. Però el que no pot ser és que una persona, doncs, la restauració en aquests moments estigui treballant migdia, vespres, caps de setmana i tal, i amb una eficiència baixa. Hem d'aconseguir ser més eficients en tots els aspectes i el tema tecnològic segur que ens ajudarà, i sobretot per la captació també dels clients. Hem de pensar que el tema de les xarxes a nosaltres és un moment que és indiscutible, que hem d'estar al dia a dia i treballar molt amb xarxes, doncs, per la captació d'aquest client que a vegades no ens coneix o no sap com arribar o que no sap quin producte estàs oferint.
0: I per la pròpia imatge.
2: Sobretot que, l'imatge és fonamental.
0: Que dona el restaurant, no?
2: Indiscutiblement. La imatge és ja ho dones per descomptat. No? O sigui que el fer marca constantment és una prioritat i una necessitat. Per la competència és molt gran i el que tens que intentar doncs, cada dia doncs, ser millor i que la teva percepció de cara a l'exterior doncs, millori dia a dia.
0: I entre totes aquestes millores doncs, també es contempla la sostenibilitat, no? Que és un altre dels eixos que també es van posar de manifest per treballar en aquesta jornada que comentàvem. A què ens estem referint, Marianela, quan parlem de sostenibilitat en el món de la restauració?
1: Pues la sostenibilitat és un concepte molt ampli en el món de la restauració i en el món empresarial, perquè no és només conceptes ambientals, sinó que són temes ambientals, temes socials y temas de buenas prácticas corporativas. Y reprenen, por ejemplo, lo que estaba explicando Robert de las personas, de que se han de promoure unas prácticas conciliadoras perquè les persones puguin compaginar la seva vida personal amb la vida laboral, sobretot avui dia sabem que els joves ho valoren molt més, però també estem parlant de moltes persones amb famílies. Això és sostenibilitat, això és l'eix social. Avui dia parlem de ESG, és ambiental, social i unes pràctiques corporatives que d'alguna manera Robert ha explicat tot, o sigui, ha explicat pràctiques de cara a les persones, no? Professionalitzar-les, això també és sostenibilitat, mal? I a nivell de bones pràctiques corporatives és que el responsable d'un establiment com és la Masia Can Ameller tingui aquesta visió, estem parlant també de bones pràctiques corporatives. I l'eix ambiental respon a la gestió de recursos, a la gestió de l'energia, a la gestió de residus, i és un sector també molt afectat avui dia per normativa, mal? Com és, per exemple, el malbaratament alimentari, que també durant les jornades va parlar d'això, i tot el tema de l'energia, que evidentment en la compta de resultat, no, és una, impacta molt directament en el pressupost, i més ara, en aquest context que tenim, que l'energia ens afectarà a la factura de la llum de tothom. Per tant, la sostenibilitat és tot això. Es podria dir que és transversal a lo que és la gestió del restaurant.
2: Té tota la raó, la Marianela.
0: Hi ha moltes coses a tenir en compte quan parlem de sostenibilitat. Com explicava la Marianela, doncs, té a veure amb la sostenibilitat ambiental, amb la social, també l'econòmica. El client normalment es fixa, per exemple, producte de temporada, producte a quilòmetre zero, de proximitat, totes aquestes qüestions també es tenen en compte.
1: Sí, jo crec que cada cop més, això ens ho pot confirmar Robert, crec que cada cop més aquest tipus de menús o d'oferta gastronòmica és el que busquen els clients, proximitat, temporada, qualitat, busquem també que sigui més natural, i per això també hem de tenir en compte que per poder tenir aquests aliments de qualitat necessitem tenir un medi ambient sa, no? Robert, no sé si...
2: Sí, totalment d'acord. A més, és el que estàs parlant i el que la Carme també ens comenta, no? O sigui, tot aquest aspecte del quilòmetre zero, la proximitat, si penseu, fa un temps enrere ni se'n parlava. I les coses per canviar has de començar a parlar.
0: Però els restauradors, el sector, està per la labor de començar totes aquestes pràctiques? Té molta feina per endavant, per posar-se al dia, o de fet ja s'està en el bon camí?
2: Jo penso que estem en el camí. Si fins i tot veureu que quan nosaltres elaborem les cartes, ja posem, que si és un producte de proximitat o no, i tal. Llavors això la gent ho valora. I quan el client t'ho valora, doncs tu proposes i intentes vendre-ho.
0: Es troben amb dificultats, perquè això també ho hauríem de tenir en compte, no? Hi ha coses que potser no són fàcils en la gestió del dia a dia, pensant en el tema de la sostenibilitat. Es trobeu amb dificultats, Robert?
2: Es trobem amb dificultats. Sobretot la dificultat que tenim a vegades és la desconeixença,
1: Perquè jo penso... Faltava dir exactament això.
2: Sí, sí, sí. És la desconeixença, això és la manera que t'ho podrà explicar molt bé, no? I per això ens cal aquesta formació, ens cal fer aquestes jornades, ens cal que hi hagi gent que ens ho expliqui, que ens ho posi fàcil, perquè en moltes ocasions veiem que les coses són més difícils, pensem que són més difícils del que realment són, i després hi ha experts en el sector i en aquestes professions, com és la Marianela, des de la Cambra de Comerç de Terrassa, doncs que et fan tots els ajuts que tu puguis necessitar i tota la formació que et cal, que això a vegades, com deia, ho desconeixem, i organitzacions com aquesta de la Cambra estan plenament preparades per venir i explicar-te tot el que tu necessites per saber-ne més.
0: On esteu posant l'accent, Mariela?
1: Primer que res, en ajudar a les empreses a identificar les oportunitats que li pot donar, per exemple, mirar com és el consum energètic en el seu establiment. També hem de pensar que el restaurador, totes les empreses estan enfocades en el negoci i la finalitat és que han de vendre i han de tenir clients. Per tant, el temps de dedicació a formar-se i tot no és menor i per tant és un esforç que les empreses han de fer. Nosaltres com a Cambra el que volem és facilitar aquest esforç. En temes, per exemple, d'energia, en la Cambra vam estar, ja estem acabant ara, a meitat d'any acabem, un projecte que va durar 3 anys, que era d'eficiència energètica per la cadena de valor del sector Horeca, on el sector restauració és un dels sectors principals. I aquí, en les fases d'estudi, diguéssim, el que vam identificar és això justament, la falta d'eines, de coneixements, de saber com he de prendre una decisió per millorar la gestió energètica, per exemple, o per exemple entendre que ara els negocis són col·laboratius, els models de negocis estan canviant, tu la relació amb el proveïdor que tens no és només una relació contractual, sinó que hi ha una relació de confiança, no és només el preu, també la qualitat, hem d'anar alineats. Per tant, tot això és el que hem anat nosaltres intentant ajudar a les empreses a través de diferents accions formatives específiques que vam crear per tot el sector Horeca i la cadena de valor, per ajudar-les a identificar que petites pràctiques que no requereixen d'una inversió molt gran poden tenir impactes econòmics i, evidentment, després, si continuen avançant cap a inversions, ja tenir uns impactes econòmics molt alts. Però el primer que han de saber és conèixer com funciona el negoci a nivell a dintre, a nivell d'energia o a nivell de residus. Tot el tema del malbaratament alimentari ve d'aquí també. És una normativa, però ajuda a l'empresa a ser més eficient. També en l'ús de recursos, en els stocks, en tot. Això també té un impacte en els costos.
2: Mm-hmm. Ens cal formació, Carme. Ens cal formació. No, com es deia aquí la Manela, en moltes ocasions, quan fem trobades com aquesta, que ja et dic que sí. Deies que érem unes 80 persones aproximadament i tal, però hi ha molts cursos i xerrades, però ens costa anar, perquè tothom tenim les nostres coses, tenim el nostre temps ocupat i tal, i sempre pensem, quina pèrdua de temps, o... I quan hi vas, sempre et dones compte que treus algun net, no? I crec que nosaltres, el restaurador, hem d'invertir el nostre temps per millorar i, com dèiem abans, ser més eficients i, sobretot, i estar al dia. Hem d'estar al dia en tots aquests aspectes.
1: Mm-hmm. Trobades com aquestes, a més de posar uns ponents que expliquen uns temes, també promouen que entre els empresaris, entre si parlin i s'expliquin les seves experiències. I això és una cosa que la Càmera promouen molt, que és l'intercanvi d'idees, de coneixement. Això és molt enriquidor. Per tant, aquestes trobades, més enllà de la part formal, de les conferències, va tenir aquest espai relacionat en el qual també van tenir l'oportunitat de parlar i d'explicar experiències i tot, i això enriqueix molt a l'empresari. No només
0: I aquesta primera jornada tindrà continuïtat o ja es veurà?
2: No, segur, per la nostra banda, segur que tindrà continuïtat. La Cambra sembla que està molt contenta. Els inputs que hem tingut, Mariela, pots dir-ho, em sembla, la gent que us ha trucat...
1: El feedback ha estat molt, molt positiu. També vam preguntar quins altres temes els interessarien per abordar ara en properes jornades. I, bueno, pensem que sí, és una bona oportunitat i, bueno, és el primer foro del restaurador, pensant en el restaurador, en l'empresari, i bueno, pensem que això pot ser molt enriquidor pel sector.
2: Perdona, Carme, a més, és que sempre que es fa qualsevol cosa d'Horeca és per vendre el restaurador, i en aquest cas és per ajudar-lo, que és el que nosaltres volíem canviar el concepte. Escolta, més que es munta la fira, sempre és perquè vinguin els proveïdors a vendre en el restaurador. I aquí vam dir, escolta'm, no, és que nosaltres necessitem que algú pensi en nosaltres i en les nostres necessitats, i a partir d'aquí que vingui tot l'altre.
0: O sigui, que vau sortir d'aquesta primera jornada amb deures
1: sí.
0: per fer i ara doncs, heu de començar a fer aquest camí d'actualització.
1: I molt contents d'abordar aquest nou camí. Sí. Mm.
2: I molt contents doncs, que entitats com la vostra doncs, ens truqueu perquè vinguem a explicar i puguem fer una mica ressò d'aquesta jornada.
1: Mm. Moltíssimes gràcies.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: doncs bé, sempre ens dona algun suggeriment a la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Suggeriment per dia de cada dia o festiu, avui? A veure, com anem?
1: El que vulgueu.
0: Sí?
1: El que vulgueu. Podeu menjar un dia de cada dia o un dia festiu.
0: Ah, val, molt bé.
1: Perquè la setmana passada vam parlar de pasta, l'altra me sembla que també ja no me'n recordo, i aquesta acabarem de parlar. La setmana passada vam parlar de pasta fresca.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta setmana, doncs, us porto un wok. El wok és, senzillament, és la paella aquesta, sí, que fem, sí, que és una, sí, paella molt fonda, que necessita poc oli per fer les verdures, però si no en tenim, ho podem fer amb una paella que tinguem a casa, de les que no s'enganxen. Vull dir, no necessitem. Però si tenim un wok, millor. Doncs un wok de macarrons amb calamar, gambes i verdura.
0: Oh, perquè resulta, mare meva,
1: que la pasta sempre tenim, o l'hem de fer a la carbonara, o l'hem de fer a la bolognesa, o l'hem de fer... Doncs la pasta també es pot fer així, I varies i queda molt bona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs llavors, per, com sempre, pels ingredients per quatre persones, hi traiem un calamar fresc d'uns 300 o 400 grams, 150 grams de gamba d'aquella pelada, jo la compro congelada i ja pelada.
0: Uh-huh.
1: No cal agafar gamba de Blanes per fer això, tampoc. 8 tomàquets d'aquesta cirerol, de la petita, un carbassó, si no us agrada aquesta verdura, ho podeu canviar per una altra que us agradi. Una pastanaga, pebrot verd i pebrot vermell, ceba tendra, all porro.
0: All porro com... no el deixes mai, eh?
1: Deixo molt all porro. 400 grams de macarrons, perquè sempre es compta 100 grams de macarrons per persona.
0: Uh-huh.
1: Si n'hi voleu posar mig quilo i us en sobra, també...
0: El macarró quin agafes? Quin número o quina...
1: Jo per fer això el agafo una mica gruixut, m'agrada, eh? Sí, sí. Llavors, soja. Una mica de soja, perquè això com que el wok és una mica asiàtic, doncs la soja hi juga molt bé aquí, per comptes de posar-hi vi blanc.
0: Mm-hmm.
1: Si no tenim soja, vi blanc.
0: Val,
1: és que, bueno, ara no comprarem
0: però
1: un pot de soja.
0: Bueno, però fer la
1: per, fer, per fer això, exacte. Curri, si teniu curri, una mica de curri groc, no el vermell, perquè el vermell pica molt. Oli de sèsam i uns cacuets.
0: Molt bé.
1: Uns cacuets picats.
0: Però aquí fas unes quantes coses que a veure si sí o sí els haurem d'anar a comprar, eh?
1: Sí, algunes sí. Ah. Bueno, jo els tinc sempre a casa, eh?
0: Ah, va.
1: Sí, tot això ho tinc. Bueno, perquè compte. El rebost el tenim sempre ja ple, el compres i ja ho tens allà.
0: I si falta, te'l repartim.
1: Ah, exacte. Bueno, doncs agafarem, primer de tot, agafarem les verdures i els farem a bastonets, finetes. El pebrot verd i el vermell el pelarem, sempre amb el pelador, perquè canvia molt, eh? Peleu-el. I llavors les tomaques aquestes de cirerol els hi posarem tal com bé rentades, però llavors quan els hi tinguem passades els hi traurem la pell perquè és més fàcil, perquè a l'hora de menjar no trobem aquella pell, eh? Llavors passarem, primer de tot, us ho he dit malament, primer de tot el calamar. El farem a rodelles o tallat petit, com nosaltres vulguem. El separarem i passarem les gambes. Tot en la mateixa paella, eh? Amb poc oli, i això sí, si és una paella d'aquestes, ja sabeu que el que hem de tenir condició és anar remenant, perquè es fa amb poc oli.
0: I poc a poc, el foc?
1: No, el foc una mica...
0: Viu.
1: El foc viu, eh? Viu. Llavors, quan tinguem el gambes i això passat, ho separarem. I posarem les verdures a mesura que les anirem posant, depèn de la manera que es coguin. Primer hi posarem la pastanaga, després hi posarem la ceba, després hi posarem l'all porro, perquè l'all porro també es crema aviat, i passarem aquestes tomaques i el carbassó. El carbassó també tallat tot, quan tinguem totes les verdures passades, llavors hi tornarem a posar el calamar i la gamba, ho incorporarem aquí, i això ja ho tindrem. Mentrestant, bullirem aquesta pasta, segons el fabricant, el que ens digui, 10 minuts, 12, 15, depèn de lo gruixut que heu comprat el macarró, més o menys.
0: Va.
1: Si volem fer amb espaguetis, també es pot fer, eh? I una vegada tinguem tot això, altra vegada introduït tota la paella, i tirarem aquest poder unes 4 cullerades o 5 de soja.
0: Va.
1: I posarem el curri.

0: ho remenarem bé. Ja tindrem la pasta cuita, la passarem en aquí. Jo no hi poso formatge. Si llavors vosaltres la pasta us agrada sempre amb formatge, prepareu un bol amb formatge ratllat. Però en aquest, en aquí no n'hi poso.
1: Va.
0: Llavors hi posarem... I el suc mateix que, aquest que hem bullit la pasta, n'hi posarem mig cucharon. I això ho remenarem ben remenat.
1: Que la idea que és que quedi una miqueta sucós?
0: Però que la pasta no quedi seca.
1: Val.
0: Eh? Mm-hmm. Molt no, perquè tu ja veuràs que el que et demana, la pasta ja et demana una mica més, doncs hi vas, i aguardes una mica d'aigua d'aquesta que has bullit i li tires.
1: Val, val.
0: Eh? I llavors, com hi tinguem ja tot posat, anem al tanto amb la sal. No hi hem posat sal, fixeu-vos-hi, perquè la soja també en porta.
1: Ah, val, val.
0: I els macarrons els bullirem en sal. Llavors, aquí, nosaltres ja provarem si ens agrada i si no, ho rectificarem una mica. I quan ho tinguem al plat, si teniu oli de sèsam, hi dona un gust molt bo, un ratxet d'oli de sèsam. I si no, oli del normal, d'oliva.
1: Bé, però ens recomanes que tinguem una miqueta d'oli de sèsam, que no es passa.
0: Això no es passa, a la soja poder et durar un any. És que tot això són productes que duren molt de temps. Sí. L'única cosa que la soja l'heu de tenir a la nevera com l'hàgiu encetat, això sí. I llavors, aquests cacuets picats, si teniu cacuet, no el tindreu picat, agafeu una bossa de plàstic, peleu uns quants cacuets i amb la massa del morter els aixafem. I llavors a sobre el plat de cada un hi tirem una mica d'això perquè et dona aquest gust cruixent i ho barreges, i ja està.
1: Molt bé. Però el cacuet l'agafem torrat, ja?
0: Sí, torrat.
1: Torrat. Que dius,
0: el pelem i el posem en una bossa de plàstic i amb la massa del morter el xafem una mica i el tirem per sobre de cada plat.
1: Molt bé.
0: I
1: ha de ser boníssim i saludable.
0: I saludable.
1: Volia dir-te, el calamar sempre resulta una miqueta més fort, més dur, que la sèpia. Sempre tu recomanes fer un calamar, perquè més o menys
0: no,
1: el gust és
0: el
1: mateix,
0: podeu fer en sèpia també, perquè el calamar el podem tallar a rodelles o el podeu obrir pel mig i tallar com si fes una sèpia allargat. Vull dir, però el podeu fer amb el que vulgueu, o amb sèpia o amb calamar, el que us agradi. Però jo crec que el calamar no és tan dur com la sèpia, com dius tu.
1: Jo
0: perquè la sèpia
1: trobat...
0: vol més rato. En canvi, el calamar, és, com el fas a la planxa, és posat i tret, Perquè si no queda dur. Queda dur.
1: Sí, bueno, potser per això. Que si en vades, potser el deixes coure més.
0: Per això us dic...
1: El concepte jo que tinc és que és més dur, no?
0: Per això us dic que quan tinguem el calamar fet, el retirem. Perquè si ho féssim tot junt amb les verdures, se'ns couria massa.
1: Clar.
0: I la gamba també.
1: Clar.
0: Estaria massa... Per això ho retirem, anem fent les verdures, i com els tinguem ja totes fetes, ho incorporem tot, i ho passem tot, i posem la soja, i posem tot això, i la pasta.
1: He agafat que la verdura, l'última cosa que tires és el carbassó.
0: Sí, el carbassó. Perquè la verdura també ha d'estar al dente, no aquella verdura tan passada. No, l'anem posant i al dente.
1: Va.
0: Tant el pebrot vermell com el pebrot verd, tot al dente. Mm-hmm.
1: Molt bé, Joana. Doncs vinga, anem a explicar.
0: Doncs acabarem de repassar aquests ingredients. Doncs un calamar fresc, per quatre persones, ja us he dit, poder serà petit, doncs dos. 150 grams de gamba ja d'aquesta pelada. 8 tomàquets de cirerol, un carbassó, una pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell, el vostre gust, una ceba tendra.
1: La ceba tendra no,
0: sí,
1: sembla que no ho has dit.
0: És que ara la ceba tendra és molt bona. I de seguit està feta.
1: Uh-huh.
0: La fas així a juliana, tota juliana,
1: Sí,
0: tota
1: sí,
0: juliana.
1: Sí.
0: Llavors, el porro, és que hi dona molt bon gust, el porro, amb tot això. Bueno, a mi m'agrada molt.
1: Amb tot.
0: Sí. Els 400 grams de macarrons, la soja, 4 cullerades de soja o 5, depèn del gust, una mica de curri groc, si en teniu, oli, sal, pebre, i l'oli de sèsam i els cacuets.
1: Molt bé.
0: Ja ho tenim.
1: Els cacuets...
0: Picats.
1: Picats, eh? Picats. Perquè traiem la pallota,
0: Els paleu, els poseu en una bossa perquè no se'n vagin, i a dins de la bossa de plàstic els
1: piquem
0: una mica amb la massa de morter, queden picadets, i els hi tireu a sobre.
1: Els tirem per sobre, si no els poseu en un plat al mig, ja caduca.
0: Ah, això, caduca, li posi, també,
1: sí. Bueno, és quasi el substitut del formatge.
0: Exacte. O d'una picada, o... així, i queda molt bo, perquè com menges trobes el gust aquest del cacuet i el trobes els
1: mil gustos ha de tenir això, mil gustos, boníssim,
0: I ho podeu fer abans, tot això, i quan arribeu a casa, si és un dia de festa, només heu de bullir els macarrons I posar-ho.
1: I quedar-ho. Sí. Jo, doncs, després de dir-me aquesta recepta, trobaré el wok de l'armari autòctic amagat, perquè és que, de totes maneres, és un tipus de menjar que no hi penso fer-lo amb aquest
0: tipus de xili. Jo en faig molt, sí? Sí.
1: Mira, sí, tindré que tornar-ho a treure, ja m'he fet pensar-hi, que feina tindré a trobar-lo.
0: Doncs vinga, busca'l.
1: Vaig a buscar-lo i a provar aquesta recepta.
0: Aquesta recepta. Vinga.
1: Gràcies, fins la propera setmana.
0: Doncs au, adéu-siau, fins la setmana vinent,
1: Joana,
0: a tots. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
5: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari, de tercera primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades. Si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jugarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora. Paraven i feien salts. El seu crit, dos, tres, fora! I dansaven i suaven, fins que giraven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
4: Quin poema tan divertit, Luca! Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles. És un plaer estar amb tots vosaltres de nou en aquest programa on ja sabeu que ens agrada recordar tots aquells espais de ràdio que han format part de la història de les zones artgianes. Saludem el 50% del programa. Esteve, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Doncs molt bé, encantat d'estar de nou amb tu i amb tota l'audiència aquí a Ràdio Sant Cugat, repassant aquestes antigues gravacions de ràdio i històries radiofòniques. Avui comencem molt a prop, directament a Ràdio Sant Cugat, amb uns personatges entranyables de la ciutat de Sant Cugat, el Madí i el Cugat, que encarnaven Joan Fàbregas i Pere Païssa. Malauradament, les seves veus ja són història. En Fabri va morir l'any 2017 i en Pere fa molt poc, el gener del 2021. En Fabri era el recepcionista de Ràdio Sant Cugat, als antics estudis del carrer Sant Jordi. És a dir, era la primera cara visible de la ràdio per tothom qui obria la porta. Una persona molt de la broma, que sempre tenia alguna anècdota a explicar. En Pere era el comercial de la publicitat de la ràdio quan el vaig conèixer, és a dir, que era la persona encarregada de buscar nous anunciants. Crec que és de les persones més positives i amb millor humor que mai he conegut. En Pere i en Fabri presentaven el programa Roda d'Amics, un programa de sardanes que es va mantenir en antena des dels anys 80 i fins a la mort d'en Pere. I amb dos es transformaven en Madí i Cugat, dos pagesos que criticaven l'actualitat santcugatenca de forma franca i divertida. Anem a escoltar una de les seves gravacions perquè vegem aquests famosos personatges de Sant Cugat com sonaven en antena, Madí i Cugat.
4: Carta als Reis, el Madí i el Cugat.

0: Bon any nou, Cugat!
1: També tu, Madí.
0: Ah, no t'oblidis de fer la carta als Reis.
1: Doncs mira, ja la tinc pensada i escrita i tot.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què els hi demanes?
1: Mira, noi, he demanat tantes coses, de demanar, vull dir que haig de demanar tantes coses...
0: Sí, sí.
1: Que no sé per on tirar.
0: Sí.
1: Doncs, però mira, en primer lloc, per a mi, el més important és que ens portin pau al món. Sí, ja sé que és un tòpic, però en aquest temps que corre és el més important.
0: Sí, i tant.
1: Els demanaré saviesa pels polítics. Que els portin el sentit de ser honrats. El de fer coses com Déu mana. Amb ganes serioses de treballar pel bé dels ciutadans i del país. Bé, i per a mi... Doncs mira, no és massa demanar, però... Que em portin una piruleta.
0: Ah, doncs és una bona carta. Jo també la tinc a punt.
1: A veure,
0: que te jo els demanaré que ens portin l'ajut per a sortir d'aquest cony de crisi.
1: Això.
0: La valentia per a nous emprenedors amb idees noves que generin llocs de treball.
1: Ara.
0: Seny per les empreses perquè controlin més l'acomiadament de treballadors.
1: Que
0: em foten un gramassa.
1: Això.
0: I força pels que vulguin obrir un negoci i abans d'obrir ja els ataquen amb impostos. Ja els ataquen amb impostos. En fi, Cugat, que els Reis ens portin... Mira, ja hi he posat aquí. Un sac ple de salut. Uns quants grapats de civisme.
1: Sí.
0: I un carro ple de seny per tots.
1: Això sí. Escolta, i per tu no demanes res?
0: Ja he pensat. Si de per cas que em portin una boina.
1: Sí, perquè aquesta està una mica trotinada.
0: Sí, veig.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Seguim a la Maroteca de la Ràdio i anem a parlar ara de Manel Fuentes. Manel Fuentes i Moixí, nascut a Barcelona l'any 1971, és un periodista que va desenvolupar la seva trajectòria professional com a presentador de ràdio i televisió. Es va estrenar el 1997 com a col·laborador del programa de televisió Cròniques Marcianes, presentant per en Xavier Cerdà. Entre el 2001 i el 2005 va presentar el seu propi programa de televisió, Fuentes i Cía, a Telecinco. Altres programes on ha participat són Caiga quien caiga, Tocar me suena o El club de la comèdia. La seva activitat a la ràdio la recordem bàsicament per l'espai d'humor Problemes domèstics, que es va estrenar l'any 2009 a Catalunya Ràdio i que es va integrar dins el Matí de Catalunya Ràdio. I per ser Esteve, parlant de Manel Fuentes, recordo la seva primera aparició a la televisió. Vaja, ho recordo perquè no fa molt vaig veure un vídeo penjat a YouTube. Resulta que en el programa Un tomb per la vida, que presentava en Joaquim Maria Pujal, el mestre, estava entrevistant a Johan Cruyff, i de cop i volta apareix a l'escenari Manel Fuentes, un jove Manel Fuentes, imitant a Risto Stoikov, i va explicar que estava a casa sentint el programa i que el seu germà el va dir: escolta, per què no vas i tal? I es veu que van trucar i es va presentar allà fent aquesta imitació. I en aquella època, doncs, Manel Fuentes encara estava estudiant periodisme, possiblement feia alguna pràctica a la ràdio, però vaja, que ningú el coneixia, com el coneixen ara.
4: Un dels seus personatges que posteriorment han sigut mítics és un bon imitador, a més, molt versàtil. Recordem que és periodista, és a dir, que no solament és bo amb la seva professió, sinó que, a més, s'ha fet, sobretot, famós com a imitador i presentador de diversos programes que poc tenen a veure amb el periodisme. Avui, però, us portem alguns talls del Domèstics, d'aquest espai que s'integrava dins del Matí de Catalunya Ràdio, i anem a escoltar un exemple qualsevol d'un programa més l'any 2010, amb la col·laboració, com sempre en aquest espai, de Gerard Jubany i Edi Pou.
2: Al Matí de Catalunya Ràdio arriben els problemes domèstics.
5: Gerard Jubany, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què has fet avui?
6: Proposar Barcelona com a seu de la Copa d'Àfrica del 2022.
5: Edi Pou, bon dia, què has fet avui?
7: Proposar Barcelona com a seu de la Fira de Frankfurt del 2003.
5: Sort a tothom. Sapiguem ara què ha fet avui una persona que l'ha ficat a tots els tornejos i que no és Tiger Woods.
2: Què ha fet avui...
7: el seu afany per guanyar molts milions i comprar la benzinera on treballa el seu pare, avui Pedro, l'artista anteriorment conegut com Pedrito, ha hagut d'enfrontar-se a un altre Pedro. Avui, per sorpresa, Pedro Almodóvar ha irromput en plena roda de premsa del nostre Pedro, molt enfadat.
8: No, esto no se puede permitir.
7: Exactament. Almodóvar, al caire d'un atac de nervis, no suporta haver deixat de ser el Pedro més important de l'estat espanyol.
8: Por supuesto.
7: Escoltem la roda de premsa de Pedro en Pedrito.
9: No me lo esperaba, ¿no? Tanta gente y bueno, muy bien, muy contento y muy emocionado.
10: ¿A quién enfocabas? ¿Quién es más comercial que yo?
11: ¡Silencio!
9: Bueno, me hubiera gustado jugar, es lógico, pero bueno, me estará decidido esto y hay que respetar.
10: Chicos, tengo dos Oscars.
11: ¡Silencio!
10: Chicos.
11: Vale, gracias.
12: Muy bien, Pedro, muchas gracias.
10: Gracias.
13: Muchas gracias.
12: Jo,
13: ja jo quan entrevisto sí. en castellà no poso la S. Muchas gracias.
7: Gràcies, sí. Accent andalús, no? Accent andalús.
13: Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
13: Muchas gracias.
8: És que és difícil posar la S.
7: Muchas gracias, hauria de ser, no?
13: És muchas gracias.
7: Però la S del final sí que la dius.
13: No, no, no, soc de l'Institut d'Estudis Catalans.
14: Muy bien, muchas gracias.
8: Per tant, no hi ha discussió.
13: Muchas gracias.
14: Muy bien, muchas gracias.
13: Muchas gracias.
8: Doncs moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, eh?
8: Moltes gràcies. Moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Avui és dimecres, un dia dimecre. Un dia en què hem parlat de la gestió de l'aeroport del Prat amb el conseller Nadal.
7: Sí, i un dia en què hem parlat d'una...
13: El que no hem de dir és Nadal.
7: Sí.
13: Nadal. Hi ha molta gent que diu he passat els Nadals.
7: Els Nadals, no.
13: No.
8: Un Nadal.
7: Clar, el Nadal.
13: He passat el Nadal.
7: El Quim Nadal.
13: Sense S. Muchas gracias. Sí.
7: Avui també és un dia en què hem parlat d'una Espanya forta i unida amb la líder d'UPyD, Rosa Díez.
15: Li fotré una bona repassada, eh? La tenim que agafar entre tots, com? La matxaquem de la baixa, ara sí, canviem una miqueta, eh?
8: Home, president, tampoc...
15: Parlo de la gestió de l'aeroport del Prat, eh?
8: Val.
15: Sí, li falta una bona repassada,
7: d'acord,
15: eh?
7: D'acord, expliquem-ho, se sap que l'estat...
15: És un pont de sortida, no és un pont d'arribada.
7: Sí, el pont de suert. Se sap que l'estat continuarà tenint l'última paraula en la gestió de l'aeroport
15: sí.
7: i que en general no hi ha hagut massa entusiasme davant la proposta del ministre Blanco, no?
15: Bueno, de fet, ara mateix estic escrivint unes 200 cartes a les entitats de Catalunya.
8: A una altra carta a les entitats?
15: Una altra carta. Per demanar a les entitats que si la proposta de Blanco no millora... Pues, que agafin el tren.
7: Home, això d'escriure cartes a les institucions per demanar unitat davant segons quines decisions de l'Estat no agrada a tothom, eh?
8: Avui mateix, en aquest programa, Rosa Díez ha tornat a dir que vostè, president, té actituds de batasuno,
7: escolti.
16: Mire, un presidente de una institución que le pide a sus conciudadanos que si hay una sentencia del órgano supremo, en este caso del constitucional, que no le gusta que se alineen con él para estar enfrente de la sentencia, ¿qué? Tiene un comportamiento batasuno.
11: ¡Pumbo!
15: No sé, li té que fer gaire cas a la senyora Díez, no? Me'n vaig. Me podrien deixar un passar de muntanyes?
7: Com?
15: No, pel fred, fa fred. Sí, sí. Ben aviat acollirem els Jocs Olímpics d'hivern. Sí. Necessito un passar de muntanyes.
7: Clar,
15: no,
7: evident.
15: Per cert, me van dir que per fer el còctel Molotov amb una ampolla de bitxí se té que treure el bitxí de dintre,
7: oi? Sí, tregui-la abans, sempre.
15: Perdó, eh?
8: No pateixi, ara ho apagarem. Mentrestant, parlem dels temes d'avui.
15: De camisau! Os han pasado el cepillo por el aeropuerto del Prat, ¿eh?
7: Senyor Guerra, Alfonso Guerra, no és el moment, escolti.
15: No, para dinamizar un poco el aeropuerto catalán. He tenido una idea, descamisao.
8: Una idea, a ver.
15: Montar otro puente aéreo.
7: A Madrid.
15: No, a la estratosfera.
8: Que s'ha hagut de portar
15: a la estratosfera, sí, con el del bigote de Mardito, que lo querían mandar los otros, lo de la ETA, que lo querían mandar a la estratosfera.
17: Problema número 1.
18: A la vil de... Barcelona.
19: ¡Dale otro!
18: Barcelona, España.
17: Gràcies. Què passa?
7: Sí.
8: Ei, no, escolti.
17: Això va ser, no?
7: Sí. No, potser tornarà a ser.
8: Estem parlant d'uns altres. Sí. Mira, ho hem sabut aquest matí i se'ns ha posat la pell de gallina.
7: Hem mirat el calendari per assegurar-nos que no era 28 de desembre.
15: I al final hem comprovat que sí, que és veritat. Barcelona es presentarà com a seu oficial pels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2022.
11: Visca!
8: Bien. Barcelona hauria de formalitzar la seva candidatura el 2013 i dos anys més tard, el 2015, se sabria si és la ciutat escollida.
18: Barcelona.
7: Sí, des de l'Ajuntament asseguren que la candidatura de Barcelona... Hola, què tal, senyor Samaranc? Dèiem que això...
17: Jo ja no estic al coll, eh?
7: Al coll? Al coll, al poble o al...
17: No, al comitè. Comitè Internacional Olímpic.
8: Que ja no hi té mà, allà.
17: Hombre, ni mà ni el sobre. Vull dir, quan jo estava allà...
7: Sí, ja no serà vostè qui digui a la vil de...
17: No. Ni seré jo qui diré a la vil, ni ningú dirà a Barcelona, eh? Però...
7: Home, per què no?
17: Home, vostè sap com va anar...
7: A Navarra, a Catalunya.
17: Vostè sap com va anar el 92?
7: Sí, va guanyar una Barcelona. Barcelona. Hi havia més d'un sobre.
17: Bueno.
19: Què vol dir que vostè el 2022...
17: Què
19: està dient ara?
17: Sí? Els Jocs Olímpics a París.
7: No.
17: Els Jocs del 92 a París.
19: No.
17: Ja vaig dir...
19: I com més que va llegir Barcelona?
17: Bueno, perquè vaig dir... Atendem, home.
19: Sí.
17: Vaig canviar el sobre.
19: Va fer el canviasso.
17: Vaig a Barcelona.
5: Nosaltres posem el punt i final avui del Matí de Catalunya Ràdio, com sempre, amb el rei de la ciutat.
2: La cita del dia.
20: L'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té dos cotxes, jo cap, el dos en tenim un. Sort Bernard Shaw. George Bernard Shaw.
7: Ara.
20: Dit d'una altra manera, si el Barça té 6 copes i el Madrid i l'Espanyol no en té cap, això vol dir que el Barça, el Madrid i l'Espanyol tindrien 2 copes cada un. I això és mentida, perquè aquest any ho hem guanyat tot.
5: Fins demà a les 6. Barça.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Seguim amb més Manel Fuentes, que va ser un dels presentadors del Matí de Catalunya Ràdio. Després de la marxa d'Antoni Bassas hi va haver un impàs amb Neus Bonet i de 2009 a 2013 Fuentes va dirigir el programa, uns anys on jo vaig estar escoltant, com sempre, aquest programa amb molta atenció. Era un estil absolutament diferent, un estil potser una mica més desenfadat, i el que era interessant és aquesta qüestió de que s'abandonava a l'APM a última hora, de 11 a 12, i apareixia el Problemes Domèstics, un espai molt dinàmic i molt divertit. Ara anem a escoltar, per això, la vessant informativa d'aquest Matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes, junt amb Marta Romagosa, que, per cert, és la dona de Toni Clapés, i també Esther Castanyer. L'Esther Castanyer jo la conec també de l'època de Ràdio Sant Cugat, sempre ens anem trobant, com diem, els professionals per tot arreu. Ella va estar fent les pràctiques mentre jo també estava a Ràdio Sant Cugat de tècnic de so i locutor, i doncs abans que triar un altre butlletí, un altre espai de notícies, doncs m'ha agradat escollir aquest per poder escoltar també amb ella. Endavant, doncs, Manel Fuentes, Marta Romagosa i Esther Castanyer.
5: Bon dia, són les 6 i aquest és el Matí de Catalunya Ràdio. Catàstrofe a Haití. Un fort terratrèmol de 7 graus a l'escala de Richter ha sacsejat l'illa d'Haití i ha afectat especialment la capital, Port-au-Prince, on s'han esfondrat centenars d'edificis. La notícia és d'aquesta matinada. Encara no es coneix l'abast exacte de la tragèdia, però el fet que els Estats Units hagin anunciat de seguida l'enviament d'ajuda humanitària evidencia que estem parlant d'una catàstrofe de grans dimensions. Testimonis presencials asseguren que el sisme hauria provocat centenars de morts en una ciutat i al seu entorn on viuen 4 milions de persones. L'ambaixador d'Haití als Estats Units ha definit amb aquestes paraules la situació al país després del terratrèmol.
21: Si mires el que ha passat, hi ha tot de petites cases, febles, molt precàries, construïdes sobre petits pujols que envolten Port-au-Prince. Això ha caigut i sota la runa hi ha molta gent. Per tant, com he dit abans, el que ha passat és una catàstrofe que era previsible.
5: L'altra notícia d'impacte del matí la trobem a la portada del periòdico. El diari publica un document inèdit sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan que es convertirà en la prova del delicte. Una fotografia feta pels detinguts, un d'ells somrient, en primer terme, amb les mans al cap, com qui reconeix que l'ha feta molt grossa. Al fons, la columna de fum i flames que surt de Mas Pixentó, l'origen del foc, segons l'informe tant dels Mossos com dels bombers. Aquesta imatge i 14 instantànies més que la policia catalana ha recuperat poden ser la base de l'acusació d'homicidi per als dos joves detinguts el cap de setmana. En una altra imatge, segons el periòdico, es pot veure un dels implicats recollint fulles seques per fer el foc i dues més en què van fer quan l'incendi ja s'havia desfermat. Els Mossos van poder recuperar les fotografies malgrat que els nois havien esborrat les imatges digitals.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: És dimecres 13 de gener de 2010. Els altres arguments destacats del matí els repassem amb Marta Romagosa. Bon dia.
22: Hola, bon dia.
5: El nou model de gestió de l'aeroport del Prat presenta per Foment no convenç la Generalitat.
22: El president José Montilla assegura que només és un bon punt de partida. El govern aspira a tenir una participació determinant sobre aquesta infraestructura i no renunciaran a aconseguir-ho.
23: És un bon punt de partida, però no d'arribada per nosaltres.
0: perquè no satisfà les nostres demandes i necessitats. Bé, hi haurà un conjunt de modificacions legislatives per propiciar aquest canvi de model. Continuarem negociant al llarg d'aquest període. Som tossuts i persistents, ja ho saben vostès. No?
22: El projecte presentat pel ministre José Blanco constata que la majoria la té l'Estat en aquest nou model. Tot i que les decisions estratègiques s'hauran de consensuar, la Generalitat no podrà vetar amb els seus vots els acords que no li convinguin.
5: En parlarem amb el conseller Joaquim Nadal a partir de 3:15. Els socis de govern i Convergència i Unió també han criticat el model aeroportuari.
22: Esquerra Republicana acusa Foment de voler condemnar el Prat a estar per sota sempre de Barajas. Iniciativa creu que dona massa pes a Aena i des de Convergència i Unió Artur Mas convida els partits catalans a rebutjar el projecte al Parlament.
1: Si el novembre del 2007 el Parlament deia majoria determinant, jo no entendria que ara, 2 anys després, es digués una cosa diferent, que ara s'acceptés simplement una minoria de bloqueig per alguns temes.
22: En canvi, el PP aplaudeix la proposta del PSOE i fins i tot atribueix al seu partit la paternitat del nou model.
5: El govern aprova la llei del cinema de Catalunya incorporant-hi algunes novetats.
22: Totes les produccions americanes s'hauran d'estrenar amb la meitat de les còpies en català i l'altra en castellà, independentment del nombre de còpies. Els DVDs també s'hauran d'incorporar al català entre les opcions dels menús.
5: La llei no té el suport de part del sector del cinema.
22: La Federació de Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi d'Empresaris de Catalunya han expressat el seu profund malestar amb el govern davant l'aprovació d'una norma que ells consideren injusta i que els portarà greus conseqüències. Diuen que reduirà l'oferta cultural als cinemes, això portarà menys públic i algunes sales hauran de tancar.
5: Les caixes d'estalvi refreden les previsions de recuperació econòmica del govern espanyol.
22: La Fundació de Caixes calcula que l'atur no tornarà als nivells d'abans de la crisi fins aquí a 10 anys i posa en dubte la possibilitat de reconduir el dèficit públic abans del 2013. Ho ha dit el responsable de la Fundació de Caixes, Ángel Laborda. Fons governamentals, però, han anat més enllà i han apuntat agents secrets israelians i dels Estats Units, Esther Castanyer.
3: Unes acusacions que tenen a veure amb les amenaces d'Occident d'imposar més sancions a l'Iran si no suspèn el seu programa nuclear i que els Estats Units han qualificat d'absurdes. També l'oposició al règim ha desmentit tenir res a veure amb l'atemptat. L'organització opositora Combatents del Poble, a qui el règim sol atribuir actes terroristes, ha negat tenir-hi cap relació i, fins i tot, el web pro-reformista Haras ha assegurat que el científic els donava suport i que era partidari del moviment a favor de l'obertura. Massoud al-Mohammadi, científic i professor de la Universitat de Teheran afí al règim, va morir ahir.
23: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
4: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Canviem de programa, però no d'emissora. Cap on anem, Jordi?
24: Doncs anem cap a en Xavier Grasset, el periodista Xavier Grasset, que va néixer a Vilaseca l'any 1963. És presentador tant de ràdio com de televisió, però també ha sigut col·laborador de diaris com La Vanguardia, El Periòdico, El Punt Avui i Nació Digital, entre d'altres. A la televisió el coneixem per diversos programes d'entreteniment del Terrat i actualment pel programa d'actualitat Més 324. Des del 1987 i fins fa alguns anys va estar realitzant programes a Catalunya Ràdio. Avui us portem el programa El Món S'Acaba, programa que s'emetia a les 12 després del matí de Catalunya Ràdio. Després, durant molts anys, va estar al capdavant del programa L'Oracle, programa de tertúlia que estava en antena de 3 a 4 de la tarda.
4: Jo la veritat és que El Món S'Acaba no el vaig arribar a escoltar massa perquè era un horari i uns anys en els quals doncs, jo ja estava treballant a la ràdio i era un moment en el que estava treballant, per tant no el podia escoltar. En canvi, L'Oracle, aquesta tertúlia de 3 a 4, sí que l'havia arribat a escoltar moltes vegades i era un programa interessantíssim. El Més 324, actualment a la televisió, potser centra més en l'actualitat, però també té algunes entrevistes, doncs, a, jo què sé, a historiadors, a filòlegs, a gent de la cultura, que podrien recordar una miqueta el que era L'Oracle a la ràdio.
24: Jo també recordo haver sentit més L'Oracle, no tant El Món S'Acaba. De fet, Del Món S'Acaba sempre s'ha amagat aquella frase típica del Xavier Grasset, que és El Món S'Acaba, però s'acaba bé. I, de fet, Esteve, aquest format que comentaves, no?, del Més 324, que sembla que heredi alguna part de contingut del que era L'Oracle, aquesta conversa en una cadira a la televisió al vespre també em recorda molt el programa que feia la Terribas, també quan va estar
4: correcte
24: a TV3. És un estil bastant similar.
4: Sí, el que passa que potser el Xavier és una persona, diguem, poc intrusiva, no?, que deixa parlar molt, i en canvi la Mònica potser és una mica més contundent, no? Una mica més quisquillosa, diguem, amb els seus plantejaments, no? Potser aquestes serien les diferències, però és cert que el format de programa a aquelles hores de la nit a la televisió podria recordar bastant, no?, els dos programes. Molt bé, doncs anem a escoltar un fragment d'aquest El món s'acaba, una emissió de l'any 1999, un programa que, recordem, sonava a les 12 del migdia, ens hem de situar, un programa centrat força en entrevistes, i en aquest cas anem a escoltar una entrevista mítica, realitzada al mític Compay Segundo, el músic cubà que, entre altres coses, anys enrere també es dedicava al negoci del tabac. És alguna de les coses que podrem escoltar en aquest extracte d'aquesta entrevista que feia Xavier Graset l'any 99 a Compay Segundo.
6: Bon dia, senyors i senyors. Són les 12 i 10. L'efecte 2000 ja comença a fer l'efecte. Veieu, si no, què ha passat a Los Angeles, on aquest cap de setmana han provat què passarà el 2000 amb els ordinadors que controlen, atenció, la xarxa de clavegueres de la ciutat. Imagineu-vos-ho!

0: dues fecals van córrer i van adobar el parc Woodley de Los Angeles. Els arbres devien agrair el maleït efecte 2000 i el fet que els ordinadors no interpretessin correctament el senyal i obrissin, per tant, les comportes com si fossin 100 anys enrere. Sense que sonessin alarmes i sense que ningú se n'adonés. Aquesta és una, l'altra també ha passat a Los Angeles. Una empresa naviera va fer dissabte passat una prova amb el Singapur, un vaixell que duia una càrrega de 64.000 tones i amb una llargada com de 3 camps de futbol. Van posar els rellotges a punt per celebrar l'arribada del 2000 i el barco a tota màquina. Quan va arribar l'hora del canvi, però el barco va perdre el control i poc va faltar perquè s'estavellés contra el port de Los Angeles. Van haver de fer servir el fre de mà. Això només és una mostra. També hi ha pendents altres proves: nuclears, radars als aeroports, els semàfors, les centrals elèctriques... En fi, quina festa que es prepara. No em negareu que, segons com vagi, passar el cap d'any a Los Angeles pot servir per experimentar que el món s'acaba.
1: El món s'acaba, amb Xavier Grasset.
0: No voldríem ni per tot l'or del món que se'ns acabessin els minuts, perquè tenim davant tot un somni. Parlem amb l'home que ha esdevingut emblemàtic en la represa internacional de la música cubana, Compay Segundo. Com estem, Compay? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien.
0: Quina veu que té, té una veu com un tro, eh? Usted, su voz es tan peculiar que es imposible hacerse pasar por otro, compay.
2: Ah, bueno, sí.
0: ¿Estamos bien de salud?
2: Muy bien, muy bien.
0: ¿Está bien la calle salud? ¿Está bien o qué?
2: En la calle salud, esa es mi última grabación.
0: Exacto.
2: La última no, la penúltima.
0: La penúltima, claro. Nunca, la última nunca existe. Compay Segundo actúa demà al Palau de la Música Catalana de Barcelona i ho fa justament per presentar aquest nou disc, Calle Salud. Compay no para nunca, ¿eh?
2: Nunca paro. Siempre me siento joven.
0: ¿Le gusta volver a Barcelona y a este escenario tan especial que es el Palau de la Música?
2: Sí, sí, el Palau de la Música. Una
0: bonito.
2: Cosa bella.
0: Linda.
2: Y me gusta también esta visita que estoy haciendo aquí a Barcelona. Tengo recuerdo.
0: ¿Tiene recuerdo?
2: Sí. Porque me recuerdo cuando tenía 15 años. Conocí a un ciudadano que es de aquí, de Barcelona. Voy a decir el nombre y el apellido, porque a lo mejor tienen descendientes.
0: Seguro.
2: Entonces, un amigo de aquí, de Barcelona, su nombre, Agustín Massana.
0: Agustín Massana.
2: Ese tenía una fábrica de tabaco, La India. Y tenía unos almacenes de café y cacao allí mismo
0: ¿En
2: Santiago de Cuba. Y al frente estaba la fábrica Bacardí.
0: Bacardí del ron Bacardí, el famoso Bacardí.
2: Entonces, de eso me recuerdo. Ahora, ¿por qué me recuerdo? Porque yo después de grande oí como hablaban aquí en Barcelona. Entonces,
0: ¿en catalán?
2: Sí, cuando yo llevaba los tabacos, una cantidad que llevaba todos los días de la producción donde yo aprendí, se ponían a contarlo 12 en 13 en quinen, quinen en can. Entonces, eso es catalán. Y también me recuerdo, fíjense todas las cosas que me recuerdo de aquí, de un café que había en la calle Santa Rita y Corona en Santiago de Cuba, y se, el título del café era Cuba, Cataluña.
0: Cuba, Cataluña.
2: Y yo tenía 15 años.
0: Tremenda corredera. Parlem a fons amb Compay Segundo. Serà un dia d'honor per tots nosaltres, però és dilluns i com que comença l'estiu hem pensat que millor que l'oreneta del programa. Pontificàs de savi, Jordi Puntí, com estàs?
3: Bon dia, l'oreneta, m'acabes de dir.
0: Sí.
3: Més aviat de la gavina, no? Potser alguna cosa així, l'oreneta, per favor.
0: Què dius, Puntí?
3: Bé, molt bé.
0: De què parlaràs avui?
3: Mira, aquest cap de setmana, no sé, estava pensant a veure quina secció feia, de què parlava, no ho sabia.
0: Sí.
3: M'estava dormint i de cop un petardo em va despertar. De saps aquests petardos que ja estan començant a tirar?
0: Sí, home.
3: I vaig dir, ja està.
0: Sant Joan.
3: Els petardos i la revella de Sant Joan.
0: Sant Joan.
3: Sí. Llavors avui farem una anàlisi implacable d'això, eh?
0: Molt bé, ja veus que Compay Segundo va engrescat, eh?
3: Sí, una reverència total, eh? Me'n poso de genolls.
0: Has vist que té bona memòria.
3: Sí, sí.
0: En fi, ja sabeu que per comunicar-nos, per comunicar amb nosaltres, teniu el 93207474 o, si no...
4: Por el internet,
0: ¿Le gusta esta música, compay?
2: Me gustan todo lo que sea música.
0: Todo lo que sea música le...
2: Me gusta. Las estridencias no.
0: Diem perquè aquesta música justament ve d'una branca familiar del compay. Segundo, esta viene de Andalucía, ¿eh?
2: No, bien.
0: Una tierra que usted también conoce bien por parte familiar, por parte de padre.
2: No.
0: En fi, ja sabeu que també us podeu adreçar a nosaltres a través de mon@catradio.com. I si no, doncs... My heart goes sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, de moment, una mica estrident. Segur que a compay no li agrada tant. Esta ja no li gusta tanto, tal vez.
2: ¿Cuál?
0: Esta que está sonando ahora. Bueno, tiene un remito. Bueno, és distint, és en anglès. Ja sabeu com no s'acabaria si no fos per l'Antonio Mas, el fra del meu poble, el guió Xavier Escudé, el Carles Marquès, la producció la Montse Barcón, muntatge musical Francesc Cotillas, els companys de So d'Exteriors, el Jesús López i el Josep Anton Rodríguez, que fan possible aquesta emissió. Us parla Xavier Gracet, això és el Món s'acaba, però s'acaba bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Fem un petit gir, no marxem de la ràdio, però anem a parlar ara de veus. I ho dic així, de veus, perquè crec que Constantino Romero era la veu. I parlem de doblatge. Mítica veu de doblatge. Recordem frases com "Jo soy tu padre", del personatge Darth Vader de la Guerra de les Galàxies, o "Atletas bajen del escenario" durant els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Va néixer a Alcalá de Henares, però des dels 9 anys va viure a Barcelona. Ens va deixar només amb 65 anys d'edat, l'any 2013. Va iniciar la seva carrera professional com a locutor de Ràdio Barcelona, en programes musicals, de fet ell va ser un dels pioners de la radiofórmula, del nostre país. Però avui el recordem pels seus doblatges, recordant un fragment d'una entrevista on explicava com va començar el seu idili amb el micròfon.
3: Yo estuve durante muchísimos años en un internado, cosas de la vida, pero bueno, allí me solté delante de los micrófonos porque los curas me utilizaban para leer. Yo leía muy bien y tenía una voz que se oía. Yo no sabía nada más que me gustaba la lectura y entonces adquirí una gran práctica de hablar en público y de leer cualquier cosa ya desde muy niño, 9, 10, 11 años. Desde niño yo quería trabajar en la radio y no sabría decir por qué. Quizá porque estaba fascinado por el sonido que salía de las cocinas de las vecinas que escuchaban los cereales oportunos. Yo empecé en la radio haciendo de todo, incluyendo radionovelas, radioteatros. Yo estaba en la radio, en Radio Barcelona, haciendo mi trabajo, que era dar guías publicitarias y cosas de esas. Y llamaron de Voz España, me habían oído, que querían hacerme una prueba, a ver si aquello funcionaba o no. Y después de la prueba, al día siguiente ya me dieron esta película para doblar. Era una película francesa que se llamaba Muerte de un asesino. Y Nillo Tempore, cuando yo empecé a doblar, era buenas a las 8 de la mañana, aquí tienes a este señor que tienes que doblar. Y aquí están los takes, y te explicaban lo mínimo. Es malo, es muy malo, es regularmente malo, o es bueno, o es un tonto, o está enamorado, o le persigue la policía, pero te daban cuatro datos, ¿no? No se llegaba a ver la película y a analizar a los personajes. El doblaje, de algún modo, es un arte de imitación. Ese trabajo ya lo han hecho los actores. Lo nuestro es recoger lo que ellos nos dan y, de algún modo, traspasarlo a través del doblaje. Aunque no sé si recordar aquí al maestro Fernán Gómez, que decía que el doblaje era una monstruosidad. Dice, pero ¿cómo que es una monstruosidad? Dice, siempre habrá mayor monstruosidad que un ser humano con la voz de otro. Bueno, pues a lo mejor es que es una monstruosidad, pero a mí me parece que es estupendo. También decía Fernando que era útil, ¿no? Que era una monstruosidad útil.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Un timbre de veu inconfusible, el de Tino Romero, que ens va deixar, com dèiem, molt jove, amb només 65 anys, per una esclerosi lateral. Un fet desgraciat, perquè no hem pogut disfrutar més d'aquesta veu que tots tenim a la memòria auditiva. I recordar també que Tino Romero va ser un dels primers DJs de la ràdio espanyola. Ara xoco una mica, perquè, clar, un personatge amb aquesta veu tan imponent, que l'hem escoltat en multitud de doblatges, en multitud d'events, en publicitat també, doncs al principi va començar a Ràdio Barcelona, en programes musicals. Espectacular escoltar-lo també. Lamentablement, de nou, hem de dir que no podem punxar cap dels seus talls perquè no tenim el permís corresponent per part de Cadena Ser, però hauríeu d'escoltar-ho. A internet és fàcil de trobar algun dels seus talls, perquè era espectacular. Era un moment en el qual la ràdio estava molt encorsetada. Era un estil, doncs, com hem parlat altres vegades, de molt presentar el tema que sonarà i després dir què hem escoltat i poc més. I, en canvi, ell, doncs, va començar a posar un estil molt més modern. Començaven també a sonar música que venia d'importació, que no era fàcil de trobar a Espanya, però que al final per circuits, diguem-ne, alternatius es podia aconseguir, i tenim una mica de rejoveniment a la música de la ràdio espanyola. I important dir que aquest rejoveniment va començar a Barcelona, va ser un dels llocs on la ràdio es va transformar, i això al cap dels anys es va fer extensiu a la resta d'Espanya. Però nosaltres vam ser pioners a nivell de la ràdio catalana en aquesta vanguarda de ràdio que s'assemblava més, doncs, a ràdios europees i també americanes.
2: Déu-n'hi-do. Està clar, no, són personatges que tu no, d'entrada no els assimiles, com bé deies, no? Amb això d'en Tino, doncs, recordem tots la seva veu, els doblatges, però clar, quan de cop i volta dius, no, és que ell va començar fent de DJ, no? Doncs són aquestes coses que d'entrada sempre et sorprenen i gratament. La veu, el doblatge, els personatges que deia jo a l'inici, no? De Darth Vader, per exemple, i la frase potser més internacional, no? Por favor, atletes, bajen del escenari.
4: Ah, és que fins i tot un disc dels Manel, per exemple, es diu així, atletes, baixin de l'escenari. Em va fer molta gràcia quan va sortir aquest disc, perquè vaig pensar, mira, és un bon record pel Tino Romero, no?
2: Doncs sí, està clar que és així. Doncs amb el record de Constantino Romero, Esteve, ja ens apropem al final del programa.
4: Sí, de fet, anem a escoltar dos preses diferents, dos talls d'una gravació molt especial en la qual jo hi vaig ser. De fet, en algun moment surto també per aquí, en aquesta gravació. Anem de nou a les ràdios locals. Anem a Mata de Pere Ràdio, on la nit del 31 de desembre de 1995 es va emetre un programa per celebrar la nit de Cap d'Any. Un programa que, evidentment, es va enregistrar abans, dos o tres dies abans, des de l'estudi únic, el número 1 i únic de Mata de Pere Ràdio. Un programa en el qual van aparèixer personatges com Xavi Portillo, que llavors ja estava treballant a Flash FM, Quimi Ruiz, Marc Altimires, Albert Parera, Joan Vilalta, Cèlia Jiménez i jo mateix. I van fer una colla de trucades. Per exemple, podreu escoltar trucades a Flash FM, on van parlar amb la Mariola Dinarès. També no sé si hi havia en Jordi Casas, també vam poder parlar amb la dona de la neteja de Flash FM, etc, etc. Doncs bé, anem a escoltar aquesta primera entrega d'aquesta nit de Cap d'Any 95-96 a Mata de Pere Ràdio.
5: Cosa que em van fer l'altre dia pel dia de Sant Innocents,
6: sí.
5: Després d'un butlletí que em van posar un gall.
6: Sí, ho vaig sentir. Ho vaig sentir, sí, va ser un butlletí del migdia, si no recordo malament. En el qual no era exactament aquest el so que
5: va ser.
6: Però exacte, aquella típica sortida que fa flash o una cosa així, doncs no era exactament això.
5: Va sortir un quiquiriquí.
6: Exacte.
5: No, va ser divertit. Llavors també... És que aquí el que fem, cada any entre nosaltres ens desbarallem, o sigui, amaguem dins del sistema informàtic, llavors posa... Allò que sé, per exemple, flash curt, flash llarg, i ho amaguem i posem un altre so, i clar, el que està per antena no em nota, i ho llença i surt una altra cosa. T'ho passem molt bé. Bueno,

0: Tu ets aquell noi que fa música els diumenges a la tarda, potser?
1: Sí, home, eh?
0: Ah, ets el terrible Jordi Casas.
1: Ets el terrible Portill.
0: Sóc el Portill. Com
1: estàs, company?
0: Com va la nit de Cap d'Any?
1: Bé, doncs, fantàstic, aquí ja sents la música de fons, la sent dic que no fos.
2: Eh? Sí. Sents que hi ha una...
0: Sents, Jordi, sents que hi ha una certa histèria a l'ambient, eh?
1: Sí, sí.
0: És que anem passadíssims...
1: Molt, molt histèrics. Anem... Gràcies, eh?
0: Anem passadíssims de voltes. Vosaltres com esteu?
1: Bé, bé, igual, igual.
0: Sí? Doncs vinga. Bon any, Jordi.
1: Gràcies, igualment, Portill.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Tornarà la Mariola amb nosaltres.
3: Sí, sí, sóc aquí, però... Continuo la marxa, eh? Vull dir que...
0: Però total, eh? Sí, sí, hem notat que el Jordi feia una veu així una mica...
3: Ara, ara s'hi posarà, un moment, la senyora que ens fa la neteja...
0: Sí!
3: Que s'hi posa un moment, eh?
0: Ai, que bé!
3: Aquí, sí, és que som molt enrotllats nosaltres, ens fem amb tothom.
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: Interessant.
0: Ai, per favor. Ai, ai, ai.
3: Sí.
0: Hola.
3: Hola.
0: Com es diu vostè?
3: Mira, Mercè.
0: Mercè.
3: Sí.
0: Vostè és la senyora de la neteja de Flash FM.
3: Sí.
0: I com va?
3: Bé.
0: Bé,
3: ja està. Sí, bueno, jo vinc al dematí aquí, després... Bueno, jo avui també he vingut a la tarda perquè hi ha molta feina aquests dies, però bé.
0: Ja, i ja, fins i tot la nit de Cap d'Any treballa vostè.
4: Sí.
3: No.
4: No.
0: Sí, dona, escolti'm.
3: No.
0: No, no, són 4:45 de la matinada del dia 1 de gener. Què hi fa vostè aquí? Si no està treballant és que està fent alguna altra cosa.
3: Home, és, bueno, és que no puc explicar.
0: Ahir que està liada amb algú de l'emissora, vostè.
3: No, de veritat no. M'he vingut a buscar una cosa que se m'havia...
0: L'escombra.
3: No.
0: O motxo.
3: No, és que no puc dir.
0: No pot dir.
3: No.
0: Bé, vostè és una dona de la neteja molt misteriosa, sense dubte.
3: Sí. No.
0: Escolti, el conserge, que hi és?
3: Ah, sí?
0: Sí, que ens el passaria, també.
3: És que està al pis de dalt, ara.
0: Està al pis de dalt,
3: sí.
0: Està fent la ronda.
3: Sí, sí.
0: Pobre, també treballant la internet,
3: no? Bueno,
0: no
3: és el conserge, és el vigilant.
0: El vigilant.
3: Sí, el conserge ha plegat fa hores. Bueno, va, a les 9 així, ha plegat.
0: Molt bé. Uh-huh. Doncs, senyora Mercè, ens ha dit, de la neteja.
3: Sí.
0: Moltes gràcies.
3: Sí.
0: Bon any.
3: Bueno, igualment.
0: I aviam si un altre dia, doncs...
3: Què us fa falta aquí, senyora neteja?
0: Senyora de la neteja? Oh, si li sobra alguna horeta, doncs aniria malament, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, doncs
3: sí,
0: ja...
3: Sí, ara què?
0: Doncs si en cas ara tanquem micros i vostè i jo ens entenem, en el bon sentit de la paraula,
3: per l'antena. Qui ets tu?
0: Jo sóc el famós Portill.
3: No!
0: Sí.
3: No, no pot ser.
0: Sí.
3: No.
0: Sí, que em coneix, potser.
3: Home, m'han parlat.
0: Lluïdes, eh, diguem-ne.
3: Sí, sembla que hi ha algú que... Bueno, que li agrada.
0: Què diu?
4: Atenció, exclusiva per matar. Mira,
0: impressionant.
4: Atenció.
0: Miri, és que jo sóc molt curt de vista amb aquestes coses, i a vegades doncs se'm passen així per davant i no les veig. Em podria donar una pista sobre aquest tema?
3: Sí. Què?
0: No, si em podria orientar una mica o donar-me una pista.
3: Que estic gorda i no sento gaire.
0: Ah, gorda o sorda?
3: Ah, sorda.
0: Ah, vinga. No, deia que hi ha algú que m'agrada o que li agrado.
3: Sí,
0: que no
3: sé
0: què.
3: Deixen notes, eh?
0: Què diu ara?
3: Deixen notes per
0: aquí. No digui.
3: Sí.
0: I puc conèixer el nom de la desafortunada?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Bueno, m'ho dirà vostè personalment ara fora d'antena.
3: Li deixaré una nota.
0: Molt bé.
3: Vale?
0: Moltes gràcies, senyora
3: bueno,
0: Mercè.
3: Bueno,
0: de
3: tonto.
0: Bé.
4: Adéu.
3: Adéu de part de la Mariola.
0: Gràcies. Adéu, Mariola Dinarès.
3: Adéu, Mariola.
0: No treballis molt.
5: Adéu a tothom.
0: Adéu.
2: Ja t'ha parlat amb l'Andreu Buenafuente, però no s'hi ha pogut posar.
6: No.
4: Perquè s'ho estava passant massa bé, suposo.
6: Deu estar ben torrat.
4: Sí. Què estàs preparant ara?
6: De la uva.
2: Una cançó.
4: Lògic aplastant. Plast.
2: No, potser està preparant alguna altra cosa, un entrepà. En tinc dues, ah. Tenim Mala Negra.
7: Ah, bueno, treguis els calçotets, tio.
2: Amb una... Para, que tio, que... Amb una cançó que es diu King Kong 5, que és aquesta, posem una miqueta, va.
4: Vinga.
2: Va. Anem preparant sorpreses pels oients i després en tenim una altra que és una dels Matt Bianco. Què és aquesta?
7: Això em sona amb un
6: Bianco.
7: Una beguda que m'acabo de fotre.
4: Sí, no? Aquesta nit.
6: Que ens hem estat fotent tu la nit. Sí, Bianco va, Bianco ve.
7: Posa el King Kong 5 aquest.
2: El Matt Bianco és el germà del Martini.
7: Ah, sí.
2: Això dic el...
7: Ah, vale, perdona. Que és blanc o negre? Que... Ai, és blanc sec?
2: És Bianco.
7: Ah, és blanc.
6: És blanc.
2: Oh, és semisec.
6: És blanc. Brut.
2: Un Martini brut.
6: Sí.
2: Això estaria bé.
6: La nit és una...
8: Jesús.
6: Ei.
8: Jesús.
6: Se surt.
8: Hola, bon dia.

0: A veure, qui serà? Qui serà l'afortunat?
1: Bienvenido al servicio de información 003.
0: Reure.
1: Por favor, espere unos instantes.
0: Ara ve quan dirà...
2: Oui, c'est moi.
1: Le atiende la unidad 1385.
3: Información.
4: Hola, que mire, le estamos llamando desde una radio.
3: Sí.
4: Estamos pasando aquí el fin de año.
3: Sí.
4: Y esto no es broma.
3: No, es no, una no. inocentada.
4: ¿Eh?
3: ¿No es una inocentada todo esto?
4: No. No. Oiga, si estuviéramos el día 28 sería una inocentada, pero no, hoy no.
0: Pero como estamos a 30.
3: Hoy estamos a 40, ¿no?
4: No.
3: Ah, que estoy trabajando, ¿eh?
0: Con
3: no.
0: tanto calma. Con tanta
4: no.
0: calma.
1: Hombre. Gracias por
0: simpática.
2: De nada.
0: Simpática, ¿eh?
1: Atendida por
0: operadora. Madre mía.
2: Con mínimo me río.
1: Información sobre nuestros clientes.
4: Muy bien.
0: Cuyo.
1: En Telefónica estamos para ayudarle.
4: Gracias.
0: Vale.
4: Pues no nos ha ayudado mucho, tonta.
5: Bueno, és que no ho he entès massa. Almenys, com a mínim m'ha rigut. Un altre ens hauria engegat, ja.
2: Sí, sí, no, sí. Dit, 40... No sé si es referia a la Lip Bambà i els 40 ladrones.
0: Sí, també. També pot ser.
2: Els 40 principals.
0: Sí, els 40, això.
6: La Maroteca de la Ràdio.
7: Doncs aquí teníem aquesta nit de Cap d'Any des de Matadepera Ràdio. Hem pogut escoltar aquest espai de conversa amb Flash FM i també una trucada en plan de conya que vam fer a Telefònica. I anem acabant ja el programa d'avui. Abans, però, recordar-vos la nostra adreça d'e-mail, que és amarotecaradiosancugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosancugat@gmail.com. Aquí ens podeu enviar els vostres comentaris, suggerències o indicar-nos si teniu gravacions antigues de ràdio que puguem compartir amb tota l'audiència. Doncs, Jordi, anem marxant ja amb un tall més de Matadepera Ràdio. Gràcies per estar un dia més escoltant-nos i, Jordi, ens veiem a la propera.
8: Doncs ens veiem a la propera, Esteve. Avui ens anem d'una manera força divertida.
7: Sí, perquè ara anem a escoltar alguns talls més d'aquest programa especial de Cap d'Any que va ser enregistrat uns dies abans. Comentar també que nosaltres intentàvem en tots els moments que fèiem aquestes trucades de no dir que estàvem gravant el programa, sinó que estàvem en directe a la nit de Cap d'Any. I com que es va gravar el dia 28 de desembre, si no recordo malament, Sants Innocents, doncs clar, tothom s'ho prenia a conya, no? Llavors havíem de buscar la manera de que no es notés això i ho podreu notar en aquestes converses que vam fer, per exemple, amb Manel Sarrau i Elena García Melero de TV3, la Televisió de Terrassa, Ràdio Rubí i Ràdio Castellà, entre d'altres. Amb aquest tall de Matadepera Ràdio us deixem. Fins al proper programa. Que vagi molt bé.
8: Adéu-siau, que vagi bé.
2: Continua la festa, no?
8: I tant.
2: Ara...
8: Aquí no s'acaba mai la festa.
2: Són... Mira, falten 7 minuts per arribar a les 5 de la matinada.
8: Sí.
2: I potser que, no sé, truquéssim a algun lloc perquè posessin unes copetes i tal, no?
9: Perquè ja no toquem veig... unes pizzas, tio.
8: Això...
2: Perquè veig que aquí els recursos es van acabant.
8: No hi ha cubates express, allò, en plan...
2: Telecubata, digues.
8: Telecubata, digue-me. També estaria bé.
9: Truquem a sí. Telebasura, ai, a Telecinco, vull dir, perdó.
8: Això...
2: Sí.
9: I preguntem per la Carmen Sevilla si encara fa alguna cosa. Que fa alguna encara? O no fa res?
8: Fer no ha fet mai. Però sí, potser encara la trobarem per allà, amb sabatilles i ovelles, allà. Tot amunt a ella.
9: Sí. Ens dirà, he adelgazado 10 kilos.
2: 10 kilos.
9: Niñas. Com ho feia, allò?
8: Ui, que bonitas. No, no la sé ni tal.
2: Heu sentit aquell dia que diu...
9: Ui, ui.
2: Lo de la bicicleta.
9: Ui.
8: No, va ser un dia que va ser molt fort. Sí, el dia de la bicicleta.
2: Sí, sí. Niño, te tocaba la bicicleta. I el nen, es que soy parapléjico. I diu, ai, que oficio más bonito.
9: Sí, tu...
2: En sèrio?
8: En sèrio, per antena, en directe ho va fotre.
7: Ara podem tocar TV3 una mica, no?
8: Vinga,
2: TV3.
8: Som per arriba.
2: La teva. Digui'm.
10: Hola, digui'm.
2: Bona tarda. Bona tarda, digui'm.
10: Amb qui parlem?
2: Escolti'm. Amb qui parlo?
10: Es parla amb Matadepera Ràdio.
2: Sí.
10: Que estem fent aquí el programa de Cap d'Any.
2: Sí.
10: I no és cap broma. No.
2: No és cap broma, vull dir.
10: No és cap broma.
2: Tothom s'ho pensa, però no és cap broma.
10: Amb qui parlem nosaltres? Això és... Això és TV3?
2: Sí.
10: Però quin departament és, o què és, això?
2: Això és informatius.
10: Sí,
2: amb qui parlo?
10: I amb qui parlem?
2: Amb qui parlo, va. Qui ets?
10: Matadepera Ràdio.
8: Matadepera Ràdio.
2: Per qui ets de Matadepera Ràdio? I... Que potser et conec.
10: Ah, sí?
8: Va, vinga, comencem.
2: Va, vinga, nom.
8: Noms.
4: No, jo soc el Quimi Ruiz, però no em coneixes de res.
6: Sí que et conec, sí. Soc el Manel Sarrau.
4: Vinga!
6: Vinga, no, bingo!
4: Com ho has fet, això, Quimi? No ho sé. Bueno, ara m'he quedat una mica parat, però... A veure, això ho entenc jo. I què fas tu aquí, treballant?
6: Què vols dir que faig treballant?
4: Treballant o el que faci, això que sé.
6: Però no és cap nit, ara.
4: Sí, i tant. És la nit de Cap d'Any.
6: Esteu.
4: Sí,
6: no ens equivoquéssim.
4: Sí, no, home.
2: Ara mateix falten 5 minuts per arribar
4: a les 5
2: de la matinada.
6: A les 5 de la matinada.
4: Sí.
2: Què et sembla, això?
4: Que no ho saps. Això és informatiu, si no ho saps.
6: Sí.
4: Bueno, aquí hi ha per aquí que sigui així...
2: conegut, que puguis sortir per antena i tal.
4: Per donar el cap bon any, tot això.
6: Sí. Algú bon any? Sí. Algú famós?
4: Sí.
2: En Barberà, la notícia.
4: Home, tots famós, però volem algú que
6: sigui... No, algú més.
4: Algú més. Sí, sí.
6: En Barberà no hi és, fins d'aquí mitja hora no hi serà.
4: I qui hi ha per aquí? Qui hi ha per aquí?
6: I en Francino, que és l'altre famós, que és per aquí a aquesta hora, però està en aquest moment enregistrant un programa.
4: Vaja,
6: vull dir que està a plató.
4: I està en un programa l'any de Cap d'Any? O sigui que treballa aquest tio.
5: Sí. Quines hores, no?
6: Sí,
5: no?
6: Sí,
5: juga a futbol, hores. Treballa...
6: Està fent aquesta hora el resum de l'any.
4: Ah! Però si l'any ja s'ha acabat.
6: Sí, però l'està acabant ell, perquè tenia deures, tenia deures per fer.
4: Vale.
5: I tu no pots fer el resum de l'any o què? Així, un incís petit. Un petit incís.
6: No, és que jo no l'he fet, l'ha fet ell.
5: Bueno, però tu...
6: L'està acabant, aquest pare.
5: Què destacaries de l'any, tu?
6: Sí. No sé, què vols que destaqui?
2: O sigui, alguna anècdota divertida que hagi passat per saber si informatius de TV3, aquests darrers dies, vull dir, alguna cosa així...
6: Ostres, m'agafes molt en fred, eh?
2: No sé, per exemple...
5: Encara has begut massa, veig, no?
6: A més, m'agafes adormit, aquestes hores de la matinada.
5: Què dius, tio? Què dius?
8: Home, mira nosaltres com estem, ben alegres.
2: Per exemple, el passat dia 28 de desembre de l'any passat, què va passar? Alguna innocentada curiosa o alguna cosa?
6: No.
2: No va passar res?
5: No et va trucar ningú, així?
6: No.
8: Que sossos que són la gent.
4: Sí.
2: No pot ser, eh?
6: Que molt de broma.
4: Escolta, no estarà per aquí l'Andreu Buenafuente, que l'hem trucat a l'Arcer i no hi era?
6: A Buenafuente, qui vagi informatius no hi és, deu estar programes.
4: Ah.
6: Un altre edifici, això. Per què no proveu de tornar a marcar la centraleta i que us hi passin?
4: És que ens han passat aquí amb tu directament.
6: Ens han passat aquí directament.
8: Sí, sí. Ens ha pillat una música molt bonica i ja...
6: I de la música...
5: No sé, semblava que sabien que havíem de contactar amb tu i...
6: Ja. És que tenen ordres.
5: Quan truqui a TV Ràdio, encara que no contesteu, passeu molt a mi, no?
6: Exacte.
4: Jo una última pregunta.
6: Digue'm.
4: Mira per aquí l'Helena García Madero, però aquesta no me la baixis per l'antena, aquesta me la baixes a mi. Ja ens l'aclarem.
6: Aquesta ara mateix no hi és, però d'aquí poca estona hi serà.
4: D'aquí poca estona? Encara hi sereu aquí o no?
6: Sí.
4: Doncs vinga, potser tornem a connectar, eh?
6: Doncs torneu a connectar d'aquí una estona i jo us diria que d'aquí una hora cap a les 6 de la matinada la trobareu.
4: Vale.
2: A les 6.
8: A les 6 menys 10.
6: A les 6 menys 10.
4: Sí.
2: A les 6 comença a treballar la pobra xicota.
6: Sí, sí, sí. S'ha de llevar d'hora.
2: Bueno, algú li ha de tocar el rebre.
8: Sí, sí.
6: D'acord. Que tingueu bon any, eh?
4: Igualment.
6: Adéu.
4: Adéu.
5: Quina casualitat, aquí.
11: Matadepera Notícies. La informació a la Municipal de Matadepera.
12: Són les 5. Hola, bon dia.
13: Bona nit.
12: Bona nit. Bé.
13: O bona tarda.
12: Podríem dir bon dia ja.
13: Bueno, doncs bona el que sigui.
12: Bona el que sigui. Comencem les notícies.
13: Comencem.
5: Recordeu que no es pot manipular el material de la ràdio.
12: És especial.
13: A bona hora ho recordes.
5: Ara que hem tirat els cables, ara que hem destrossat els micros, hi ha un coixí allà a sobre...
13: Això no és sèrio, s'han de fer notícies.
5: Bé, notícies. Són les 5 de la matinada, una hora menys a Canàries.
12: Molt bo.
5: Allà tenen una hora més de festa.
12: Sí, oita. Mira Canàries, tu, una hora més de festa.
11: Matadepera Notícies, la informació a la Municipal de Matadepera.
13: Hola, és Cap d'Any. Parla de Quimi Ruiz,
5: Marc Altimires,
12: Joan Vilalta
5: i Esteve Llop.
13: Hola, és Cap d'Any. Estem aquí quatre persones
9: marginades
13: per,
9: a la vida.
13: Per què no dir-ho, putejades? Fent informatius de Cap d'Any.
8: Sí.
13: I són les 5 de la matinada d'un Cap d'Any molt capdanyero. L'única notícia que hi ha hagut avui és que... és Cap d'Any.
12: Sí, sí. Ho imaginem.
9: Tot una primícia.
5: Jo diria que...
12: Sí. Ja... Hem donat l'exclusiva a tots els oients, eh?
5: Sí, però jo tinc una d'última hora.
12: Ai, aviam. Va.
5: És Cap d'Any.
9: Ei. Ostres, no em diguis.
12: No. Però jo en tinc una encara més recent, eh?
5: Quina?
12: Vosaltres dieu que és Cap d'Any, però jo dic que és 1 de gener. Aquesta encara és més... Mm-hmm. Més recent. És una exclusiva total.
5: Vale. I tu, en tens alguna?
9: No ho sé, aviat arribarem al 2001. I estarem al segle XXI.
11: Jo en tinc una altra. La informació a la Municipal de Matadepera. És Cap d'Any.
9: Vinga, una altra notícia. És Cap d'Any.
12: És Cap d'Any.
5: El dia 6 passen els Reis.
12: Oh.
9: Per tu, ara els esports, va.
12: Vinga.
13: Hola, bona tarda. El Barça, aquest any no va anar de Lliga perquè no...
5: No arrasca.
13: Perquè encara no s'ha acabat, vull dir que no ha guanyat.
12: Clar.
13: Vale. Sí,
9: no ha pogut, sí. Encara.
5: L'Epi ha muntat un espectacle amb el seu amic, amb el seu gran amic Blas.
12: Blas,
5: sí.
12: L'Epi. L'Epi amb el Blas.
5: I actuaran d'aquí una hora aquí mateix a MTP Ràdio.
2: Tengo set.
12: Sí, jo també en tengo set.
9: Doncs, i si ens bevem alguna cosa.
12: Sí, podríem
5: fer aquesta ampolla tan grossa que hi ha per aquí. Sí.
14: Estava en el soñón en el parque de Yellowstone. De pronto llegó su amigo Bubú. Y le dijo...
12: ¿Qué le dijo?
14: Oh, oh, oh.
13: Són les 5 i 5 minuts.
5: Boníssim.
12: Molt bona, aquesta.
15: La Maroteca de la Ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment arruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión, debido a mi edad, de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, macho, sí, claro.
5: Pienso que será el último eclipse que veuré por la edad. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, a on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
19: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
20: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
19: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
0: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
21: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
22: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
21: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
0: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
24: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
23: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
0: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret la Ona Fàbrega.
25: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
1: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
2: Anem a sud de Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
3: A Osona, Osona.
6: A Torelló.
3: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'ls des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi gafes. Ja s'han vendido totes.
26: Sí, sí. Intentarem o a Centelles o a Tona. No, veurem.
27: O al Puigagordi o al Castell. Castell Tona.
6: A les ulleres, sí.
3: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
27: A la 11. No, la 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
28: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
0: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona. Per cobrir aquest fenomen es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
29: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
30: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
29: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
0: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
31: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent arreu per veure este fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Deltebre.
32: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
31: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interbolir, perquè no hi hagi res que pugui interbolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
0: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
33: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del segle amb el mòbil.
34: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol, o sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
33: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
4: Notícies en xarxa.
0: 11 minuts i dos quarts de 3, i eclipsi a banda, aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
5: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
0: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
5: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
0: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
5: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
0: I arribarem als esports amb música.
10: Bolería, bolería.
0: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
5: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
0: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Roni Bardagi. A més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt pericó a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano al conjunt londinenc. I en handbol, el Frenkie Balomana Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada al pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final, i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí, sobretot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
7: La consellera de l'Interior, Núria Parlona, segura, però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha portat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aeris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club, per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bou ous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
11: Farem un parpadeig, pam, ya s'ha acabat.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
12: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
13: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
5: Penso que serà l'últim eclipsi que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Sartau, Bellavista, bon dia.
14: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta allà entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
15: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
14: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
16: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques cas de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
17: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
16: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
19: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
18: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
20: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
21: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment,

0: accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
1: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
2: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
4: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
2: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
5: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista a Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
6: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
5: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
2: Amb un 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
7: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
8: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar ulleres de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
7: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil, i és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la lluna tapi el sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
2: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
9: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
2: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells han recorregut el món a la caça d'eclipsis solar.

0: com el d'avui, i ens ho han explicat a la xarxa.
1: A mi lo del viatge sempre m'ha agradat des de ben petit, i quan he pogut viatjar, pues lo he fet i han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
2: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
1: Pues después de Líbia, a ver, crisis en concreto, va a ser el de Mongòlia. El tercer va a ser a Rapa Nui, la isla de Pasqua.
2: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
1: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'Illa de Pasqua, perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts, i això és molt en un eclipse. El que veurem justament ara a l'agost, a donde nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
2: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipse. El que sí recomanaria a la gent, que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot, tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar, uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
3: Notícies en xarxa.
0: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegues.
4: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
0: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
4: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
0: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
4: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers, i el de Reus creix un 6%.
0: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
6: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona. el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
5: Nits de circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
0: I arribarem als esports amb música.
7: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
0: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
4: Cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
0: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica.
8: There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.
0: Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
9: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió per amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
10: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
9: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxà al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
11: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
9: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona. Diana, l'escoltem.
12: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
9: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
13: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar, hem tingut opcions fins al final, i bé, partir més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
9: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda, el mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda, el Bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard, el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
14: La xarxa de comunicació local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
18: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
19: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Hi ha històries que neixen del dolor però que acaben convertint-se en llum per als altres. La Laia Travesset i el Jerónimo González van perdre la seva filla Nora després d'anys de convivència amb la malaltia, amb el càncer infantil. D'aquella experiència viscuda amb l'acompanyament d'una unitat de cures pal·liatives pediàtriques, en va néixer Nora's Dream, un projecte que avui dona suport a altres infants i famílies que travessen situacions semblants. Avui conversem amb la Laia Travesset sobre el dol i sobre com transformar l'amor en ajuda per als altres. Hola, Laia, gràcies per venir.
1: Hola.
0: En què consisteix exactament aquest projecte de Nora's Dreams?
1: Doncs Nora's Dreams va començar, ens va venir de la unitat de pal·liatius de la psicòloga de l'ARI, que ens va estar acompanyant durant tot el procés de la Nora en els seus últims dies. I en un moment donat, allà en el primer projecte que vam fer, ens va demanar si estàvem disposats a ajudar-los a la unitat de pal·liatius per aconseguir un projector de realitat immersiva per una mica certs traumes que els nens els havien de passar quan anaven a l'hospital, com el ser punxats o certs tractaments, o de per si el món hospitalari que ja els hi venia costa amunt, doncs que els canviar-los una mica aquest xip. Llavors que tinguessin una visió més amable de l'hospital i dels tractaments que havien de rebre. I aleshores això era mitjançant una màquina de realitat immersiva en la qual es projectava una situació que fos agradable es projecta, de fet, perquè s'està fent, una situació que fos agradable per aquell nen. Llavors ja fos d'una visita a la platja, d'anar a un parc d'atraccions, llavors era com canviar-li la visió que el nen tenia de l'hospital. Aleshores, primer ens va preguntar com a pacients que havien passat per la unitat què ens semblava. En aquell moment vam dir que ens semblava una idea genial, però la cirereta va ser quan ens va dir que li faria il·lusió que es digués Nora's Dream en homenatge a la nostra filla. Aleshores, aquí ja ens va acabar de convèncer i vam dir, doncs vinga, què hem de fer, què necessitem. Aleshores, a partir d'aquest moment ens hem posat en marxa i veure quines necessitats tenia el projecte.
0: Com s'ha concretat?
1: Doncs el tema, bàsicament, la nostra intervenció va ser havíem d'aconseguir uns 20.000 euros, més o menys, i aleshores aquesta era la nostra acció. I aleshores hi ha una sèrie d'empreses que es dediquen a això i llavors era com una mena de concurs que havien de sol·licitar el projecte. Aleshores nosaltres ens vam implicar en aconseguir aquests 20.000 euros. I aleshores, bàsicament, vam tirar de xarxes socials, d'amistats, i l'acollida va ser increïble perquè en 48 hores ja els teníem els 20.000, ja els havíem sobrepassat, i aleshores ens va entrar un dilema de dir, bueno, això ho hem de parar perquè no necessitem tants diners, perquè el projecte ja el tenim assolit. Però el més bonic del projecte no va ser... O sigui, la part bonica és el que s'està fent amb aquesta màquina de realitat immersiva, sinó la part més bonica va ser tot el feedback que vam rebre del nostre voltant, de gent que nosaltres ja feia 2 anys que la nostra filla s'havia mort, i el feedback que vam anar rebent en quant a comentaris que no ens havien arribat, persones que se'ns van acostar per explicar-nos com teníem present a la nostra filla, gent... Bueno, de fet, una amiga nostra ens va comentar que sense nosaltres saber-ho en aquell moment, havíem ajudat a la seva filla, que estava en una depressió, a una mica a posar-li una altra visió i a sortir-se'n. I, de fet, bueno, ens va enviar una carta a la nena explicant-nos-ho i tot, que va ser també com molt emocionant. I, clar, tot aquest rebombori social que vam generar en aconseguir aquests diners, també per nosaltres va ser com molt emotiu, molt intens i, a la vegada, molt colpidor.
0: Ja m'imagino com una mica un segon dol.
1: Bueno, el dol no s'acaba mai. Per tant, no hi ha ni un primer, ni un segon, ni un últim. El dol el portarem sempre amb nosaltres durant tot aquest temps i de fet, tampoc tenim ganes de desprendre'ns-en. Uh-huh. Vull dir, forma part de la nostra vida. Jo, la Nora i el meu marit igual, la tenim present. I, bueno, i el meu fill, el Nil, també, la tenim present a diari, o sigui, cada dia en algun moment donat pensem en ella I aleshores simplement va doncs, una mica intensificar els pensaments que ens van venir.
0: Tu m'has dit abans de començar que no em fes por preguntar-te el que fos, t'ho agraeixo.
1: Gràcies.
0: I veig que realment tens molta facilitat en parlar de tot això. A què és degut?
1: Doncs a tenir el privilegi intern de una mica, doncs, entre cometes i tot, i que sembla molt raro, doncs, d'haver gaudit de tot el procés de la malaltia de la Nora. O sigui, nosaltres sempre hem definit tot el procés de la malaltia de la Nora com amb un símil de la pel·lícula La vida és bella, vale? I, evidentment, sense enganyar-la, sempre explicant-li en l'edat, adaptant-nos a l'edat que tenia, per on anàvem passant. Nosaltres, en lloc de dir-li càncer al començament, li vam dir tumor, que era més neutre, i la connotació negativa de la paraula càncer no se sentia... més socialment acceptable, en canvi tumor no se'n parlava gaire, llavors vam començar per aquí. Evidentment la Nora es va anar fent adulta i aleshores ja va intuir que tumor i càncer anaven bastant agafats de la mà, llavors vam adaptar-ho amb càncer i doncs anar-nos adaptant en el seu procés evolutiu. I a la vegada a parlar doncs, que era la nostra realitat i que ella entengués que hi havia moments que hi havia hospital i tal. I aleshores això clar, ens permetia... El anar directes a cada moment que entengués per on anàvem passant, bàsicament. I això ens ha permès estar així.
0: Però per això et prepares o...?
1: Hem tingut la sort que ens ha sortit de manera natural. I que el meu marit i jo a la vegada també anàvem bastant a la part. Que també una mica li enviàvem el missatge doncs, que a l'hospital no teníem més remei que anar-hi i que ens tocava sí o sí, però que quan sortíem de l'hospital, en la mesura que la malaltia ens permetia, doncs havíem de fer vida, entre cometes, normal. Evidentment, a vegades amb certes dificultats. I també una mica doncs demanant a l'entorn que ens seguís en aquesta línia. Ens seguís en la línia de que no s'havia de fer un drama perquè la nostra filla tingués càncer, sinó que bueno, era una malaltia que teníem l'esperança que se'n sortiria, però tenint sempre molt present que es podia no sortir. De fet, el nostre lema sempre era esperem el millor, però preparem-nos pel pitjor.
0: I en quin moment veu entendre que us havíeu ja de preparar definitivament pel pitjor?
1: Doncs, clar, o sigui, quan va sumant moltes recaigudes, i nosaltres ja en portàvem unes quantes, és quan, malauradament, vas veient que la cosa es va complicant. La primera recaiguda, dius, bueno, va, vinga, ens en sortirem, però que ja n'emportes tres o quatre de recaigudes, entens que la cosa es va complicant i que els medicaments, tot i que tothom estava donant-ho tot per trobar el millor medicament i que la Nora es pogués curar, doncs arriba un moment que... ja et vas plantejant que potser no anirà bé. I si sóc sincera, des que ens van diagnosticar, que ja ens van presentar un panorama molt negre, en aquest moment ja comences a imaginar que un dia et trobaràs en el funeral de la teva filla. Uh-huh. La cosa és que, evidentment, quan et van dient resultats positius, doncs et vas animant. Però sempre tens aquell pensament intern de que, bueno, però recorda que el pronòstic és el que és. I aleshores, doncs això, arriba un moment que la Nora comença a trobar-se malament després d'un tractament molt fort i veiem que clarament això no va correctament. Llavors ja entrem a la seva última setmana de vida que els metges no va caler ni que ens ho diguessin. Perquè ja estàvem ingressats, la Nora sabia que havia fet un pic de febre, pensàvem que potser una mica de sort era Covid, però ja vam veure que es queixava d'un dolor estès per tot el cos i recordo jo arribar a l'hospital un dilluns i veure la posició d'esquena del meu marit i sense veure els metges res, només la posició d'ell i ja dir, això s'està acabant.
0: I ella també va ser tan intuïtiva en aquest moment?
1: Va ser bastant intuïtiva. També aquí va intervindre molt pal·liatius que van estar... treballant amb ella, la psicòloga, que va ser l'únic moment de la seva malaltia. La Nora va caure malalta als 4 anys i es va morir amb 12. Doncs en aquest últim tram de vida és quan es va deixar una mica més ajuda a nivell psicològic perquè és realment quan més ho va necessitar. I aleshores ho van estar treballant també amb la psicòloga. De fet, ella al cap d'un any ens va deixar unes cartes en les quals validava com havíem viscut la malaltia ella, com l'havíem viscut nosaltres i, a més, un profundament agraïment cap a com havíem fet les coses. I aleshores, el més curiós de tot és que la psicòloga, quan van acabar de fer aquestes cartes, li va preguntar: "I què vols que fem amb aquestes cartes?" I llavors ell li va respondre que li donava als meus pares al cap d'un any. I diu: "Al cap d'un any de què? Del que hagi de passar." O sigui que ella era bastant conscient.
0: I com les veus rebre, les cartes?
1: Doncs les vam rebre al cap d'un any, que estàvem... Clar, el dia a dia és dur, però quan arriba l'any és com quan ve l'aniversari, no? Que és més especial, encara ho fa com més especial. I aleshores, en aquest moment de l'any, estàvem amb el meu marit pensant què podíem fer per una mica fer-li un homenatge, perquè al final el procés de dol és anar fent homenatges. Vam decidir que un dels primers viatges que havia fet la Nora era anar a Nova York, que era una ciutat que l'atreia moltíssim. Llavors el meu marit un bon dia em va dir: "Ens anem a Nova York a fer-li un homenatge a la Nora." I aleshores la psicòloga ens va convocar abans, ens va donar aquestes cartes i ens va deixar totalment paralitzats perquè no en teníem ni idea. Durant tot aquest any havíem tingut contacte amb la psicòloga de paliatius, però no ens havia comentat que això ho tenia, aquesta va respectar-li, que ens ho donés al cap d'un any.
0: Entenc que eren cartes que demostraven que ho havíeu fet molt bé.
1: Sí, eren cartes era basades en el joc del Dixit, vale? Que és un joc en el qual mitjançant imatges defineixes situacions, moments o paraules, vale? És més complicat, però això. I llavors amb la psicòloga havien triat una sèrie de cartes. Aleshores van triar dues cartes destinades al meu fill, llavors parlaven sobre la Nora, parlava sobre el Nil. Després dues cartes que parlava sobre el Jero. Tres cartes que una mica parlaven sobre ella, com havia viscut la malaltia. Curiosament agafava una que és el d'un nen que està... Bueno, un personatge, una persona que està en una presó amb aquella bola d'antiga que feien que no podien caminar. Llavors ella deia, doncs, venia a dir com que la malaltia havia estat això, però que nosaltres com a pares l'havíem ajudat a sortir d'aquest món. Que en lloc de fer-la petita, doncs una mica que la vam ajudar doncs, a fer gran i a convidar en aquesta situació. I després dues últimes cartes que també les va triar doncs, referint-se a mi de com havíem viscut juntes la malaltia i la nostra vida, en definitiva.
0: Com creus que ho ha viscut el Nil, tot això?
1: Bueno, a veure, el Nil, la veritat és que, clar, ell ha viscut sempre... tota aquesta situació de la mateixa manera que l'hem viscut tots, vull dir, sense enganyar-lo, sempre explicant-li la realitat, que no se n'amagués. I aleshores també ha participat en tots els homenatges que li hem fet. O sigui, jo em va agafar al cap d'uns dies de morir-se la Nora, em va agafar una idea esbojarrada, però que la vaig tirar endavant, que era fer-me un tatuatge. Aleshores em vaig fer aquest tatuatge i aleshores cada vegada que anàvem a un lloc on sabíem que la Nora hagués estat molt a gust gaudint d'aquell lloc, aleshores m'arremangava la samarreta i aleshores ens fèiem una foto assenyalant el tatuatge. I aleshores el Nil això ho va interioritzar molt i aleshores doncs, ens anàvem a algun lloc i em deia: mama, treu-te la samarreta que aquí hem de fer una foto per la Nora. O sigui, ja ell també ho guiava una mica. I aleshores, una mica, doncs, això, el fet de parlar-ne molt i de fer-lo partícip de la situació de que també vingués a l'hospital a acomiadar-se. O sigui, són coses que ell ho ha, entre cometes, naturalitzat, malgrat que, evidentment, és una situació familiarment en la que estiguis preparada per viure, perquè no és la que et planteges quan comences un pla de vida com a família. I aleshores, en aquest sentit, ell ho ha anat interioritzant i també se li ha permès aquest espai per també anar... expressant i anar buidant. I és el que deia al començament, que tots tres la portem sempre amb nosaltres. I en principi, el dia a dia l'està portant bé. Vull dir que bé.
0: Perquè ara ja fa uns 5 anys que va morir la Nora.
1: Ara el mes de maig farà 5 anys que es va morir. Sí, sí. Això va ser el 13 de maig del 2021. I, a més, 2 dies abans era el meu aniversari i la Nora també va començar a moure tot l'hospital perquè em preparessin una festa sorpresa amb una samarreta que també em va fer i, bueno, i la va liar com bé era ella.
0: Sí, sí. Quin lloc ocupa a dia d'avui, la Nora, la vostra vida quotidiana? Quan no marxeu de viatge i
1: ja,
0: sabeu que...
1: Sí. A veure, ocupa el lloc que li deixem ocupar, que és el que ens permet fer vida, portar una vida més o menys normal, el que ens permet riure, el que ens permet també plorar, perquè encara la plorem i encara la plorarem sovint, i encara ens queda molt per plorar, vull dir... I aleshores ocupa sempre un espai en el dia a dia. Quan, aquí parlo més a nivell personal, però quan aconsegueixo alguna cosa professionalment o a nivell de família aconseguim alguna cosa, la primera persona que a mi em ve al cap és ella. I és a la que li dic, vinga, aconseguit. O és a la que una mica de dir, uf, com ho faig? Saps? Una mica és com que tinc, sense estar boja, bueno, espero... la tens molt present en el teu dia a dia. De cop i volta et ve una cançó que no saps per què i et recorda amb ella, o et ve una situació que no saps per què i penses amb ella. O veus un ocell volar i també la veus allà. És com una cosa que, bueno, la sents que et van com a acompanyar. O sigui, l'hem integrat familiarment des d'una altra perspectiva que ens permet fer una vida normal i que mai ens ha... quartat per poder riure i tal, i al contrari, sempre ens hem imposat d'anar en aquells llocs on amb ella li feia il·lusió, on, o sigui, no ens hem creat llocs d'abús que ens hem de dir, doncs, no podem anar perquè, o sigui, evidentment, quan has d'anar a Vallebron, dius, uf, vinga, som-hi. I mires, perquè estàvem a la torre de Vallebron i mires cap on estava la seva habitació i sempre ens passarà. Per tant, la tenim com molt ficada en el dia a dia, però a la vegada, sense que això ens impedeixi portar el dia a dia, que també és important.
0: I tant, no? Sens dubte ho porteu d'una manera exemplar. Però ha sigut així també en el vostre entorn? O sigui, aquest tabú que és tan gran, que és la mort d'un fill, no? Que és com una cosa molt... Heu sentit que hi havia gent que no podia acompanyar-vos?
1: A veure, en tot aquest procés, la part bonica i no tan bonica d'aquest procés, tant de la malaltia com de la posterior mort, és que hi ha gent que va entrant i va sortint de la teva vida, que també passa en altres situacions. Sí. Però en aquí s'intensifica més. Hi ha gent que vol estar present a la teva vida però que no és capaç, no pot sostenir el poder-ne parlar, i hi ha gent cada cop i volta se t'acosta i que et vol parlar. I hi ha gent que pressuposa que has d'estar d'una manera i en base que ell o ella pressuposa que has d'estar d'aquella manera, actua sobre tu. I aleshores, al final, és una mica un desconeixement de com s'ha d'actuar davant d'aquesta realitat, que ho entenem, perquè fins que no hi passes o fins que no ho pots encarar no saps com et sentiràs. Aleshores, el tema és que això que et deia, no? Que hi ha gent que certes... O sigui, t'expliquen coses i sobretot em passava a l'inici, que et deien, bueno, però què t'he explicat? Tu encara estàs pitjor. I clar, em passava, a mi no em faci sentir miserable. M'entens? Què vol dir jo estic pitjor? O sigui, ells també es fan un grau de... Clar, com que se t'ha mort un fill... és el grau de dolor més elevat que una persona pot sostenir. Per tant, tu estàs pitjor que jo, no? I llavors, a mi això em generava molta ràbia, perquè pensava, no, perquè no és mesurable tot això. No pots mesurar el grau de dolor. Evidentment, és una situació que no volíem passar-hi, que no era el nostre projecte de vida familiarment parlant, però a la vegada la vida ens ha portat, ho acceptem i tirem endavant. Però que t'estiguin recordant això de... O no et vull parlar de la Nora per no fer-te-la recordar. No, és que no seràs tu qui me la farà recordar, perquè, com t'he dit, han passat 5 anys i encara en el meu dia a dia la tinc present. Per tant, tampoc va per aquí. Sí. O sigui, una mica la gent et va col·locant en situacions de... que clar, es queden... que dius, és que no estàs entenent el que estic sentint. I hi ha moments que he estat present, sobretot a l'inici, en converses que per mi eren molt incòmodes. quan, jo què sé, doncs, el típic que hi ha moments que els pares despotriquem dels fills, que estem cansats, i jo per dintre, doncs, sort que entens tu que ho pots gaudir. Però, evidentment, saps que si això ho dius, fas un silenci mut, tothom calla i es queden com... I aleshores què fas? Doncs no ho dius, tu menges per dins i ja tu fas una mica... Tu. Llavors, és això, que vull dir, al nostre entorn, jo crec, el pròxim, doncs també una mica els hem mostrat el camí per on nosaltres necessitàvem transitar i aleshores s'han anat acoplant perquè ens han vist que o ens seguien
0: o no estarien allà.
1: Clar, exacte. I aleshores s'han hagut com d'ajustar i hi ha qui ho ha fet amb més o menys gràcia i hi ha qui li ha costat més, però al final, per sobretot, pot l'estimació en els dos sentits i aleshores també t'adaptes. També nosaltres ens hem adaptat entenent que possiblement hi havia gent que no podia entendre que al cap d'una setmana que la Nora es morís doncs estiguéssim rient o que estiguéssim desfent l'habitació seva. Clar, jo entenc que potser hi ha hagut molta gent que també l'hem sorprès com hem actuat. Però sempre hem actuat davant de les nostres necessitats sense intentar fer mal a ningú. I penso que això prioritza, això també és un ensenyament per la vida.
0: Sí, i pel Nil també.
1: I també pel Nil, exacte, que és el que també havíem de cuidar més en aquest moment. Uh-huh. I tant.
0: A tu t'has sortit personalment després d'intentar-te acostar a altres famílies que estiguessin en un procés semblant per donar-los aquest sí caliu o aquesta escolta que tu a vegades no t'has trobat?
1: Nosaltres el que... O sigui, no ho he anat a buscar, però si m'ho he trobat, he intentat ajudar a la persona, a les famílies que estaven passant per aquella situació. Mm. I he intentat també, quan m'ha tocat anar a algun enterrament i tal, entendre certs tòpics que a mi em molestaven i, per tant, els he deixat de dir.
0: Mm. Digue'ns uns quants, per no...
1: Doncs, per exemple, a veure, és una mica ambigua aquesta, però, per exemple, ho sento molt. Home, ja m'ho imagino que ho sents molt. Mm-hmm. És omplir un forat, però a vegades no cal omplir-lo, simplement a l'estar present amb un silenci i és. Llavors, jo ho vivia, el meu marit ho viu diferent, també vull matitzar-ho, perquè jo deia, és que per mi és buit aquesta parada, ho sento molt, és obvi que ho sentim molt, si estàs aquí és que ho sents molt, mm-hmm. No cal dir-ho. Però ell em deia, ets molt estricta, perquè ets molt cruel, perquè també necessiten omplir, però jo deia, ja, però són paraules que no tenen pes. Perquè estan tan dites i estan tan gastades, entre cometes, que no tenen pes. A vegades, simplement, és acostar-te a donar una abraçada. He descobert, en tot aquest temps, el valor de les abraçades, perquè crec que són més importants que fins i tot un petó. Perquè un petó és com, hola, què tal? Un petó i d'una persona que acabes de conèixer.
0: Molt protocolari.
1: Exacte. I, en canvi, una abraçada, realment estàs donant aquell pes del moment, l'estàs transmetent. Jo valoro més una abraçada que no pas... una, segons quines paraules. I una d'aquestes doncs, és aquest, el ho sento molt. De fet, recordo que amb algú, quan estàvem en el tanatori de la Nora, em va dir ho sento i em va sortir dir-li pobre de tu que no ho sentis. I vaig pensar, ai, s'està anant la olla. I després, doncs això, quan he anat a enterraments, són paraules que he intentat evitar, el ho sento de dir.
0: I què optes més pel silenci o tens alguna alternativa?
1: Em vaig improvisant, eh? No vaig premeditada. Tiro molt doncs per l'abraçada aquesta, uh-huh. I per anar a dir com estàs. Uh-huh. I una mica moltes al principi era què t'he d'explicar a tu. i després una mica era més de bueno, aquest com estàs, doncs segons com anava la conversa, doncs que intentar intuir què necessitava aquella persona. Si n'estava escoltant o necessitava que canviés de tema. Llavors, anava una mica per intuïció com ens movem una mica tots.
0: Mm-hmm. Tot això, pel que em deies, ja venia vosaltres una mica preparats, sí que estàveu tu i el Jerónimo, el pare de la Nora, perquè com us havíeu conegut vosaltres?
1: Sí, nosaltres ens vam conèixer fa ara ja 20 anys, i a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron, que és on vam acabar tractant a la Nora. O sigui, tots dos eren voluntaris, jo vaig començar anant els dilluns, ell anava els dimarts, i després jo vaig anar els dimarts, i llavors li passava com el relleu. I ens vam conèixer allà. de mira, jo li deia, perquè com que ell venia després de mi, li deia, Jero, recorda, has d'anar en aquesta habitació, que hi ha aquest nen, que aquesta nena, els pares han d'anar a dinar o tenen, han de parlar amb els metges i necessiten que estigui algú. Llavors li explicava. Llavors així vam començar una mica a xerrar. Llavors després AFANOC, que és l'associació de nens amb càncer, que una mica coordina aquests voluntaris, també fa activitats pels voluntaris, vam fer un sopar. I amb la cosa que vaig arribar i mira, jo ja havia el lloc i em vaig asseure al seu costat. I aquí empezó todo.
0: Que fort. Però mira que hi ha voluntariats per fer.
1: Sí.
0: A tu què et va impulsar a anar aquí a la Vall d'Hebron?
1: Doncs a mi em va impulsar el fet de que quan jo tenia 22 anys la meva mare es va morir de càncer, d'un tumor al cap, d'un glioblastoma, i a més, combinat amb la situació que em vaig quedar, érem una família de 5 feia un any, i em vaig quedar jo sola visquent a casa perquè la meva mare es va morir, el meu pare va començar a treballar fora de Barcelona un any abans de que es morís la meva mare a Bilbao, la meva germana se'n va anar a viure amb una parella i el meu germà se'n va anar a viure als Estats Units. Uf. O sigui, de 5 em vaig quedar sola a casa visquent.
0: Amb 22 anys.
1: Amb 22 anys, sí, fent la carrera, justament. I aleshores jo vivia al barri de Gràcia de Barcelona, vale? I un dia caminant vaig passar per el carrer Pere Serafí, que és on estava l'associació aquesta de FANOC. I vaig veure, suposo que us sona, el nen aquest sense... O sigui, calvos, val? Mm-hmm. I vaig dir, ostres, què és això? I em va cridar l'atenció. I vaig dir, ai, doncs... Vaig informar-me i vaig dir, doncs això ho vull fer. Mm-hmm. I aleshores, amb la sort, de, entre cometes, d'aquell moment, que em vaig anar a informar i anaven molt justos de voluntaris i al cap de res, de, crec que va ser unes setmanes, ara em ballen ben bé, em vaig trobant a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron.
0: D'alguna forma això et va preparar una mica pel que et va venir després?
1: Sí, sí, perquè... Sí, sense... Clar, evidentment no sabíem el futur que ens esperava, però sí perquè ets en aquell moment... Bueno, si una cosa he anat aprenent durant tot aquest temps és a observar. En aquell moment observava molt com els pares tractaven els fills i com els sobreprotegien molt. Nosaltres hem sobreprotegit a la Nora, òbviament, però a la vegada també hem intentat educar, malgrat que no sabíem fins on arribaria el nostre paper d'educadors. I aleshores això generava de que, evident, que tinguéssim molt present que també l'havíem d'educar, que no era només consentir-la, sobreprotegir-la, sinó també fer-la enfrontar en el món real. Llavors és una cosa que tant el Jero com jo teníem molt present, que anàvem a... També havia d'haver-hi la part d'educar. I, evidentment, també la vam sobreprotegir i, evidentment, també la vam consentir, però perquè també era de dir, bueno, és que també l'hem de premiar una mica perquè la seva vida, no, malgrat ens pesi, no és normal. O sigui, ella es va haver de perdre molta escolaritat i tot i que intentant fer activitats alternatives, el seu dia a dia no era el d'una nena normal, entre cometes normal.
0: Com era la Nora?
1: La Nora era un tot terreny, era molt potent, era una nena que sempre, o sigui, sempre la definim una lluitadora, però una lluitadora no en el sentit, perquè, bueno, després en tot cas ja faré un matís, no? Perquè què vol dir lluitar contra el càncer no és... o sigui, lluitadora en el sentit de que tenia molt clar quins eren els seus objectius. Ella volia viure, era una nena molt viva, en el sentit que li encantava, doncs, gaudir de la vida, i això feia que tots els seus reptes que li passaven pel cap, doncs, en el moment que veiem finestres, doncs, els executéssim. I aleshores va voler anar a aprendre en bicicleta, doncs, tot i que les defenses, les plaquetes les teníem justes, doncs vinga, és igual. Perquè clar, si tenia, corríem el risc de que si tenia una hemorràgia, doncs havíem d'anar d'urgències, mm-hmm. perquè no tenia plaquetes. O es volia tirar en parapent, doncs vinga, tira't en parapent. Ha conduït cars amb una bomba de morfina, perquè també estaven uns cosins dels Estats Units i tal, i doncs vinga. O sigui, vull dir que la malaltia mai ens va impedir que fora de l'hospital no poguéssim fer vida normal. De fet, hi havia coses que dèiem, Això millor que no ho expliquem als mitges perquè ens pagaran bronca.
0: Però perquè... valdrà la pena, no?
1: Absolutament, perquè al final és això. Nosaltres teníem molt clar que teníem la malaltia, vale? I això era evident, però a la vegada també el que volíem era que aquesta malaltia no ens entorpís el dia a dia, que no ens l'espatllés el dia a dia. Llavors, quan sortíem de l'hospital, entràvem en el xip de viure. Llavors, amb això també ens compensàvem molt amb el meu marit, perquè jo era més de tenir certes pors de com hem de fer això, com hem de fer això i tal, i el meu marit era de dir, ho podem fer-ho o no? Sí, doncs va, som-hi. I una que era el que tibava en aquest sentit i jo m'agafava a dir, va, doncs som-hi. Sí, sí, demanar de viatge amb medicació, el que havia d'anar a la nevera, bueno, fent 1.000 documents mèdics perquè ens la deixessin pujar a l'avió. Bueno.
0: Doncs moltes gràcies, Laia.
1: A vosaltres.

0: Els Castellers de Sant Cugat han donat el tret de sortida a la commemoració dels seus 30 anys. La celebració no serà puntual. La colla ha preparat un programa d'activitats al llarg de tot el 2026 sota el lema 30 anys construint junts. Per conèixer quines activitats inclourà i fer una radiografia a aquestes 3 dècades de colla castellera, avui ens acompanya el Faves Contades, la Bet Horta. Ella és vicepresidenta de la colla i membre de l'equip de salut i de la Comissió d'Igualtat i Gènere. Ben, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona per aquests 30 anys de Gausacs a Sant Cugat. 30 anys es diuen ràpid, però es construeixen més a poc a poc. Tu n'has viscut un bon grapat d'aquestes 3 dècades? Quants, exactament?
1: Doncs exactament la meitat. Nosaltres vam començar justament amb la commemoració dels 15 anys de la colla.
0: Doncs mira, la meitat de vida dels Gausacs, tu també l'has compartida. Sí. Què representa pels Gausacs sumar ja 3 dècades a Sant Cugat, amb gairebé més de 2.000 persones, no?, que han format part d'aquesta família Verd Collserola?
1: Doncs imagina't, no?, una història molt llarga, amb molts reptes, amb molts èxits, no?, també. I bueno, per la colla, doncs, representa, doncs, una història, no? De fet, estem aquest any, doncs, recopilant, no?, tot de fites importants durant aquests 30 anys i d'alguna manera volem transmetre, no?, a la gent que ens ha acompanyat i a tota la ciutadania, a tot el poble, no?, doncs, la celebració i portar els castells més enllà, no?
0: Quin balanç en feu d'aquestes 3 dècades? Tu em deies, no?, ara esteu fent, segurament per aquesta exposició que voleu fer, aquesta recopilació de grans fites. Més enllà d'aquestes grans fites, que segur que queden gravades a la memòria col·lectiva de la colla, hi ha també aquells moments més invisibles d'assajos, de viatges en autobús per anar a altres diades?
1: Exacte, sempre hi ha, no?, alts i baixos a la colla i de fet, va haver-hi la pandèmia, no?, que va ser un moment molt complicat pel món casteller, perquè vam haver d'aturar totalment les activitats i això, doncs, ha costat, doncs, reprendre-ho, no?, perquè es va perdre molta gent pel camí, no?, molta gent que va, doncs, triar per altres activitats o gent que va formar família i llavors ja no li encaixava i ara estem un altre cop en moment de creixement, no?, però clar, evidentment la colla ha passat per diferents fases, per diferents moments, per temporades més exitoses i temporades una mica més complicades, no?
0: Al final és com una persona que hagi viscut 30 anys, no?, amb els seus altibaixos. Sí, sí, sí. Si féssim una radiografia avui de la colla, tu que ets de la Comissió de Salut, quin seria el diagnòstic?
1: El diagnòstic, doncs jo diria que és una colla que ha crescut, però que ha de créixer més, no?, sobretot que necessitem gent que fidelitzi, gent que es comprometi. De fet, una mica, no?, el repte dels 30 anys és això, no?, construint reptes, construint fidelitat o com era, construint pertinença i compromís, no?, que d'alguna manera volem això, perquè per fer els castells necessitem sobretot això, compromís, que la gent es senti bé, es senti part de la colla, no?, és una mica el lema aquest d'aquesta salut integral, no?, que a vegades parlem, que no només és la salut física, sinó que la gent, els castellers i les castelleres, se sentin part de la colla, sentin orgull de colla i vinguin a fer castells perquè estan a gust, no?
0: Mm-hmm. Ara ens deies, necessitem créixer més, no? És un dels reptes, la base social que necessita la colla per continuar creixent, per tenir més mans. Necessiteu també més espai, més implicació. Quantes persones us agradaria que es poguessin anar incorporant a la colla per aconseguir segurament un repte que és anar més enllà en els castells?
1: Doncs, bueno, per una banda, necessitem el que deia, no?, compromís, perquè quan més siguem, els castells tenen més seguretat i, per tant, les construccions es poden com plantejar una mica més enllà i la constància de les persones, pues, fa que això, que les proves es puguin repetir més vegades i es puguin assegurar millor, no?
0: Per algú que ens estigui escoltant i us estigui veient ara, a part de totes les actuacions que feu sempre, no?, a la ciutat aquest any, que tindreu un especial protagonisme amb aquest aniversari, i que li estigui picant el cuquet de dir, ostres, busquen gent, potser és el moment, no?, de fer el pas i atrevir-me. Quin és el compromís que vosaltres demaneu, us agradaria que la gent tingués a la colla? Què vol dir ser un Gausac i com us agradaria que la gent es comprometés?
1: Clar, això és complicat perquè realment el compromís és alt, no? I tenim un any, sobretot aquest any dels 30 anys, ple d'activitats. El que passa que això, que quan tu formes part de la colla, aquestes activitats ja passen a ser la teva normalitat. I ja no és el compromís de fer una cosa que no et ve de gust, no? Sinó que ja hi comptes a vegades és complicat de conciliar amb la vida familiar de la família que no és castellera, però per nosaltres, no, que som també família castellera, doncs això, el nostre calendari familiar va en funció de les activitats castelleres i, per tant, doncs ja ens agrada, no? Evidentment, tothom es pot comprometre fins on vulgui. No cal ser, no? Formar part de la pinya, formar part de la colla, vol dir molt més enllà, no?, que això. Vull dir que hi ha moltes activitats que no estan adreçades només a fer castells. Fem moltes activitats socials, fem moltes activitats d'això, de festives, de compartir amb el poble. I aquest any, precisament, no, amb els 30 anys, doncs farem aquestes activitats una mica per donar-nos a conèixer i per fer cohesió de colla, no?
0: Mm-hmm. És un any especial, són 30 anys de colla i, a més, coincideix amb el 30è concurs de castells. Com ho encareu, els gausacs, aquest any?

0: però la idea és aquesta, i crec que pels caps de colla la idea d'aquest any és aquesta, anar a fer el que sabem fer.
1: Anar a fer el que sabem fer, no et demanaré més, si vols ja m'ho explicaràs. Justament l'Assemblea General Ordinària d'aquest febrer vau aprovar la candidatura tècnica dels castellers, estava encapçalada per la Marina Pons i el Miquel Torregrossa. La Marina s'ha convertit en la primera dona a ocupar el càrrec de cap de colla en aquests 30 anys, justament coincidint amb l'aniversari, que suposa també per la colla, no?, fer aquest pas, tenir, per fi, deixa'm dir-ho així, no?, com a la resta de la societat, la primera dona a cap de colla.
0: Doncs és una cosa que ha agradat molt, no?, que ens ha animat molt a totes. La Marina, a més, doncs, representa, no?, una persona que ha crescut amb la colla. Ella està des de fa molts anys, de fet va ser canalla i ha passat per totes les posicions, amb la qual és una persona, això, que té molta implicació, té molt de compromís, i ens ha agradat molt la idea de que encapçalin, no?, una parella. Sobretot això també és important, no?, que no recaigui tota la responsabilitat sobre una persona i prou, sinó que siguin dues persones, compartir, amb mirades diferents també, amb edats diferents, I sobretot això, no?, que el fet que sigui una dona, doncs, ens anima a la resta també a assumir responsabilitats i que sigui un model per les nenes, no? Tenim la majoria de canalles són nenes, i després, a vegades, en els llocs de responsabilitats acaben sent homes, no?, amb la qual cosa, que sigui la Marina, jo crec que és important també com a model a seguir.
1: Justament és el que volia preguntar, no? Sí. Moltes vegades parlem d'aquests referents, d'aquests lideratges que ens manquen en tants aspectes de la vida a les dones. La Marina serà un referent per tota aquesta canalla, és la majoria, són nenes, poder pensar que el dia de demà, doncs, elles també podran ser una cap de colla o una vicepresidenta també, com tu.
0: Sí.
1: No? Sí, referents, exacte, per emmirallar-se, també. Bé, tu ets membre de l'equip de salut. Això potser la gent desconeix menys, no?, aquest paper. Ens deies, els castells van més enllà també de posar-se a fer les construccions. Hi ha molts àmbits en els que es poden participar. Quina és la tasca que feu des de la Comissió de Salut?
0: Una mica la Comissió de Salut, el que pretén, no?, és treballar tot el que sigui prevenció de lesions i a garantir que hi hagi seguretat a l'hora de fer les construccions, no? I una mica, bueno, som un equip interdisciplinar, jo no sóc sanitària, no sóc metge ni res, però sí que tenim aquesta mirada més d'això, no?, d'aquesta prevenció integral, de que tothom se senti bé a la colla, tot i que a vegades, pues, hi ha moments, no?, una mica més complicats, però sobretot l'equip de salut, això, garantim que hi hagi una dotació d'un equip sanitari a plaça, també els assajos preparem, no?, si hi ha algun aspecte que s'ha de tractar a nivell de salut, fem seguiment, no?, si hi ha alguna lesió, malauradament, doncs, a vegades passa, i fem aquest seguiment, i bueno, una mica és la nostra funció també. De tant en quant fem tallers, no?, per les persones que acaben de començar, perquè agafin bé les posicions i no es lesionin a l'hora de fer castells.
1: Justament aquest mes llegia als mitjans de comunicació que a partir de la tarda es provarà un nou casc i una nova protecció facial per la canalla, previst perquè l'utilitzin les enxanetes, acotxadors i dosos. Com ho entomeu? Quin canvi pot suposar això?
0: Doncs això, bueno, és un canvi positiu. De fet, el casc que està fent servir ara, no?, es va fer ja fa molts anys i calia una revisió. Sí que s'han anat fent revisions, però ara una mica el que en aquesta última revisió, no?, que s'ha fet un estudi molt complet entre la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i l'empresa NZI, que és una empresa especialitzada en cas.
1: En cas, sí, ho veiem amb els cascs de la moto, ens pot sonar,
0: exacte,
1: la marca.
0: Exacte. Que ja són els que van fer el primer casc, no?, i que fan cas per molts tipus d'esports. Doncs s'està fent aquest estudi per fer un model de casc que sigui més segur. Evidentment, el casc que ara està en funcionament ja és prou segur, vull dir que no és que es canviï perquè no sigui segur, sinó que el que es vol és millorar. I una mica està plantejat això, no?, que es millori amb zones de protecció, que sigui una mica més complet, i s'està també ideant aquesta màscara, no?, per protegir zones de la cara que han quedat més desprotegides amb el tema del casc, no?,
1: que suposo seria
0: l'entorn dels ulls i el front.
1: Perquè ens en fem una idea, podria ser com la màscara que porten els futbolistes a vegades quan tenen una lesió al tabic o als pòmuls, m'imagino.
0: Exacte, sí, és com una màscara, com un antifaç, no?, que va separat del casc perquè no sempre caldrà, potser, i perquè tampoc es podia pensar en un casc que fos

0: integral, no? Que això no dificultaria comoditat molt l'activitat. Llavors, bueno, està en estudi, ja s'han començat a fer alguns prototips. També és un cas que s'ajusta més a les mides dels diferents caps de tota la canalla. I hi haurà, doncs, un model de casc per acotxar d'enxaneta i dosos.
1: Doncs ho podrem veure, sí, potser, a finals
0: de... De cara a final de temporada, doncs, oi? Començarem a veure alguna coseta, sí.
1: A l'Assemblea d'aquest febrer també heu aprovat els protocols de prevenció i actuació davant de les violències a la infància i adolescència, així com també contra l'assetjament per raó de sexe, orientació o identitat de gènere. Quin ha estat el procés per arribar fins aquí? T'ho deia abans de començar, eh? Potser la sèrie Pubertat ara ens ve a tots al cap de la Letizia Dolera, que va posar sobre la taula, doncs, la necessitat de tenir aquests protocols en diversos ambients de la nostra vida. Com ha estat aquest treball?
0: Doncs, bueno, des de la Comissió, no, d'Igualtat i Gènere, ja feia temps que s'estava treballant sobre el protocol de prevenció de l'assetjament sexual. Ha estat un procés que creiem necessari, no?, que s'ha treballat amb una comissió, ha estat molt ben rebut per la colla. Creiem que és important que hi hagin, no?, protocols que d'alguna manera assegurin, doncs, un entorn segur a la colla. I bueno, ara estem una mica, no?, fent que tothom el conegui i que la gent que el necessiti, que esperem no gaire, doncs pugui tenir-lo, no? Per altra banda, el protocol de canalla, no?, que, bueno, és un protocol de prevenció de violències cap a canalla. Diem canalla, però són menors de 18 anys. Uh-huh. És un tema que també ve marcat per llei, d'una mica de tots els serveis i entitats que treballen
1: amb menors d'edat,
0: doncs tinguin aquests protocols. I això, d'alguna manera, també ho hem portat endavant, doncs, amb la necessitat aquesta, no?, de poder garantir un espai segur per la canalla i poder actuar d'una manera diligent en una situació que es pugui donar, que ja dic, espero que no ens hi trobem mai, però això, ja estem
1: treballant. Que hi hagi
0: treballant
1: les eines, sí, no?, en tot cas. Per fer-hi front. Ho dèiem abans d'acomiadar-nos, que ens queden 3 minutets i mig, 30 anys, això vol dir festa, vol dir celebració. Com voleu celebrar aquest aniversari? No sé si vols que repassem algunes de les fites d'aquestes que ens hem de marcar als santcugatencs en vermell al calendari.
0: Exacte. Bueno, ja vam fer l'acte d'inici, no?, el dia 23 de febrer. Ara, el proper acte que tenim, així com per celebrar els 30 anys, és els 30 anys Tres Pilars. Farem Tres Pilars a diferents llocs de Catalunya emblemàtics. Un serà aquí al monestir de Sant Cugat, un altre a la Mola i un altre amb una agulla de Montserrat, no?, que aniran persones que faran escalada. Aquí també es necessitaran altres activitats, no? La idea és poder fer els tres pilars de forma simultània. I bueno, serà un acte, doncs crec que molt xulo, no? Aquí ens haurem de repartir, cadascú amb les seves capacitats i limitacions haurà de triar anar a un pilar o a l'altre.
1: A quin equip, no?
0: Sí, exacte.
1: A quin grup va? Això serà l'11 d'abril.
0: Exacte, l'11 d'abril. Després sí que tenim plantejat un Sant Ponç. Sant Ponç és una festa que sempre nosaltres celebrem, no?, com a colla. Aquest any la volem fer més grossa. Volem, doncs, que participi tota la ciutat, no?, i volem que tothom sàpiga que els que Tallers de Sant Cugat celebrem 30 anys. I després tenim l'actuació de la Floresta, que serà l'11 de juliol. També serà una actuació per recordar, no?, la primera actuació que vam fer com a castellers ja fa 30 anys, que va ser una actuació completa, no?, i que va ser positiva. I després tenim alguna activitat més interna nostra i alguna activitat més que encara estem construint i encara estem ideant, que pot ser un tipus gincama, un tipus cursa d'orientació, però això encara ho
1: tenim. Serà activitat, en tot cas, veig.
0: Exacte. Sí, també fem activitats, les activitats normals, no, que fem de colla, com és la festa de la Llotgeta, doncs aquesta també, doncs, serà més grossa, no?
1: I festa major?
0: Festa Major, evidentment. Actuem per Festa Major aquí a la plaça, que és una actuació molt important ja sempre.
1: És una de les que us fa més il·lusió, no sé, el dia de Festa Major, potser perquè aplega molta més
0: gent a plaça. Sí, clar, és la festa de la ciutat i llavors ens anima a tots a... I després ja de cara a l'octubre, doncs això, no?, el que comentàvem amb el concurs i...
1: Seguirem.
0: I bueno, anirem acabant fins que farem la nostra festa de tancament, no? Que tancarem amb la Diada, que sempre és la nostra festa, o sigui, l'última actuació, sí, la de les últimes que fem, i també la farem com per tancar la commemoració dels 30 anys.
1: Doncs tothom ben atent a aquestes dates que ens ha dit la Bet. Des de Cugat Mèdia, evidentment, us anirem seguint i ho anirem explicant. per molts anys, eh? Són 30, que en puguem celebrar molts i molts més plegats, vosaltres fent castells, nosaltres explicant-los també com sabem. Bet, moltíssimes gràcies per venir, per compartir amb nosaltres la història, els reptes, tota la feina que feu des de les diferents comissions dels castells de Sant Cugat, dels Gausacs, i d'aquestes activitats que gaudirem plegats aquest 2026. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va d'entiti, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom. I així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar. Perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense et capmani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?

0: Sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Hola, bon dia. Bueno, comencem un nou programa. Fer un esment especial. Avui tenim a l'Álvaro, que farem una entrevista que mai doncs, hem fet aquesta tipologia des del programa, no? Que no està in situ amb nosaltres, sinó que és via telemàtica. I, a part, recordar un company que avui no ha pogut estar per problemes de salut i el tenim molt present aquí, que és el Roger Soler. I ara la Garzón començarà i farà la introducció del programa d'avui.
1: Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio Les Passions Valores. Avui entrevistarem a Álvaro Soler Pérez. Molt el coneixereu per les seves reflexions i entrevistes al diari de la discapacitat. O potser us heu trobat en la seva faceta de funcionari de l'administració. Avui volem conèixer millor la persona que hi ha darrere d'aquest text.
2: Álvaro, com t'agrada que et presentin qui ets i què és el que més et defineix avui?
3: Doncs mira, en primer lloc, gràcies per convidar-me, és un plaer estar amb vosaltres, la veritat, encara que sigui online, me sap greu que sigui online, però la meva vida és així de bòlit. I en segon lloc, responent a la teva pregunta, doncs soc una persona normal i corrent, de 31 anys, que fa el que pot a la seva vida, massa inclòs, puc dir, i que al final una persona normal i corrent, que desafia cada dia els seus límits, que no vol etiquetes, que no li agrada dir que té una discapacitat, sinó que és una persona amb capacitats diverses i al final que li agrada moure consciències, tocar cors, mirar la gent cara a cara. I al final una persona que coneix perfectament la realitat d'avui en dia, intento, i que intenta respondre a tothom i que li agrada fer el bé. Al final és així la meva vida.
1: Cuando miras atrás, ¿qué momento dirías que has marcado un antes y un después en tu vida?
3: Pues doncs mira, moltes vegades em diuen que el moment que vaig decidir que jo era jo i no el que els altres volien que fos, perquè al final és molt important això, no perdre mai la identitat d'un mateix, perdre els valors que et defineixen a tu mateix, que t'han ensenyat des de casa, des de l'escola, i al final és així, el dia que vaig decidir que jo havia de ser Álvaro Soler Pérez, no m'enganito perquè m'ho haguessin dit, saps? Que dia va canviar un abans i un després, per mi.
4: ¿Qué persona te han ayudado más a creer en ti mismo a lo largo de tu vida?
3: Doncs mira, en primer lloc, la meva família, evidentment, que ha estat la xarxa més important de la meva vida, principalment la meva mare, i després també alguns professionals i tal, després els professors que he tingut a tots els cicles, a l'ESO, a primària, els companys, i al final persones també amb capacitats diverses que amb les quals he coincidit a la meva vida per fer voluntariats que fa i tal, i també totes les persones que he tingut l'oportunitat d'entrevistar el diari Discapacitat, que és un plaer enorme. Sempre ho dic que dono gràcies al diari Discapacitat i tota aquella gent que m'ha creuat a la meva vida m'han marcat sempre i els companys de feina ara mateix m'han marcat.
2: Ha dicho alguna ocasión que la discapacidad no es un límite, sino una mirada. ¿Qué quiere decir exactamente con esto?
3: Pues que, perquè la discapacitat, jo sempre dic que la discapacitat o la diversitat funcional no és un problema. El problema és com la societat la interpreta, l'entén, la comparteix, conviu amb ella, perquè al final és el que dic, etiquetar ens fa mal a tots, etiquetar una persona pel que té ens fa més dèbils a la societat. Llavors, això, quan canvia, és veritat que quan canviem les mirades, deixem d'etiquetar, obrim oportunitats per a tothom, i això és molt important, perquè sempre entenem que la discapacitat és un problema, però no, el problema tenim datos per interpretar que la discapacitat és un problema. I per això aquesta mirada que la discapacitat forma part intrínseca de la societat, que és la mateixa societat, la discapacitat és la mateixa societat, doncs és una mirada i no passa un problema o un límit. I per això.
0: Quins són els prejudicis més habituals que encara notes quan es parla de discapacitat intel·lectual?
3: Doncs mira, en primer lloc, que som infants enters, és a dir, que sempre som nens, que no podem prendre decisions, quan és mentida, que no sabem treballar, jo treballo massa, que necessitem ajuda constant, és mentida, hem de potenciar l'autonomia de les persones, i encara, i que som, bueno, que estem bojos, que som subnormals. Hi ha gent que pensa això, encara, que som subnormals quan som persones normals i corrents, que surten pel carrer, que respiren, que van al metge, que acompanyen el germà petit al col·le. Bueno, al final és així. La nostra vida és normal i l'hem de normalitzar.
2: ¿Crees que la sociedad avanza bastante rápido hacia la inclusión real? ¿Qué nos, qué nos falta todavía?
3: Pues mira, yo creo que... És veritat, la societat avança, evidentment, perquè al final avança perquè tots i totes ja les persones amb discapacitat ja fem vida més o menys urbà, però també falta valentia política, formació i sobretot empatia, escoltar-se, la inclusió. Jo sempre dic que la inclusió no es fa en cap despatx del Parlament, cap despatx de la Parlamentaritat, que pot ser molt maco, però jo sempre dic que la inclusió es fa al carrer, al final, normalitzar la discapacitat, com deia abans, al final tots som normals i tots som diferents, i això és una cosa molt important. Que crec que s'ha de potenciar això, l'autonomia de les persones, i al final entendre que la diversitat funcional ens fa humans i ens enriqueix a tots, independentment de les nostres capacitats i els nostres efectes, ens enriqueix a tot, la diversitat funcional és una riquesa.
4: Què t'agradaria que la gent mira, tu no fes. Que t'agradaria que la gent entengués millor sobre les persones amb discapacitat.
3: Bueno, que al final som tots normals, com deia abans, som tots diferents, que no volem tractes especials i tal, sinó volem oportunitats. Al final sempre dic oportunitats diferents. És a dir, cadascú té el seu camí, cadascú té els seus talents i els hem d'explorar, descobrir, compartir... com diem, compartir és viure, doncs hem de permetre que les persones al final desenvolupin segons els seus talents i no tallar branques, sinó deixar que les persones volin, manteneu que compleixin els seus somnis, igual que qualsevol persona que està a la societat, i d'adonar-se que la societat en això té un repte majúscul encara.
4: Conseguir una plaça com a funcionària no es tan fácil como viste este proceso.
3: Pues mira, he de confesar que cuando voy a comenzar, bueno, la última profesora que voy a tener para preparar las oposiciones, el primer día que la voy a conocer, me va a semblar una Rottenmeier, ¿vale? Y me va a decir, me va a mirar fijamente y me dijo, Álvaro, no sé cómo lo vamos a hacer, pero conmigo nadie me suspende, ¿vale? I mira, és veritat, ho vaig veure com una prova al final de que amb molta il·lusió, la veritat, i amb molta pressió, evidentment, només a casa ja em pressionaven. No pot ser dur, però també amb una demostració personal que al final podria haver-lo aconseguit la plaça, i em fa molta il·lusió, i fa 3 anys que soc funcionari i ara vinc de treballar, per exemple, i m'encanta la meva feina.
5: ¿Qué has significado para ti trabajar dentro de la administración pública?
3: Pues mira, una prova de confiança, perquè al final saber que formo part d'un equip de persones que serveixen a la ciutadania, perquè al final els funcionaris el que fem és servir a la societat, ¿vale? Administrativament o amb registres o que sigui. I això també, i que jo puc aportar el meu petit gra de sorra en aquest engranatge, en aquest equip que intenta fer més fàcil o més digna la vida de la gent, encara que no es vegi els resultats així tangiblement, doncs això m'aporta molt valor. Al final, reconèixer que la meva feina també afecta les altres persones, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, en moltes coses, en salut, en treball, etc.
1: Què és que les administracions dar suficientes oportunidades a les persones amb discapacitat?
3: En això vull ser molt clar. És veritat que hem millorat, però cal molt de fer. Les quotes no són suficients encara, són insuficients, però perquè cal adaptació, acompanyament i canvi cultural. El canvi cultural em sembla molt important, és el que parlem abans, hem de canviar la mirada. I entendre que és veritat que hi ha persones que necessiten adaptacions a la seva feina, però això no vol dir que ni siguin inútils ni, val, ni que valguin ni que no valguin per la feina, sinó que són persones que necessiten algun tipus d'ajuda per assolir un grau elevat d'allò que han de fer a la feina. I això no vol dir ni que siguin inútils, ni que siguin incapacitats, de res, sinó que necessiten una petita ajuda per, una petita ajuda per complir la seva feina.
0: Molt bé. Quin missatge donaries a algú amb discapacitat o amb diversitat funcional que vol treballar però no se sent capaç? No entrem ja a tenir una plaça de funcionari, a treballar
3: no sé
0: en general.
3: Sí, està molt ben feta la pregunta. Aquesta no l'havíem fet mai. Mira, jo sempre dic que no ets menys per tenir por. Al final tots tenim. I jo també n'he tingut i tinc algunes. Per exemple, entrar a l'ascensor a vegades em fa por. Però a mi sempre dic que la por no s'ha de paralitzar la nostra vida, sinó que hem d'avançar a poc a poc. Tenim un avantatge els humans, crec que no coneixem els nostres límits i això ho hem de jugar amb això. Hem de conjugar amb això. No conèixer els nostres límits és una passada. És a dir, podem fer tot allò que ens ho proposem, si ho fem amb respecte amb els altres, amb respecte amb els nostres valors propis, etc. Jo sempre ho dic. A mi ningú m'ha dit, a mi m'han dit mai, jo quan estudiava a l'infermeria tenia una professora que em va dir que mai aprovaria, mai aprovar, o quan jo era petita, a ma mare li van dir que jo seria un animalito de companyia. I mira, l'animalito va pel carrer, o sigui, i treballa, sabeu? I entrevista molta gent. Pues, al final és així. No hem de permetre que la gent ens digui el que hem de ser o el que hem de fer. Ho hem de fer perquè volem, perquè estimem la vida, perquè volem compartir amb els altres, etc. Al final és així.
6: ¿Por qué decides escribir y de
3: no se tira pregunta
6: y dar tu opinión en medios y redes sociales?
7: ¿Has escuchado, Álvaro?
3: No.
7: Torna a repetir, David.
0: Vuelve.
3: Vamos, David, tú puedes.
6: ¿Por qué decides escribir y dar tu opinión en medias y redes sociales?
3: Muy bien, David. Perquè al final el silenci, jo sempre dic que el silenci no canvia res, em sembla que ens fa més dèbils a la societat. Llavors, perquè explicar el que vivim, el que sentim, el que senten moltes persones, és veritat, jo conec moltes persones, ajuda als altres en situacions semblants i sobretot sentir-se vistes. Al final, conèixer tantes realitats, tinc la sort i tinc el privilegi de conèixer tantes històries de vida que al final algunes t'impressionen i després ho parlarem, però hi ha gent que impressiona, vull dir, hi ha casos i casos de persones que ho estan passant malament o que estan lluitant per alguna cosa que volen, alguna cosa just, i jo intento ajudar-les sempre que puc, escoltar a tothom. A moltes entitats com la vostra, que la Georgina em va explicar el que feu i és al·lucinant. Des d'aquí us animo a seguir perquè ho feu molt bé. A més, David, l'has fet molt bé, ¿vale? I al final ho feu molt bé. És a dir, lluiteu pels vostres somnis per aconseguir la major autonomia, per la justícia social, i això no és impagable, sempre ho dic.
2: Què intentes transmetre amb els teus articles i entrevistes?
3: Pues mira, realitat, dignitat i complexitat. Realitat, perquè al final, jo dic, hi ha moltes persones que pensem que moltes vegades en aquest món vivim en un món de fake news i hem de mirar les coses tal com són. Dignitat, perquè hi ha molta indignitat avui en dia en el nostre país i en la nostra societat i en el nostre món. Complexitat, perquè la vida és dura, és veritat. Sobretot fugir dels tòpics, pensant que persones que tenen molts diners o que viuen, que són polítics, per exemple, no tenen problemes de salut o problemes familiars greus, doncs és mentida. Tothom té problemes. El que hem de veure és interpretar-los, ajudar-los, empatitzar amb ells i comprendre que al final tots són persones i que al final sense etiquetes, al final és així. Llavors intento explicar la realitat i la vida que tinc la sort de viure, perquè la veritat tinc molta sort, i dono gràcies per aquesta sort, però al final és explicar la vida tal com és, amb els seus matisos, amb els seus blancs i negres, grisos, el que sigui.
4: Escribir te sirve también como herramienta personal, ¿En qué sentido?
3: Pues mira, al final escriure m'ordena, m'allibera, m'ajuda a m'entendre'm a mi mateix. A vegades, quan feia un article, normalment penso, què puc aportar a la societat que la societat encara li costa entendre? Per exemple, l'altre dia vaig fer, si ho puc explicar, vaig fer un article que es deia La llum de l'Asperger, on vaig voler compartir bueno, la meva opinió sobre l'autisme, la manera d'interpretar l'autisme que hauria humilment, crec jo, tenir la societat de les persones amb autisme, perquè encara els etiquetem, els encasillem en que són... Són rarets, etc. No són rarets, perdoni, són persones. Tenen una diversitat funcional, tenen una característica que els hi fa amb un diagnòstic, per dir-ho així simplement. Però això no els hi fa ni millor ni pitjor persones, els fa persones. Però és això que intento escriure sobre molts temes, és a dir, a mi em fas qualsevol escric i els escric, vale? Intento escriure, i al final és això, al final m'ordena, m'equilibra i em dona sentit escriure, m'encanta escriure, és a dir, podria estar tot un dia escrivint.
8: I a alguna entrevista o article que així marcat?
3: Home, entrevista, doncs mira, totes m'han marcat d'alguna manera. Al final, entrevistar, bueno, és veritat que entrevistar els 6 darrers expresidents de Catalunya és un privilegi, però més enllà d'això, però no només meu, sinó de tota aquella gent que ho ha fet possible, i sobretot el director de diari Discapacitat, que un agraïment infinit, vale? Però també és veritat que entrevistar gent com l'Àlex Roca, que és una persona un persona admirable, que si no coneixeu, us animo a conèixer-la algun dia, és una persona que parla amb el llenguatge de signes amb una sola mà, o entrevistar gent com a Juan Carlos Unzue, que amb Vivint la L és molt dur i ell no deixa de donar un exemple magnífic, o gent amb síndrome de Down, per exemple, que me'l fa ahir la persona al pròleg del llibre Landy Trias, doncs a mi m'emociona aquestes coses. Al final són totes les històries aquelles que al final et fan com si deia un run-run al nostre cor, que a veritat et fan pensar que hi ha molta gent que ho està passant malament però que no deixa de picar pedra, de somiar, de somriure, i això m'encanta. És a dir, ojalà tothom tingués la vitalitat que té, per exemple, gent com a Juan Carlos Unzue, o gent com l'Ale Roca, l'alegria que sempre desprèn, o no sé, al final hi ha molta gent que conec que està passant situacions com esclerosi múltiple, paràlisi cerebral, que no deixa somriure, això m'encanta. És un exemple, al final.
5: Las redes sociales puede ser dura, como gestiona las críticas o los comentarios negativos.
3: Pues mira, jo ho gestiono, sí, ho gestiono amb filtres emocionals, és a dir, jo no puc controlar el que opina la gent, però sí que puc controlar el que m'afecta a mi, com afecta les persones, els comentaris. Llavors, això és molt important, diferenciar la llibertat de la persona, perquè jo no li dic a la persona que ha de publicar si li agrada les meves entrevistes, sinó, i els meus comentaris no els puc controlar, això, evidentment. Però puc controlar com afecta a mi. Intento que, al final, aprendre de totes les crítiques, se n'aprèn. Sempre dic que la millor crítica és l'autocrítica. Llavors, a mi quan me fan una crítica, que me la poden fer perfectament, és aprendre lo bo d'aquella crítica. Lo dolent, menys que fareixi la meva persona o la meva família o gent que conec. Però en això, per exemple, a mi que ho puc dir, a mi l'entrevista, per exemple, que vaig publicar el president Puigdemont, una persona em va escriure un missatge dient-me que el Puigdemont era el primer discapacitat de la història. Doncs aquestes coses fan mal, però te fan pensar que al final la societat pensa que l'etiqueta amb la discapacitat o la inclusió com un tema polític que és o ideològic, quan no ho és. La política no va d'ideologies ni la política va de drets humans i de persones. No va ni a política, ni a esquerra, ni a dretes. És la política, és com el meu llibre.
2: Què et dona més satisfacció de compartir contingut a Twitter?
3: Bueno, només a Twitter, a Instagram, a Facebook, bueno, per molts jocs. Al final, quan algú et ve, m'escriu, i és veritat això, i ve, o fica m'agrades, i ve que la seva forma d'entendre la discapacitat, la diversitat funcional, ha canviat d'alguna manera. I això ho recullo, per exemple, amb una persona, una altra persona que també he entrevistat, que sortia al llibre, que es diu Montse Font, que aquesta dona té una malaltia, va un caig de rodes, i aquesta dona es va caure, i a través de l'experiència de caure, malauradament, i anant cadira rodes, va començar a fer vídeos a les xarxes socials denunciant barreres, temes d'accessibilitat, per evadir-se, per no avorrir-se. S'ha convertit en un referent d'accessibilitat. Doncs aquestes coses a mi m'ensenyen que al final és important compartir contingut allò que t'inspira, allò que te diuen, que has de publicar, bueno, que te diuen, que te demanen si les publicar per donar a conèixer històries, etc. I al final, i conèixer entitats, al final com la vostra, sempre ho dic, és un plaer per mi, bueno, és un tresor per mi, entitats com la vostra, o cadenes de ràdio com vostra que donen oportunitats reals a vosaltres, o programes de ràdio que al final surto a molts llocs i veig molta realitat que al final són una lliçó de vida, al final.
1: ¿Qué es que hoy las personas con discapacidad tienen más voz que hace unos años?
3: Sí, sí, evidentment que sí, i ho celebro, i ho hem de celebrar, però no hem de ser conformistes, hem de ser inconformistes amb això. Hem de ser persones que tenim en primera veu, hem de ser la primera veu la discapacitat, no podem parlar, no hem de deixar que els altres parlin per nosaltres, sinó nosaltres perquè ho vivim en primera persona. Vale, sí, sí. I sobretot una altra cosa, he dit una altra cosa, que parlem més, però l'altre jo vaig dir, escoltar, en castellano dicen escucharnos lo mismo que oír. Llavors, per mi, se nos escolta, se nos oye mucho, pero se nos escucha poco. Y eso es muy importante.
0: Molt bé. La següent diu, quins projectes o somnis, Álvaro, tens a curt o mitjà termini?
3: Mira, a llarg termini, sempre ho dic, el meu somni és que tothom pugui viure amb dignitat. Partint d'això, consolidar per tancar al final com a vídeo, podcast i entrevistes, que tinc moltes, seguir escrivint, acabar el meu llibre, bueno, ja tinc acabat, i continuar fent divulgació i activisme amb sentit. I sobretot, allò que dic, fer feliç a les persones que tinc al costat o que no tinc al costat però que demanen la meva ajuda, el meu suport, i al final que tothom pugui viure amb dignitat. Per mi és el meu somni, sempre ho dic, que tothom pugui viure amb dignitat i que al final trobi el seu sentit a la vida, que al final tots ho tenim.
4: ¿Com te gustaría que fuese una sociedad realmente inclusiva de aquí 10 años?
3: Doncs mira, una societat al final que no s'haguem de justificar mai per qui som, sinó que ens preguntem, per exemple, a una persona que li diem que no sigui què no pots fer, sinó què necessites per fer-ho, és a dir, passar de la compassió, de la negació, de l'autonomia a l'ajuda. Que entenda que hi ha persones que necessiten la nostra ajuda, però no si podem negar la nostra ajuda, però evidentment intentar que les persones intentin fer allò que han de fer per ells mateixos, potenciant la seva autonomia, la seva capacitat de decisió, i per mi és molt important això. Llavors, no negar-los que poden fer allò que poden fer, perquè al final està allà risc, com diguin les blanques, en dir-los que no poden complir els seus somnis quan és mentira, tothom pot complir els seus somnis avui en dia.
1: Si pudieras hablar con responsables políticos directamente, ¿qué les dirías?
3: ¿Qué les diría? Pues mira, que al final los políticos siempre han de ser aliados, que me han entropet, que facin polítiques amb nosaltres, no sense nosaltres, no per nosaltres. Al final, jo tinc la sort d'haver parlat amb els polítics i us puc dir que molts polítics tenen persones amb discapacitat o tenen aquesta sensibilitat. Però si el president del Parlament té una persona amb autisme, el president Illa té una neboda, el president Torra té una filla, doncs això són aliats al final. Tots els presidents tenen alguna persona de tots els polítics. Llavors, això és el que deia abans, que oir no és el mateix que escoltar, doncs això molts polítics haurien de fer una masterclass en això. I sobretot, i no només hem de tres assenyades, perquè pensem que el dia, que moltes vegades pensem que commemorant el Dia Mundial de Discapacitat a moltes de ciutats, o el dia de l'autisme se fan manifestos, els polítics fan manifestos així, en la plaça del poble, la plaça de ciutat. Però això hauria de ser cada dia. La inclusió és un treball en equip que es fa cada dia, més enllà que ens ocupem carrers polítics, que no. Som ciutadans, som ciutadanes, som persones que hem de fer pinya.
0: Álvaro, què t'ha ensenyat la vida que no s'aprèn als llibres?
3: Si jo et digués que m'ha ensenyat la vida a respirar i a viure, però a part d'això, jo sempre dic que la força no és caure, sinó tornar-te a aixecar. Això ho diu Llença't, la cançó Llença't de l'Axel Busto, llavors, que m'agrada molt. Llavors, pues això, que la vida és aixecar-se, caure, aixecar-se. És una constant, és un dragon can, i més la meva vida, us ho puc assegurar. Que a vegades no sé si estic a dalt, a baix, al mig. ¿Vale? Però, a part d'això, pues, bueno, al final, aixecar-se, aprendre sempre de les persones que tenim la sort o el privilegi de conèixer, d'estar al nostre costat, i tal, perquè al final de tothom hem d'aprendre. I al final és això que m'encendré. I fins i tot, i de la crítica, el que parlàvem abans, la crítica també pot fer una virtut, sempre ho dic.
5: Què consell ¿Qué consejo le daría a quien que se siente infaz, orado o invisible?
3: Pues, doncs mira, això em sembla molt important, al final, que no esperi que el mirin, que no esperi que el jutgin. Si el jutgen, que contrarresti el jutgi. I sobretot que busqui espais on la seva veu no es, signifiqui alguna cosa. Si vosaltres, per exemple, la vostra veu signifiqueu molt, que aposteu per la inclusió, que treballeu, que us importen les persones. Així, doncs, sempre n'hi ha veus per tothom, sempre ho dic. Ojalà tothom tingués el coratge de sortir del seu confort i aprendre que hi ha persones que necessiten la nostra empatia, el nostre suport, el nostre respecte.
6: I per terminar, qual és el teu superpoder?
3: No entès, eh? David?
6: I per terminar, ¿cuál es tu superpoder?
3: Bueno, sí, mi superpoder. Si tengo alguno, que ser del Barça, pero no. La persistencia. Bueno, al final la persistencia, vull dir, sempre dic que no és important tant ser el més ràpid en tot, ni el ser més fort, però sí el que no es rendeix. Al final sóc una persona que veia pres a no rendir-me mai, a lluitar pels meus somnis. Jo, per exemple, jo quan vaig començar aquesta aventura de plantar encara, mai hagués pensat que aconseguiria entrevistar tantíssima gent, començar per ser expressions de Catalunya. I mira, en un any ho he aconseguit. I per això, que no deixeu de dir-vos a vosaltres mateixos que valeu molt, sempre ho dic, i que al final les persones hem d'ajudar per nostres somnis i ajudar que els altres compleixin els seus. I això per mi és important. I llavors, des d'aquí, bueno, que dir-vos que gràcies. És tot un plaer, us ho puc assegurar. M'ho he passat molt bé.
1: Álvaro, antes de terminar el programa, te quería preguntar que cuando has entrado a la administración, ¿qué sentías y cuántos años has estado, estás ahí?
3: Llevo 3 años, porto 3 anys ja a l'administració i molt bé. La veritat, no puc queixar, els companys me respecten, jo respecto el saber de ciutat perquè m'han ensenyat moltes coses. I què m'ha ensenyat? Bueno, al final, el contacte amb la ciutadania és molt important. Al final, l'administració pública té el deure i l'obligació de fer facilitar una vida millor a tothom, atendre a tothom, servir a tothom, i en aquest sentit, comulga amb la meva manera d'entendre la vida com un servei als altres. Al final, la meva vida és entendre que la justícia social és un servei a la societat.
1: Però el primer dia, com te sentiste, com te acogieron los compañeros?
3: Sí, molt bé, els companys molt bé, saben qui soc, m'apoyen, empecem amb el llibre, molts m'han comprat, m'han reservat el llibre, quan surto al mitjà de comunicació, etcètera, també m'ho diuen a vegades. És veritat, hi ha la conya de que hi ha un diari que quan escric una columna d'opinió em fica que soc periodista, quan no soc periodista em fa la conya. Pues al final, molt bé, al final respecte a les meves popularitat, entre cometes, perquè no vull ser popular, al final jo ja soc popular amb molèstia, ho dic, però al final m'interessa el missatge que dono, m'interessa ser popular, al final no hem de personalitzar en un mateix, sinó hem de veure el missatge que tenim darrere. Jo al final sempre dic que no és tan important jo com Álvaro Sopérez, sinó el missatge que porto. Al final és molt important això de que tots som iguals i som diferents a la cara de la societat.
1: Mariano Musso, el llibre que has dicho que has escrito o estàs atribuint on escribir, com se llama, què títol? Quan sale a les llibreries?
3: Sí, no, Plantar encara és com la secció que fa Llei i Discapacitat, doncs el llibre es dirà Plantar encara, que són 51 entrevistes a diferents gent, vale, de la societat, 51 homes i dones d'arreu de Catalunya, inclús a Juan Carlos Onzue, que planta encara dia els seus límits, els seus somnis, etc. Gent com, bueno, al final, com Caminando con Bruno, com Alex Roca, com Diego, com els 6 expresidents, com ma mare, l'última entrevista que fa molta il·lusió és de ma mare. I al final he volgut això, fer un homenatge. És veritat que podria haver triat més gent, he tingut que seleccionar 51 de 200 entrevistes o més que tinc. He tingut que triar 51, però estic amb ganes de fer el llibre, tinc ganes de que surti ja aviat.
0: Molt bé. Álvaro, bueno, crec que parlo per tots i totes. Ha estat un plaer realment tenir-te aquí, de debò. Molt, molt enriquidor en tots els sentits. Ens agrada molt tenir-te aquí. I el carinyo que li has posat a totes les respostes que ens has donat.
3: Intento al final, i us vull agrair, perquè al final Jo puc, a la Georgina, a la Pobla, tinc marejada, però dit això, la Georgina és un encàrrec meu, que us ho prometo, que si em tinc una llista de persones que he entrevistat i ara vull aprofitar-li per reganyar-li. Tinc un llistat de persones
7: Álvaro,
3: que m'he passat...
7: És que tinc molta persones... feina. I no...
3: Sí, jo també.
7: Ho tinc present,
3: Són excuses, eh?
7: No, que ho tinc present.
3: La Georgina, com dic jo, no té tanta feina. Llavors, vale? No, li vaig passar una llista de persones que he entrevistat a dia de discapacitat perquè em seleccioni qui vol que surti al vostre programa. O sigui, si me la passa i m'ho diu, puc contactar amb algun famós que us vinga a veure, que tinc moltes ganes, que al final ho faig en molts programes de ràdio d'aquests, però com la Georgina dice que està tan ocupada, doncs no me la fa.
7: Doncs,
3: si veieu que no hi ha cap convidat famós, foteu-li la bronca a la Georgina.
0: Vale, doncs, vale. Doncs ja parlarem amb la Georgina seriosament.
3: Sí, si no li fa un parte, ja està, una multa i ja està.
0: Sí, farem un primer avís. Llavors, l'ho dit, Álvaro, moltes gràcies. Estem molt contents i els oients també, gràcies per escoltar-nos. I ara, doncs, com sempre fem, una cançó preferida que vulguis que posem per acabar el programa.
3: Cançó preferida?
0: Sí. Espera,
3: que ara això, Georgina, però és
7: a tu t'agrada la de... Sí. A tu t'agrada la Llencen, no?
3: Bueno, m'agraden moltes, però per d'això... la cançó d'estar, com es diu? La Vivir de Rosalén, crec que és. Vivir de Rosalén m'agrada molt. Però bueno, en català, si volem un català, doncs fem un català.
7: Ah, no, la que a tu t'agradi, Álvaro.
0: Que tingui un simbolisme.
3: Aquesta com és? Mil ocells de... Com és Mil ocells? Aquesta Mil ocells...
7: Va, del Pau Donés.
0: Del Pau Donés.
3: Sí, doncs Mil ocells.
0: Perfecte, molt bé.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies.

siempre. Bon dia, Sant Cugat. Sembla que aquest hivern etern no es decideix a marxar i els cirerers florits han estat només un miratge de la primavera. A més, diuen que un eclipsi lunar de sang ens ha robat l'energia i la situació geopolítica actual no convida gaire a l'optimisme. Però no patiu, amb l'ajuda de Sota Sons, això sí que ho remuntarem, no com l'eliminatòria del Barça d'ahir, i no marcarem 3 gols, sinó que en marcarem uns quants més. Ara ho veureu, per guanyar temps a un rellotge que sembla que ens està derrotant. Fot-li música.

La primera bona notícia i també un indicatiu que la primavera és a prop és que comença el cicle del Bocamoll i demà mateix, dijous, tenim la gran, grandíssima Mandy Rules inaugurant el cicle a partir de les 8 de la tarda, com sempre, amb entrada gratuïta al casal de Torreblanca. L'artista empordanenca presenta disc i el seu directe de temes propis on barreja anglès, francès, català i castellà d'una forma màgica. I seguim també amb més música, més agenda.

Tenim molt bones notícies pels amants del funk i el soul, i és que Bruno Mars ha presentat nou disc, sí, però encara millor. Aquest dissabte presentem un nou concepte de festa a la Tasca del Sol de Valldoreix, una festa que es diu El Sotasol, una coproducció de Sotasons, on portarem alguns dels millors DJs, punxadiscs, etc. del gènere, afegirà vinils i també alguns directes molt funkis en format acústic per omplir els nous tardejos del local de Valldoreix un dissabte al mes. Aquest dissabte, per inaugurar el cicle de Sotasol, ompliran la música i els plats Rickinder Sounds i Fonodisco Club amb les freqüències més gruixudes, aquella Tasca del Sol, així que veniu a ballar a moure l'esquelet.

És de poder presentar els veterans de la salsa New Sabrosura, amb Lenin Guiriloco al seu davant, amb un dels músics professor de l'aula de so, una escola de música de Sant Cugat del Vallès, a la plaça del Coll. I aquest bolo té pinta que serà un d'aquells que marquen un abans i un després al cicle, perquè realment cada cop pugem més al nivell i els ballarins que venen al públic a ballar ho demostren. Que no t'ho expliquin, que després farà ràbia, que no ho vegis pels vídeos, i és que aquest cicle val molt la pena. Vine a ballar.

I si sou amants de la música en directe, de petit format o del soul a casa nostra, de ben segur que fa temps que seguiu l'estela d'aquest home que sona. És en Pol Cardona, a.k.a. Pol de Gala, i estarà al cicle de petit format del Bocamoll el 19 de març. I és que, si us plau, entreu a l'Instagram de la Pua ara mateix, o a la web de l'Ajuntament, o seguiu les xarxes de Sota Sons, perquè la programació d'aquesta primavera al cicle del Bocamoll és realment per no perdre's ni un sol dijous de concerts. El que passarà al casal de Torreblanca, a la seva terrassa, serà pura màgia.

I escoltàvem Lester Wax, un altre cantant que formarà part d'un cicle que s'ha transformat en un autèntic èxit pels amants del gènere, que és el Blues Grado. Un cicle que un cop al mes porta el millor blues al Café Belgrado, en el que, i és que en el que portem d'any, ja ha portat el Chino Swingslide, Dota Blues, la Memi Sila, Sweet Marta, Johnny Bixton, i el diumenge 22 de març ens portarà també la gran Huchi Kuchi Sonia i en Lorenzo Spinozzi a la guitarra. Així que si us ve de gust viatjar al temps, entreu a l'ambient únic del Café Belgrado, demaneu un whisky i veneu a al·lucinar amb aquesta música d'alt nivell.

I si ens endinsem en la música negra, en la música d'arrel, en aquest cas en el soul, acaben el mes de març i a les portes de Setmana Santa, que ja olorarà ben bé a primavera, i ja estarem dins d'aquesta estació que tant ens agrada a Sota Sons, l'estació amb més música en directe de la ciutat, de Sant Cugat. Doncs entrant aquesta Setmana Santa tenim la grandíssima Jéssica Abú, el vermut del Café Belgrado, i és que el planasso santcugatenc per excel·lència els diumenges és el de fer la passejeta pel Mercantic i acabar prenent el solet a la terrassa del Café Belgrado, escoltant música de qualitat i fent unes patates braves. Així que no us ennuvoleu, penya, com hem vist. Hi ha molts, no, moltíssims bolassos i planassos aquest març per despedir l'hivern amb ritme, i qui sap, potser hem de despedir el món, però si tot rebenta, que ens enganxi ballant. Salut i música.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
4: Hola, em dic Pau Tor. Soc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Un cor de més de 1000 sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació, us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs aquí, amb mi.
3: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat acollirà aquest dijous 12 de març una nova edició dels Premis Sant Cugat de l'any. Uns guardons que reconeixen persones, entitats o col·lectius que han tingut un impacte destacat a la ciutat durant l'últim any en àmbits com la cultura, l'esport, la ciència, l'àmbit social o l'economia. Els premis tenen també una particularitat i és que la ciutadania pot proposar candidatures que després són valorades per una comissió de propostes abans que el jurat final decideixi els guardonats. Per parlar de com funciona aquest procés, de les candidatures i també del significat d'aquests reconeixements per a la ciutat, avui ens acompanya el Jordi Puigneró, ell és tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, i és també el president de la Comissió de les Propostes. Senyor Puigneró, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Tot a punt per aquest dijous, per aquesta gala que lluirà la ciutat al Teatre Auditori Emma Vilarasau?
1: Doncs sí, un any més. Un any més amb un dels actes, jo crec que podríem dir, importants de Sant Cugat durant l'any, perquè reconeixem, no?, doncs aquella feina que fan molts santcugatencs i santcugatenques i entitats per la ciutat, i és un dia molt, molt bonic i de reconeixement i també d'entendre de la importància de que som una ciutat amb un poble dins, no?, amb gent que fa coses.
0: Què representen per vostè i pel consistori i pel conjunt de la ciutadania aquests guardons?
1: Bé, aquests guardons són molts anys que en diferents formats, perquè ja fa, en fi, sembla que més de 25 anys que es fan.
0: De fet, van néixer en aquesta casa.
1: Van néixer en aquesta casa, a Ràdio Sant, bueno, quan era Ràdio Sant Cugat, era Ràdio Sant Cugat. I bé, han tingut una continuïtat en alguns anys potser que es van deixar de fer i que els vam haver de recuperar, no? Però, insisteixo, són uns premis per reconèixer tota aquella gent que fa coses per la ciutat, que les ha fet l'any anterior i, per tant, que mereixen doncs, que aquesta feina sigui reconeguda i també doncs, aquella gent que projecta la ciutat més enllà de Sant Cugat, no? Gent que fa coses doncs, importants, no?, a nivell mundial. En fi, doncs, crec que són uns premis, molt, insisteixo, molt, molt entranyables, on conflueixen el Sant Cugat poble amb el Sant Cugat ciutat, i aquests premis doncs, van d'això, tan senzill com això.
0: Són d'alguna manera uns premis que serveixen per agrair la feina que fan persones i entitats de la ciutat i també per mostrar una mica un orgull de poble i ciutat, podríem dir-ho d'aquesta manera.
1: Així és, hem de treure pit, no? Hem de treure pit en tot allò que fem bé i aquelles persones que ho fan bé i excel·leixen, doncs, tant en molts àmbits, esportius, culturals, socials, etc., doncs fer-los aquest sentit homenatge i fer-ho doncs, en el teatre més important de la ciutat o més gran de la ciutat.
0: Quin estat de salut tenen els premis a dia d'avui? Vostè ho deia, durant un temps, per la pandèmia, sobretot es van deixar de fer, després es van recuperar amb una edició que englobava diferents anys. Quin és l'estat de salut d'aquests premis que ja venen de lluny?
1: Doncs crec que estan en un bon estat de salut, estan consolidats. Jo crec que hi han vingut per quedar-se definitivament, no? Ja, crec que seran uns premis que els recordarem any rere any. I bé, senzillament ara potser el que ens faltaria és fer-los encara una mica més coneguts entre la ciutadania i també doncs, que la gent, quan arriba aquestes dates de final d'any, ja vagi pensant, no? Escolta, fulano de tal o l'entitat tal, aquest any passat, doncs, escolta, ha fet moltes coses, ha fet això, ha fet allò, doncs potser els podríem proposar, no? Per tant, que ens arribessin més propostes per part de la ciutadania i així també a la Comissió de Propostes doncs, tindríem menys feina, no? Perquè al final la tasca de la Comissió de Propostes que està formada per gent tècnica de l'Ajuntament, no? I altres persones, no? És intentar doncs, fer un buidat, no?, del que ha passat en aquest cas l'any anterior i elevar al jurat doncs, totes aquelles candidatures que tenen, que reuneixen uns certs mèrits, no?, per poder ser premiades.
0: Ara ho deia vostè mateix, hi ha una particularitat d'aquests guardons i és la participació ciutadana, d'alguna manera, que pot proposar aquestes candidatures. Pel que m'explicava, li agradaria que la participació de la ciutadania fos més activa i que us arribessin més propostes. No sé quantes us n'han arribat enguany.
1: Bé, això ara, el número exacte no el recordo ara, de les que han arribat, per tant, no vull equivocar-me, però, en fi, han arribat unes quantes, i a vegades, no totes elles, evidentment, són vàlides, perquè hi ha una sèrie de requisits per poder fer arribar propostes, que és, s'han de recollir un cert número de firmes...
0: Què valora? Què valora la comissió a l'hora de...
1: No, la comissió intenta... A veure, la comissió... intenta, sobretot, fer dues coses. Una, ho dic perquè a vegades ens arriben també propostes de dir, escolta, l'entitat tal ha fet 35 anys, no? Fent, dius, bueno, doncs al final, per exemple, una de les coses que va dir la comissió va ser, escolta, com que no podem anar... L'argument, perquè algú pot dir que els 35 són molt importants i un altre pot dir que fer 15 anys fent una cosa és molt important, no? Doncs, com que es fa difícil a vegades discriminar, vam dir, escolta, el que són els aniversaris, no? Per dir-ho així, o sigui, entitats que porten molts anys fent moltes coses per la ciutat, intentem inscriure-los en allò que en diem els anys rodons, no? Doncs els 25, els 5, quan tu ja portes 25 anys, no? Demostrant... en fi, que fas feina per la ciutat amb,
0: ja estàs ben arrelat.
1: Estàs arrelat, doncs, amb 25 anys, i després hi ha doncs, els 50, els 75, els 100, Aquest és una miqueta un primer criteri que la comissió ha intentat adoptar, no? per intentar sortir d'aquest tema dels aniversaris, i que evidentment per si mateix un aniversari no és suficient, o sigui, a banda de fer un aniversari, aquell any has d'haver fet alguna cosa, no sé, haver fet activitats a la ciutat o haver fet coses, no? Aquest és un paquet, diguéssim, no? Concret, no? Per exemple, en aquesta edició teníem moltes escoles que feien aniversaris, moltes.
0: Sí, senyor, 50 anys.
1: Teníem de 50, teníem de 25, em sembla que també alguna de 40. Al final el criteri va ser, escolta, es premia, s'eleven al jurat les de 50 anys, no? I aquest va ser només el criteri perquè si no era... En fi, o, per exemple, també es mira, evidentment, quines coses excepcionals s'han fet l'any anterior. Per exemple, pot passar que un any hi hagi una persona que, escolta, ara poso un exemple, fa una pel·lícula que li donen un Goya. Doncs, i això no passa cada dia, que un Sant Cugatenc li donen un Goya, no? O un Premi Gaudí. O un esportista que, doncs, un any en concret, escolta, doncs, guanya la Champions del seu esport, no? Doncs, home, això s'ha de tenir molt en compte, també, no? Per tant, són temes destacats. O algú que descobreix, fa un descobriment científic, o alguna cosa molt de molta rellevància, no? Potser no són... realment, o sigui, són gent que pel fet de ser Sant Cugatencs, no, doncs, en fi, surt el seu nom i, per tant, la ciutat, no, aquesta persona era de Sant Cugat, no?
0: Bueno,
1: doncs,
0: una projecció
1: de la ciutat, no? Bueno, això també es valora, aquest tipus de coses, no? Intentem fer aquest buidatge, llavors ja, al final, clar, al jurat li arriben moltes candidatures. Aquest any hem fet rècord de premiats perquè eren totes de tanta qualitat que al final el jurat va prendre la decisió d'aquests nou premis, no? Més a l'extraordinari. Però n'hi havia moltes més i és una tasca difícil pel jurat acabar de decidir-ho, no?
0: De fet, les propostes arriben d'una part per la ciutadania, diguéssim, però d'altra banda, des de la comissió també podeu elevar les vostres pròpies candidatures, no?
1: Bueno,
0: entenc
1: que
0: estic en compte tot això que ara...
1: Explicava. O sigui, a vegades la ciutadania pot fer propostes però no sap que hi havia, per exemple, hi ha un nano doncs, que ha fet un descobriment astronòmic important, no? La gent potser no ho sap, això, no? O jo què sé, Carnisseries Corral ha fet 100 anys, no? Doncs pues ningú...
0: En aquesta casa vam fer el reportatge.
1: No, però vull dir, per tant, la feina de la comissió també és una miqueta en recordar-se potser d'aquelles candidatures més anònimes.
0: Que no són allò tan... que és menys cridaner, potser. Que,
1: això passa molt, per exemple, en les entitats és més fàcil, perquè sempre hi ha algú d'una entitat o la pròpia entitat que, en fi, busca les firmes, l'organització que ja ho fa, no? Però hi ha candidatures molt anònimes i una de les tasques de la comissió és intentar, precisament, i es fa un debat sobre si aquella candidatura, doncs, en fi, mereix o no mereix, i al final la comissió no decideix els guanyadors, L'únic que...
0: Els proposa.
1: L'únic que és que fa propostes, I, per tant, les propostes han d'estar enraonades.
0: Enguany, vostè ho deia, hi ha molts guardonats, hi ha un primer bloc que són l'Escola Col·legi Pureza de Maria, l'Escola Ferran i Clua i les Escoles Universitàries Invernat, un premi conjunt, per dir d'alguna manera, per aquests 50 anys que vostè ens comentava. Després hi ha l'altre gran grup, que és Entitats, on trobem l'Esbar Sant Cugat, el Club Patanca Sant Cugat, la Coral i els Voluntaris de la Unió Ciclista, que també seran reconegudes. I després hi ha premis a títol personal. Tenim la cineasta Judit Colell, l'artista Maria Fabre, l'astrònom que ara ens comentava, el Joan Miquel González, i en l'àmbit del comerç, doncs, la Carnisseria Coral, que tindrà aquest guardó per celebrar 100 anys de vida a la ciutat, que aviat és dit, però això vol dir molta feina i moltes generacions al darrere del taulell. Què en destacaria d'aquests guardonats, ja?
1: Bueno, doncs tots ells tenen molts mèrits, com també les que van arribar a la final, Vull dir, va ser complicat pel jurat prendre una decisió, però al final de la vida pues, guanya un i un altre no? Això és així. En tot cas, tots s'ho mereixen. Hi ha una mica un... La proposta de guanyadors és molt heterogènia, no? Ja
0: des de... Es vigila això també, que hi hagi varietat en els guardonats, perquè no hi hagi un any, per exemple, un any olímpic, no? Doncs que hi pugui haver certa tendència, doncs que hi hagi molts esportistes guardonats.
1: Això es té en compte, sí. El que s'ha fet és, abans, sí que és veritat que en les edicions anteriors dels premis, això ho hem canviat ara en aquestes noves edicions des d'aquest mandat, hi havia que es donava un premi per categoria, no? Clar, això també era una mica injust, no? Perquè podia passar que un any, escolta, hi haguessin tres propostes culturals molt bones i un altre any pot passar que n'hi hagi tres d'esportives, no? I, per tant, diguem, només en serà una, també és un pèl injust.
0: Lligava una mica de mans.
1: Lligava molt de mans. I això vam decidir que eliminar-ho, no? Per dir-ho així. I, escolta, si un any resulta que hi ha cinc propostes socials molt bones, doncs, i no n'hi ha cap d'esportiva o no n'hi ha cap de cultural bona, doncs, escolta, no passa res. Tot i així, és cert que el jurat intenta fer una feina de dir, home, intentem que hi hagi una miqueta de tot.
0: Equilibrar-ho.
1: Dins de les possibilitats.
0: Dins de tots aquests premis n'hi ha un que és l'extraordinari, que enguany és per l'empresari de la comunicació i fundador d'aquesta casa de ràdio Sant Cugat, el Ramon Grau, un premi que reconeix tota una trajectòria, no?
1: Aquest el decideix l'alcalde, eh?
0: Aquest el decideix
1: directament l'alcalde. L'alcalde. En fi, això li hauríeu de preguntar amb ell quin han sigut els... en fi, doncs el que l'ha fet portar aquesta decisió, que jo crec que és molt, en fi, molt encertada, és una persona molt important a la ciutat des de fa molts anys pel que ha contribuït, no? No només amb el seu projecte comunicatiu, sinó també doncs, a nivell personal i la seva vinculació, per exemple, a tot el tema del Grau Garriga, etcètera, no? Per posar algun exemple, eh? Vull dir que, bueno, en qualsevol cas, això ho explicarà l'alcalde a la gala quan...
0: Ho va explicar també a la roda de premsa, ja quan, premsa, quan el van triar. En tot cas, enhorabona al Ramon. Sense ell, possiblement, doncs, aquesta casa no seria on som, també. Més enllà del reconeixement, quin impacte creu que tenen aquests premis per les persones i les entitats guardonades, no? Moltes vegades hi ha moltes entitats o moltes persones que piquen pedra, que fan feina, i no es fa les coses no es fan moltes vegades per reconeixement, però, escolta, a un li agrada, a vegades, no? Que li donin les gràcies o que elevin allò que ha fet i que tingui rellevància per a la ciutadania.
1: Què menys, no? Que ja que no els podem pagar, no? Tot el que fan per la ciutat, per dir-ho així, què menys que rebin un reconeixement honorífic com aquest, i que ho vulguin fer doncs, amb la seva família, els seus amics, que al final doncs, també vegin, no? Que aquestes persones que estimen doncs, en fi, doncs, fan coses per la ciutat. Crec que és que, torno a dir, crec que són uns premis entranyables. Malauradament no podem fer-ho per tothom que s'ho mereix, no? Perquè la llista aquesta seria molt llarga. Però mira, doncs cada any anem saldant, per dir-ho així, aquest compte que tenim molta gent de la ciutat que, insisteixo, de forma altruista, posant-hi moltes hores, hores de la família, hores d'altres... en fi, d'altres coses que fan, no? Doncs, per dedicar-los en aquest sentit, doncs, o a l'excel·lència, diguéssim, des d'una perspectiva personal que projecta Sant Cugat, o fins i tot, doncs, en el cas de moltes entitats, doncs, per molta gent del poble, no? Que participa de les activitats, etcètera, no? Vull dir que...
0: Són uns premis que també volen reforçar una mica el sentiment de pertinença a la comunitat. Vostè deia al principi, no? Sant Cugat és una ciutat que té un poble a dins, també és una ciutat que en els últims 26 anys ha duplicat la seva població. Això ha fet doncs, que el sentiment de pertinença possiblement no sigui igual per a tothom. Aquests premis volen que tothom senti orgull ben entès de la ciutat on viu?
1: Sí, també tenen una miqueta d'això. Al final... allò que diuen, no? Qui perd les arrels perd la identitat, no? I al final ser d'un lloc doncs, vol dir també significar-se, no? Amb el que significa aquell lloc. Avui, ser de Sant Cugat ja som una ciutat de 100.000 habitants, no? Ja, la gran majoria de gent no hi ha nascut, però en canvi hi ha molta gent que ha triat venir a viure a Sant Cugat. I això està només important, no? I en aquest sentit, doncs, tenir orgull de ser de Sant Cugat, doncs, aquests premis van també una miqueta d'això, no? De reconèixer aquella gent que, precisament, com que estan orgullosos de ser de Sant Cugat, exporten el seu nom, fan coses per la ciutat, en fi, una miqueta més d'això, aquests premis, sí, sí.
0: Què hi trobaran a la gent a la gala d'aquest dijous al Teatre Auditori?
1: Jo espero que divertimento, també, perquè hem volgut convidar el Pep Plaza, aquest actor i imitador per excel·lència, perquè ens ajudi, doncs, a fer uns premis divertits. A més, també, cada any, a cada gala, convidem entitats del poble a... a farcir-la, en aquest cas, no? de cultura, i en aquest cas, doncs, tenim la coral, tenim també, doncs, l'orquestra dilatant. Esperem fer una gala bonica, on, com sempre, cantarem l'himne a Sant Cugat.
0: Sembla que és nou aquest any, ara li dic de memòria, però...
1: No,

0: d'això ja fa un parell de dies, però...
1: Jo el que per això sí que demanaria a tothom és que la gent agafa les entrades, són gratuïtes, eh? Això passa molt amb els temes gratuïts, a vegades, que és que les agafa i després no hi va. Mm-hmm. I això, clar, quan hi ha molta gent que vol anar-hi, jo demanaria, sisplau, que si hi ha gent que sap que no hi anirà, que torni les entrades perquè les pugui aprofitar algú altre.
0: I tant.
1: Bueno, en primer lloc que hi vagin, no? Vull dir que facin l'esforç d'anar-hi, però si no hi poden anar per qualsevol motiu, doncs hi ha molta gent que li agradaria anar i que a vegades es queda fora i fins i tot a última hora, encara que sigui última hora, que si tornen les entrades els hi agrairem.
0: Mm-hmm. Aquest acte de responsabilitat també amb el resta de veïns i veïna, doncs home, si no hi podem anar, no deixem una butaca buida.
1: Esperem fer un ple de gom a gom en el teatre, en aquesta edició, perquè aquests premis s'ho mereixen.
0: Això fa il·lusió que el teatre estigui ple, no? Fins i tot això, sí, que s'esgotin les entrades
1: no és fàcil,
0: per teatre, aquest reconeixement. Són més de 900 localitats.
1: Poques coses omplen aquest teatre i esperem que els premis Sant Cugat de l'any sigui una d'elles.
0: Doncs tothom convidat, ho dèiem, les entrades gratuïtes es poden aconseguir al Teatre Auditori, ja sigui a través de la seva web, a l'oficina de turisme també. Això que apuntava el tinent d'alcaldia, si no hi podem anar, doncs fem aquest exercici de retornar-les. Ens deia que a part del Pep Plaza, que segur que hi posarà aquest toc d'humor i de divertiment, que a vegades també és necessari en aquestes gales, que si no a vegades es fan llargues i es fan pesades, ho veiem ara recentment que hem tingut els Goya i els Gaudí. També hi ha aquesta part de ciutat, no? Aquestes entitats culturals de la ciutat. És important per vosaltres també donar-los aquest espai, aquest reconeixement i aquest protagonisme també en una gala que justament és per lluir, que és Sant Cugat?
1: Sí, això ha sigut una màxima que sempre ens hem posat a cada gala, no? Que és que hi participi alguna entitat. Alguna entitat que tingui relació amb Sant Cugat, o algun artista, o alguna, i així ho anem fent, no? I espero doncs que ho podem continuar fent en els propers anys. I, bueno, i també doncs algun dia, no sé si podrem també fer-ho, tenim el teatre Emma Vilarassau, algun dia podrem ja tenir el Teatre de la Unió.
0: Esperem que sigui més aviat que tard, eh?
1: I també doncs poder fer alguna gala futura en el Teatre de la Unió també estaria molt bé.
0: Seria fantàstic. Doncs tothom convidat a aquest dijous a aquesta gala dels Premis Sant Cugat de l'any. Si malauradament no podeu aconseguir entrar, doncs que sapigueu que els podeu seguir també des de casa, des d'aquesta casa, a través de la nostra web, que retransmetrem la gala en streaming. Sempre és millor gaudir d'aquestes gales des del teatre, però en última instància doncs també els convidem a fer-ho a través de la web i des de casa, o aquells que siguin lluny de Sant Cugat aquell dia. Senyor Puigneró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Doncs gràcies a vosaltres.
0: Que sigui tot un èxit.

0: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus

0: Us de mes, més directament relacionat amb els calendaris llunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles llunars visibles, donant lloc a calendaris llunars, que ajusten els mesos llunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: Sabies que...
1: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop, gràcies per escoltar-nos un dia més des de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per parlar de ràdio i fer-ho, com sempre, amb la inestimable companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Hola, Esteve. Doncs molt bé, ja saps, encantat, com sempre, d'estar aquí fent ràdio. Hem d'explicar que tenim la sort de tot i estar a la distància i separats per uns quants quilòmetres a distància, de que ens veiem, i això... Ho pot dir, home, doncs clar, no?, amb càmeres i tal. Sí, però que està molt bé, no?, perquè ens permet interactuar molt més en els talls aquests que posem, perquè ens fem cares i ens fem gestos i que ja amb la mirada ens entenem per on volem anar, ja?, i què volem dir. Per tant, escolta, meravelles a la tècnica, que ens permet fer radiodistància, gravar un programa, però és que a més veure'ns ja practicarà com si estéssim a l'estudi.
2: Interessant aquest comentari que fas sobre les càmeres, però també és cert que de vegades algunes no funcionen o per anar ràpid dius, va, ens connectem només per
3: sense càmera.
2: So, exacte.
3: I es troba a faltar, eh?
2: Sí, però al final també ens coneixem tant que és fàcil coordinar-se,
3: sí. Sí. I també el divertit és quan un veu a l'altre però l'altre no, com per exemple va passar en l'anterior edició que jo sí que era observat, però jo no et podia observar a tu.
2: Sí.
3: Cosa que també, doncs, dius, bé, sé que m'està veient, bé, en principi, i puc fer senyals i aquestes coses.
2: Bé, escolta'm una cosa, anem a començar amb detalls interessants de la ràdio del nostre país. Viatgem molt enrere en el temps, 4 dècades. Anem al 28 de febrer del 1983 per escoltar un tall d'un programa que, a veure si tu recordes quin era, es deia La nostra terra, la nostra gent.
3: Bé, la nostra terra, la nostra gent. Quan dius si recordo quin era, vols dir a quina emissora s'emetia.
2: Això, i també quin era el seu locutor, el seu conductor.
3: Catalunya Ràdio?
2: T'ho podria acceptar, no és així, però és un personatge
3: bé,
2: que va ser
3: és
2: rellevant.
3: És algú de la Corpo.
2: Ho havia sigut durant uns anys, però abans va portar aquest programa.
3: És que ara em ve al cap... No ho sé, però per similituds anava a dir Enric Calpena, però bé,
2: no.
3: Feia un altre tipus de programa, més històric, en fi.
2: No, mira, estem parlant de Ràdio Terrassa i és un programa que feia Carles Cuny, que de fet va ser el primer programa que ell va dirigir abans d'anar a Catalunya Ràdio. Parlem dels seus inicis a Ràdio Terrassa, ben a prop de casa teva. Anem a escoltar, doncs, aquesta edició del 28 de febrer del 83 a Ràdio Terrassa de la nostra terra, la nostra gent.
4: A Ràdio Terrassa, la ràdio del Vallès, la nostra terra, la nostra gent. Un programa realitzat i presentat per Carles Cuny.
5: Senyores, senyors, bona tarda. Salutacions cordials de Josep Lluís Lanau i de Carles Cuny al començar una nova edició de La nostra terra, la nostra gent. L'edició d'aquest dilluns, 28 de febrer de 1983. El proppassat dimecres, dia 23, com tots els nostres oïdors saben perfectament, es cremava el Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat. El proppassat dissabte 26, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, acompanyat del conseller de Cultura, senyor Max Kanner, visitaven Olesa de Montserrat per tal de conèixer sobre el terreny els desperfectes que l'incendi produïa. De tot això en parlarem avui a la nostra terra, la nostra gent. Abans, però, i com sempre, efemèrides locals.
4: Aquestes són les efemèrides de la nostra terra, la nostra gent, una deferència de l'Institut Industrial de Terrassa.
5: Tal dia com avui, un 28 de febrer, però de l'any 1968, era exactament un dimecres, el catedràtic Antoni Comas pronunciava una conferència sobre l'obra de Salvador Espriu a la Biblioteca Salvador Cardús. Per altra part, aquell mateix dimecres, 28 de febrer de 1968, el Club de Futbol Barcelona guanyava per 4-2 al Terrassa en un partit amistós que tenia lloc a l'estadi municipal. Era tal dia com avui, 28 de febrer, però de l'any 1968. Era exactament un dimecres.
4: L'Institut Industrial de Terrassa ens ha ofert una nova efemèrides local. La cultura de la nostra terra és la protagonista a la nostra terra, la nostra gent.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs aquí teníem aquest so d'Ona Mitjana que ens portava Ràdio Terrassa a principis dels anys 80. Destacar, com sempre, els canvis de veu. Es veu una veu molt més jove, però clarament veiem que es tracta de Carles Cuní, eh?
3: Sí, una manera molt marcada de parlar, marcant els tempos. M'ha cridat l'atenció que deia efemèrides.
2: Sí, efemèrides. En plural, oi?
3: No, bueno, efemèrides, no seria efemèride. No, efemèrides, no? És accent obert, és dròjula. Efemèride.
2: Bé, pensem una cosa, la normalització lingüística estava tot just arrencant. Per tant, clar, parlant d'una veu que ja es notava d'una edat, doncs clar, era molt difícil passar de locutar en castellà en català. És a dir, que devia ser un moment també complex, pels professionals del sector.
3: Segur, segur, segur. Bé, res a destacar més enllà del que tu has dit, no? Sí, es notava la veu del Carles, però hi apuntava, maneres, una manera pausada. Jo crec que de més jove tenia més similitud al seu germà. No fia el cap, no? Sempre podem trobar patrons entre els dos.
2: Està clar. Molt bé, doncs seguim amb més Carles Cuní. I ara anem a un document interessantíssim, perquè el so és força bo, d'una edició de la Nit dels Ignorants del 1989, a l'inici del programa, l'arrencada d'aquest programa a Catalunya Ràdio a les 12 de la nit.
6: Una de les Nadales més conegudes és, sens dubte, el noi de la mare. De fet, el noi de la mare no és una Nadala, sinó una cançó de bressol. Però els nens la solen cantar també per aquestes dates que ara s'acosten. Sabia vostè que, gràcies a aquesta cançó, es va poder establir la veritable identitat de l'assassí de Trotsky? En efecte, el dirigent soviètic el va assassinar a Mèxic un suposat ciutadà belga que el van detenir i empresonar sense que reconegués en cap moment treballar les ordres de Stalin. Un dia, a la presó, un dels carcellers va sentir un dels presos que entonava una senzilla cançó de bressol. El carceller, d'origen català, va quedar completament desconcertat. Aquella cançó era El noi de la mare, tan popular a la seva terra. I el pres que la cantava era ni més ni menys que el suposat belga assassí de Trotsky. Assabentades les autoritats de l'estranya circumstància i fent confiança al carceller, que jurava que només un català podia conèixer de memòria aquella cançó, es va obrir una investigació. Dies després, se sabia la veritat. L'assassí de Trotsky havia mentit sobre la seva identitat. Es deia, en realitat, Ramon Mercader i, en efecte, era català. El noi de la mare, la més popular de les cançons de bressol catalanes, va servir, doncs, per identificar la gent de Stalin que va donar mort a Lleó Trotsky.

0: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. Un quart i dos minuts d'una de la matinada. 201-74-74-93-201-74-74. Serem aquí fins que siguin les 3 en punt. Comencem. Igualada, bona nit.
1: Bona nit.
2: Hola.
1: Hola.
2: El nom?
1: Em dic Marisol.
2: Marisol.
1: Sí.
2: Digue'm Marisol.
1: Jo volia fer tres petites preguntes en relació al programa de ràdio, vull dir, aquí de Catalunya Ràdio, Rec 105. Bueno, m'hi vaig pensar la setmana passada, va trucar amb Xicot, no recordo quin dia era, perquè no ho vaig escoltar tota la setmana, que us va parlar sobre els discos, a veure si els compraveu, si els compraveu, no sé si ho recordes.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, doncs jo se'm va acudir de pensar, bueno, quan dieu, per exemple, que és una novetat, que aquest disc és una novetat, vull dir, quin sistema teniu per aconseguir aquests discos, no? Era una pregunta que jo em feia. Si realment heu de sortir a l'estranger a comprar-los, o bé les agències o les cases comercials de l'estranger us la fan arribar.
2: No, no, però no, no de l'estranger, les d'aquí, eh?
1: Les d'aquí.
2: Sí, és a dir, no, normalment aquestes grans companyies discogràfiques tenen filials, en aquest cas a l'estat espanyol.
1: Ja.
2: La central acostuma a ser a Madrid, i ells mateixos són els que et fan arribar aquests discos.
1: Aquí a Espanya.
2: No, el que passa que primer s'envien... Això depèn. Hi ha cases de discos que tenen per sistema enviar-los primer a les emissores de ràdio perquè primer es posin, se'n parli, la gent els conegui, i després enviar-los a les botigues de discos perquè els pugui comprar,
1: sí.
2: I a d'altres que ho fan al revés. És a dir, que els envien primer a les botigues de discos i després, més tard, els envien a les emissores de ràdio perquè així, quan a les emissores de ràdio els posin, la gent que vagi de seguida a la botiga de discos ja els trobi.
1: Sí, però...
2: Això depèn de cada casa.
1: Després, per exemple, hi ha el cas dels discos que no s'editen aquí a Catalunya o aquí a Espanya, i en canvi vosaltres els teus, i no s'editen gens, és a dir, com el de Paul McCartney, per exemple. O...
2: Com? El de Paul McCartney? Està editat, el de Paul McCartney?
1: A Rússia.
2: Ah.
1: Bé, vaja, això és el que tinc entès, no?
2: Pot ser.
1: Bueno, res, només és això. Llavors, dues coses també, sempre coses sobre la RAC 105. Hi ha una... fan un anunci sobre... un programa que es fa els diumenges al vespre, que hi surt una cançó que jo ara mateix no sé recordar de quina pel·lícula és, i penso que és d'una pel·lícula, que diu, bueno, un del text és Put the Blame on Me. I ara si algú sabia, doncs, em podia dir exactament de quina pel·lícula era aquesta cançó. I després preguntar què se n'ha fet el dia a dia rock a rock, perquè jo l'escoltava per RAC 105, perquè Catalunya Ràdio, l'hora que el feien, no em anava bé de sentir-lo, els diumenges de 11 a 12 de la nit, i bueno, fa bastant temps que no ho sento. I era a veure si es vien a acabar els capítols o què passava. O si el feien en una altra hora o com anava. Saps què vull dir? El dia a dia rock and roll, el programa de...
2: Sí, bueno. Sí. Però clar, el problema és que això, lògicament, no li podrà respondre la gent que estigui escoltant el programa. Aquesta és una pregunta que vostè hauria d'adreçar directament a RAC 105. I en aquest cas, jo el que li suggereixo és que truqui a qualsevol hora del dia al número de telèfon següent, si em vol prendre nota, Marisol.
1: Sí.
2: 201... 99, 11. A la persona que se li posi li diu, posi'm amb algú de la RAC, si us plau. I...
1: Va bé.
2: I suposo que li podran respondre.
1: D'acord, això deu voler dir que de moment no el deuen estar fent, perquè doncs això vol dir que ningú ho pot escoltar, no? Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: A vostè, Marisol.
1: Val.
2: Bona nit.
1: Bona nit.
2: Adéu-siau. Dosrius, bona nit.
3: És Òrrius, Carles.
2: És Òrrius. Però oi que també hi ha Dosrius?
3: Sí, Dosrius.
2: Dosrius.
3: Dosrius.
2: Sí, exacte.
3: Sí.
2: Però hi ha Òrrius, també.
3: Sí, hi ha Òrrius.
2: I tu truques des d'Òrrius.
3: Des d'Òrrius.
2: Sobre Argentona.
3: Sí, bastant amunt.
2: Sí. Perfecte.
3: Em dic Jordi.
2: Jordi.
3: Escolta, jo vaig trucar la setmana passada per allò de pilot, d'estudiar de pilot, te'n recordes?
2: Sí, i t'ho van respondre.
3: Sí, vull dir que em va dir que em costava mig milió i tal, no? Llavors va trucar un altre senyor i em va dir que... Em sortia amb molts punts, diguéssim, a favor meu, si tenia el títol de pilot de vela. Vull dir, pilot d'aquests de... Suposo que es referiria a ultralleugers o a ser pilot de la Delta o algo així. Llavors, va dir que es podia fer el curs aquest a l'ENER, a Madrid, i que era molt barat, que valia 30 o 40 mil pessetes, va dir.
2: Sí.
3: Jo voldria saber si hi ha algú que em podés dir si es pot fer aquest curs aquí a Catalunya, que no hagi de sortir fora.
2: Molt bé.
3: Perquè, vull dir, val d'acord que és molt barat, no? Però, vull dir, si m'he d'anar un mes a Madrid o així...
2: Clar, el que t'estalvies del curs tu gastes amb altres coses.
3: No, vull dir, no. Ho puc gastar, jo què sé, igual em compro una a la Delta, ja sabé, no?
2: Molt bé.
3: Res més, era per això.
4: D'acord.
3: Vale.
4: Gràcies. Adéu.
3: Adéu, bona nit.
0: Un altre d'Igualada, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: El nom?
5: Roser.
0: Digue'm, Roser.
5: Jo et volia contestar amb aquell senyor que ha dit de l'escudella, com fer-la blanca.
0: Sí.
5: És molt senzill. Té que anar a la seva tocineria i demanar uns ossos del pernil que fan el caldo blanc. Res més.
0: Els ossos del pernil?
5: Sí, sí, sí. Hi ha un os del pernil que se'l demanes a la tocineria, que és de la punta de la pota del pernil, que només demanes ossos del caldo blanc i et donen aquells ossos. Només hi posi un parell o tres, això depèn de la colla que són, i ja està. Després també el que preguntava de portar gossos a l'aeroport.
0: Sí.
5: Doncs sí, sí, sí, sí, poden entrar, perquè quan anem a buscar el meu fill sempre portem la gosseta i no ens anem mai ningú res.
0: Ningú us diu res. Molt bé.
5: Bé, doncs res més.
0: Gràcies, Roser.
5: De res.
0: Bona nit.
5: Bona nit.
0: Ripoll, bona nit.
6: Bona nit.
4: El nom?
6: Andreu.
4: Digue'm, Andreu.
6: Vaig jo trucar per donar-te una resposta i vas fer una sugerència.
4: Molt bé.
6: Vaig la resposta és una... no és que no ho he sentit, ho he sentit el meu germà. Llavors era una cançó de la Rita Hayworth, Pudera.
4: Sí, senyor. Sí, senyor.
6: El títol és Put the Blame on Me. Deixa'm a mi la culpa, traduït en castellà.
4: I de quina pel·lícula és?
6: La pel·lícula sí que ara no la sé, però... jo és que no me'n recordo. Aquesta pel·lícula he vist poder 3 o 4 cops, perquè és molt famosa, no? L'estetis que fa, bueno, que es treu els guants i tot això, la Rita Hayworth, això va ser famós.
4: Home, això és de la Hilda, no?
6: De Hilda, això.
4: No?
6: Sí, sí.
4: Home, tant com striptease.
6: Bueno...
4: hem d'exigirar una miqueta.
6: El seu temps va fer furor.
4: Sí, oh, esclar, això sí.
6: Aquesta escena va ser molt...
4: sí, oi tant. I la de la bufetada?
6: Exacte.
4: Definitiva ja, eh?
6: Llavors, doncs, la sugerència era, perquè nosaltres som un grup de nois d'aquí a Ripoll, llavors volíem fer un sopar al cap d'any. Llavors, doncs, volíem mirar aviam si hi ha noies o parelles o el que sigui que vulguin venir a sopar amb nosaltres.
4: Perquè vosaltres sou nois, només.
6: Sí, bueno, és que bueno, ja també hi ha parelles, però bueno, clar, els que hi ha parelles, ells ja venen amb la seva parella.
4: Clar, quants sou vosaltres?
6: Uns 10, així.
4: 10. I dels 10, quants venen aparellats?
6: No, som, sense parella, 10.
4: Ah, és a dir, de solters, 10.
6: Exacte.
4: Ja. Yeah.
6: I sense compromís, de moment.
4: Tots 10.
6: Sí, sí.
4: Molt bé.
6: Fem furor per aquí.
4: I què busqueu? Unes quantes noies que s'hi apuntin?
6: Sí, noies animades. Que
4: ja no, allò... sí, ja t'entenc.
6: No, no, escolta, no et passis.
4: Com que no em passi?
6: Vull dir, noies...
4: si no, que m'he passat.
6: Ja aquestes segones de canvi, no. Vull dir, noies animades...
4: però quines segones de canvi, si no he dit per res, jo? Ets tu, que t'ho has pensat. No, no, sabem què estaries pensant, tu, ara.
6: Amb el subconscient ja hi estava...
4: amb el subconscient, diu?
6: Conscient, vaja, com vulguis, ja estaves pel...
4: No.
6: Ja
4: has estat tu que ho has interpretat malament.
6: No
4: sabem què estaves pensant, Andreu.
6: És que veiem que la gent no ho interpreti malament.
4: No, home, això per descomptat.
6: Noies que els agradi, doncs, no sé, ballar, sopar, fer una festa, vull dir, conèixer gent, i, no sé, passar-s'ho bé,
4: explicant
6: els xistes i, jo què sé, mil i una històries, no?
4: Tampoc cal anar més lluny.
6: Exacte.
7: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
8: Déu-n'hi-do, un tall bastant sucós a comentar, Jordi. D'entrada, fora el micròfon, estan comentant mentre escoltàvem aquesta nit dels ignorants del 1989. Aquest to del Carles bastant diferent, que se'l veu bastant més amigable, potser menys cremat, m'atreviria a dir.
9: Sí.
8: Més col·laborador amb els oients, cosa bastant sorprenent. I fins i tot, cosa que està molt bé, contestant algunes preguntes perquè les podia contestar ell, perquè feien preguntes referents a la programació de RAC 105, per exemple.
9: Correcte.
8: O si més no contestant, ja donant un telèfon al qual es podia trucar perquè li contestessin aquest dubte a l'oient, no? Per exemple. I això, i interactuant molt en algunes trucades. No sé, m'ha sobtat a mi, això.
9: Sí, clar, tampoc el podem crucificar. Sí que és cert que tenim talls, que ell és molt més sec. Sants, bona nit, el nom. Manem. I a partir d'aquí, tot el que diu a la trucada. Aquí sí que, com bé deies, no? Interactua. I en l'última trucada amb aquest noi, aquest jo crec que ja s'apunta una mica a la festa, no?, de la conversa. 10 nois, busqueu 10 noies. Bé, bueno, ja dona joc la trucada. Explica xistes, com ha dit el...
8: Sí.
9: M'ha agradat això de xistes. Està molt bé, perquè és aquesta catalanització de les paraules, no? A mi m'agrada. Sí, com bé dius, l'hem vist més interactiu. Interactiu d'una manera positiva, no? Havíem vist altres interaccions negatives, i no només per part d'en Carles, també per part de la Sílvia, en alguna trucada conflictiva, bé, no conflictiva, però sí ja fora de... Bueno, que se sentiria pixant fora de test, no? Dit així, vulgarment.
8: Bé, suposo que la seva postura així una mica més, com podríem dir, més neutra o una mica més allò, jugant amb els silencis, que ell això ho feia constantment, això permetia que l'oient tingués algunes reaccions una mica... De vegades podrien ser viscerals, podríem dir, o potser doncs, s'esperava una reacció per veure si realment el que estava preguntant l'oient anava de veritat o no, perquè de vegades, clar, hi havia moltes xorrades, no?, en antena. I potser aquesta postura una mica més poc intervinent en la conversa, o zero pràcticament, doncs es tractava d'això, no?, de fer aquest paper una mica més... que podia resultar fins i tot violent, però que feia que fos l'oient el que fes el programa, i no pas el conductor.
9: Sí, sí, de fet s'ha de portar aquest programa d'una manera el més, diguem, apartada, entre cometes, possible, no? Perquè, com bé dius, que sigui l'oient, no? Perquè de fet el programa és això, és el programa dels oients. Jo simplement doncs, faig una mica de moderador breu de presentar i acomiadar i poca cosa més. Escolta, sempre ho hem pensat, que... Te'n recordes, o sigui, el que vaig a dir ara? Que nosaltres vam fer una proposta de programa copiant, diguem-ho així, no? O imitant la idea de la nit dels ignorants.
8: Sí, el nou C, no? Era?
9: El nou C.
8: No tenim cap maqueta, Jordi, conservada.
9: No tenim cap maqueta.
8: No.
9: I jo tinc una foto mental de la proposta escrita d'aquest programa i no sé on és. I diria, i si la tinc és que jo l'he vist i podria estar en algun dels papers que tinc per casa. Però un dia vaig intentar buscar, però no la vaig trobar.
8: I això li van presentar al Pere Mas, oi?
9: Això li van presentar al Pere Mas. Sí, sí, sí, correcte.
8: No va...
9: Per cert, no ho sé, que ens el van robar els de RQ, el títol.
8: Sí,
9: no,
8: sí, sí, sí. No vam registrar. Bé, en fi, històries de la ràdio. Seguim parlant de Carles Cuní, però en aquest cas d'una manera diferent. Saltem 8 anys endavant, anem al 1997, i anem a escoltar una falca de publicitat de Flash FM amb la veu de Carles Martínez de Bo. Sitting in my room and just watching at the wall. Don't know what to do or who the hell I'm gonna call.

0: get down. Valentines, moments d'inspiració. Valentines.
1: Quina veu, quins temps, el que diem, eh? Fins i tot només escoltant una falca de ràdio et situes ja a aquells anys 90, eh?
2: Sí, amb aquesta del Valentine sona... Sí, sona noventero. Aquests anuncis de begudes, no? Valentine's, sobretot Martini, no? Tenien aquesta certa, no?, alegria en la seva música.
1: Va, anem uns separadors ara de Ràdio Sant Cugat. Anem a un tema, diguem, bastant recurrent que tenia lloc cada any, que era la transformació de la programació de Ràdio Sant Cugat, a la nostra emissora, amb l'arribada de la Festa Major. Això feia que es canviessin indicatius, separadors, es canviava de tot, no?, per fer un ambient més festiu. Aquests són alguns exemples.
3: Ràdio Sant Cugat, la ràdio de la festa.
1: Amb la veu d'Àlex Blázquez. També en tenim d'altres, per exemple, aquest separador de les eleccions de l'any 2004.
4: Aquesta és la nit electoral a Ràdio Sant Cugat.
1: I també tenim més coses, per exemple, la festa de Sant Medí. Viu la festa de Sant Medí a Ràdio Sant Cugat.
5: Sant Medí 2007. Viu la festa a Ràdio Sant Cugat.
1: Aquesta és la veu de Jessica Sotodossos i abans escoltàvem la d'Àlex Blázquez. Tenim més coses. Per exemple, un jingle de Com Ràdio de l'any 2006.
6: Com Ràdio.
1: I ara ens n'anem a una sintonia d'un programa que ens podria resultar familiar pel seu nom. Clàssics del rock, des de Ràdio L'Hospitalet.

0: Clàssics del rock.
1: Elvis Presley, el rei del rock.
2: Rolling Stones, un mito vivo.
3: Iron Maiden, Metallica.
4: Jimi Hendrix, un genio.
1: Aerosmith, Deep Purple, Eric Clapton.
2: Los Sex Pistols.
1: Made in Japan de los Purple, brutal.
2: Eric Clapton, el alma de la guitarra.
3: Elvis Presley.
2: Chuck Berry, los Rolling Stones, The Who.
1: Frank Zappa, Queen.
3: Yes, Scorpions, Supertramp, Bowie, U2.
0: Benvinguts a Clàssics del Rock. Un programa que dona una visió acurada de la història del rock, amb els clàssics de sempre. Amb informació i curiositats de tots aquells que varen fer gran la música rock. Amb informació de les últimes novetats discogràfiques. Amb informació de gires i concerts. Amb recomanacions musicals. Tot això i més, i sobretot amb molta música, la gran protagonista.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Déu-n'hi-do, eh? Una careta ben llarga i que m'ha fet molta gràcia perquè parla de clàssics del rock, com també el meu programa Rock and Clàssics, i que, a més, utilitza una sintonia que és una cançó de Led Zeppelin. Nosaltres també tenim una cançó de Led Zeppelin que és el seu Rock and Roll. És a dir, que fa gràcia aquestes coincidències i també aquest estil de dir, va, tenim un minut i mig per posar la nostra careta tranquil·lament a cada programa. Sí, no? És a dir, que déu-n'hi-do, no està mal.
7: Penses, tot està ja inventat en la ràdio? Que no, evidentment, però fixa't, no? El programa Rock and Clàssics, un altre que es diu Clàssics en Rock, no? De dir, vaig a fer alguna cosa que ningú està fent. Home, difícil. I a més, al final, els estils musicals, n'hi ha forces, però vaja, al final te'ls acabes, no? Si ho engloves, no sé.
6: Bé, sempre hi ha algun pioner, i després sí. La resta doncs van al darrere.
7: Exacte.
6: No? Això és així, però... amb la ràdio passa el mateix. De totes maneres, a veure, si ho penses també, clar, la complexitat d'un programa de televisió, per exemple, respecte a un programa de ràdio és absolutament diferent. Per tant, diguem que és més fàcil que repeteixin patrons, estils de locució, estils de programa, que no pas un programa de televisió que potser té més possibilitats de ser vestit diferent, de ser enfocat diferent, pot jugar amb la imatge i, per tant, això permet coses molt, molt més complexes, no?
7: Sí, jo ho trasllado, per exemple, a nivell de radiofórmula. Doncs, escolta, fer algun programa que diu, sí, faig radiofórmula en essència, però em dedicaré a una cosa molt determinada, no? Doncs, a vegades ho havíem comentat, no? A punxar determinada cançó en determinada circumstància. Ara no ho diré, que no sigui cas que em robin la idea, per si de cas. Però és això. Hem de dir, fem-ho, però que tingui alguna cosa peculiar, concreta, que no tingui una radiofórmula més generalista. El que fi al cap acabi sent-ho, eh? Però ara vaig a dir una tonteria. Doncs pues mira, ens dedicarem a escoltar àlbums que només comencin per la lletra C. Encara que això sigui molt absurd, no? Però saps què vull dir? Alguna cosa, però que algú que pugui ser més interessant o més atractiu, però que sigui una mica diferent del resta.
6: No, fórmules n'hi ha moltes. Doncs anem amb més fórmules, en aquest cas, gastronòmiques. Anem a Com Ràdio, abans d'escoltar un jingle d'aquesta desapareguda emissora de l'àmbit metropolità de Barcelona inicialment i que, mica en mica, van anar creant la seva xarxa d'emissores arreu de Catalunya. I viatgem el 24 d'abril del 2010 per escoltar el que va ser l'última edició del programa De Boca en Boca de Jordi Estadella a Com Ràdio.
8: I amb el senyor Michel Bublé ens n'anem. Love the one that's right for love, not the one you keep thinking of. Open your eyes, take a look, let him in. I amb aquest tema que es diu Digue-li qui és teu. Don't let your life go by, dreaming about some other guy. El control ha estat, com sempre, magnífica, la Iona Casadevall. A la producció inconmensurable, la Laura Freijó. En Jordi Inglí, amb les seves sardinetes en romesco i ceba tendra. l'Enric Carut amb el seu repàs alimentari el més interessant, i la Carme Gasull, que ens ha costat les últimes notícies gastronòmiques. La Elisa Ruiz ha triat aquesta música estupenda d'avui amb Michel Bublé. I us ha parlat en Jordi Estadella des de la Com. No oblidin, el dissabte que ve tornem. Gràcies per la seva audiència. No canvien de sintonia. Fins aleshores, molt bon migdia.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Escoltàvem el malauradament desaparegut Jordi Estadella a Com Ràdio i em deies fora de micròfon, Jordi, que la seva veu no l'acabaves, el seu timbre, vaja, no l'acabaves d'identificar, amb el Jordi?
3: No l'acabava d'identificar. En algun moment sí, però en general em costava. També és cert que tinc molt la seva veu en castellà, quan era presentador de l'1-2-3. Sí que tinc la seva veu de Tito B. Diagonal, no?, del personatge que feia. I aleshores intentava buscar alguna frase en català que em recordés sobretot el timbre del Tito B. Clar, un cop saps que és ell, dius, sí, vale, aquí sí que s'hi assembla.
2: Per cert, una curiositat. Vaja. De Tito B. Diagonal, a casa meva Tito hi havia un disc.
3: Ah, sí?
2: I jo l'escoltava moltíssimes vegades, a la meva mare li agradava molt. Però, és clar, jo tenia, doncs, no sé, 4 o 5 anys d'edat. I jo, quan escoltava aquell personatge histriònic, pensava, però què coi és això? O sigui, qui pot arribar a parlar així? I amb els anys em vaig adonar que hi ha gent que parla així. I em va semblar increïble.
3: Sí, sí, és un personatge bé, doncs, com el... Bueno, és el pijo, no? Hòstia, què tal, no? Una miqueta així.
2: Sí, sí, però... És que tu escoltes la manera de parlar, les pujades i baixades, evidentment, tots els temes que comenta d'alta societat, que potser també podria dir... La gent que realment parla així perquè és d'un estatus social i econòmic, sobretot X, no és que li puguem permetre que sigui així, però ja quadra. El que és pitjor és la gent que no té un duro i que aparenta ser d'un altre escaló social, no? Un altre segment.
3: Totalment. Va, hi ha molts factors, sí, n'he sentit de tots. I de gent que té un gran estatus social... Bé, i que parla normal. Però no sé per què, a vegades, no sé per què es tendeixen a això. Però, escolta, està molt classificat. Mira, em venen al cap aquests perfils, diguem ara que estem parlant de veus, no? La RQ, la Judit Martín, no?, l'actriu, té un personatge que és la peluquera, és la Vane, no? Parlo del programa del Clapés, el versió RQ. I un dia el Clapés ho explicava, també en una entrevista amb el Toni Bassas, i deia, no, bueno, és que al final aquest personatge surt d'una trucada de telèfon real que es fa a una perruqueria, i la persona que està parlant parlava així. I aquesta trucada que es produeix en el programa en directe, la Judit li fa una senyal al Clapés i li diu, escolta, ja la tinc, ja tinc el personatge, ja l'he caçat. I això es va començar a parlar com ella, no?
2: Doncs escolta, ja que parles de maneres de parlar i detalls extrets de trucades reals, vols escoltar trucades reals sorprenents?
3: Vinga, som-hi.
2: Doncs vinga, anem a escoltar una selecció de talls del Track Dance amb DJ Llop, a Mata de Pere Ràdio, la primavera del 1997.
4: El tema que estàs escoltant ens arriba des d'Itàlia. És un tema que es diu House Pimps Remix de Transonic System. Per passar una nova trucada quan estem gairebé arribant a l'Equador del programa, a les 11 de la nit. Hola, bona nit.
5: I un besito.
4: Molt bé. Qui ets?
5: Hola.
4: Qui ets tu?
5: El Rana.
4: Des d'on ens truques?
5: D'aquí, de Cajo Fresa.
4: Cajo Fresa, vinga, a saludar.
5: DJ Paz.
4: Sí.
5: La Peña del Caminillo.
4: Mhm.
5: Triqui Mòbil.
4: Triqui Mòbil.
5: I que, a ver, Triqui llama ahora, pero ya, Triqui, ahora mismo.
6: Triqui, no pequeño.
5: Triqui llama ya y hablamos los dos.
4: Molt bé.
5: Bueno, DJ Job.
4: Sí.
5: Au!
4: Ei, molt bé, això,
6: Está
5: currado.
4: Clar que sí, home.
5: Pues venga, aplauso.
4: Venga, aplauso.
5: ¡Vamos, Triqui!
6: Fiesta de punta.
4: Quina festa que ens estem fent avui, eh?
5: Vaya, bueno, saludo a Moni, que cumple los años lunes, de guay, la mona.
4: Sí.
5: DJ
4: I qui més?
5: Paz.
4: Sí.
5: Dando.
4: Sí.
5: Ángulo.
4: Mm-hmm.
5: Mo. Benko. Trompi y Rana.
4: ¿Cuánta gent,
5: La Pepi de Varas por el puente.
6: El Carlitos también.
5: Bueno, Sando, te paso a la Benko.
4: Venga, molt ràpidament.
5: Venga, Peña.
4: Ei.
6: Benko, no.
4: Hola.
6: No, soy Sando.
4: Sí.
6: Estoy aquí en el Bar Torres currando.
4: Molt bé.
6: Sí, ya ves, vosotros hay fiesta y yo sin fiesta, ¿no?
4: Home, però també estem treballant,
6: Sí, venga, anda, pero aquí soportando a todos los borrachos del Bar Torres no mola,
4: Ya, ya. Bueno.
6: Venga, tortita de punta y un traguillo de vino, ¿eh?
5: A ver si breva, si se animan.
4: A ver si es verdad.
5: 666.
6: Venga, Laura.
4: Venga.
5: Venga, pal, ¿qué pasa?
4: Que vagi bé, eh?
5: Bájalo, Gualma.
4: Venga.
5: Venga, pallete.
4: Adéu-siau, bona nit. Més trucades ràpidament, perquè avui anem atrafegadíssims, eh? Bona nit.
7: Ué, se jugo, valenciano.
4: Ei.
7: Morales.
4: Què? Què i tal, com va?
7: Aquí, soy el mo que ha llamado mi parienta.
4: Sí.
7: De guai, ja tocava que llamara.
4: La Raquel, no?
7: Sí.
4: Molt bé.
7: Què?
4: Això tu...
7: Va ponerme camí eso, no?
4: D'aquí una mica. Saps allò quan es comença a animar ja tot això?
7: Claro.
4: Doncs després ho posem.
7: A l'11 i media, por ahí, no?
4: Sí, més o menys, més o menys.
7: A ver, tenemos ganas de escucharnos ya.
4: Clar que sí, home.
7: A ver si te vemos en mi sustitche, que me quiero escojonar, que me ha dicho el Gonzo cómo eres.
4: Com? Què t'ha dit?
7: Bajito, moreno, con gafas y vistes con americana y chungo, sí.
4: Home, més o menys.
7: ¿A que sí?
4: Més o menys, de vegades.
7: A ver, nos vemos, tío, el martes o el miércoles.
4: Home, jo si em passo és al matí, eh?
7: El triqui, dice el pengo que nada, que a dos velas, triqui.
4: Vale.
7: Fue a terceo. las radicales, a ver si llaman, que el pengo está aquí esperando a que llame su jamba.
4: Aviam, doncs.
7: Venga.
4: Bé, doncs, Mo. Vinga, doncs, Mo, que vagi bé, eh?
7: Venga, Boquerón.
4: Vinga, que vagi bé. Adéu, bona nit. Això és allò per si tens una mica de mal de cap perquè et passi definitivament, eh? Aquests cops de bombo. Però vaja, tampoc es tracta d'això. Es tracta de fer la festa, perquè és dissabte nit. Una altra trucada, hola.
5: Boníem.
4: Ei, boníem.
5: Na-na-na. De guai, venga.
4: Ei, nosaltres som fanàtics de boníem, també.
5: També?
4: Sí, també.
5: De guai.
4: Ens agraden molt els de producció. Aquí tenim el Xavi i el Santa, que els encanta.
5: Pues a ver si pone algo un megamix con este boníem.
4: Sí, sí, el posem d'aquí uns instants, ja veuràs.
5: Venga, a ver si te lo curra, eh.
4: Venga.
5: Venga, Penco. Estava por ahí el Penco, ara, en antena.
4: Estava.
5: ¿Cómo que no me la has pasado? Yo aquí chillando.
4: Mira, es que ha marchado ya.
5: Bueno, no pasa nada.
4: Venga, saluda, ¿no?
5: Claro.
4: Venga.
5: Venga, saluda a la Isa. Saluda al Mo, al Moni, que es su cumpleaños el lunes. Pues... A ver si le dedico una buena canción.
4: Vale.
5: La de esa de Spring.
4: Vale. Li lo dediquem, doncs. Spring.
5: Sí.
4: Vale.
5: Venga, y otro saludo para el Sandokan.
4: Sí.
5: Otro para DJ Paz.
4: Molt bé.
5: Y ya está, un vasito caracoles.
4: Fantàstic, doncs tothom saludat.
5: Vinga.
4: Vinga, que vagi bé, eh?
5: Vinga, DJ Job.
4: Vinga, adéu-siau. Vinga,
5: que ja m'allà i baja ja.
4: Vinga, bona nit.
5: Hasta luego.
4: Adéu. Mesclem Spring amb el Prepositions de Oxman. Que ja t'ho vagi la setmana passada. Ben aviat traurà nou maxi. Ens el vindrà a presentar aquí en directe a Tractens. I per cert, també, la setmana que ve, si topa bé, tindrem a un DJ okay convidat. The Music Teacher, DJ Kuzan. Més trucades, bona nit.
8: Bona nit.
4: Hola, qui ets?
8: Soc l'Àlex.
4: Hola, què tal, Àlex?
8: Bé.
4: T'has sentit en el remix aquest que hem posat?
8: Sí, molt guapo, eh?
4: Guapo, no?
8: Oxman, boníssim.
4: Sí, no?
8: M'encanta.
4: Molt bé, home.
8: Molt bé.
4: Vinga, Àlex.
8: Tinc aquí un parell d'alegres que volen saludar.
4: Vinga, doncs.
8: Poden saludar?
4: Sí, home, endavant i tant.
9: Escolta.
4: Sí.
9: Saluda les AES i que s'ho passi molt bé, vale?
4: A veure, tu qui ets, per això, com et dius?
9: Jo sóc la Montse.
4: La Montse.
10: Sí. I la Gemma.
9: I la Gemma, i l'Alba, i la Núria.
4: Caram.
9: Un moment, que et diuen hola, vale?
4: Vale.
9: Hola.
4: Hola, què tal?
9: Qui ets?
10: Jo.
4: Qui sóc jo?
9: Qui ets?
4: DJ Llop.
9: Bé, no?
4: Sí, bé, suposo que sí.
9: Ah, bon rotllo.
4: Tu qui ets?
9: Jo, l'Alba. Sí.
4: Des d'on truqueu, tothom?
9: Des de
4: Sabadell.
9: Sí.
4: A una cabina o com va això?
9: Una cabina. Terrassa i Matadepera.
4: Ah, molt bé.
9: Vale?
4: Molt bé.
9: Bueno.
4: Què, algú més?
9: Sí, un moment, eh?
4: Vinga.
11: Què t'ha semblat?
4: Molt bé, fantàstic.
11: No volíeu noies?
4: Clar que sí, molta penya, això.
11: Molta penya aquí, eh? Molta penya.
4: Està molt bé. Això. Àlex, per cert, no pengis, que
11: t'hem
4: de dir una cosa, vale?
11: Molt bé.
4: Vinga, gràcies per trucar, eh?
11: Vale.
4: Que vagi bé, adéu.
11: Adéu.
5: Tienen los quines bajo el puente Montserrat.
4: Vinga, adéu-siau, bona nit. Adéu, més trucades, hola.
11: Hola, torno a ser jo.
4: Hola, Àlex, què tal?
11: Que trobo molt a faltar.
4: Oh.
11: Tinc un mono jo a sobre ja amb el track dance.
4: Sí.
11: Que no puc quedar-me a sobre.
4: I les xicotes també ens troben a faltar o què?
11: Les xicotes també.
4: Sí, perquè això és important, eh, m'entens?
11: Si, és el que deia sempre, si vols faig veu de dona, ja està.
4: No, home, no. Que s'hi posin elles també.
11: També.
4: Sí, home. Més trucades aquí al 730-000. I mesclant aquí temes, eh, fixa't, house, amb hardcore fins i tot. Party Animals vindran a continuació, que els que estem escoltant es diuen External i el tema Circles. I turned up the radio,
1: I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Déu-n'hi-do, quina marxa, amb aquest programa que seia a Matadepera Ràdio, la primavera del 1997, de 10 a 12 de la nit, i de vegades fins i tot una mica més enllà. Ens passàvem els pitos de les 12 i seguíem. I amb aquestes trucades, com dèiem, d'aquesta tribu urbana de Terrassa, bàsicament, també gent de Sabadell, de Matadepera, i poblacions properes, que parlaven d'una manera molt peculiar.
3: Sí, a veure, a destacar, no? Fas un programa en català des de Matadepera Ràdio i tens tot un públic que majoritàriament et truca en castellà.
2: Sí, sí.
3: Ho destaco, simplement ho poso de manifest. Poques trucades d'oients així catalanoparlants, que està molt bé, que sempre en qüestió si avui en dia seria exactament el mateix i si funcionaria, no ho sé. Bueno, allò que dèiem dels perfils, és que no sé què dir. Però quan dic dels perfils no és una etiqueta, simplement és que faig una descripció, no? Aquesta manera de parlar adolescent, de, no? Dije Llop, què tal? No? Dije Llop, no?
2: És així, és així.
3: És així. Bé, ja et dic, és que existeix això, no? Hi ha diversos patrons, no? Maneres de parlar, timbres, el que sigui, maneres de comunicar-se, vocabularis, en fi... expressions, no?
2: Home, converses, diguem que no eren molt profundes, eh? Eren converses que jo no comprenia la majoria de vegades, eh?
3: No, expressió un vaso de caracoles.

0: Bon dia, són les 7 del matí.
1: Bon dia, són les 8.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
3: No toquis el dial, que et toco els dits.
4: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
5: Swing Flash.
6: La maroteca de la ràdio.
7: Aquesta manera de fer ràdio tan particular i amb aquesta audiència semblant a la que hi havia al Track Dance. I aquesta música, que me saps tu ara dient fora de micròfon noms de DJs, eh? Va, vinga.
8: Sí, d'aquella època, bueno, els Machina Legends, no? Una mica, el Pastis amb Wenry, el DJ Scudero, el Chai Metralla... Bueno, tots aquests, és que em sonaven... Són noms que se'm van quedar. DJ Scudero, aquest em coneixem molt, que podia servir. Que
7: bé,
8: no sé jo,
7: podríem dir una anècdota i tot, eh? Va, l'expliquem.
8: Ah, sí?
7: Sí, home.
8: És que mira, no em diguis que l'han confós.
7: Just l'altre dia n'estàvem parlant amb uns amics, l'estàvem recordant. Sí, sí, és així.
8: Ah, sí?
7: Festa major... No, em sembla que era un Sant Joan, diria jo, eh? Ara no...

0: Vull equivocar, però diria que era un Sant Joan al meu poble. Jo estava punxant música, això ho vaig fer durant bastants anys, com a DJ Llop, sí. i al meu costat hi havia un amic que es diu Xavier Escudero, i que no era el DJ. I apareix un rapat d'aquells que hi havia en aquella època, es posa al nostre costat a veure com estava punxant, no? I jo parlava amb el meu amic, li deia Escu, o Escudero, o el que fos, no? Sí. I ell se'ns queda mirant amb els ulls com dues taronges. Oye, però tu eres DJ Escudero? I el meu amic se'l gira i diu, pues claro que sí. I clar, es va quedar com molt parat. Hombre, però què dices? Eres DJ Escudero, però qué suerte tengo. Oye, me firmes bueno, una cinta de caset va treure.
1: Sí, sí, sí. No, jo, bé, pues seguint davant.
0: Sí, conya, sí,
1: no?
0: La broma va seguir, però és que a més després ell va començar a dubtar, no sé si per la seva fisonomia, que òbviament no s'assemblaven de res,
1: no.
0: I li diu, no, espera, ja veràs, i treu el seu DNI i l'ensenya, que es diu Xavi Escudero, i clar, quan aquell veu això, diu, no, és que està molt clar, estic davant de DJ Escudero.
1: Ah, clar.
0: Impressionant.
1: DJ Escudero, que tinc aquí fotos d'ell, no?, per internet. Jo, que també conec el Xavi Escudero, confirmo que no s'assemblen gens.
0: No, ja t'ho dic jo, perquè jo hi vaig parlar amb el DJ Escudero, i vaig parlar una vegada. I amb el seu pare, i amb el Xavi Matralla, que és el germà del Xavi Escudero. En fi, esteu a la Maroteca de la Ràdio i enfilem ja la recta final del programa d'avui. Recordem les nostres vies de contacte. Teniu d'una banda, Jordi, el correu electrònic.
1: Sí, maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repeteixo tot seguit. maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Ja sabeu, teclegeu, ens envieu coses. Vegem què trobeu per casa, remeneu trastos, a veure què apareix.
0: També ens podeu enviar missatges a través del 689-10-74-83. Això és un WhatsApp, 689-10-74-83. Marxem en un moment històric a RAC1. Estem parlant del moment en què va arribar al poder Barack Obama. I així ho parlava en directe des dels Estats Units Jordi Basté. Amb aquest document marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
1: Adéu-siau.
2: Segons el timing, ara sí que haurem d'esperar la sortida de John McCain, reconèixer la derrota, i a partir d'aquí és esperar el primer discurs de Barack Obama després de ser escollit pels ciutadans dels Estats Units, nou president dels Estats Units. Aquest seria, diríem, el timing oficial en aquests pròxims minuts. Això és el que hauríem d'esperar d'aquí a poca estona. Anem cap a Chicago. Gustavo Alegret, la festa està en aquesta zona en aquests moments. Gustavo.
3: Sí, això és una bogeria. La gent se les permeten quan la cadena de la televisió CNN ha tret l'última hora i ha dit que Obama seria president dels Estats Units. La cridòria ha estat monumental. No podies parlar amb les persones que tenien al costat. I, de fet, des d'aquell moment fins ara, que ja fa uns 3-4 minuts, la gent continua eufòrica cridant. Això sembla que s'ensorri, Jordi. La multitud de 70.000 persones congregades, més les milers que estan als voltants d'aquest gran parc de Chicago, al centre neuràlgic de la ciutat, al costat del downtown, del centre dels negocis. Hi ha eufòria, la gent s'abraça, hi ha plors de gent que fins i tot estan a la primera fila i que no s'ho poden ni creure. Un moment històric en què el primer afroamericà arriba a la presidència dels Estats Units. És el senador de Chicago, el senador d'Illinois. La seva ciutat és Chicago. I aquí estem, i els seus conciutadans estan eufòrics explicant-ho.
2: A la sensació que tenim aquí a Nova York, a Ernest Folch, Martí Perarnau, que m'entendreu perfectament, i Jordi Graupera també, evidentment, és la de el Barça guanyar la Champions. És a dir, ja comencem a sentir el so de botzines a l'exterior, dirigint-se, jo crec que, Graupera, tu que vius aquí a Nova York, m'imagino que a l'epicentre dels demòcrates en aquests moments serà a la zona de Times Square, no?
4: Igual que les celebracions del Barça des de que les càmeres de TV3 van a canaletes s'omplen de gent, com que les càmeres de les NN són a Times Square, tothom va a Times Square, suposo que per sortir a la tele, no?
5: Bueno, i jugueu a casa vosaltres, esteu guanyant la Champions al Camp Nou,
2: eh? Sí, efectivament, perquè la sensació aquí, Ernest, he de dir que la inexistència de la figura de John McCain és tan evident que tu vas pel carrer i samarretes, Macs, calçotets, amb la imatge de Barack Obama. En canvi, trobar alguna cosa de John McCain és pràcticament una peça d'autor. Jo crec, Graupera?
6: El vot de...
4: Perdó, totalment, és a dir, no hi ha aquí. L'altre dia ens deia un senyor que treballa en Lleti, que treballa en un banc, que ell era un suporter republicà, però que aquí això no es podia dir, que no diguéssim gaire, que encara faríem fora de la feina.
2: Sí, Martí.
6: Que el vot a Nova York és un dels més massius a favor d'Obama de tots els estats, eh? El 64% Obama, 35% McCain. És una de les avantatges més importants de tot Estats Units.
2: Una de les notícies d'aquest començament de segle i una de les notícies més importants que RAC1 ha transmès a la seva curta història. L'elecció del president dels Estats Units. Eren les 5 de la matinada a Catalunya quan ja totes les televisions, sembla que s'hagin posat totes d'acord, tant la CNN, tant la Fox, tant la NBC, tant la ABC, han donat Barack Obama elected president. Doncs això, Barack Obama, primer president de la història dels Estats Units, afroamericà, elegit democràticament. Estudi 2 de RAC1 aquí a Nova York, Xavi Pérez.
7: Només una dada perquè us feu una idea de la diferència entre el 2004, la victòria de Bush i la derrota de McCain. Hi ha 11 estats clau, dels quals 7 que va guanyar Bush el 2004, aquest any ha perdut McCain i ha anat a parar a mans dels demòcrates. Colorado, Florida, Indiana, Michigan, Nevada, Ohio i Virgínia són aquests estats.
2: Són en aquests moments les 5:07 de la nit a Catalunya. Aquí a Nova York són les 11:07 de la nit. A les 11 a Nova York s'ha donat a conèixer la que és una de les grans notícies de l'any. Barack Obama, president dels Estats Units. Aquest futur president prendrà possessió el pròxim dia 20 de gener.
8: Gràcies al que hem fet avui en aquestes eleccions, en aquest moment tan decisiu, el canvi ha arribat a Amèrica. Una mica fa una estona he rebut una trucada del senador McCain. El senador McCain ha lluitat molt durament aquesta campanya i ha lluitat més i més durament pel país que estima. Amèrica, hem arribat tan lluny, hem vist tant, però hi queda tant per fer. Per tant, avui preguntem-nos si els nostres fills veuran el segle següent, si les meves filles tenen la sort de viure tant temps com a Nixon Cooper, quins canvis experimentaran? Quin progrés haurem fet? Aquesta és la nostra oportunitat per respondre. Aquest és el nostre moment. Aquest és el nostre temps. Perquè la nostra gent torni a treballar i obri portes per l'oportunitat. Promoure la prosperitat, la pau, per reclamar el somni americà i reafirmem que la veritat fonamental, que de molts som uns, que el que esperem i allí on ens trobem cinisme i dubtes i els que ens diuen que no podem, sempre respondrem amb aquest credo atemporal que resumeix l'esperit de la gent. Sí, podem. Moltes gràcies. Déu us beneixi i Déu beneixi els Estats Units d'Amèrica.
2: Bueno, doncs 16, gairebé 17 minuts de discurs del que el pròxim 20 de gener serà investit nou president dels Estats Units d'Amèrica. Yes, weekend arriba a les 12.
9: El món a RAC1. La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera.
2: No entero! No entero! No entero!
1: Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat, perquè abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement, perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia a la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua, perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint, i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
3: Bones, què tal?
1: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals, i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
3: Realment sí, perquè estem parlant que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat, o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre hi ha anat a més aquesta sequera. Aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, de lleujament, no? Han sigut concretament 2 anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no? Un nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
1: Abans has dit una xifra que, clar, si no posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. 1 milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
3: És molt, i més quan no el tens previst, no? O sigui, el primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos 1 milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir 1 milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues ja, comences amb números negatius, i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior, i a més li sumes que tornes a estar doncs un any amb falta d'abastament d'aigua.
1: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
3: Faig números rodons, eh? d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa 2 mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que evidentment doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat, i clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
1: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present, i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua.
3: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant, i és l'última opció en quant a recurs, no? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites, i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible, i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat, i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
1: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
4: Bon dia, Gerard.
1: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
4: No, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres perquè llavors podíem començar a treure, doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics hora i ens va ajudar també, doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havíem d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant de que un municipi d'Alforja, doncs, la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
1: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
4: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès, doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens tornarà a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del Cat. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
1: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
5: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins o que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia, encara bé, del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX, perquè hi va haver una època que tots recordem, que es tintaven les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere, no?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb les restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i, per tant, podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que a comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important. És la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més, ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pese més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, Però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan a cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. La avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no va tolerar a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada en porta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor, i llavors I el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho hauran de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I, evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no depèn... O sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'Hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però res, gens al contrari. Potser l'etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler i llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple de, que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel.
3: Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Sí? Es pot saber qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar a aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que la policia.
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm, comprovi-ho vostè mateixa, faci-ho. El número és 666-000-111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo, has fotut la pota.
1: No, on vas? Torna! Torna! No has sospitat res, t'ho juro!
3: Deixa'm marxar!
1: Deixa el covard de merda! És amb mi que tens un problema, eh? Vine aquí, fes-m'ho pagar a mi!
3: No, què fas? Calma!

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si em disculpen... La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: També jo, Quiris. O ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins de...

0: Encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No, no aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem era la del tema principal de la pel·lícula Team on Fire, del 1972, del director català José Antonio de la Loma, protagonitzada per l'actriu anglesa Patty Shepard, amb una acció situada a les Canàries, el Team on Fire és a l'illa de Lanzarote, i centrada en la relació entre una dona casada insatisfeta en el seu matrimoni i un escultor. La música era de Silvio Cipriani. En parlem perquè, dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui la figura convidada serà justament l'italià Silvio Cipriani, nascut a Roma el 1937 i mort també a Roma el 2018 a l'edat de 81 anys. Cipriani és un dels compositors de bandes sonores més prolífics. En va escriure prop de 200. Va començar quan tenia 29 anys en el film El preu d'un home, un espagueti western en què apareixien Lola Gaus i Antonio Iranzo, i va anar enllaçant una banda sonora amb l'altra. Hi havia vegades que en podia compondre 13 en un sol any. El seu esclat internacional es produeix arran de la banda sonora del film Anònim venecià, d'Enrico Maria Salerno, amb la brasilera Florinda Volcán i el nord-americà Tony Musante. El film va ser un gran èxit, i el disc de la banda sonora de Silvio Cipriani, igual o més. És aquesta la banda sonora.

El tema del film Anònim venecià, d'Estelvio Cipriani, que el va consagrar, sobretot com a compositor romàntic, ja que a partir d'aquell moment li van ploure tot d'encàrrecs per a pel·lícules sobre històries d'amor. El que sempre li va faltar a Cipriani va ser convertir-se en compositor de pel·lícules d'alta volada. Pel·lícules amb entitat, de més nivell que el merament comercial, ja que el gros de la seva immensa producció va ser per a films menors i de consum. Abans d'endinsar-se en aquest territori cinematogràfic, Cipriani va ser durant un temps el pianista de la cantant Rita Pavone, una cantant també italiana, molt famosa, als anys 60 i 70, fins i tot va cantar en català, i va fer cinema, que es va convertir en un fenomen discogràfic colossal amb 50 milions de discos venuts. De tota manera, Cipriani tenia aspiracions més elevades que fer d'acompanyant d'una estrella, com Rita Pavone. Per exemple, la composició pròpia. I de seguida es va concentrar en el terreny de la música cinematogràfica. Cipriani va treballar en diverses pel·lícules amb directors com els italians Mario Bava i Joe D'Amato, o els catalans José Antonio de la Loma i José Ramón Larraf. Els gèneres i subgèneres en què es movia eren els films de terror, els de policies i els de cinema eròtic. Una de les seves especialitats era introduir en les seves músiques el que podríem definir com el xiu-xiueig femení. És a dir, que a mesura que avança la peça, anem sentint una o més veus femenines que semblen cantar-nos la melodia a cau d'orella. Ara ho podrem sentir en aquest tema del film Femina Ridens, conegut també amb el títol de La dona que riu.

Aquesta música del film, Femina Ridens, del 1969, va ser una de les primeres composicions de Silvio Cipriani per al cinema, concretament la sisena. És una banda sonora que ha guanyat prestigi amb el pas dels anys, al mateix temps que també ho ha fet la pel·lícula, ja que Femina Ridens és avui dia un film de culte molt difícil de trobar. La filmografia de Silvio Cipriani inclou la música d'Un home, un cavall, una pistola, que li va agradar molt a Henry Mancini, Pantaleón i les visitadores, amb José Sacristán i Cathy Jurado, La crida del llop, amb Jack Palance i Joan Collins, Pepita Jiménez, amb Sarah Miles i Sally Baker, basada en la novel·la de Juan Valera, Vertigen a la pista, amb Fabio Testi, Senta Berger i Paco Rabal, o Tentacles, amb John Huston, Shelley Winters i Henry Fonda. En el terreny personal, Silvio Cipriani va tenir una relació amb l'actriu d'origen libanès Antonella Lualdi, que va ser una de les belleses del cinema italià dels anys 50 i 60. Era considerada una de les grans, al costat de Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano, per bé que la seva estrella es va apagar molt abans. Antonella Lualdi i Cipriani van coincidir en un parell d'ocasions. Una, l'any 1976, a la sèrie televisiva de la RAI titulada On és l'Anna?, amb una cançó escrita per ell i cantada per ella, i la segona, el 1980, a la pel·lícula La mà de ferro de la màfia, on ella feia d'actriu i ell n'era el compositor. Com deia al començament, Silvio Cipriani ens va deixar una portentosa col·lecció de bandes sonores, prop de 200. I nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui, a les vies de so, escoltarem el tema del film Amor, som tu i jo, una història molt sentimental sobre la relació entre un home i una dona malalta de leucèmia. Un home i una dona que es coneixen en un hospital. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu Particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir.
3: Perquè que
2: m'estic definint.
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antic Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no? Estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana... No, vull dir, no tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius. I en el cas de les dones, el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa. I el que feien era, el dia del naixement de cada persona, feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, no, no. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa. Sí, sí.
2: No, i nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi, això ho deien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, queda't, ja, el que fan ja és encendre espelmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això era una cosa, no, que penses, què vol dir, que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció...
3: Com a personetes,
2: no?
3: Personetes vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que tenen drets...
3: Protagonisme total, no? Exacte, no? Sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris. És a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem quin dia
2: viu. En aquest cas,
3: dius.
2: Més enllà de saber que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas no, dels catòlics, i t'han fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant, i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc parlant de mil·lennis,
3: sí, sí.
2: Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida. Vull dir que,
3: a mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim, és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum arrela, i a poc a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara ja hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és important
3: temps,
2: saber,
3: no?
2: quants anys tens, no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per, no, ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror, tot això, però és superinteressant.
2: Exacte, sobretot l'estat modern li interessa, necessita Clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Començar a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari, no? Global.
2: Exacte, wow. És a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi em fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia potser no cal entrar-hi.
3: T'ho explico
2: però,
3: després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina... En aquest cas, Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat, anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí. Que tothom la coneix a vegades allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República Espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centre-europeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del postres, la repartien entre els convidats més selectes. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents, d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi ha hagut, n'hi ha hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure... No?
3: Però després fa més il·lusió a veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és... la patent és d'un americà que es deia William A. Birnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia. És així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina Maquiera Gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja... Va.
3: Sort que et tinc
2: al final tot. Són borbons, vull dir, tots acaben barrejats amb tots, vull dir que ja ho deuria... Alguna traça deuria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat. Vull dir, què costa fer una reunió dia a veure? O nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, o... sí, no és tan difícil.
2: Exacte, no costa, no,
3: no,
2: costa,
3: ens en sortim.
2: No costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà al 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, era bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir... i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
3: De drets d'autor?
2: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
3: Ah, no?
2: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
3: Mal fet.
2: Mal fet. Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses, arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
3: Uah.
2: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
3: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
2: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
3: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
2: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
3: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
2: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, bé, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
3: I ja com... estaves, no?, amb aquest mood de
2: sí,
3: patir.
2: Sí, jo com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
3: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Durant, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Però depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant. Avui que et fas

0: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes, com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes, és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
1: Vinga, va.
0: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
1: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
0: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
1: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram. Sisplau.
0: No, si sobre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el seminari... A Barcelona, la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor, perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen... que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Pellin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant, aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una mica més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes.
1: Sí.
0: Que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant. Jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper. Llavors, n'has de saber.
1: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? No, és surrealista, sí, però vull dir que...
0: Sí. És un altre tipus de...
1: Segurament no es faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts, molts i molts, molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa, mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. No, moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda, però és que de l'altra banda també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment fric de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cotring i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
1: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
0: Hagués pogut buscar un altre exemple.
1: Doncs quasi que millor. Sí.
0: La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que ens regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic, que em reposiciona en la meva modernitat.
1: A veure.
0: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular. Va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, va estar Arts Electrònica dirigint el ZKM a Alemanya. Una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma, però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
1: En l'inversa.
0: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè, d'una banda, el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
1: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
2: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. A la una, a les dues, a les tres, super tres.
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Cada residu compta.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada residu compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Et veig remenant papers i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses perquè el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge. I a l'entorn d'aquesta data el que hem volgut és parlar del reciclatge com aquest repte col·lectiu que tenim, un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa així o no?
2: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim entitat, que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors, tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania i tenim totes les persones amb totes les edats.
1: Podríem pensar que reciclar, Tere, és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic, no, que els envasos de plàstic al groc o al vidre al verd. Però jo crec que és molt més que això.
2: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge, uh-huh, i el fet de separar.
1: És que és el que et anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, uh-huh, però en realitat seria a casa separo.
2: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
1: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat,
2: correcte,
1: no?
2: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo, és a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo, uh-huh, al final de vida de tots aquests productes. Uh-huh. I llavors sí que la paraula clau és separació i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
1: Exacte.
2: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables...
1: Que transformen, no, diguéssim?
2: Correcte, de fer la recollida d'aquest, uh-huh, producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, uh-huh, bé has dit, es transforma, pot acabar sent, doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
1: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar... Però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
2: encara,
1: que ja l'estem fent. Encara
2: hi ha molta gent.
1: Encara, sí?
2: Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes, vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens, uh-huh, en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, uh-huh, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De fet, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
1: Però separació. Jo em referia més,
2: correcte,
1: a tot el que envolta, no?, al reciclatge. Per exemple, a mi, uh-huh, no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, uh-huh, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
2: A tu no et fa cap vergonya.
1: Però molta gent
2: però
1: encara sí.
2: Però hi ha molta gent que sí.
1: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat.
2: Emportar-te-la,
1: home,
2: sí, sí.
1: Home, per favor.
2: No, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats i no és el cas.
1: Per tant, continuem llançant molt menjar, continuem llançant...
2: Continues anant al bar i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà, perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que, i això...
1: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de l'aixeta és molt dolenta, Tere.
2: No, no sempre, però
1: de totes maneres... Hi ha països o hi ha zones del nostre país que sí. L'aigua és molt més bona.
2: De fet, hi ha ciutats, perquè ha ciutats, moltes també, vegades sí. L'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont... Però també és una, doncs, una certa... un costum o
1: un
2: hàbit
1: costum,
2: que podem tenir,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí,
2: i en aquest
1: tant.
2: Sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, i me la porten i dic, pues, jo no la trobo gens dolenta.
1: Ja.
2: Vull dir que també és
1: t'entenc.
2: Una qüestió...
1: Escolta, ho hem dit una mica, no? Però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
2: Sí, no? Clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats... Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres, aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre... fet a Catalunya sobre el 47% de recollida selectiva, i els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55%, i de cara al 2030 al 60%, i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen doncs, l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
1: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada. I que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria
2: sí,
1: ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè... Però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
2: A veure, el jovent tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda han crescut en un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba, que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora, o sap refer, diguem-ne, no? una peça de roba. Llavors aquí
1: jo
2: es perd una
1: sé,
2: mica
1: eh?
2: Més.
1: No,
2: bueno,
1: no,
2: no soc ets jove, una mica jove. Eh?
1: No, gens jove.
2: No, però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix, i després, diguem-ne, doncs, posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
1: Doncs aquí, al Cada Residu Conta, us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors. Adéu, Tere.
2: Molt bé, doncs gràcies.
0: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: bon escoltar, de bon pair, d'allò de sortir a la natura.
1: I avui no ho serà?
0: Avui us presentarem una història una mica trista.
1: Oi?
0: Història al voltant de la natura, però una mica trista. És una història relacionada amb el nostre mar, amb el Mediterrani, i un dels seus habitants. El relat de com el vell marí, és a dir, la foca monjo, s'ha extingit gairebé a tota la conca mediterrània.
1: Vaja, sí que és una història trista.
0: És una història trista. Anem per parts, anem a saber una mica més d'aquest animal, no? D'aquest mamífer. La foca monjo, en científic es diu Monacus monacus, és l'únic representant europeu d'aquest gènere de mamífer marí. D'adults poden assolir de 80 a uns 2,4 metres de longitud.
1: Déu-n'hi-do.
0: Poden arribar als 320 quilos de pes. Les femelles són lleugerament més petites que els mascles. El seu pelatge és de color marró o gris fosc, amb un ventre una mica més pàl·lid, el ventre. És una espècie costanera que s'alimenta bàsicament de peix, cefalòpodes, és a dir, calamans, pops, etc., crustacis, crancs. Combina la pesca a mar obert amb les estades a platges o penya-segats, on també hi cria. I les cries solen néixer cap a la tardor, just en aquesta època. I en poques setmanes ja poden arribar a nedar a mar obert.
1: Carai, molt valentes elles, eh?
0: Teniu la imatge mental, eh? D'una foca, en aquest cas de la foca monjo, una espècie que, europea, l'única del seu gènere a Europa. Però, clar, es tracta d'una espècie amenaçada.
1: Clar, m'has dit que en queden molt poques, no? Per tant, gairebé perill d'extinció.
0: Exactament això. Per la Unió Internacional de Conservació de la Natura, la UICN, que és l'encarregada de posar les espècies, de qualificar si una espècie està en estat normal, si està vulnerable, si està amenaçada, si està en perill d'extinció, etc. Se suposa, segons les darreres estimacions, que resten uns 600 individus. Actualment només es troben colònies permanents al mar Egeu, a Grècia, on hi ha uns 300 individus, a les illes de Madeira, que hi ha uns 50 individus, i a diversos indrets de la costa sahariana del Marroc, que en queden uns 250 individus. Vale? Aquesta distribució, evidentment, no té res a veure a la que havia hagut històricament.
1: On estaven abans?
0: Doncs mira, les seves colònies s'estenien per tota la conca, tota la vora de la Mediterrània i fins a Canàries.
1: I ara allà a les Canàries ja no hi arriben.
0: Ja no hi arriben, ja no n'hi han. D'això en tenim, per exemple, uns registres fòssils, perquè s'han trobat ossos de foca, de caceres, que havien fet els antics habitants, per exemple, del Paleolític i del Neolític. S'han trobat ossos. Una d'aquestes restes, per exemple, es va trobar a Gavà, en unes restes del poble de Gavà, no? Per tant, les foques, com a molts altres indrets del món, es caçaven per la seva carn, el greix, l'oli, la pell, l'ús que en tenien quan eren els caçadors, no? Però la cosa va canviar una miqueta, com tantes altres coses, al segle XIX i segle XX.
1: Què va passar aquesta època?
0: Doncs les poblacions de foca monjo van caure en picat. Seguien caçant pels motius que hem dit abans, els de segles enrere, però també els propis pescadors, van decidir eliminar les foques.
1: Ui, i això per què?
0: Extingir-les. Perquè, segons ells, era una competència directa a la pesca.
1: Se'ls menjava els peixos.
0: Se'ls menjaven els peixos. O hi havia la seva entesa, no? El seu pensament, que se'ls menjaven els peixos, els feien malbé les xarxes, etc. I van decidir carregar-se-les per complet.
1: Per tant, és una mica una de les causes, no? Per les que han desaparegut.
0: És una de les causes. Sobretot, amb alguns exemples. A Balears, el darrer exemplar de vell marí va ser caçat l'any 1958.
1: Buf, fa molts anys, d'això. Vull dir que ja fa molts anys que estan en perill d'extinció.
0: Sí. I a Catalunya, els últims exemplars que es van caçar també corresponien al voltant dels anys 40 i 50. El mar d'Alboran, l'ult que està al sud de la península Ibèrica, molt a prop de l'estret de Gibraltar, l'última foca monjo que es va veure data de l'any 1992 a les illes Chafarinas. Són de la zona. Per tant,
1: sí, gairebé 30 anys. Bueno, més de 30 anys, sense foques.
0: Més de 30 anys extintes a Catalunya, Mar Balear, gran part de França, gran part d'Itàlia, o quasi tot Itàlia, gran part del nord d'Àfrica, de colònies del nord d'Àfrica, Mediterrània i Canàries.

0: per aquests motius que hem vist abans.
1: Hi ha altres motius, a part de la pesca?
0: Com a tot el que passa per al mar, ha de conviure amb la contaminació de les aigües, el trànsit marítim i la sobrepesca del mateix que les foques mengen. Perquè
1: clar,
0: si ella és una depredadora o està dalt de tot de la cadena tròfica, nosaltres també ho estem. ¿Vale?
1: Sí, ja no parlem de sobrepesca de foques, sinó sobrepesca de peixos.
0: Exacte, sobrepesca de peixos, del seu aliment. En una costa on cada cop està més influenciada pel turisme, no sembla que sigui el millor entorn perquè aquest vell marí, aquesta foca monjo, torni a guanyar aquest territori perdut.
1: Per tant, ho té una mica cru, eh?
0: Té una mica pelut, té molt pelut. Extendre's les colònies, des de les colònies que hi ha actual, aquests nuclis de població concrets, a altres zones. Malgrat això, ara sí que posarem una mica de brots verds al tema. Malgrat això, i ja posats a la primera dècada dels 2000, se n'han tornat a albirar algun exemplar a la costa de Balears, a l'entorn de Balears, concretament a l'arxipèlag de Cabrera. Però, en tot cas, es tractava d'un exemplar de pas i no de cap colònia estable. També s'han trobat restes d'ADN.
1: Clar, el que necessitaríem és una colònia estable perquè es pugui reproduir i pugui repoblar, no?
0: Però aquestes colònies estables només són possibles en zones, amb, com he dit abans, amb molt poca pertorbació turística, per exemple, clar, o urbanística. Clar, necessiten zones molt aïllades. Per exemple, l'arxipèlag de Cabrera, que és per nacional, seria una molt bona zona
1: per tornar-s'hi a establir i crear aquesta població de foques.
0: Per tornar-s'hi a establir. Clar, altre tema són, per exemple, els projectes de reintroducció que ja s'han començat a planificar.
1: Per tant, ja s'està treballant perquè aquesta foca torni.
0: S'està treballant. Clar, amb un animal amb aquesta situació, els científics estan treballant perquè aviam com es pot recuperar d'alguna manera i que no l'acabem perdent del tot. Per exemple, a Balears, des de la primera dècada dels 2000, ja se'n parla. La Direcció General de la Conservació de la Natura del Ministeri del Medi Ambient i la vicepresidents i la viceconsellera de Medi Ambient de Canàries també van engegar, en fons comunitaris LIFE, el projecte per a la recuperació del vell marí a les Canàries, que encara es troba en fase d'estudis i viabilitats, i encara que ha rebut el vistiplau de la UICN, d'aquesta Unió Internacional per la Conservació de la Natura.
1: Per tant, dos espais, Balears i Canàries.
0: Exacte. Un altre projecte similar és el Pla d'Acció Internacional per a la Recuperació del Vell Marí a l'Atlàntic Oriental, que això ve de dins la Convenció sobre les Espècies Migratòries, en la qual, a més d'Espanya, hi participen Portugal, Marroc i Mauritània. També hi participa la Fundació Hàbitat, ONGs, etc. Així mateix, el Fons pel Vell Marí fa un seguiment de l'espècie i campanyes de sensibilització a la part africana, és a dir, a Marroc, Algèria i Tunísia, d'aquesta espècie.
1: Perquè allà és on te dèiem que encara n'hi havia, no?
0: Encara
1: hi havia aquelles 250 a la costa sahariana.
0: A la costa sahariana, a la costa atlàntica i nord d'Àfrica, que encara n'hi havia. També fan projectes de conservació d'aquestes foques i també s'està mirant. I no només això, a Catalunya, per exemple, la Fundació Territori i Paisatge va elaborar un primer pla amb un marge d'actuació de 8 anys. Va ser elaborat el 2011. I més recentment, quan des de la Generalitat, el nou secretari general de Medi Ambient, en Jordi Sargatal, ha plantejat la reintroducció del vell marí a un lloc que ens toca molt de prop.
1: A veure, quin és aquest lloc?
0: A l'espai natural de les Planasses i Bol Roig, d'aquí l'Escala, corresponent al parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Fins ara, hem de dir que cap d'aquests plans ha reeixit. O sigui, són desitjos, paraules al vol, globus sonda, digue-lis com vulguis, que, clar, una cosa és fer la reintroducció i una altra cosa és que aquesta reintroducció fos viable, per exemple. Una derivada de tot plegat, que aquí sí que no ho sabràs o no ho agafaràs. Tu saps que hi ha una cosa molt problemàtica actualment amb el peix, que són els anisakis, que és aquell paràsit present en molts peixos que pot causar alguns problemes gastrointestinals, etc. Que per això recomanen coure el peix, congelar-lo, etc. Doncs els anisakis només pot finalitzar el seu cicle vital sent que el seu hoste sigui un mamífer marí.
1: Sí, ah, carai. Una foca és un mamífer marí.
0: Exacte, un fill, una balena, una foca, clar, un catxalot, etc.
1: Llavors, si tenim foques aquí,
0: si tenim foques marí,
1: aquest paràsit es pot desenvolupar.
0: Exacte. Actualment, al Mediterrani, que no és una zona on hi hagi molta prevalència d'aquest paràsit, d'aquest nematode, crec que és, hi ha molt més a l'Atlàntic, al Mediterrani, doncs hi podria establir amb més, amb
1: clar,
0: més
1: podria
0: quantitat,
1: tenir més força.
0: Hi ha coses, la natura, moltes vegades, aquestes coses, de la, en aquest cas seria una reintroducció natural, i aquest paràsit és natural, també, vull dir, no vindria d'aquí, no? Però moltes vegades amb la reintroducció també s'ha de pensar en les conseqüències. Perquè tu estàs tornant a reintroduir un ésser viu que fa molts anys no hi era en aquest territori, i com influeix actualment a l'ecosistema.
1: Clar, perquè els ecosistemes han canviat, no? Exacte. Amb l'aparició i desaparició d'espècies.
0: Exacte, els ecosistemes han canviat molt. No només amb l'aparició i desaparició d'espècies, sinó amb el clima que hi ha actualment, amb la presència humana, amb la presència d'industrialització del mar, que clar, és un altre tema que tractarem algun dia, perquè el mar cada cop està més industrialitzat. I això no només influeix en la contaminació, sinó influeix, com dèiem abans, en el trànsit marítim, que les hèlices i les quilles dels vaixells...
1: Clar.
0: Pot
1: alteren, no?
0: Aquests mamífers marins, o fereixen els mamífers marins. I un altre tema molt important, que és el del soroll, que normalment passa molt desapercebut. Però el soroll en un ambient marí és molt important i molt nociu.
1: Clar, perquè és molt silenciós, no?, al fons del mar.
0: És molt silenciós. No tan silenciós com deia el Cousteau de lo del silenci blau, però sí que és silenciós. Però determinats... sorolls de motors, d'engranatges, de mecanismes, etc. Per exemple, s'ha demostrat que en cetacis, que els deixen portar molt per el sonar, no?
1: Exacte,
0: per el sonar intern, els poden fer desorientar-se i embarrancar a les plages o a les costes. Per tant, hem d'anar molt al tanto amb aquestes coses abans de, vale, reintroduïm una foca, reintroduïm una espècie d'aquestes. Ojut.
1: Exacte, s'ha de mirar molt bé, no?, quines conseqüències pot tenir.
0: Exacte.
1: Però igualment, bueno, tots aquests treballs que s'estan fent en altres zones, no?, com ens quedem amb la reintroducció que s'està intentant fer a Cabrera...
0: Primer ens quedem en els plans per la protecció dels llocs on estan. I després, aquestes zones de reintroducció, que si pot ser en espais, per exemple, que són parcs nacionals i amb característiques d'arxipèlag i aquest... geogràficament siguin molt menys vulnerables a el que li pugui rebre de fora, doncs molt millor.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Sergi. Molt interessant aquest guaita, tot i que hagi sigut una història una mica trista, al final hi hem acabat donant aquesta volta, no?
0: Sempre.
1: He tingut aquests brots verds que els hi deies. Sí. Doncs gràcies i ens retrobem al proper guaita.
0: Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
2: Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
3: Hola de nou, benvinguts a Vins i Teca. Avui tenim a la Judit Calix.
4: Exacte.
3: És que no sé si era
4: bon
3: Calix
4: dia.
3: O Calix. Calix.
4: Calix.
3: Calix.
4: Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
3: però igual. Amb Judit.
4: Exacte.
3: Benvinguda, Judit.
4: Gràcies
3: per venir. I tenim a la Eva Vicenç, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
5: Gràcies, igualment.
4: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
3: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i bueno, ja molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quant que estàs a la revista Cuina?
4: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors, avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test, i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida, l'editorial llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit, i llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
3: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
4: Sí.
3: Llavors, he vist...
4: Ai, mira!
3: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
4: Sí.
3: I dic, quina il·lusió! I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
4: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que estigui estudiant de pràctiques...
3: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
4: A la revista,
3: anys.
4: Clar, són 25 anys.
3: Wow.
4: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ella hi va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
3: Sí.
4: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista en el primer número, hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaria, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
3: sí.
4: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que jo, per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom.
3: Clar.
4: I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
3: Sí, sí. No, no, és un...
4: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells.
3: Sí, sí.
4: Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
3: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
4: potser,
3: edició de,
4: sí.
3: de Vic.
4: Jo crec que podria ser de Vic perquè sí, ja vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que és també col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
3: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
4: Sí, sí, a mi és una... És allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
3: Clar,
4: llavors
3: clar.
4: Patia més que m'ho passava
3: clar,
4: bé.
3: Clar, imagino que estàs més...
4: Sí. Bueno, sí, sí. L'edat et dona...
5: Sí, sí. No?
4: Exacte.
5: Ets més conscient també de què estàs tenint entre mans.
4: Exacte.
3: Sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista de cuina?
4: Mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou sobretot per nosaltres són importants l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletters, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és... O sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I, bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades, sí, però jo no ho corregeixo, jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen, no, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres sí. Cuines, sí. I, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
3: Sí, sí.
4: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
3: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
4: Sí, són generacions,
3: sí, sí. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
4: Jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li, doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és qüestió, és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir em pots muntar un menú doncs, per una persona celíaca que aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar doncs,
3: al dia.
4: Sí, perquè sí. Si no és això o morir.
3: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
4: sí.
3: Perquè és una altra experiència.
4: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs que està tot tan cuidat.
3: Sí.
4: Clar, és diferent.
3: Sí.
4: Tu entres a aquest mateix doncs contingut, però ho mires doncs en el digital. Evidentment la informació és la mateixa, però no el gaudi, jo penso que no és no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta doncs al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs quan volen fer consultes.
3: I sabeu l'edat dels subscriptors? Per cert, em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
4: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs, producte doncs, de proximitat i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Mm-hmm. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, fins
3: al final.
4: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
3: Sí, no, la meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
4: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, i nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una... És una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però el poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
3: Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
4: N'havíem tingut.
3: Havíeu tingut.
4: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
3: Sí, sí, sí.
4: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí, però jo mateix els hi vaig dient, doncs bueno, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí, la qüestió doncs no para mai.
3: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
4: L'Eva sí, també ha fet, has escrit diversos reportatges.
5: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
4: Gràcies.
5: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, super fantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera... molt exquisita, no sé com dir-te, o sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació, i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà, òbviament els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
4: sí,
5: des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot també em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé al text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, sí, realment sí. És boniquíssim.
4: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fixe cada mes... Mm. Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I penso que estem... mira, em sento satisfeta.
5: No, jo crec que val la pena. Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort. Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, eh? Com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. Mm. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
4: Clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan pues, l'actualitat, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? Sí, i això és el que mirem de fer també perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
3: Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Sucarrats quan estava ell fent una classe de cuina, del Nadal anglès.
4: Ah.
3: Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors, va ser per al número de Nadal.
4: I de quin any va ser, ho recordes?
3: Uf, no ho sé, i no trobo la revista.
4: Clar, és que el Josep és el director que més anys ja ha estat. Llavors, sí. és que jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert... No sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat
3: sí,
4: jo.
3: Imagina't.
4: Sí. Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja han passat molta gent.
3: Molta gent.
4: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1. Sí, sí. Entre ells, doncs, fotògrafs, la Becky Lawton, sí, potser és una de les fotògrafs de cuina, doncs, més reconegudes doncs, que tenim a casa nostra, sí, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners...
3: Això diu gent... diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
4: Sí.
3: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com... com busqueu la gent que surt a la revista?
4: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Mm-hmm. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja el té molta gent darrere... fins que contactes amb ell doncs, directament i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes. No? Mm-hmm. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant, tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber, mm-hmm, i es donen a conèixer com molt bé fan. Mm-hmm. El que sí que... Jo sempre dic que el meu equip, que hem de tenir... O sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que soc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. Uh-huh. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius «Ai, aquest està fora del...» d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això, uh-huh, però ja... Penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
5: Totalment.
4: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Uh-huh. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, sí. La majoria d'inauguracions, uh-huh, però el xulo és anar-te'n al Pallars, uh-huh, i destacar gent d'allà, per mi, que també els de Barcelona, uh-huh, però també forma part una mica del... dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs és cuina, però és per tot el territori.
3: Clar, és que Catalunya és gran, mm, i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
4: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia, mm, a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, sí, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom perquè és que la pifiaré segur que soc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres pues, ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també pues, dius, pues, bueno, pues, mira, pues, anem pel...
3: Pel
4: sí,
3: camí correcte.
4: Sí, sí, sí. I si a partir de nosaltres doncs, la gent descobreix doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes doncs, que no surten tant, doncs, mm-hmm, doncs millor.
3: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
4: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Mm-hmm. Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. Mm-hmm. I a més només per la zona de Barcelona, perquè mm-hmm, tenen una producció que no els hi permet tampoc
3: sí.
4: portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit sí. granet de sorra doncs, a que es conegui
3: sí, sí.
4: aquests... És que a més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, hosti, dona'ls sí. valor no, a la tasca sí. que estan sí. fent sí, d'alguna sí. manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
3: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi han coses molt interessants que s'està fent.
4: La carxofa...
3: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
4: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons a Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tot. Ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que se'm diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha una a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això... Jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, quan un dia anem a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
3: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
5: Molt rica.
3: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana, perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona. I quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
4: És una meravella, tot
3: sí,
4: això.
3: Sí, realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
4: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan doncs, braves... Però bueno, esperem.
3: Sí.
4: També, a veure, si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
3: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots... s'ha posat molt en el mapa en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
4: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
3: sí,
4: és més d'avantguarda, no? Diguéssim, però
3: sí.
4: La cuina catalana tradicional i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena com nosaltres ens passa quan anem a un lloc, o sigui, sí que hi ha gent que té un interès que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens heu faltat un punt de màrqueting...
3: Sí, crec que sí.
4: ...com els italians?
3: Sí,
4: o...
3: sí. Ens ho hem de creure més, potser. Uf, bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també... comunicadora, sommelier, ens hem conegut, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
5: Un no parar.
3: I, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens
5: sí,
3: vam conèixer allà.
5: Sí, o abans
3: ja,
5: a l'escola... Abans.
3: Era abans, sí.
5: Compartim classe, no?
3: Ah, sí, sí, sí, sí, però ja havíem començat el curs, sí? Sí, sí. Ah, mira, sí, sí, quina sí. Memòria, val. Sí, sí, doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
5: En un minut?
4: Per on començo, no?
5: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo què sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas, era el grup El Món, que abans, no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a lo que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Vinari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat, també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera, realment, perquè volia conèixer els concursos, abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatges del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però, clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen una panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el va de vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Mm-hmm. Curiosament, ja he passat del dia a dia de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Mm-hmm. Jo, super innocent de mi, quan vaig entrar al va de vi, tenia el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es poder sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
4: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
5: I tornes a llegir i dius, encara és el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fe de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós, Alba de Vita, conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, eh? Algun article una mica més en profunditat i així. Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès. Llavors, bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wine set i així, i segueixes pensant que no toques ni una. No, amb no. La qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera, pues, estar sempre present amb la, amb la formació.
6: A mi ja em passa això, que dic, ostres, és que no sé si sé res. O sigui, realment és, sí, és un món que no s'acaba mai.
5: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les, dels grans aprenentatges en els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant. Jo crec que, jo què sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre... No? Aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un... En el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra. I em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe, i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, pues ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim, no sé, com un aprenentatge, que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
4: Sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit, doncs,
5: en els inicis
4: de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder, doncs, unir, doncs, aquestes... a aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
5: Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió, i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto jo, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. Mm-hmm. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
4: I al final ara aprofitem que estem entre dones, que hem de... Això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius, mira, això també ho podria dir jo.
5: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
4: Sí, sí, sí. Llavors, jo penso que és també una de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta, doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
5: M'ho crec.
4: Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no?, la cuina catalana, sí. Doncs nosaltres
6: sí. També. La cuina i els vins catalans.
5: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant, innegable. En el món de la cuina és hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una Déu que es diu Déu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Déu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
4: Utilitzen la
5: Itàlia,
4: marca de la regió ciutat. Per...
5: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... Sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
6: Sí.
5: I
6: el Priorat, potser.
5: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
6: Sí.
5: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
4: clar,
5: perquè...
4: No perquè de qualitat, no?
5: Deia en relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? Catalunya passa això altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
6: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
5: Sí.
6: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
5: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
6: Sí.
4: Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes.

0: Sí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
1: És que, sí, sí, a vegades que, es, que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes o n'estàs molt a favor o molt en contra, però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
2: Sí,
1: i això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
0: És
1: una altra
0: però...
1: manera de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
0: És un mètode. És un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana... Sorprèn, no? Perquè...
2: Bueno, és el que dèiem. Jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana. I això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
1: Això, per mi ja seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
2: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
1: Sí, sí.
2: Totalment. Sí, sí. Jo crec que sí.
0: I tant.
2: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi? Que, com tal com està avui en dia.
0: Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
1: Molta pluja, no?
0: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i
1: sí,
0: després es tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual cosa ja em diràs tu. I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així... Però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu perquè la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva Terralta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar què passa aquí. O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual cosa els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, potser s'ha de canviar. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
2: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
1: Són més fàcils de veure, no?
2: Sí, més fàcils, menys alcohol, sí, escumós.

0: Pero sí, es un tema complicat.
1: Sí. No has donat la vareta, tu?
0: Sí.
2: I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix a la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no, si no tenim productors...
1: Ja, yeah. Totalment.
2: No hi ha cuina, ni cuina catalana ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el sector primari.
1: Totalment.
0: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir tenint
2: i escoltar-los, no? Si diuen que tenen doncs molta burocràcia i que això els treu molta, doncs, bueno, doncs mirar de simplificar tot el que han de presentar, ajuts, és que tot el paisatge, que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això és perquè tenim uns vigilants que són els agricultors, vull dir que i els ramaders.
0: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i que falta aquesta
1: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura de país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
0: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que ja també hi ha, però inclús a
1: nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
0: Sí.
1: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
2: Bueno, sí, ja, però... sí, i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no?
1: Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
2: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm tu alguna cosa i tastes.
1: I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
2: I a
1: no
2: la cuina igual, doncs... moltes amigues m'agraden. És que si no tinc un ingredient, doncs és igual. Però si no tens un ingredient, no el posis, o posa'n un altre, però cuina, no? És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran. No. Està clar.
0: Sí. Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
2: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
0: Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin series?
1: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc clar el color encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
2: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
1: Les mateixes varietats, no?
2: Sí,
0: molt bé, la carinyena.
1: Una carinyena,
0: sí,
1: va.
2: I molt algun bé. Vi que ens puguis recomanar amb carinyena?
1: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% carinyena, però de molt veix. O sigui, que siguin vinyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
2: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de carinyena.
0: Bueno... Doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
1: Un plaer, gràcies a tu.
2: Dominic, gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
3: gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
2: Què tal? Benvinguts a una nova edició del Cinèfil Podcast. Segurament ho haureu endevinat pel meu accent no mallorquí, que no sóc en Joan Miquel Mas, sóc el Joan Ramon Armadàs, i avui doncs no ha pogut venir, així que l'excusem. Però no per això deixarem de fer el podcast, i avui el farem amb uns convidats, un de molt especial i un que també ho és, però que el tenim ja més vist i escoltat. Comencem pel Jan Romaní, un dels redactors i guionista del Cinèfil. Benvingut.
3: Què tal? Estic una mica encostipat avui, se notarà per la veu.
2: Doncs avui canviarem totes les veus, sí. Ja ho veus. I per altra banda, el que sí que és el convidat especial i és la primera que ens acompanya amb veu però no amb textos al Cinèfil és l'Ignasi Julià, crític de cinema i una de les plomes més antigues del Cinèfil. Benvingut, Ignasi.
4: Què tal? Molt bona tarda.
2: Doncs bé, suposo que esteu sentint de fons la cançó de Golden, de K-pop Demon Hunters, que ja dic ara que guanyarà l'Oscar aquest any, i si l'estem posant és perquè avui dediquem un programa especial als Oscars, que són els premis més importants del cinema cada any, i parlarem una mica de l'edició 2026, però també aprofitarem per fer una mica de viatge al passat, recordar, per exemple, rànquings de qui en té més, algunes injustícies i curiositats sobre aquests premis que al llarg de ja gairebé 100 anys ens han estat acompanyant i marcant l'actualitat del cinema. Entrem en matèria ja directament. Aquest any, des que va canviar aquesta norma, tenim 10 nominats una altra vegada. Entrem directes a les vostres porres de millor pel·lícula. Vinga, va, mullem-nos des del principi de peus a la galleda. Jan.
3: Bé, crec que el debat generalitzat és que està bastant entre dues, que és Sinners i One Battle After Another. Almenys això, tots els experts és el que estan dient. La meva preferida, tant a nivell personal com la que crec que guanyarà, és One Battle After Another. Crec que és la que s'han portat més premis d'aquests que anticipen el que passarà. És veritat que Sinners se n'han portat més del que es preveia, i per això hi ha molta gent dient cuidado, que no sigui, que no li faci un Moonlight com li va fer a La La Land, no? Una mica. I també perquè Sinners va fer el rècord de nominacions als Oscars, i també fa pensar que això, no?, que és una... Però tenim per experiència, sabem que el fet que siguis la pel·lícula més nominada no vol dir que siguis la que s'emporta a l'Oscar. Ens en recordem, per exemple, de The Irishman, que va tenir 10 nominacions i no se'n va endur ni un.
2: Sí, doncs... Pobre Scorsese, està fart de tenir 10 nominacions,
3: sí,
2: i no emportar-se'n ni un.
3: Sí, li ha passat moltes vegades. Per tant, no em sembla un argument prou sòlid com per pensar que la gran favorita, que és One Battle After Another, no s'acabi important el premi millor pel·lícula.
2: Com ho veus, Ignasi?
4: Bé, difícil, la veritat. S'ha de dir una cosa que s'està observant darrerament, ja fa alguns anys. Evidentment, els votants, els que voten de l'acadèmia, aquests 9.900 que s'està aviat dit, esclar, estan experimentant un canvi generacional, amb la qual cosa els gustos a l'hora de votar estan canviant. No són els mateixos que podríem pensar, jo què sé, 15 anys enrere, no? I es nota fins i tot en l'elecció de les pel·lícules que aspiren, doncs, a l'Oscar. Bé, jo crec que segur... No és el meu gust personal, tot i que, bé, admeto que és una gran pel·lícula. Jo crec que segurament se l'emporta One Battle After Another, que, a més, té 13 nominacions, no? Vull dir, Sinners, que en té 16, vull dir que és la que té més.
2: Sí, sí, pel·lícula més nominada de la història, recordem-ho.
4: Realment és espectacular. És que és una pel·lícula amb la qual jo no... Justament per al que tothom lloa la pel·lícula, aquesta mena de desvergonya a l'hora de combinar gèneres, no?, perquè comença com una pel·lícula gairebé d'ambientació dels anys 30, per tant, amb un background històric, amb tot el problema racista, no?, dels Estats Units i tot això, sembla que sigui un drama social gairebé, no?, interpretat per negres, i acaba sent un abierto antes de...
2: Sí, sí, abierto hasta l'amanecer.
4: Hasta l'amanecer, no? Acaba sent un Tarantino fins a cert punt, no? El que no vol dir que, evidentment, hi ha un treball, un background de guió important. Podria ser que també se l'endugués, però... Jo és una pel·lícula que li tinc... Jo ho sento, eh?
2: Ja sé li que... Li tens mania, eh?
4: Li tinc mania. I sobretot perquè, malgrat que hi ha un cert background indiscutible a tenir en compte, és que la veig... són aquestes pel·lícules que normalment són amb actors negres, que són estèticament molt llepades. És a dir, la fotografia és molt bona, però tot és una posada en escena llepadíssima, treballadíssima, molt brillant, que ja em sembla bé, eh? Jo estic molt en contra de la moda d'ara del cinema, que no es veu res, no? Sí. Vull dir que colors apagats...
2: Que està al contrari, eh? Sembla que porti filtres d'Instagram.
4: Exacte, just... Bé, no estaria en contra d'això, però hi ha una rutilància, hi ha una cosa amb la posada en escena... que a mi, francament, m'enfarfega. Vull dir, em cansa una mica, no? Això i la combinació de gèneres, que, malgrat que ja sé que és una de les coses que es valora de la pel·lícula, a mi em sembla un disbarat, perquè... és que, a més, gairebé que és cronometrat, mitja pel·lícula és un drama social i l'altra mitja és...
2: És un bany de sang, mai millor dir.
4: És un Tarantino, no?
2: Home, jo haig de dir que jo vaig celebrar aquesta combinació de gèneres.
4: Ho sé.
2: I sóc dels que la vaig descobrir tard, quan ja havia passat el fenomen. Tu em sap que el vas veure al cine, Jan?
3: Sí.
2: Si no vaig equivocar, perquè has fet la crítica al principi al cinèfil. I ja em vaig quedar... I quan la vaig voler veure ja l'havien tret. I la vaig descobrir després a casa... I tot i que no sabia els spoilers, ja sabia que hi havia un gir important i tot i saber-ho, jo vaig connectar amb el gir i em va agradar molt la proposta. Dit això, tant com per ser la pel·lícula més nominada de la història dels Oscars...
4: Sí, jo trobo una mica exagerat, sincerament. Sí. No?
2: Ara bé, si anem analitzant un per un els Oscars a les quals està nominada, tampoc podries dir, home, no s'ho mereix. No? La millor pel·lícula aquest any? Home, no li diràs que no una de les 10, no? Si hi ha d'altres. I vas desgranant i segurament no trobes, o algun trobaries, no? Però n'hi ha pocs que dius, home, no, com a mínim la nominació la mereixia, no?
3: Sí, no, realment sí. Vull dir, també és veritat que han ampliat, amb el temps s'han ampliat una mica les categories a les quals pots estar nominada. Per exemple, aquest any és el primer any que hi havia càsting. I llavors, clar, com més possibilitats tens, doncs és més fàcil anar superant el rècord.
4: Això està clar.
3: Llavors, en aquest sentit no vol dir que sigui la... Vull dir, que potser amb aquestes mateixes categories fa 30 anys, doncs una altra pel·lícula tindria el rècord que ara s'han portat Sinners.
4: La meva preferida és Martí Suprem.
2: Sí? Doncs em sembla que marxarà a casa fent un Scorsese,
4: eh? Està claríssim que no, segurament no la guanya, això és evident. Però és una pel·lícula que impacta... d'una manera especial. Primer perquè està rodada amb pel·lícula, és a dir, pràcticament hi ha efectes, evidentment, digitals, hi ha algun treball, evidentment, digital, però, i a més es nota, i és curiós, és una pel·lícula que a més és de colors més aviat apagats, però té una textura a la fotografia que és literalment... una meravella. És una pel·lícula, a part, doncs, del treball d'en Timothy, no?, i tot el que tu vulguis, però la factura, la textura de la pel·lícula és tan cinematogràfica que ja a mi ja em va... O sigui, només per això, i amb gra, és a dir, amb gra, és a dir, la fotografia té un gra molt específic, molt concret, que és tot plegat la... la fa, per mi, molt, molt, molt atractiva. Però és evident que és difícil...
2: Jo crec que millor pel·lícula no, i és més, tenint en compte les polèmiques que han envoltat el director perquè ha sortit un cas a la llum de que en el passat va haver-hi una escena de sexe amb una menor que es va rodar en aquella pel·lícula quan la noia no ho sabia, i això doncs, ha esquitxat molt a la pel·lícula, i des de que això ha passat, si no vaig equivocat, no s'han dut cap premi enlloc. Per tant, jo em sembla que se n'anirà amb les mans buides.
3: Sí, potser fins i tot el Timothy, que tenia molts números d'emportar-se l'Òscar a millor actor...
2: El gran perjudicat.
3: No se l'acaba emportant ni ell, perquè el premi del Sindicat dels Actors, que van ser fa poc, va guanyar el Michael B. Jordan de Sinners, precisament, que realment està molt bé, perquè fa dos papers papers ho fa molt bé.
4: Això sempre és difícil.
3: Però sí que és veritat que tot semblava indicar que era el moment del Timothy, no? Porta molts anys currant-s'ho, ell mateix ho diu, de lo que s'ocorre per ser un dels grans, no?, dels actors de Hollywood actual, i és com que ha de fer, pobret, no?, per emportar-se l'Òscar, i sembla que potser no se l'acaba emportant ni aquest cop, que semblava que ho tenia tan clar.
2: Doncs va, ja que estem en interpretació masculina, que tenint en compte que ja descartem tots en Timothée Chalamet per culpa d'aquesta polèmica, qui penseu? També tenim Leonardo DiCaprio per One Battle After Another, i també tenim, com deies, el Michael B. Jordan per Sinners, Ethan Hawke per Blue Moon, i Wagner Moura per Agente Secreto.
3: A veure, jo no descartaria del tot el Timothée Chalamet, eh?
2: O sigui, sí? Encara li veus opcions?
4: Jo, a ell, en concret, no el descarto tampoc. No, sí. A més, s'ha d'admetre... A veure, la pel·lícula pot ser, en determinats moments, fins i tot irritant, eh?
5: Però és insuportable.
2: Però s'està molt bé, això. Jo crec que la interpretació és molt positiu.
4: Però el seu treball, evidentment, es nota moltíssim que ha deixat la carn a la graella. Vull dir, és tremendo el paper que fa.
3: Sí, és una pel·lícula també feta com per ell, no? Una mica, com deia, quan el DiCaprio va guanyar amb El Renacido, per exemple, que era també, no?, aquestes pel·lícules que estan fetes com perquè aquest actor guanyi l'Oscar, no? En canvi, Michael B. Jordan a Sinners és més com un element més de tots els que funcionen a la pel·lícula. També és veritat que Wagner Moura també està molt, molt bé a L'Agente Secreto.
4: Sí, però jo crec que la pel·lícula... Però... Si guanya alguna cosa L'Agente Secreto serà, evidentment, com
2: pel·lícula internacional.
3: Sí, sempre, un actor sempre li fa més pujada el fet de ser de fora.
4: No, pel tipus de producció que és, per com és, no fa per guanyar ni l'Oscar, el millor actor, diguem-ne, dins de la categoria, ni, evidentment, la pel·lícula encara menys.
2: Jo crec que seria una sorpresa, jo crec que encara està la cosa entre Timothée Chalamet i Michael B. Jordan,
4: tot i que
2: però si algú dona la sorpresa serà ell.
4: Tot i que Ethan Hawke a Blue Moon...
2: Jo aquesta, vaja, no, si busques les travesses i has d'apostar diners, si apostes per Ethan Hawke guanyaràs molt, si guanya. Perquè està sota de tot, jo crec, de les travesses, malgrat.
3: Oi, ell està molt bé, vull dir, al final és una pel·lícula on és gairebé ell, 90 minuts de monòleg d'Ethan Hawke com a personatge, però realment no té gaires opcions.
2: Per tant, va, mulleu-vos, vinga. Qui guanyarà el millor actor?
3: Jo crec que serà Michael B. Jordan.
4: Sí, és probable, encara que jo, com que li tinc mania a la pel·lícula.
2: Però els teus sentiments no han d'allunyar-te de la realitat?
4: A veure, el meu sentiment és que o bé és el Chalamet o bé és fins i tot el DiCaprio.
2: Sí? A mi el meu sentiment també em tira cap a Leonardo DiCaprio una altra vegada, perquè crec que fa un paper divertidíssim i aquesta barreja entre histrionisme i a la vegada amb tot el drama que porta dins, a mi m'agrada molt. Però jo crec que guanyarà Michael B. Jordan, perquè serà com un dels premis grans que tindrà Sinners, i no vull dir que no sigui merescut, però estic d'acord amb el que diu el Jan, de que és un element més d'una pel·lícula que en té molts, i això el fa passar una mica més desapercebut, perquè també hi ha secundaris molt importants. De fet, no me recordo com es diu l'actor, el gran, diguem, vampir dolent blanc, que és el cap de tot aquell atac, jo crec que també està molt bé i no està ni tan sols nominat.
4: Sí.
2: Però bé, veurem. Va, passem a parlar llavors que ens hem deixat a millor direcció abans de fer repassos. Tenim Chloe Zhao per Hamnet, Josh Safdie per Martí Suprem, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, Joaquim Trier, i perdoneu si no he pronunciat bé Joaquim, però la fem a la catalana, per Sentimental Value, i Ryan Coogler per Sinners. Guillermo del Toro per Frankenstein, que a mi m'ha sabut especialment greu.
3: A mi ja m'ha semblat perfectament que sigui així. Perquè, de fet, els cinc directors, vull dir, normalment sempre hi ha algun que t'enfada, i aquest any jo estic molt content, em semblen cinc grans pel·lícules, molt ben dirigides, i jo crec que aquí sí que Paul Thomas Anderson ho té molt, molt clar per guanyar.
2: Sí, no? Té colla amunt, no?
3: Sí,
2: jo també ho penso,
3: perquè Paul Thomas Anderson ha fet grandíssimes pel·lícules per les quals no se li va donar en el seu moment. Ara aquests, molts la consideren la seva millor, una de les seves millors, és la favorita a guanyar millor pel·lícula, està espectacularment dirigida, jo crec que és el moment de que se li doni a Paul Thomas Anderson.
2: No veieu una gala d'aquestes on gran part de la foto serà de persones negres? I, per tant, Ryan Coogler tindrà el seu moment?
4: Sí, però jo també estic amb que se l'endú el Thomas Anderson. Sí,
2: podria... No, jo també ho crec, eh?
4: Podria ser, però... És que, a veure, jo diria que és un any, en línies generals, de treball de material molt bo, en línies generals, i de directors, doncs, que realment demostren una certa vàlua. A mi, de veritat, comentar els Oscars sempre més incòmode, en el sentit de quan t'has de postular, perquè de vegades el material té tal nivell que dir que aquest o aquest...
2: No deixa de ser injust, perquè clar, estàs fent una batalla after another quan realment no la hi és, perquè tu estàs veient pel·lícules que poden agradar i efectivament, si diem que els cinc directors que hi ha, malgrat no hi hagi un sisè, se'l mereixen la nominació, doncs, a justament el que estem destacant és que hi ha hagut grans feines des del punt de vista professional en tots aquests àmbits. Però, clar, per això es fan els premis, també, i per això hi ha el morbo.
4: El que passa és que l'Acadèmia, també, de vegades, com que busca aquesta cosa... A més, té un, encara continua tenint una certa inclinació... Està canviant, eh? Però una certa inclinació pel drama, no?
2: És a dir, sí,
4: i tant. Per les tragèdies, fins i tot.
2: Sí, sí, sí, que sembla que siguin les grans pel·lícules.
4: De tal manera que... Vés a saber, igual tenim la sorpresa i és la Chloe Zhao...
2: La Chloe Zhao, sí, sí.
4: De
2: Hamnet.
4: De Hamnet, qui acaba...
2: Que ja la
4: pel·lícula no, però ella, vés a saber...
2: Que ja va guanyar per Nomadland.
3: Ja va guanyar per Nomadland.
2: Sí, sí, sí. Seria la primera directora amb dos Oscars, si no recordo malament, de la història, perquè no n'hi ha gaires que n'hagin guanyat.
4: I a més, és xinesa, de naixement.
2: Sembla que sí, que va néixer a la Xina, però s'ha criat gran part del temps als Estats Units, si no m'he equivocat, eh?
4: Sí.
3: I és una gran directora, però a mi em sembla, de fet, potser la que té menys opcions, no? Perquè amb un Ryan Coogler, amb Sinners, Joaquim Trier, a mi em sembla que Sentimental Value és fantàstic, també, però no és el tipus de pel·li que li solen donar l'Òscar de direcció, perquè... És un més, es llueixen més els actors i el guió que no pas, no, l'estètica de la pel·lícula, tot i que també em semblaria fantàstic si el guanyés, per exemple.
2: I ja que estem parlant de Hamnet, també jo penso, i a veure si coincidiu amb mi, que l'Oscar de Jessie Buckley per Hamnet està gairebé garantit. El veieu així? Millor actriu?
4: Totes les quinieles, per dir-ho d'alguna manera, apunten aquí. Sí.
2: Sí, no? Després, sí, recordem un moment les altres nominades, a Rose Byrne per If I Had Lights Up, I Would Kid You, Kate Hudson per Song Blue, Renata Reinsif per Sentimental Value i Emma Stone per Bogònia.
3: Sí, la resta d'actors, o sigui, de premis d'actors secundaris i tal, han tingut disparitat de premis en BAFTA, Globus d'Or, Critics' Choice, no? Totes les prèvies als Oscar per endevinar qui el guanyarà. Han anat guanyant diferents persones, menys a millor actriu, on sempre ha guanyat la Jessie Buckley, per tant, sembla el més fàcil de predir és que serà la Jessie
4: totes
3: Buckley.
4: Totes les quinieles apunten aquí. Ara, potser em deixo dur pel meu gust personal, a la vista del que hi ha, no? Però la Renate Reinsve de...
2: Sentimental Value.
4: Que ja va fer... De fet, ja va impactar amb la peor persona...
2: Sí, The Worst Person in the World, sí. Que va guanyar, si no recordo malament, en aquest cas, la primera interpretació al Festival de Cannes.
4: Exacte. Per tant, Sentimental Value, fins a cert punt, allà fa realment un paper d'una densitat que jo crec que supera fins i tot les cargues, eh? Vull dir, en realitat la pel·lícula és ella, no?
3: Sí, totalment.
4: I la seva germana, amb més
2: que també està nominada actriu secundària. Tant ell, el pare, en aquest cas, Stellan Skarsgård.
4: Tots.
2: Com la germana, a veure si li diem el nom, Inga Ibsdotter, perdoneu ser els noruecs que ens estiguin escoltant si no ho estem pronunciant bé, estan tots dos nominats per millor actor i millor actriu secundària.
4: De fet, tots, perquè fins i tot la
3: Elle Fanning,
4: també ho està, no?
2: És veritat, sí, sí. És veritat.
4: Que és allò que dius, què fa una actriu així en una pel·lícula com aquesta?
2: Bueno, posar el punt Hollywood i, en aquest cas, també per la trama de la pel·lícula, sí, necessites sí, aquest punt Hollywood.
4: Sí, però... Sincerament, em va impactar perquè quan la vaig veure no ho tenia present i el fet que una actriu nord-americana doncs, ja, d'un cert renom com ella que aparegués aquí em va sorprendre.
2: I que jo penso que primera nominació i que és una gran actriu, sobretot si veieu la sèrie de The Great, una sèrie on interpreta la reina de Rússia, però que és una noia, una dona alemanya que es col·loca a la cort de Rússia, un personatge real. És una sèrie on ella ha estat magnífica, molt divertida i que ha estat molts anys, en aquest cas, nominada la sèrie als diversos premis de televisió i que ara, en aquest cas, ens apareix a los Oscars perquè això és una pel·lícula, no? Però vaja, és una actriu que ja porta molt de quilòmetres i també jo crec que jo quan la vaig descobrir en el bon sentit de que em va impactar molt la seva interpretació va ser la pel·li de Neon Demon.
4: Sí, evidentment.
2: De Nicholas Winding Refn.
4: I em sembla que també surt de... amb una pel·lícula tan diametralment oposada, realment impacta l'elecció que de vegades fan, perquè em sembla que Predator Badlands
2: és la robot.
4: És la robot. I pots dir, bueno, la pel·lícula serà, si vols tu, fins a ser un disbarat o una estracanada, però el paper d'ella és realment especial, perquè és una actriu que realment transmet una humanitat, una sensibilitat particular en tots els papers que encarna. I, evidentment, amb Sentimental Value està clar, no?
3: Sí.
2: Bé, abans d'acabar el repàs d'aquest any, hem de parlar un momentet de les nominacions que ens toquen més de prop, i és que tenim una coproducció catalana que està nominada a dos Oscars, que és Sirat, candidat a la millor pel·lícula internacional, i el millor so, primera vegada que un equip format només per dones està nominat al millor so, i que bé, seria una sorpresa si guanyés, no ens enganyarem, però que ja és tot una sorpresa que una pel·lícula que en part parteix de productores d'aquí arribi tan lluny. Com veieu les seves possibilitats per pel·lícula internacional?
4: No ho sé, perquè aquí igual... A veure, també estava nominada pels BAFTA, no? I en fi, se'l va portar Sentimental Value. I no sé si hi ha una aprensió cap a la cosa que no sigui saxona fins a cert punt. No ho sé. Evidentment, podria ser, però sincerament, jo crec que el resultat en el BAFTA és un precedent que anuncia que no se l'endurà. Jo crec que probablement The Secret Agent té més possibilitats.
2: Més que Sentimental Value?
4: Fins i tot, m'atreveria a dir, sí. I Sentimental Value podria ser, per descomptat.
3: Sí, jo crec que Sirat té molt poques opcions, bàsicament perquè hi ha aquestes dues per davant, i tampoc sabria dir quina de les dues guanyarà, perquè és veritat, doncs, això que hi ha el precedent dels BAFTA amb Sentimental Value, també el fet que estigui, doncs, que estiguin nominats al Wagner Moura, millor actor, estigui a direcció a Sentimental Value també, fa pensar, no, que Sirat només té so, a més de pel·lícula internacional, i per tant, no, les altres dues tenen moltes més nominacions, com per pensar que han agradat més. Brasil també té una acadèmia molt gran i que ja l'any passat ja es van portar l'Òscar a millor pel·lícula internacional amb I'm Still Here. Per tant, jo crec que serà o Sentimental Value o La Gente Secreto. I pel que fa a so, hi ha els cotxes de la Fórmula 1, sí, que crec que contra això també sí serà molt difícil que
4: és una cosa bastant potent. És una cosa bastant potent, però jo haig de dir que si alguna cosa a mi em va impactar de Sirat, que continua sent una pel·lícula que no m'atreveixo a qualificar-la, és a dir, et deixa tan descol·locat que no saps dir si és bona, dolenta o què és, perquè realment és sobtant, no? Però si alguna cosa em va entrar d'aquesta pel·lícula, i mira que és un tipus de música, la rave aquesta, que no em va gens de mica, però amb independència d'això és d'admetre que el so és
3: sí,
4: excel·lent. És excel·lent. Excel·lent.
2: I jo crec que part de l'impacte que et provoca la pel·lícula, tenint en compte, no farem spoilers, segons quins moments del final del metratge, justament el so i el que provoquen segons quines explosions.
4: Exacte.
2: I sí. En aquest cas, per cert, ja que estem a Sant Cugat fent aquest podcast, alguns dels responsables de tot plegat dels efectes especials, en aquest cas no del so, són de l'empresa In Extremis, i en tenim algun de Sant Cugatenc, així que una salutació des d'aquí, però és una de les parts, efectivament, que més impacta.
4: Boníssim, és boníssim. Mm-hmm. És un digne competidor dels altres, eh?
2: Sí.
4: Fórmula 1, segurament, a veure, segur, no? Perquè té un so que impacta amb la imatge espectacular que en si és Fórmula 1, no? Però podria ser, no sé.
2: Sí, jo crec que no s'emportarà cap de les dues. Recordem, en aquest cas, que millor so les seves rivals, les rivals de Sirat, són Fórmula 1, Frankenstein, One Battle After Another i Sinners. I fa pinta que
3: són titans.
2: No? Són titans. Home, no, col·locar-se aquí entre aquestes, que són les més nominades de l'any.
4: Però vés a saber, s'ha de ser optimista.
2: Sí, home, seria fantàstic, però jo li auguro poques possibilitats tant en un costat com a l'altre. I crec que en aquest cas, millor pel·lícula internacional. També parlar aquestes coses de la política i de que si l'any passat li vaig donar un, no li donaré una altra vegada, serà per Sentimental Value, perquè l'any passat va guanyar Brasil i dos anys al mateix país seria no sé si ha passat mai, segurament sí, però seria una mica estrany.
4: Seria too much.
2: Sí, que no vol dir que no s'ho mereixin, eh? Escolta, que tots els països fan grans pel·lícules cada any i en aquest cas està dos anys seguint nominat a la millor pel·lícula, ja és tot una... per un país com Brasil, que no portava moltes nominacions.
4: De fet, sí.
2: És una gran proesa.
3: Sí.
4: Però, la veritat, clar, no ens arriba... Jo durant un temps vaig estar-hi al Festival de Cinema Llatinoamericà de Lleida, i per tant allà veia, a veure, amb una quantitat molt més gran cinema argentí, i en una quantitat molt més petita, el cinema brasiler. Però el cinema brasiler té alguna cosa de punyent, eh? Té alguna cosa de... És un cinema... Bueno, i l'Argentí en aquest sentit també. Són cinemes... com que no són fets amb grandíssims pressupostos, més aviat es nota, depèn molt de la... És un tipus de cinema que depèn de l'actor, sobretot, a banda de la història. I tenen una agilitat i una naturalitat i una fluïdesa al llarg de tot el metratge que moltes pel·lícules argentines i brasilenyes a mi em guanyen per aquí, perquè són tremendament cinematogràfiques. Són d'una agilitat a l'hora de narrar. Podrà interessar o no el que ens estiguin narrant, però el que és el timing i la fluïdesa del metratge és una cosa que són mestres.
6: No, hi ha hagut... està clar que aquí ens arriba bastant, ni que sigui per la proximitat amb la llengua, però és veritat que cinema brasiler no ens en arriba tant com cinema argentí, per exemple, que ens en arriba molt i que en aquest cas jo crec que des del boom de L'Hijo de la Novia, no va ser la... L'Hijo, ho estic dient bé, no?
4: Sí, sí. Vale.
6: Que hi ha el Darín.
4: O Nueve Reines.
6: O Nueve Reines, sí, que va haver com un boom que cada any n'arribaven 4 o 5.
4: Nueve Reines és un exemple d'aquest cinema extremadament dinàmic. Uh-huh. Jo em fixo molt, hi ha una cosa que m'obsessiona en com es narra, que són els moviments de càmera. Els moviments de càmera són importantíssims i fan uns plans llarguíssims amb una càmera que s'està movent tota l'estona, que implica una feina prèvia de planificació més que considerable, perquè ha d'haver una coordinació amb els actors, amb l'espai, amb tot. I és que els argentins, en aquest sentit, i els brasilers també, de secretagent ho té, són mestres. Jo no sé, fan meravelles amb el moviment de càmera. És una cosa impressionant.
6: Celebrem que ens arribi totes aquestes pel·lícules i que any rere any sempre trobem pel·lícules de l'altra banda, més cap al sud dels Estats Units, que arribin tan lluny. I ara, abans d'acabar l'actualitat, en Jan ens explicarà com es vota als Oscars, perquè aquestes gairebé 10.000 persones que comentava l'Ignasi al principi són les que decideixen. No oblidem que una acadèmia de cinema són professionals de cinema que decideixen els premis, en aquest cas, de cadascuna de les cinematografies d'un país, i en aquest cas la de Hollywood, doncs són unes 10.000 persones que tenen un sistema de votació que ara mateix ens explicarà en Jan.
4: Si puc fer un incís...
6: I tant, pots fer-lo.
4: Només dic que amb l'estafa aquest dels 9.900 actual, un 35% són dones. Una xifra que s'està comentant que és fins i tot imponent, perquè no, evidentment no era així. I un 20% del que es considera ètnies, no? Gent que pertany a altres ètnies que no el típic WASP, no? Vull dir, per dir-ho d'alguna manera, no?
3: Sí, doncs això... anem a parlar una mica de com funcionen les votacions als Oscars.
4: Sí.
3: El primer és saber qui vota, no? Com dèiem, és la gent de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. Són més de 10.000 persones, però realment la gent que té dret a vot no arriba a les 10.000, són això, 9.000 i pico, que és un número que ha augmentat moltíssim en els últims anys. Fa uns anys votava molta menys gent, perquè això, cada cop es deixa entrar doncs, més gent, sobretot gent de diversos països, més minories, perquè hi hagi més diversitat i doncs, no acabin guanyant sempre el mateix tipus de pel·lícules, que això fa, no?, doncs, que cada cop guanyin pel·lícules una mica més diverses, també. Llavors, l'Acadèmia està dividida en 17 branques diferents, de directors, guionistes, maquilladors... La branca més nombrosa de totes aquestes, com us podeu imaginar, és la dels actors. D'actors en tenim uns 1.300, per això, per exemple, el premi del Sindicat d'Actors, que va ser fa poc, és tan important per predir què passarà als Oscars, perquè ja hi ha un gran gruix de la gent que després també votarà. I qui pot formar part d'aquesta acadèmia? Doncs, bàsicament, són dues condicions. Una, que treballis en el cinema actualment, no? Que alguna de les pel·lícules on has treballat s'hagi estrenat al cinema en els darrers anys. I la segona és ser apadrinat per dos membres de la teva branca de l'acadèmia. Si dos membres diuen que aquesta persona pot entrar, doncs aquesta persona pot entrar. Llavors, cada membre vota únicament per la seva branca i també per la categoria de millor pel·lícula. Allà voten tots. També hi ha algunes d'aquestes 17 branques que no tenen premi, com els productors o els de màrqueting. Llavors, aquests només voten a millor pel·lícula. Després, a pel·lícula internacional, a documental o als curtmetratges, també poden votar des de totes les branques, però des de fa uns anys hi ha com una norma que has de garantir que tu, per votar a millor pel·lícula documental, has d'haver vist tots els documentals que estan nominats, no? Que no passi que voti algú a documental només havent vist un dels documentals.
6: Cosa que no passa a l'Acadèmia Catalana i Espanyola, entre parèntesi, ja està.
3: Doncs seria una llei que seria molt bé que s'apliqués aquí
4: això,
3: també.
4: Tinc entès que també és obligatori per tothom. I a més ho controlen, perquè es veu que les pel·lícules les veuen online.
6: Una plataforma online, exacte.
4: I controlen si aquella persona, que és la que té accés per veure la pel·lícula, realment s'ha connectat o no s'ha connectat.
3: Sí,
4: no?
3: Sí, clar, perquè dir... Perquè dir, sí, sí, jo l'he vist, jo l'he vist, i votar és molt fàcil, però com garanteixes que realment l'han vist, no?
4: Exacte.
3: A veure, després la pont d'anilla de fons, sí, i està mirant el mòbil,
6: exacte.
3: Però bueno.
4: Sí, això també és veritat.
3: Llavors, com sabeu, es voten dos cops, primer per triar quins són els nominats, i un cop tenim els nominats, per triar qui són els guanyadors. La votació dels guanyadors va tancar precisament ahir, respecte al dia que gravem el podcast, avui és 6 de març, doncs van tancar el 5 de març. I per acabar us explico el que és més complicat i més interessant, que és com funciona la categoria de millor pel·lícula, perquè és diferent a la resta, perquè funciona amb el sistema que es diu vot preferencial. Val? Què vol dir el vot preferencial? Tots els votants se'ls diu que han d'ordenar les 10 pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula de millor a pitjor, de l'1 al 10. Si una pel·lícula està al número 1 en més del 50% de les llistes, no? Si té majoria absoluta, aquella pel·lícula guanya millor pel·lícula. Això és molt improbable que passi, evidentment, que una de les 10 pel·lícules sigui el número 1 en més del 50%. Llavors, el que es fa és que s'elimina la pel·lícula que ha obtingut menys vots i aquesta surt fora. Imaginem, posem el cas que és Fórmula 1, no? I que Fórmula 1 és la menys votada, doncs els que han votat Fórmula 1 en el número 1 anem a mirar quina és la seva número 2, perquè Fórmula 1 ja no compta. Llavors, la que és la número 2 d'aquests s'agafaria. I així... successivament es van fent rondes d'eliminació de pel·lícula menys votada fins que una pel·lícula obté més del 50% dels vots en la posició més alta per més gent, de forma que sigui no tant quina és la número 1 de més gent, sinó quin és el consens més general de tothom per decidir quina és la millor pel·lícula. I així és com es decideix i com acaben sortint, no?, algunes sorpreses
6: com
3: de
6: Coda.
3: Tant en tant, de, com Coda, per exemple, sí, de quina acaba sent la millor pel·lícula.
6: Déu-n'hi-do quin sistema, eh? No és fàcil d'entendre i com dèiem,
3: sí.
6: Això no passa a les acadèmies que tenim properes, que són la catalana i l'espanyola, on tu votes, en aquest cas, a la primera ronda hi ha una sèrie de candidats, o sigui, totes les pel·lícules, per entendre'ns, votables o nominables, i aquí els acadèmics voten a Catalunya 4 candidats, perquè la majoria de categories hi ha 4 nominats, i 5 a l'espanyola, i a partir d'aquí, quan ja hi ha els nominats, voten només a una. Òbviament, et pots votar tu mateix, no hi ha cap... tu mateix siguis tu el propi interessat o la teva pel·lícula, i no has d'haver vist ni a la primera ronda de nominats ni a la segona de guanyadors totes les pel·lícules, ni hi ha ningú que ho comprovi. Sí que tens una plataforma online on veure-les, també es convoquen passis especials per acadèmics perquè la puguis veure al cine si no la vas veure quan es va estrenar, però aquí que sapiguem que és un sistema diferent. I a l'Acadèmia Espanyola hi ha unes 3.000 persones que voten i a la catalana una mica més de 600.
4: Una cosa que es veu que és relativament nou és ha sortit una normativa a l'acadèmia referida a la intel·ligència artificial. I és una cosa que m'ha fet molta gràcia perquè es veu que hi ha com una mena d'exigència cap als votants, els que han de votar, que tinguin en compte no la virgueria que, de torn que pot tenir una pel·lícula aplicant justament efectes d'intel·ligència artificial, sinó la tasca humana que pot haver rere de l'aplicació d'aquesta intel·ligència. És a dir, i ho matisen especialment. I tot això ve a compte de que avui ha sortit la notícia que el Ben Affleck té una empresa d'efectes especials d'intel·ligència artificial que l'ha venut a Netflix. Amb la qual cosa, jo crec que la intel·ligència artificial d'aquí un temps canviarà el panorama, perquè arribarà un punt, jo crec, que això, aquest matís de buscar el valor humà, que l'activitat, la creativitat humana que pugui haver rere de la intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial en si mateix i el que fa serà francament difícil de discernir, perquè, és clar, això ja són ordinadors que,
6: no, i tant,
4: que pensen sols, creen sols i fan sols, no?
6: Vull dir que... I si aquest programa haguéssim fet l'any passat o fa 2 anys no estaríem parlant ja de que hem vist per xarxes escenes que ha fet la intel·ligència artificial que et costa de dir si aquelles persones que van de la càmera teòrica són de veritat o no. I ara, lamentablement, per les circumstàncies de l'ordre mundial, que hi ha unes quantes guerres en marxa, jo a vegades, segons quines imatges veig, jo ja m'espero a que algú me les confirmi, perquè jo no em crec si aquell avió que acaben de derribar o si aquell submarí que acaben de fer explotar és veritat o no. O sigui, és un moment molt, molt curiós amb això. I
4: no,
6: segur...
4: molt, de fet, molt angoixant i inquietant, perquè arribarà un... A veure, estem al caire, eh? Vull dir, és que estem a punt, eh? Però arribarà un moment en què si es podran fer llargmetratges...
6: No, ja es poden fer llargmetratges.
4: ...sense utilitzar una càmera. Sí, és a dir... Ni un munt de... la pel·lícula es farà soleta.
6: Es faran prompts, explicant-li a la intel·ligència artificial.
4: Es posaran els ingredients, les imatges, les descripcions i els diàlegs i tot, i l'ordinador ho farà absolutament tot.
5: Jo crec que d'aquí 3 o 4 anys tindrem categoria als Oscars de millor pel·lícula feta amb intel·ligència artificial.
4: Clarament serà la manera de salvar la papereta. Oh, s'ha aplicat la intel·ligència artificial, ergo categoria.
6: Ja ho veurem. Jo crec que passarà una mica com va passar amb els efectes especials fets per ordinador, no, que van canviar el paradigma, i que això d'alguna manera serà una eina que molta gent farà servir en aspectes tècnics, molta gent, moltes produccions, tant en sèries com en pel·lícules, i algunes les veuràs més i algunes les veuràs menys, en el sentit de que no ho notaràs, com tampoc notàvem o no notem en el seu moment quan hi ha una pantalla verda i t'han ficat allò després en postproducció.
4: Sí, clar,
6: i jo crec que això el que farà és abaratir molts de costos amb molts aspectes tècnics, i home, està clar que deixar alguna gent sense feina, com en el seu moment els que feien marionetes es van quedar sense feina quan hi havia l'ordinador.
4: Sí, sí, però...
6: però bé, això jo crec que és objecte per un altre programa, no ens entretindrem ara amb la intel·ligència artificial perquè ens estaria portant cap a coses i llocs on no toquen. I avui estem parlant d'Oscars, i ara que ja hem acabat el repàs de l'actualitat 2026, anem una mica a fer un viatge al passat per veure doncs, persones que en tenen molts, anècdotes, i en aquest cas l'Ignasi ens ha preparat algunes injustícies històriques o algunes vegades que l'acadèmia no ha triat, per dir-ho d'aquella manera, de la mateixa manera que volia la gran majoria del públic o l'opinió.
4: És que realment pot sorprendre moltíssim, però hem de tenir en compte que grans... Per exemple, per parlar de directors de cinema, grans directors de cinema... no han aconseguit ser premiats. Potser nominats, però premiats no. En l'Alfred Hitchcock mateix, que l'únic que va aconseguir és un Irving Thalberg Memorial Award, que és una mena de pseudo-Òscar honorífic, però que és una categoria a part. No és ben bé l'Òscar honorífic de l'Acadèmia, no? Bueno, hi ha de premis honorífics dins dels Òscars, n'hi ha com 3 o 4 variants diferents, encara que hi ha un que és el més específic.
6: Honorífic,
4: no?
6: Sí, que serveix moltes vegades per solucionar aquestes injustícies.
4: En Hitchcock no ho va guanyar, Stanley Kubrick tampoc. Orson Welles. Estem parlant de grans, eh?
6: No grans, no gegants.
4: Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, bueno, i ja per passar, doncs, potser a un Ingmar Bergman és europeu, Federico Fellini, tampoc. I un gran i un clàssic com Howard Hughes, tampoc. És a dir, és allò que dius, com s'explica això, no?
5: Sí, semblaria ben bé la llista dels millors directors de la història, no? Seria una llista molt similar que la que acabes de fer.
4: David Lynch, que ha mort fa poc, tampoc. Paul Thomas Anderson, per parlar de més recents, continua sense ser nominat. Ridley...
6: Guanyador, nominat o sé que havia estat?
4: Guanyador, perdó.
6: Sí.
4: Guanyador. Ridley Scott... res de res, ni premi ni honorífic, ni un home que, home, ja té una determinada edat.
6: Sí, sí, em sembla que té 87 o...
4: I és indiscutible que és un dels grans, vaja, vull dir, hi ha pel·lícules d'ell que són absolutament, m'atreviria a dir, que capdals del que és el registre dels Touchstone, no?, de les pel·lícules, doncs, referents, no? David Fincher, Denis Villeneuve, tampoc, i això que ja ha fet uns quants productes de consideració. I després, home, tot un Sergio Leone, no?, que té pes específic dins del cinema, tot i que no va fer una producció abundant, però les pel·lícules, els seus espaguetis westerns realment han passat a la història. S'ha ignorat totalment. David Cronenberg, en fi, una... I aquests són uns quants, eh? Sí, sí, segurament sí. En podríem trobar molts més. Vull dir, és sorprèn, no? Que un Kubrick... Sí, sí, estem parlant d'un dels... Bueno, de les alma maters del que és l'essència cinematogràfica, no s'hagi endut cap reconeixement dins de l'acadèmia. Realment, a mi és dels noms que m'ha impactat moltíssim. Després hi ha el cas contrari, directors que sí han estat premiats, però que no han anat a recollir, no han anat a la cerimònia, per diversos motius. Roman Polanski, per exemple...
6: Per un tema,
4: The Pianist, però no va anar-hi, ho va recollir Harrison Ford, es veu.
6: Que per altra banda tampoc té cap Òscar.
4: Polanski per òbvies raons, no perquè estigués en contra.
6: Sí, sembla que si va als Estats Units se'n va a la carjola.
4: Exactament. Després, amb Woody Allen, aquest sí que és perquè no li ha donat la gana, perquè, bueno, ha guanyat per Annie Hall, per Anna i les seves germanes, per Midnight in Paris... mai s'ha presentat. Vull dir, ha ignorat completament el tema. En Terence Malick, que també doncs, va ser per la roja línia...
6: De
4: Thin Red Line, i per l'Àrbol de la Vida, i res. Vull dir que també no es va presentar. I, en fi, fins i tot un iranià, Asghar Farhadi, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula internacional... per en dues ocasions, per Una separació i per The Salesman. Uh-huh. Tampoc no es va presentar. Hi ha actrius, no sé si tenim temps,
6: sí, sí.
4: Podríem parlar d'actrius de pes específic i actors que no han tingut mai aquest reconeixement. Cary Grant.
6: Imagina't.
4: Que passa és que sempre s'ha dit... Bueno, els temps estan canviant, però Cary Grant probablement, perquè tot i que era un galant i tal, el seu gruix filmogràfic és de comèdies. I les comèdies tradicionalment, fins ara, insisteixo que això segurament està canviant, no han estat considerades dignes d'Òscar per l'acadèmia. En fi,
6: crec que això també li ha passat a Stanley Kubrick, per algunes de les pel·lícules i temàtiques que va tocar.
4: És probable, clar. Natural. Tot allò que incomoda... Insisteixo, estem en un moment de canvi, però, clar, l'acadèmia s'ha caracteritzat per ser més aviat conservadora i per tenir uns valors de vegades una mica inquietants, no? Peter O'Toole, un actoràs com Peter O'Toole, doncs, en fi, tampoc va tenir nominacions, això sí, per Lawrence d'Aràbia, per Beckett, per el León en invierno, però ha estat un gran ignorat. La Deborah Kerr, la Greta Garbo... És tremendo. La Marlene Dietrich, que només va estar nominada una vegada. Steve McQueen, la Natalie Wood, la Glenn Close.
6: Glenn Close, em sembla que porta 8 nominacions i cap Oscar, si no vaig equivocat.
5: Sí. Que li va treure l'Olivia Colman fa poc, la favorita, que va ser una sorpresa, perquè era com, pobre Glenn Close, no? Doneu-li l'Oscar.
4: Una altra gran actriu, tots s'ha de dir, evidentment. També. En fi, no té... objecció cap ni una, però dius, home, la Glenn Close d'unidó, no? Vull dir, és a dir, de tal manera, per anar amb gent més cap aquí, doncs la Sigourney Weaver tampoc, el Ralph Fiennes, la Amy Adams, el Willem Dafoe, imaginem-nos amb la carrera que ja du, 4 nominacions, cap reconeixement, Tom Cruise, Samuel Jackson, l'Edward Norton... Sorprèn, no? Vull dir, et trobes que és gent de primera, i la qual cosa vol dir que realment...

0: més campanya o el que fos,
1: sí.
0: I així com grans noms com tots els que has dit no tenen un Òscar.
1: Sí, sí. I no hem de, així, en la línia del que diu el Jan, de que hi ha una cosa que sempre hi ha rumors, mà negra i teoria de la conspiració, però sí que és veritat que en el subconscient de molts d'aquests votants hi ha les circumstàncies polítiques de cadascun dels anys. I dic polítiques en el sentit de, per exemple, quan aquella campanya que va haver-hi d'Oscar So White, no?, de que no guanyaven actors racialitzats, i de que llavors, de cop i volta, els següents anys van guanyar molts actors racialitzats.
2: Sí, que es van... Exacte. Sí.
1: Llavors, això jo crec que és un tema que no és que hi hagi una mà negra, però d'alguna manera, a l'hora de votar, pot influir, i després, possiblement, alguns temes de justícies històriques, no?, de que potser tal any, aquests que has llegit justament no han tingut aquesta justícia històrica, aquests que ha llegit l'Ignasi ara, però alguns anys...
2: S'han mort i...
1: Clar, li han donat amb algú que potser no s'ho mereixia tant aquell any, però que, en canvi, tenia una carrera darrere que s'ho mereixia. Ara així em sembla recordar un d'aquests casos, com Judi Dench, que va guanyar un Òscar per 8 minuts d'actuació a la pel·li de Shakespeare in Love. No em recordo quines rivals tenia, però dius, Déu-n'hi-do-ret, per 8 minuts que surts en pantalla, per molta presència que tingués, haver estat guanyadora d'un premi, d'un Òscar sencer, no? Vull dir que...
2: De vegades dona la impressió que es posen d'acord i de cop i volta prenen consciència, no?
1: Sí.
2: Perquè aquest és un altre tema. Entre els 9.900, les corrents d'influència... Perquè jo m'imagino que durant tot el període aquest de votació, els votants deuen rebre trucades de les distribuïdores, dels productors in person. No vull imaginar-me... Deu ser una folia, això, no?
1: Sí, a veure, clar, a l'Acadèmia de Hollywood no sé com funciona, però està molt lluny. Sí que és veritat que hi ha grans campanyes, i jo algunes vegades he parlat justament amb productors d'aquí que els hi ha tocat estar fent campanya allà, i és una autèntica animalada el que has de fer per ser visible,
2: i
1: anar a les festes i que parlis que parlin amb tu, i això és realment molt important, perquè si tal acadèmic t'ha conegut en una festa i li has venut la moto, així d'aquella manera, segurament se recordarà molt més de tu que amb algú que no li ha venut la moto. Llavors, aquesta campanya, i això per això dificulta molt a les produccions que són de fora, perquè, clar, això és un dispendi de diners que tu has de fer per estar allà venent el teu peix, que és un peix d'un altre país, que els dels Estats Units potser només han d'agafar un Uber per anar a la festa aquesta.
0: Bueno, que no et coneixen. Que potser hi ha alguns que van anar a l'escola junts, saps?
1: Exacte.
0: I si ets del Brasil, doncs, evidentment, no.
2: Això, bé, el que heu vist una sèrie... Jo no sóc de sèries, però hi ha aquesta de Apple, no?
0: D'Estudio. Sí, ens va encantar.
2: Que és absolutament magistral.
0: Sí, sí,
2: si jo, fantàstica. És que l'he vist dos cops.
1: Carai, quan tu quan veus sèries és molt, eh?
2: Sí, perquè no ho soc gens, eh? Vull dir, no, les sèries generals m'avorreixen, però aquesta s'ho val veritablement.
1: Molt bé, abans d'acabar amb aquest repàs històric dels Oscars, ara anem a fer, si l'Ignasi els ha parlat dels que no van guanyar l'Oscar, ara anem a fer el rècord dels Oscars, les persones que tenen més Oscars de la història. Començarem per els números, la quantitat. I la farem un top 3. La tercera persona amb més Oscars de la història és Edith Head, que és la reina del vestuari. Ha guanyat en 8 ocasions. No farem el repàs exhaustiu, però sí que recordarem pel·lícules des de All About Eve a l'any 1950, Sabrina, o The Sting, El Golpe, a l'any 73, la última vegada. Seguim. Top 2. La segona persona amb més Oscars, amb 9 vegades havent guanyat l'estatueta, és Dennis Muren, que és el mag dels efectes especials, vinculat sobretot a Industrial Light and Magic, aquesta empresa que li va fer guanyar l'Oscar per pel·lícules com Star Wars, les dues últimes de la primera trilogia, o sigui, l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi. També va guanyar per E.T., per Avis, o Jurassic Park a l'any 93. I en aquest cas, el número 1, el millor dels millors, com a mínim en quantitat, la persona amb més Oscars de la història és... Walt Disney. No us ha sorprès, oi? Doncs Walt Disney, encara que sembli mentida, va guanyar 22 Oscars al llarg de la seva vida. No tenia vitrina per posar-los, però, com a curiositat, d'aquests Oscars en va guanyar 12 per curtmetratges d'animació, 6 per curtmetratges en imatge real i 2 per curtmetratges documentals. O sigui, cap per pel·lícula.
2: Cap per...
1: I després em va guanyar 4 honorífics d'aquests que deia l'Ignasi, que són llistes ben estranyes. Però vaja, no és una sorpresa que sigui Walt Disney, però per mi sí és una sorpresa a les categories. En
2: sí,
1: aquest cas, al tots per curtmetratges.
2: Això sí que m'ha sorprès, sincerament.
1: Sí, sí. Sí, sí. Anem a moure'ns en el terreny de la interpretació. Aquí la reina de l'Oscar és Katharine Hepburn, que té un total de 4 Oscars a la seva carrera, des de l'any 33.

0: 3, el primer, fins a l'últim, a l'any 81, val? Morning Glory, Guess Who's Coming, Adivina qui viene a cenar, The Lion Winter i On Golden Pond. Després,
1: I que no va passar, perquè jo tenia més llistes, però no va passar a recollir-los.
0: No, tampoc. Cap?
1: Cap.
0: Déu-n'hi-do. Seguim. Ara anem amb l'única reina que en té 4 és Katharine Hepburn, però hi ha bastants actors i actrius que en tenen 3. Comencem aquí a fer la llista. Daniel Day-Lewis és un actor amb 3 Oscars que va guanyar per My Left Foot, Mi Pie Izquierdo, There Will Be Blood, l'any 2007, i Lincoln, l'any 2012.
1: Molt bona.
0: Frances McDormand, l'any 96 per Fargo, l'any 2017 per Three Billboards a les Afueres,
1: sí.
0: I l'any 2020 amb Nomadland, de la Chloe Zhao que comentàvem abans. Meryl Streep, que és la més nominada, però que en aquest cas té 3 estatuetes, per Sophie's Choice el 82, The Iron Lady a l'any 2011 i Kramer contra Kramer l'any 79. Jack Nicholson en té 3 també per El que voló sobre el nido del cuco, que aquest any fa 50 anys, Escura Hit Gets, Mejor Impossible, i Terms and Endearment, perdona, l'any 79, ara no m'ho recordo com aquest en castellà.
1: Com es diu?
0: Terms and Endearment, o Endearment, perdoneu el meu accent.
2: Ja no, no, no.
0: Bueno, ja la recuperarem. També amb 3, Ingrid Bergman per Gaslight l'any 44, Anastasia l'any 56 i Murder on the Orient Express l'any 79. I per últim, Walter Brennan per Come and Get It l'any 36, Kentucky l'any 38 i The Westerner l'any 40, aquest ja ens ha quedat molt enrere. I una petita incís per directors amb 3 Oscars, tenim John Ford, tenim Frank Capra i tenim William Wheeler. I ja per últim, menció especial per una persona que és la més nominada a l'Oscar de la història, que és John Williams, el compositor, que té 54 nominacions, l'última fa 2 anys, i encara està en actiu.
1: No m'estranya, de tota manera.
0: I n'ha guanyat 5, val? No entra al top 3 d'aquell rànquing que comentàvem abans, però sí que és la persona amb més nominacions, més que nominada. Si els Oscars no tenen ni 100 anys d'història, vol dir que un de cada 2 anys John Williams estava nominat.
1: No va dir el Terms of Endearment i MDB...
0: La força del carinyo.
1: La força del carinyo.
0: Moltes gràcies, que a vegades això de les traduccions allà a la cabina, que tenen el Google funcionant a tota màquina, ens van confirmar. Moltes gràcies. Doncs bé, se'ns està acabant el temps, ens arriba per darrere el proper programa. Hem fet aquí les nostres prediccions. Sembla que hi ha unanimitat en què guanyarà aquest any One Battle After Another. Sí, eh?
2: Sí.
1: Sí.
0: Va, jo surto del guió, jo dic que guanyarà Sinners.
1: Si ens hem de mullar, sí.
0: Jo dic que guanyarà Sinners, a veure què passa.
2: A veure què passa.
0: Us convidaré un cafè, si no.
1: Podria ser també, però jo li tinc Maria.
0: A veure, això passa, i no oblidem que si aquí hi ha 3 sensibilitats, a les acadèmies, en aquest cas la de Hollywood, en tenen gairebé 10.000, i això pesa molt a l'hora de triar aquests premis. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ens escoltem ben aviat a les antenes de la ràdio o bé online en els vostres podcasts al mòbil o a l'ordinador. I tornarem ben aviat a noves històries de cinema.
1: Perfecte. Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar punt al cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Doncs com cada dimecres el que farem és parlar de política, en aquest cas, en aquesta carpeta, avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, en Jordi Puigneró. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, començarem ja aquesta entrevista i ho farem parlant una miqueta de la ciutat i de tots aquests temes que d'una manera o altra afecten el que serà aquest 2027, al maig, aquestes eleccions municipals, i hem d'analitzar una miqueta el que ha estat aquest balanç a falta d'un any i també una miqueta les perspectives de futur amb com s'afronta doncs, aquest any preelectoral. Bé, començarem parlant de com definiries l'estat actual del govern municipal a l'equador del mandat. Quin balanç en fas? Més que equador, ja pràcticament tres quarts de partida ja, jugada.
1: A veure, jo no seré objectiu, perquè clar, formo part del govern, llavors jo crec que ho estem fent raonablement bé, tenint en compte la situació que ens vam trobar i que vam heredar, que sobretot per l'aspecte econòmic, com tothom sabrà, doncs aquest ajuntament estava amb intervenció tècnica econòmica per part de la Generalitat, amb un dèficit molt important, i per tant la prioritat del govern ha sigut reconduir la situació econòmica, perquè sense unes finances sanejades és molt difícil fer política, i per tant aquesta ha sigut la primera prioritat, i evidentment hem fet aquella cosa tan extraordinària que és aprovar un pressupost cada any. Ho dic amb ironia, perquè avui en dia la majoria d'administracions, si tu analitzes el govern de l'Estat, que aprova un pressupost en fi, cada 4 anys, la Generalitat ara, bueno, sembla ser que aconseguiran aprovar un pressupost per tot el mandat. Un. Valldoreix no té pressupost. 4 anys, el govern de Valldoreix, tripartit de Valldoreix, sense pressupost. Escolta, nosaltres aprovem un pressupost cada any. I això és molt important. És la llei més important que s'aprova, que pot aprovar un govern durant un any, perquè et marca les prioritats. Al final, la política sense pressupost són bones intencions. El que la gent vol és que les coses passin. I, per tant, crec que en aquest sentit nosaltres hem endreçat bé la casa i ara tenim la recta final per acabar, doncs, d'acabar de fer tot allò que volem fer, que en un primer mandat doncs segurament no és suficient, però crec que haurem pogut fer un balanç força, força positiu.
0: Estava parlant vostè de gestió. Es pot dir que aquest mandat ha estat més de gestió que de grans projectes, en el sentit d'endreçar, d'ordenar...
1: Sí, jo crec que sí. Ha sigut un mandat, sobretot d'endreça, un mandat de tenir cura de la ciutat, crec que hem procurat cuidar la ciutat, i planificar els futurs grans projectes de ciutat. I per això esperem que la ciutadania ens pugui revalidar la confiança, perquè aquests projectes de futur, que creiem que seran imprescindibles per la ciutat dels propers 10-15 anys, doncs, durant el proper mandat, ara ja els estem estat planificant, doncs es puguin dur a terme.
0: Després parlarem de grans projectes, és evident. Si t'hagués de dir quin seria avui el principal problema de Sant Cugat, quin seria aquell que teniu molt detectat?
1: A veure, si hem de fer cas a l'Observatori Sociològic, que al final és el que diu la ciutadania, doncs, evidentment, el preu de l'habitatge és un problema. Però ho és avui i fa molt temps que ho és. Jo sempre dic que el tema de l'habitatge és un tema que he generalitzat arreu, no només a Sant Cugat. Si tu parles amb alcaldesses i alcaldes d'altres municipis, o fins i tot en altres llocs del món, en molts llocs del món, avui en dia l'habitatge és un problema. I, per tant, s'ha de poder entomar d'una forma més global. Als ajuntaments tenim poc marge de maniobra. Si algú es pensa que des d'un ajuntament es pot solucionar el problema d'habitatge en una ciutat, està molt enganyat. Els ajuntaments no tenen la capacitat. Poden ajudar, poden col·laborar a fer petites millores, però els ajuntaments no tenim la capacitat per poder-ho fer. Aquí calen polítiques valentes per part de, en aquest cas, doncs, governs administrativament superiors, estem parlant fins i tot a nivell europeu, podríem dir, per entendre que, evidentment, la gent ha de poder accedir dignament a un habitatge, i també ser conscients de si la situació que tenim en aquests moments de tempesta perfecta, en el sentit de que molta gent vol anar a viure un lloc, eh? I per tant, quan tu tens molta pressió per anar a viure un lloc, no? I ens passa aquí a Europa, ens passa també a Sant Cugat, eh? Sant Cugat, el gran problema que té és que hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Llavors, i això, de fet, l'Observatori ja ho reflecteix així. Eh? Per tant, el principal problema és... no és que sigui un problema, vull dir, en el fons és una cosa positiva que la gent vulgui venir per al teu municipi, no? Però clar, això genera una pressió molt forta sobre, en aquest cas, sobre l'habitatge, no? Perquè quan també gent vol venir a viure aquí, doncs, evidentment, està disposada doncs, a poder... en fi, a més competència per un terreny finit de nombre d'habitatges i, per tant, la pressió és absoluta. I això que passa a nivell de Sant Cugat també passa a Catalunya, perquè ve molta gent a viure a Catalunya, sigui amb més o menys poder adquisitiu. Per tant, no vull que s'entengui que això només és un tema migratori. Senzillament, aquí ha vingut molta gent a viure en els darrers 15 o 20 anys, fins a un punt... que el país no està preparat per rebre tanta gent en tan poc temps. Ni a nivell d'habitatge, ni a nivell d'infraestructures, ni a nivell de mobilitat. I, per tant, les coses s'han de poder planificar. I per això és tan important, no, en aquest sentit, poder planificar amb temps. I crec que si haguéssim de dir, evidentment, el tema de l'habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutadania, no? En canvi, hi ha altres temes que la gent està molt tranquil·la, eh? Amb la seguretat, per exemple, la gent se sent segura a Sant Cugat, La gent està molt contenta amb el model de ciutat, un model de ciutat amable, amb zones verdes, en fi, amb molta activitat cultural al carrer, una ciutat activa, empresarialment dinàmica. Bueno, crec que si posem a la balança són moltes més les coses positives que les negatives. Evidentment, també hi ha altres coses que s'han de corregir, evidentment.
0: Dins d'aquest problema...
1: Una ciutat neta, també, crec.
0: Dins d'aquest problema d'habitatge, tenim els habitatges de protecció oficial, amb Promusa. La funció que té Promusa s'ha de revisar o s'ha de seguir pel mateix camí?
1: A veure, no vull... o sigui, Promusa, evidentment, fa una funció, però és una funció que és una gota en un oceà. O sigui, però, no ho dic amb desmèrit de Promusa, eh? O sigui, la demanda és tan forta i tan gran a tots els nivells, no només a Sant Cugat, sinó també a nivell de Catalunya. La pressió que hi ha sobre l'habitatge és tan forta que calen... o sigui, Promusa, evidentment, ajuda en allò que pot, però no li podem demanar a Promusa que faci més del que no pot fer. I, per tant, nosaltres seguirem apostant per Promusa com una solució per, evidentment, donar resposta a situacions molt... en fi, complexes d'habitatge a persones de la ciutat que ho necessiten, però Promusa no és la solució generalitzada de l'habitatge, ni aquí ni a cap altre municipi.
0: De cara al 2027, que ja tenim pràcticament a tocar, el principal repte polític, si haguéssim de cercar algun?
1: Jo crec que la ciutat s'enfronta a un repte molt important, que és... la ciutat s'està acabant, per dir-ho així, no? Ja pràcticament només queda el barri de Can Ametller per desenvolupar, allò com a gran barri, eh? Després tenim petites peces, però... I, per tant, aquesta ciutat ha de definir aquest futur, diguéssim, un cop això ja, diguéssim, quedi consolidat, no? I, per tant, per mi hi ha dos o tres qüestions molt importants, no? Una és el tema de que Sant Cugat queda dividida per vies ferroviàries d'una forma molt important, no? Tant per les que són de ferrocarrils com les que són de Renfe. I això malmet la mobilitat del municipi. I la mobilitat, sabeu que un cop la ciutat està acabada, l'urbanisme deixa de ser important i el que acaba sent important és la mobilitat, com ens movem per la ciutat, sobretot. Perquè necessitats de mobilitat sempre n'hi ha. I, per tant, en els propers 10 o 15 anys, el gran repte d'aquesta ciutat és com afronta el soterrament de les vies de trens al pas del municipi. Perquè així ha succeït ja en ciutats de l'entorn. Jo vull recordar que a Terrassa se li han soterrat les vies del tren. A Sabadell se li han soterrat les vies del tren. A Rubí se li han soterrat les vies del tren. Escolti, ara li toca a Sant Cugat. I, per tant, qualsevol govern que vulgui governar aquesta ciutat haurà de tenir això a la seva agenda i fer una pressió molt forta a la Generalitat, perquè és un canvi substancial. El fet de que aquesta Y, diguéssim, de ferrocarrils que ens divideix, com també la línia de Renfe, que ens, que ens divideix també diversos barris, doncs puguin passar de forma soterrada per la ciutat. Aquest és, per mi, el repte més important que té el municipi en els propers anys. Després hi ha també, evidentment, crec que dues necessitats a cobrir. Una és l'esportiva, o les instal·lacions esportives. Tenim una ciutat, que ho diuen les enquestes, que és aquí moltíssima gent practica esport. Som una ciutat multiesportiva. Ens agrada, diguéssim, també doncs, en fi, fer una ostentació d'aquest fet, no? I és veritat que donades aquesta alta pràctica d'esport esportiu que tenim, ens cal adaptar a la situació, diguéssim, d'instal·lacions esportives de la ciutat. I això vol dir un esforç important en matèria d'instal·lacions esportives. Ara acabarem un pavelló en aquest mandat, un pavelló d'entrenament que es farà a la Guinardera, però crec que hem de començar a pensar també, de cara als propers 15 anys, a aconseguir crear nous espais esportius, si volem que evidentment, que l'esport, que a més és salut també, i és moltes més coses, són molts valors, pugui continuar sent una... En fi, puguem continuar tenint una ciutadania doncs, que li agrada practicar l'esport i amb això crec que l'Ajuntament... Aquest és un repte molt important. I després jo crec que l'altre tercer gran repte són Sant Cugat. Fins ara era el, per dir-ho així, el germanet petit de la comarca, no? Com a ciutat. Sempre estàvem allò en el Vallès, no? Sabadell i Terrassa eren les dues grans ciutats i resulta que el germanet petit s'ha fet gran. Però, en canvi, s'ha fet gran perquè econòmicament ja Sant Cugat pesa tant o més, no?, que Sabadell o Terrassa, des d'una perspectiva econòmica, amb nombre d'empreses, empreses importants, en fi, amb molts indicadors, no? Però, en canvi, no se la considera Sant Cugat com una ciutat per part de la resta d'administracions on hi han de posar els serveis que li pertoca una ciutat de 100.000 habitants. I una ciutat amb un potencial com Sant Cugat. I aquí m'estic referint, per exemple, hospital, que continuem sense tenir un hospital de referència pública a la ciutat, jutjats, per fi hem aconseguit el partit judicial, però ara cal fer els jutjats, cal fer-los, i per tant això és una tasca de la Generalitat. O sigui, hi ha tota una sèrie de serveis que aquesta ciutat mereix tenir. Perquè ja som la 12a ciutat de Catalunya i som una ciutat econòmicament molt potent, amb un lloc, amb un enclavatge molt important, i no pot ser que hi hagi determinats serveis que els ciutadans de Sant Cugat hagin d'anar a altres municipis. Per tant, això s'ha de resoldre. Per tant, aquests, per mi, són els tres reptes més importants que afronta Sant Cugat en els propers anys. Em podria dir més, però vull dir, crec que aquests, almenys a nivell personal i segurament des de la perspectiva del partit polític que represento, doncs són tres elements importants. Mm.
0: Fa uns dies vam saber que us havíeu reunit amb Avenç Nacionalista i va haver-hi la reunió. És cert.
1: Sí, va haver una reunió, però perquè se'ns va demanar que es volia fer un cafè i nosaltres escoltem a tothom, però ja està, no hi ha res més. O sigui, això és un tema del partit, Junts per Catalunya, el partit que jo formo part, doncs parla amb tothom, intenta reunir-se amb tothom que li demana hora, i evidentment doncs, aquesta retrobada s'ha produït, però no hi ha cap compromís de cap tipus en aquest sentit. Nosaltres vam fer una aposta al passat mandat, les darreres eleccions, evidentment, per intentar fer una confluència amb partits que es presentaven pel seu compte. Cap d'aquests partits, per dir-ho així, va voler, en aquell moment, o va creure convenient, o es pensava que podria treure representació municipal, i al final no va ser així, no? I, per tant, aquesta tasca d'intentar convergir, doncs, ja la vam fer fa 4 anys, o fa 3 anys, i ningú s'hi va voler apuntar. Per tant, nosaltres ara tenim nous regidors, ens sentim doncs, amb un projecte que té perspectiva pels propers 4 o 8 anys i, evidentment, la nostra idea és poder treballar el nostre projecte i, evidentment, escoltarem a tothom, però mirarem, evidentment, pel projecte de Junts que representa Junts en el seu sentit.
0: Per tant, el que s'ha fet a Manresa no es podria replicar?
1: És que és molt diferent perquè Manresa... Allà al Front Nacional, que és aquest, o l'Avenç Nacionalista, tenen 2 regidors. Aquí no n'hi ha cap, no en tenen cap. Per tant, jo puc entendre que allà facin un acord de col·laboració, perquè ja és un partit que té representació, però no és el cas de Sant Cugat. Nosaltres insisteixo, O sigui, jo crec que hem de diferenciar el que vol dir fer un cafè i escoltar doncs, algú del que... En fi, pot ser anar més enllà d'això.
0: De moment, més enllà d'això, no hi ha res.
1: Res de res.
0: I si et preguntés al setembre, octubre, novembre?
1: Doncs jo, sincerament, aquest és un tema del partit i, per tant, el partit decidirà, però la meva opinió personal és que, evidentment, en fi, en cap cas crec que aquí hi haurà una com s'ha insinuat, no?, per bueno, algun mitjà, d'aquí pugui haver una coalició, em sembla que m'ha semblat sentir dir, en algun lloc. Vaja, això segur que no passarà.
0: El tema d'aliança que es presenti a les eleccions aquí el 2027, pregunto, hi ha qui diu que part del discurs que vostè ha adoptat els últims mesos relacionat amb el padró i el coladero, que aquest terme s'ha fet molt...
1: Era la realitat?
0: Sí. No, dic que és intencionat per fer front a la possible entrada d'aliança o no té res a veure? Ho dic perquè hi ha un...
1: A veure, igual que hem hagut d'endreçar les finances, hem hagut d'endreçar el padró. Perquè el govern anterior i el màxim responsable era la CUP, en aquest sentit, doncs va deixar el padró que semblava un coladero, sincerament. O sigui, quan tu tens en el padró més de 4.000 persones que hi figuren i que no hi haurien de figurar, doncs a mi algú que em busqui la paraula, és igual. Si no és un coladero, doncs serà una altra expressió. Però era perquè s'entengués. O sigui, un padró ha de reflectir altes i baixes. I si l'anterior govern, en aquest cas, el responsable, que era la CUP, només feien altes i no feien baixes, doncs no sé, que algú m'expliqui on està la bona gestió. Llavors, què hem fet nosaltres? Doncs, escolta, fer la feina que no van fer els senyors de la CUP. Sincerament. O sigui, que és donar de baixa a tothom que no té dret a estar al padró. I això em sembla que és entendible i explicable. I de la mateixa manera, òbviament, si hi ha intents fraudulents per empadronar-se, doncs aturar-los. Perquè hem de ser un país civilitzat i hem de ser un país, en fi, on les normes es respectin per part de tothom. I no s'hi val, sincerament. És que al final tornem a lo mateix. Quan el padró no reflecteix la gent que viu al municipi, és molt difícil planificar. Si tu tens 5.000 persones més de les que viuen o que estan de forma irregular, etc., com pots planificar bé els serveis, les escoles? És molt difícil. Llavors, aquesta és una reflexió que tothom ha de fer. Per tant, l'únic que hem fet ha sigut fer la feina. Jo desconec les intencions que pugui tenir la CUP passant mandat per... En fi, ells diuen que ho atribueixen a que la pandèmia i que ho atribueixen a que també doncs, se'ls va posar de baixa no sé qui. Ja, però la seva obligació, si hi havia algú de baixa, se la feina la fes algú altre. Llavors en són responsables. Diuen, no, però és que la gent que no viu a Sant Cugat però està empadronada és que s'han despistat, no? Algú ha dit, no? No se n'han recordat d'empadronar-se en el nou municipi. I bueno, com ho saben, això? Tenen un estudi? O és que ja tenim 5.000 despistats que estan empadronats a Sant Cugat però que viuen en un altre lloc? Jo no, sí, no m'atreveixo a fer aquesta afirmació. Llavors, potser sí que hi ha algunes persones que es van despistar i que no es van empadronar en el municipi on s'havien d'empadronar. Però potser moltes altres no. Llavors, l'obligació de l'administració, evidentment, és posar-hi i posar ordre en aquest tema. Igual que posem ordre a les finances, hem de posar ordre al padró, igual que també hem hagut de posar ordre en molts contractes que estaven caducats, contracte de neteja, transport, en fi, els contractes informàtics, que també estaven tots caducats. Bueno, hem hagut de posar ordre a la casa. Aquesta ha sigut una de les tasques principals que hem tingut aquest mandat. Espero que la gent, la ciutadania, ho valori.
0: Pel tema d'altres qüestions, en el sentit del padró, a l'estiu es va detectar aquests casos fraudulents. Durant aquest període fins ara s'han detectat més o no?
1: Algun intent s'ha detectat, algun intent, però una cosa ja molt... En fi, que no és... no és comparable amb el que vam viure l'agost passat, que, evidentment, doncs, vam estar alerta i els vam poder detectar, i, per tant, doncs, en fi, s'ha fet tot el procés perquè no estiguin empadronats a la ciutat, no? Perquè ja, a darrere d'això, hi ha màfies, en fi, tenim algunes anècdotes en aquests casos de gent que venia amb traductors intentant empadronar-se, que imagino que acabaven d'arribar al país, I com que no se'n van sortir, la mateixa persona que els acompanyava per empadronar-se els deia, bueno, no te preocupes que ja t'empadronarem en otro municipio.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha hagut de donar...
1: Ho dic també perquè aquesta és una pràctica que, com es pot comprovar...
0: Habitual.
1: Està succeint, o sigui, ara nosaltres ens hem posat durs amb aquest tema, però si hi ha municipis que allò és barra lliure, doncs aquest municipi va tirant aquest problema, i de fet l'estan patint segur, no? Per tant, això demostra de que no es pot deixar els ajuntaments desemparats amb aquest tema, i per això demostra que l'Estat i la Generalitat han de posar fre a una situació absolutament irregular. Devem ser dels pocs països del món on aquí tu vens amb un visat turista i et pots empadronar el dia següent en un municipi. Això és inaudit. Perquè quan tu vas en un lloc com a turista, primera, no ets una persona vulnerable, segona, un turista té l'obligació de marxar d'aquell país un cop acaba les seves vacances, diguéssim, estiuenques o, en fi, o turístiques, no? Perquè el concepte turista és aquest. Tu vas, visites un lloc i te'n vas. De fet, a molts llocs, tu com a turista no pots ni llogar un pis ni pots fer moltes coses en molts països, perquè està establert el que és un turista. Llavors, aquí, en aquest país, i ara parlo de l'estat espanyol i també de Catalunya, la gent entra per l'aeroport del Prat amb un visat turista i el dia següent se'n va empadronar en un municipi. Això, en fi, és una absoluta anomalia. Així no es pot planificar res. No és d'estranyar que a Catalunya hi hagin 2 milions d'habitants més en tan poc temps. I qui diu Catalunya, doncs diu Sant Cugat, i per tant els municipis on no poden o no tenim instruments per aturar aquesta situació. I això ha de ser, és una responsabilitat d'estrangeria, de l'Estat, que aquesta gent arriba per aeroports, entra per un aeroport amb passaport documentat, en fi, amb se sap, per tant, es té constància de quin país venen, i aquí ningú fa res per solucionar una situació, diguéssim, que acaba sent després un problema. És inaudit.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha donat la cara és per la comissaria del DNI.
1: Sí.
0: Ara mateix hi ha alguna novetat al respecte?
1: Bé, primer, hem d'explicar què ens ha passat aquí. O sigui, de forma unilateral, l'Estat, de qui depèn aquest servei, perquè és seu, que jo sàpiga, els ajuntaments no expedim DNIs, la Generalitat tampoc. Home, potser si ens ho plantegessin, ja allò de... Si ho podríem, en fi, suposo que no tindríem cap problema en fer-ho, no? I hauríem de deixar d'escoltar allò de què ponen tu DNI, no? Però, malauradament, és una competència de l'Estat. Llavors, és un servei que presta l'Estat. Llavors, el primer que s'ha de fer responsable de per què a Sant Cugat no hi ha oficina de DNIs no és a l'Ajuntament. És que em sembla de calaix. O sigui, llavors, trobo molt injustes, en fi, a més, molt irresponsables, algunes declaracions per part d'alguna regidora, senadora d'aquest Ajuntament, d'acusar l'Ajuntament de no haver fet prou, o de no fer res, o de ser gairebé els responsables de que hagi marxat la comissaria del DNI. Perdoni, escolti, el responsable té noms i cognoms. Es diu Estat espanyol, es diu la delegació del govern espanyol i es diu Partit Socialista. És així. I els motius pels quals ho han fet, si voleu, els podem discutir. Però no podem ja qüestionar a sortida de qui és la màxima responsabilitat que això hagi passat. Perquè a nosaltres ens avisen un 15 de juliol de que se'n van l'1 de setembre. Aquesta és la realitat. Algú creu que avisant en tan poc temps la decisió no estava presa ja? Perquè si tu vols realment no haver de marxar i tens un local amb el qual no estàs content, ostres, el que fas primer és parlar amb l'Ajuntament a veure si trobem alguna solució. Pues això no es va produir. O sigui, la primera comunicació que rebem de que la comissaria marxa és per dir-nos que marxen el 15 de juliol, que, bueno, jo recordo, jo aquell agost, i l'alcalde també, jo i l'alcalde ens vam passar buscant locals. Jo recordo que estiuejava al Pallars, baixava al Pallars a Sobirà per anar a veure locals amb el cap de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat, en ple mes d'agost. I, per tant, nosaltres hem intentat ajudar a trobar un local a la delegació del govern. Però el que no se'ns pot demanar és que nosaltres ens fem càrrec, com pretén el Partit Socialista de Sant Cugat, que l'Ajuntament pagui aquest local. Fins aquí podíem arribar. Si l'argument és dir que hi ha ajuntaments que el paguen, doncs escolti, els ajuntaments ja aquells ja sabran per què ho fan. Però això s'ha d'acabar. O sigui, no es pot carregar als ajuntaments els serveis que no són de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres ajudar tot el que faci falta. Ara, haver de pagar el servei, haver d'encarregar-nos de, en fi, de gestionar les cites prèvies, haver de... Però escolti, que el servei el presta vostè, que no el presta l'Ajuntament.
0: Hi ha alguna novetat, algun avenç en aquest sentit?
1: No, últimament ja no ens han dit res més. Nosaltres el que sí que els vam oferir va ser dir que, escolta, una solució podria ser, si es va ràpid a construir els jutjats, és començar a treballar ja amb la futura oficina de serveis de DNIs en el marc de l'edifici dels nous jutjats. Perquè com que és un edifici que s'ha de fer nou, l'ha de fer la Generalitat, doncs podria ser una possibilitat, però clar, això no sé quants anys passaran. Llavors, i a partir d'aquí, evidentment, tots els locals que nosaltres hem anat tenint a sobre la taula els hem ofert a la comissaria.
0: I no han volgut.
1: O no els encaixen per ubicació, o no els encaixen pel preu, o no els encaixen, doncs bé, per raons tècniques que això, però a partir d'aquí, nosaltres el que no farem és... o sigui, igual que no acceptem que se'ns digui que això és culpa nostra, i això és una, trobo que el PSC hauria de rectificar la seva posició en aquest tema, perquè és molt injust, i que si no ho expliquin a la ciutadania. Jo emplaço al PSC que expliqui als ciutadans de Sant Cugat que els diguin que, escolti, mira, els hi pujarem els impostos perquè hem de pagar la comissaria que no fa el govern de l'Estat. Perquè al final això són diners, han de sortir d'algun lloc.
0: De cara a altres qüestions, l'habitatge continua, com dèiem, un dels problemes destacats que hem anat, sobretot el preu de l'habitatge. Fa uns dies es presentava al barri de Cadametller. Per contra, sembla, com hem publicat avui, que Can Camps quedaria descartat.
1: Són dues coses diferents. Sí, Can Camps són terrenys públics que són de la Generalitat, que és incassol, i senzillament, aquí l'únic que hem fet nosaltres ha sigut dir-li al president Illa i al govern de la Generalitat, és dir, home, atès que el mateix president Illa ha dit que el tema de l'habitatge és un tema tan important i que necessiten terrenys per fer habitatge social, etc., doncs se'ls va traslladar de dir, escolti, miri, aquí a Can Camps vostès tenen uns terrenys. Quin millor... ús es pot fer per un terreny públic doncs que destinar-lo a l'habitatge social, no? Ja sabem que ara té una altra tipologia, no? Té una altra qualificació. Però, bueno, si la Generalitat volgués... I, per tant, ha sigut proposar-los aquesta idea, evidentment, amb tota la bona voluntat per mirar d'ajudar en la solució del tema de l'habitatge. Però, pel que se'ns arriba i pel que sabem, doncs, en fi, massa interès no sembla ser que tinguin per aquest projecte, Però vaja, això ho ha de preguntar la Generalitat. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut aquí fer una proposta quan el president de la Generalitat demana als ajuntaments, escolteu, que hem de fer de tots col·laborar i hem de remar a favor de l'habitatge, doncs Sant Cugat obeeix, no?, i diu, escolta, som conscients que aquest és un problema real, doncs miri, vostès tenen aquí tot unes pastilles molt importants a Can Camps per fer habitatge social amb unes determinades condicions, perquè evidentment són diferents que les condicions del mercat dels que són terreny de privats, perquè allò és de la pròpia Generalitat, per fer doncs una... Això, ja està, i això és el que se'ls ha dit. Mm-hmm. Si la Generalitat no vol entomar aquest guà, doncs ja ho explicaran. Llavors, potser serà, és que, en fi, que no van sobrats de terrenys per fer habitatges. Ho dubto, però ens ha sorprès que no, en fi, que no hi hem posat gaire interès, la veritat.
0: Pel que fa al cas de Bellaterra, ja hi ha decisió o encara no?
1: Està en mans de la Generalitat. Nosaltres vam fer el que havíem de fer, que és que se'ns va requerir fer un informe. Amb aquest tema, a veure, tornem a estar al mateix,
0: Hi ha algun termini de previsió per saber-ho?
1: Sí, però Sant Cugat és que no té cap responsabilitat sobre aquest tema. Aquí hi ha uns veïns que viuen a Bellaterra que fa molts anys que han fet un procés perquè no estan contents en viure a Cerdanyola, o sigui, formar part de Cerdanyola, perquè ells creuen que Cerdanyola els maltracta, financerament, econòmicament, amb serveis, etc. I ells el que fan és, en el marc d'una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya fa molts anys, que és una llei de canvi d'adscripció municipal, inicien un procés. I, per tant, són aquests veïns els que fan el procés. I això ho fan en el marc de Cerdanyola. I l'Ajuntament de Cerdanyola, doncs, és el que hauria de, si aquests veïns doncs, no estan contents, doncs, evidentment, intentar fer alguna cosa, no?, perquè aquests veïns estiguin més contents. I a partir d'aquí arriba un moment que aquest procés que fan aquests veïns és un procés que està arreglat, que requereix una sèrie de passos. Hi ha un dels passos que fan, que és que s'ha de demanar un informe, en aquest cas, a l'Ajuntament al qual volen formar part, que som nosaltres. I Sant Cugat, si t'hi fixes, mai ha fet cap declaració en cap sentit respecte ni abans ni després, no? L'únic que hem fet ha sigut fer aquest informe. I per fer aquest informe se'ns va donar un termini d'uns mesos i, evidentment, en aquest termini d'aquests mesos, evidentment, clar, ens vam haver de parlar amb els veïns perquè volíem entendre els motius, vam parlar... O sigui, es va analitzar econòmicament, perquè teníem un mandat de fer un informe. I això és el que hem fet. Ho dic perquè a vegades algú, en fi, del municipi veí, Tilla, Sant Cugat, de deslleial, en aquest sentit, i no, escolti, potser ens podríem sentir nosaltres, en certa manera, en fi, per aquestes paraules que s'han dit, ens podríem sentir ofesos, perquè és que en cap moment hem actuat amb deslleialtat, ni molt menys, al contrari. Hem sigut absolutament lleials al procés que està vivint en aquest sentit Bellaterra i Cerdanyola. Hem sigut respectuosos perquè només hem actuat en el marc dels terminis que se'ns han donat i ara mateix tampoc hem fet cap altra actuació més. Senzillament estem esperant que la Generalitat digui la seva. I seran els veïns de Bellaterra els que, depèn del que digui la Generalitat, doncs actuaran. Ara, si el que pretenia Cerdanyola és que l'informe de Sant Cugat, en fi, digués mentides, o que gairebé l'escrivís l'alcalde de Cerdanyola, evidentment això nosaltres perquè no hi passarem. Nosaltres som sobirans per fer l'informe, d'acord, a més és un informe que han fet tècnics municipals, on es diuen, doncs, en fi, les veritats, que hi ha continuïtat territorial amb Bellaterra i Sant Cugat, això és un fet, o sigui, és que, vaja, qui vulgui negar això, en fi, és com negar la gravetat. També hi ha tota la valoració econòmica respecte a la situació de Bellaterra i Sant Cugat, com podria ser, i altres elements que s'han valorat, i el tema de l'MD, no? Per tant, escolta, hem sigut molt escrupolosos amb aquest tema. No crec que ens pugui tillar en cap cas de que no hem estat respectuosos amb tot el procés que està vivint Cerdanyola amb Bellaterra.
2: I quin timing penses?
1: El que diuen és que abans de l'estiu hi hauria d'haver una resposta. Això és el que diuen perquè els terminis de la Generalitat que tenia eren un nombre de mesos determinats. Si no és abans de l'estiu, potser serà després de l'estiu, però haurà de ser aquest any. O sigui, aquest any tindrem, com a mínim, tindrem la resposta de la Generalitat.
2: Li volia preguntar per Torrenegre, per la Masia. S'han definit alguns usos o encara no?
1: Ara el que estem fent és arreglar, s'estan fent les obres de reparació de la teulada, que perquè allò, en fi, la Masia, doncs, entrava aigua, i per tant s'han hagut de fer una inversió important en aquest sentit. I, evidentment, el que ens agradaria a nosaltres és, evidentment, poder trobar... L'ideal per Torrenegre és trobar algun soci, que soci vull dir alguna entitat, alguna institució que volgués, en fi, compartidament amb l'Ajuntament, o no, això s'hauria de parlar, donar-li un servei en aquest equipament, perquè els equipaments han d'estar... no poden estar buits. I ja tenim a Sant Cugat masses masies, no? I això són uns costos importants, no?, en aquest sentit. I, per tant, també és un dels temes que hem de plantejar, no? Si un ajuntament pot... O sigui, al final és molt bonic pretendre de dir, no, les rehabilitarem totes i els donarem usos públics a totes, però a vegades això no és possible. Llavors, al final, l'important és que aquestes masies hi hagi vida. Hi hagi vida vol dir que hi hagin serveis, hi hagi activitat, ja sigui amb col·laboració pública o privada, ja sigui amb altres institucions, però que hi passin coses. No? Tenir masies tancades no és... I això és una de les qüestions que ens hem de plantejar, no? I que tots els partits hauríem d'estar oberts a obrir-nos a totes les opcions possibles. No només tancar-nos, no, això ha de ser l'Ajuntament i ha de donar el servei només l'Ajuntament. Bueno, és que potser no és possible, això. potser l'Ajuntament no pot...
2: No heu rebut cap petició, no?
1: Tenim converses. Hem tenint converses amb diferents actors, però, evidentment, són converses encara en una fase tan preliminar que més val no, en fi, no dir res més perquè no hi ha res encara.
2: Per acabar, el Jordi Puigneró s'ha plantejat algun dia ser alcalde? Li faria il·lusió?
1: No m'he plantejat. Tenim un excel·lent alcalde i estic molt content de poder ajudar, diguéssim, a l'alcalde de Sant Cugat a desenvolupar la seva tasca. I estic molt feliç fent el que estic fent en aquests moments i, vaja, com podeu comprendre, jo, el meu... Com ho podria dir-ho, a veure? El meu ego polític ja està més que, en fi, que satisfet. Vaig poder desenvolupar en un moment molt crucial per d'aquest país al capdavant, o sigui, en l'àmbit de la Generalitat, doncs, unes tasques concretes de conseller i de vicepresident del govern, i a més en un àmbit en el qual, doncs, com saben vostès, jo soc informàtic i, per tant, en l'àmbit de polítiques digitals, i em sento absolutament ja pagat políticament per tota la meva vida. Per tant, jo ara l'únic que vull és ajudar el projecte de Junts, és la meva finalitat, per això vaig acceptar l'oferta de l'alcalde a anar a la seva llista ara fa 3 anys. Jo estava llavors en aquell moment, en fi, acabava de sortir de la Generalitat i tenia disponibilitat, i ja li vaig deixar clar des del principi que la meva tasca seria ajudar-lo, ajudar el projecte de Junts, que al final és el projecte del qual jo formo part i en el que crec, un projecte de centre liberal que vol que aquest país sigui algun dia independent, que potser ara no és possible, però que treballarem intensament perquè ho sigui possible algun dia, i aquesta és la meva màxima aspiració en aquests moments. I
2: per tant, aniràs a llistes a proper mandat?
1: Bueno, si l'alcalde ho vol, vull dir, jo estic a disposició del partit i de l'alcalde.
2: Molt bé. El pacte amb Esquerra Republicana es podria arribar a reeditar? Us sentiu còmodes?
1: Ens sentim molt còmodes. Si sumem, perquè al final això també és un tema de sumes...
2: S'ha parlat a més d'aquest tema?
1: No hem parlat, perquè evidentment ja ho veurem quan hi hagi les eleccions, però si em preguntes a nivell personal, jo crec que estem en una molt bona sintonia. Evidentment tenim, com tots governs, tenim algunes divergències amb alguns temes en concrets, però això és normal. Escolta, si només cal mirar les diferències que tenen el PSOE i Podemos en el govern de l'Estat, on fins i tot en el Consell de Ministres voten coses diferents. Per tant, no passa això a Sant Cugat. Tenim una molt bona sintonia amb Esquerra Republicana. A mi m'encantaria que pogués continuar aquesta, en fi, aquesta col·laboració, però això no ho decidirem nosaltres. En primer lloc ho decidiran les urnes i per tant ja veurem, no cal fer més projecció, perquè al final la política ficció està molt bé, dona molts titulars, però al final l'important és el que deixeixen els ciutadans, i el que volem és que, evidentment, Sant Cugat, els ciutadans estiguin contents amb la feina que ha fet Junts, que ens donguin els màxims de regidors possibles per continuar impulsant aquest projecte, aquest model de ciutat per Sant Cugat en els propers 4-8 anys, perquè jo entenc que també és veritat que els models normalment, perdó, els mandats normalment en general, la mitjana, doncs, duren 12 anys, no? Després ja normalment es produeixen canvis, i ja estem tot just ara, en portem 3. Per tant, aquest és el nostre desig, i veurem, doncs, què diu la ciutadania d'aquí un any.
2: Molt bé. Signes nou regidor, ràpidament?
1: No, jo no signo res. La nostra voluntat és treure'n els màxims possibles. Sabem que la majoria absoluta està molt cara, però, escolta, mai se sap. El nostre objectiu és intentar millorar el que tenim ara mateix, i ja veurem què diuen evidentment, doncs, els resultats de les urnes. El que sí que volem, sí, ens agradaria poder tenir, és una majoria prou suficient com per poder governar amb tranquil·litat. Això sí que ens agradaria.
2: Perfecte, doncs queda dit. Gràcies, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Avui hem parlat exhaustivament de tots els temes de ciutat i, evidentment, doncs, veurem què diuen les urnes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
1: Molt bé, a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, cuiners, cuineres de l'ànima. La Joana la tenim a punt, la nostra cuinera. Bon dia, Joana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Arriba la nostra secció de cuina amb la gastronomia que es combina amb bon amor, amb bon humor i molt de sabor. Sí. Sí. Avui prepararem receptes fàcils. Seran
1: fàcils? Sí, avui sí. Mira, ho has endevinat.
0: Ràpides, delicioses.
1: Però també.
0: També.
1: Pel que li agraden.
0: Per començar el dia donarem doncs trucs que ens els farà arribar la Joana, que ens faran sentir un xef professional i, clar, no faltarà un dels comentaris divertits que ens faran somriure mentre remenem la paella.
1: Exacte, mentre remenem.
0: Vinga,
1: perquè això va bé.
0: Posem-hi.
1: Bueno, doncs us porto, aquesta setmana us porto de recepta les cols de Brussel·les, que no sé si t'agraden o
0: sí,
1: no t'agraden.
0: Sí.
1: Perquè ara és la temporada, vull dir, fa com totes les cols. I el bròquil, ara l'hivern, vull dir, és quan estan més bones. Perquè jo el que procuro és cuinar sempre en producte de temporada. Perquè això l'estiu, vull dir, crec que el sabor... Jo l'altre dia em vaig comprar i em vaig fer que feia... Bueno, des de l'any passat, que no m'havia fet. I vaig fer dues receptes. Una que és molt fàcil, que els atenia i vaig pensar, per no fer una salsa ni complicar-me i també fer una dieta saludable, els vaig fer bullides. Però, esclar, bullida sol queda una mica insípid.
0: I fan llavors... una mica de dolor, eh?
1: Exacte. I llavors, que... bueno, aquesta olor que fan, aquesta mica d'amargor que tenen, hi ha persona que, depèn del paladar que té, ho troba més o ho troba menys. Però jo aquestes els vaig trobar boníssimes.
0: Jo els trobo bones.
1: Perquè diu que porten una substància natural anomenada glucosinats, que això és el que donen, per exemple, aquesta mica d'amargor que tenen. Però això és natural d'elles, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha temporada que ho tenen més i ara, o menys. Doncs ara jo crec que és la millor opció per gastar-los ara, per fer-los ara. Doncs jo els vaig fer aigua, vaig tallar una mica la tija, una mica de res,
0: sí.
1: Els vaig ben esbandir i quan...

0: o una mica de cansalada d'aquella de pebre, no molt, tallada ben petita, i un all tendre.
1: Molt bé.
0: Ho passes un segon, que l'all no es cremi, i ho tires sobre aquesta verdura que has bullit. I, bueno, i està deliciós.
1: No, que bo, no? Sí, sí, senzill, sí. I s'ha
0: notat que bo. I molt bo.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Bueno, i després hem portat l'altra recepta de cols, que ja aquesta és una mica més complicada, que és un estofat.
1: Estofat de col de Brussel·les?
0: Sí, un estofat de conill de vedella amb cols de Brussel·les. Conill o gerret. Perquè això, el gerret i el conill, és la part de la vedella de la cuixa, de la part de dalt de tot, que és per estofar. Llavors, si volem ja anar amb una cosa més fina, ens n'hem d'anar amb una llata. Doncs clar, el preu també és diferent. Perquè la llata, doncs, no és tant per estofar. Perquè l'estofat què vol dir? Que estaran més hores al foc i més rato. La llata es fa de diferent manera. Llavors, per fer aquest estofat, comprarem un conill d'un quilo, bueno, o depèn del nostre carnisser, que ens diu, mira, avui per comptes del conill t'anirà més bé això.
1: Per quantes persones, Joana?
0: Sí, un quilo de vedella. La farem tallar d'aus, jo per estofar la faig tallar d'aus, i llavors mig quilo d'aquestes cols de Brussel·les, que farem el mateix que us he dit, primer donem els ingredients, una ceba grossa, 4 cullerades de tomaca, d'aquestes natural, oli, sal, pebre, una mica de pebre vermell dolç, farina, vi blanc, vi blanc, i per la picada, ametlles, all i julivert.
1: Molt bé.
0: Que feien això. Bueno, doncs a veure, començarem. Primer de tot rentarem aquestes cols, tal com hem dit abans, els abullirem molt poc rato i els reservarem, els posarem a escórrer. Agafarem el conill aquest de vedella, el posarem a la cassola que nosaltres vulguem fer, i posarem oli, i posarem tallat a quadros, salat i empebrat sempre, una mica de canyella, si ens agrada, i això ho rostirem amb una cabeça d'ais. Quan estigui ben rostit hi tirarem uns raigs de vi, però llavors aquesta vedella, que és el que dèiem, la d'estofar, vol més rato, necessita que l'estovem una mica, perquè si no serà dura. I llavors la cobrirem amb aigua.
1: Val.
0: La taparem...
1: El vi com blanc?
0: Blanc, o vi ranci. Val. O que tinguem, un raig de vi blanc, un raig de vi ranci. Si fem vi ranci, pensem que el sofregit ens quedarà molt més ros. Per què? Perquè el vi ranci és la barreja de vi sec i vi dolç, i el dolç porta sucre.
1: Sí. Però, jo m'agrada més el vi ranci.
0: El vi ranci queda molt bo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I llavors això ho deixarem que s'hagi evaporat el vi, i posarem aquesta mica d'aigua i ho deixarem que se'ns tovi. Quan tinguem que ja està tou, llavors hi farem el sofregit, en aquí mateix. Jo ho faig en la mateixa cassola per quatre, si som molta colla, agafes una cassola més gran. Doncs llavors hi posarem la ceba, primer de tot, la deixarem enrossir, com la tinguem rossa, com sempre, hi posarem la mica de tomaca, ho deixarem uns 10 o 15 minuts que quedi com una crema, un sofregit ben finet, i llavors hi posarem la culleradeta aquesta de pebre vermell dolç, que ens hi donarà color i una mica de substància, i una mica de farina.
1: I farina quan? Una cullerada?
0: Farina, una cullerada de postres. Per què hi posem, la farina? Perquè ens quedi aquell suc espès, no ens quedi quan ho servim allò que és clar, saps? Que ens queda clar. Doncs llavors hi posem aquesta culleradeta de farina i ho cobrim altra vegada amb una mica més d'aigua. I hi posarem la picada. La picada aquesta d'unes 15 ametlles, un parell de grans d'all o tres. Aquesta cabeça d'alls que hem rostit, podem aprofitar aquests alls que ja els hem rostit, els apelem, perquè els posarem sencers, els apelem, i els posem en la picada, quatre o cinc d'alls d'aquests. Les ametlles, ho triturem bé i ho tirem a la cassola.
1: Molt bé.
0: Agafem aquestes cols de Brussel·les que els hem reservat, els enfarinem una mica, els afregim i els hi tirem per sobre.
1: Molt bé, molt bé. Ha de ser boníssim,
0: Ja tenim, ja tenim aquesta cassoleta de gerret, o conillet, o el que ens aconsella el nostre carnisser, perquè és una mica més econòmic, això, que la llata.
1: Clar.
0: Perquè els preus s'han disparat tant.
1: Sí, sí.
0: Perquè si féssim llata, no tindríem que fer pas tot això. Perquè llavors, si féssim llata, l'única cosa que hem de fer és tallar-la a talls, no a quadros, la llata, i enfarinar-la i fregir-la.
1: Com si féssim
0: com un estofat. Com si féssim una vedella amb bolets, o un fricandó que tant que diem, que és el mateix. Nosaltres en dèiem...

0: el mateix. I allò hauríem de fer-ho diferent, perquè aquella carn s'estova molt més aviat, és molt més tendra.
1: Molt bé, molt
0: la llata és el 10x10. Jo, si faig vedella amb bolets o fricandó, sempre faig llata. Ara, quan faig un estofat o de patata, si no ens agraden les cols, hi podem posar patata aquí.
1: Clar.
0: O sigui, de la mateixa manera que... Però la patata li hem de posar crua i l'hem de passar abans. L'hem de passar amb aquest sofregit i aquesta carn i l'hem de cobrir d'aigua i després estarem una mitjoreta perquè aquestes patates se'ns acoguin. I és l'estofat tradicional que feien les nostres mares.
1: Oh, tant,
0: que
1: oh,
0: no
1: tant.
0: Ens agrada això, ho podem fer amb pèsols, perquè ara els pèsols estan,
1: oh, tant, els pèsols estan boníssims.
0: Vull dir que podem variar-ho amb molta cosa.
1: Molt bé, Juanita, anem a repartir, els ingredients.
0: A repartir els ingredients aquests de l'estofat de conill de vedella en cols de Brussel·les. Un quilo de conill de vedella, mig quilo de cols, una ceba grossa, 4 cullerades de tomàquet d'aquest natural, sempre natural, oli, sal i pebre, pebre vermell dolç, una mica, i la farina. I un bon raig de vi blanc o vi ranci, el que tinguem. I per la picada hi posarem unes ametlles, unes 12 o 15 ametlles, all i julivert.
1: Molt bé. Escolta'm, Joana, per la picada de les ametlles, si en posem menys...
0: No passa res. I si n'hi poses més, tampoc.
1: No, és que hi ha males, hi ha coses que dius, a veure, potser té que ser una mica estipulada.
0: No. Tu ara estàs a casa i d'ametlles només en tens 6. Agafes un grapat de nous i els hi poses.
1: Vale.
0: O agafes avellanes i els hi tires.
1: Val.
0: Vull dir que amb això no hi ha problema, que les picades... totes queden bé, i tant és que n'hi pots dir 10, com 15, com 8, com 7.
1: Molt bé, Joana. Doncs comentaris, consells i més que tot també...
0: I proveu de fer les cols ara, que ara és el temps, perquè d'aquí un mes ja aquestes cols ja no seran tan bones.
1: Dura poc temps, el temps de les cols.
0: No, n'hi ha sempre.
1: Sí, però... Bueno, val, però sempre, però...
0: El gust és molt diferent, Sí.
1: Gràcies, bona setmana. Ens trobem la setmana que ve.
0: Igualment, i la setmana vinent.
1: Adéu, bon dia. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
4: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'escola Tabor de quart B. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere

0: del sol, pèsols de vella verda i flors blanques de les faves, pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Hey,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquests dies previs a Nadal, la música i la solidaritat van de bracet. La cantant santcoatenca Isa proposa un concert molt especial, Isa for Christmas. Serà el 17 de desembre a la Sala Luz de Gas, amb un objectiu solidari, recaptar fons per a la recerca del càncer infantil de la mà de l'Associació Benèfica Anita i el projecte solidari Good Max. I atenció, perquè dos dies més tard, el divendres, el 19 de desembre, la Isa portarà aquest mateix espectacle al Teatre de Mirasol. Serà dins la programació de la XCCP. Per parlar-ne i que ens expliquin tots els detalls, ens acompanyen el Faves Contades. Lisa, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I la Carolina Amador, que els oients també recordaran d'altres entrevistes en aquesta casa, que és la mare de l'Anita i la fundadora de l'Associació Solidària que porta el seu nom. Ben tornada, Carolina.
2: Bon dia, gràcies.
0: Isa, no sé com va néixer aquesta idea de fer Lisa for Christmas amb aquestes finalitats solidàries i com vas decidir que t'hi volies implicar.
1: Doncs fa uns mesos ja se'm va proposar col·laborar amb l'associació i vaig pensar que fer-ho en aquestes dates i amb aquest concert que tenim de Christmas era perfecte, no només també per la cronologia que suposa per l'Anita, sinó també perquè, bueno, són dates que la gent crec que estem especialment sensibilitzats amb totes aquestes causes i a més és un concert que és tan maco, tan emotiu, que tenia moltes ganes de fer-ho així.
0: Què va ser allò que et va fer dir que sí? Perquè segur que de peticions, no? A vegades
1: sí,
0: n'hi ha moltes, no?
1: Crec que d'entrada va ser un sí segur. Mirem la manera de fer-ho bé, perquè fes una cosa que encaixés i que sigués a l'alçada del que mereix la situació. I d'entrada ja vaig dir que sí, eh? Però va ser això, calcular com ho fèiem, on ho fèiem i res.
0: Carolina, l'Associació Benèfica Anita ja fa anys que treballa a favor de la recerca per al càncer infantil. Què significa per vosaltres trobar complicitats, no?, d'artistes com la Isa per recaptar fons, per tenir aquesta excusa, no?, per seguir parlant del càncer infantil, per seguir parlant de recerca i per recaptar fons, al final, que són necessaris per fer-la?
2: Bueno, per nosaltres és el més important és justament aconseguir gent que col·labori amb nosaltres, que s'impliqui en la causa i que ens ajudi a donar visibilitat i entendre que el càncer infantil és una malaltia rara, però que hi és, que cada any són 1.200 casos nous només a Espanya, i que quina millor manera d'anar a un concert, a més, tan bonic com que el sé que el que faran, i poder estar gaudint d'un moment, no?, de pre-Navidad i, a més, estar col·laborant en una causa tan important i tan necessària com és la investigació del càncer infantil. Mm-hmm.
0: Per qui no coneixi la història de l'Anita, tot sí. I que hem parlat amb tu diverses vegades i vam fer una entrevista en profunditat de personatge, en moltes ocasions has vingut aquí per parlar de la feina que feu, però que no sigui per no repetir-ho, explica'ns qui era l'Anita i com va inspirar la creació de l'associació que porta el seu nom.
2: Doncs l'Anita és la meva filla, que va morir ara el 19 de desembre fa 11 anys, i va enfermar amb dos anyets. Va tenir un tumor germinal del si endodèrmic que es cura el 90% dels casos, però a les probabilitats sempre hi ha algú que li ha de tocar el 10% de la part o el que sigui, no? I llavors, després de 4 anys seguits d'entrar a sortir de l'hospital, 10 operacions, 27 cicles de quimioteràpia, un autotransplantament de mèdula, pues finalment el seu cos va dir que ja no podia més i va morir per sort a casa, gràcies a tot l'equip de cures pal·liatives que ens van recolzar durant l'últim any i mig de l'Anna. I la veritat és que també nosaltres, des de l'associació Anita, el que fem és intentar impulsar i millorar tot el tema dels cuidados pal·liatius pediàtrics, que són superimportants i hi ha llocs a Espanya on no tenen ni un equip de cures pal·liatives.
0: Després parlarem de la importància de tota aquesta feina que es fa amb pal·liatius també amb infants i les seves famílies, no? Des del 2014 impulseu, de fet, projectes de recerca de cures pal·liatives pediàtriques, com la musicoteràpia o l'artteràpia a casa. En un dia com el del concert, on la música és aquest pont, no? Quina importància té aquest acompanyament emocional i artístic en la qualitat dels infants que tenen càncer i també de les seves famílies?
2: Pues és superimportant, perquè estem parlant de moments molt complicats, de situacions d'angoixa molt grans, on a vegades les paraules no surten, i clar, poder expressar-se, poder treure tot això a través de la música, a través de l'arteteràpia, és una manera, com diria...
0: Bueno, gairebé liberadora, potser.
2: Sí, liberadora en un moment molt complicat que que s'ha de posar, poder plasmar en algun lloc tot això que t'està passant, no? I nosaltres, justament, a l'Hospital Sant Joan de Déu, a la musicoteràpia, a l'artoteràpia, a l'espai a pupes, també, venen a planta, i realment són moments en què canvia totalment el teu estat emocional, inclús tu n'oblides que estàs a l'hospital, i quan ells marxen de l'habitació, no? És com si hagués passat allà un aire nuevo que et deixa en un altre estat emocional, no? I te n'adones que important és poder tenir aquests petits moments de canvi, no? I quan nosaltres vam entrar amb l'equip de pal·liatius, justament el que intentes és anar menys a l'hospital, els metges venen a casa, però clar, també et deixes de rebre tot això que l'hospital et fa també a l'ànima, diguem-ne. I llavors, quan l'Anna va morir, jo el que em vaig... Bueno, vaig intentar dir... Bueno, anem a intentar fer alguna cosa que a mi m'hagués faltat, entre cometes, no? I poder canviar una miqueta l'experiència de totes aquestes famílies. I poder anar a les cases amb la musicoteràpia i l'arteteràpia, pues van ser una de les primeres coses entre...
0: Dels objectius.
2: Sí, dels objectius que ens van posar.
0: Els beneficis del concert aniran destinats al projecte de la biòpsia líquida. Explica'ns una així, de manera senzilla, en què consisteix exactament i per què és tan important avançar en aquest diagnòstic del càncer pediàtric, no?
2: Sí, clar, nosaltres... Quan t'han de diagnosticar el tumor i t'han de fer el seguiment, fins ara es feia a través d'una biòpsia tradicional, que és entrar al quiròfan, treure un trosset del tumor i analitzant-lo. Això implica una agressió i parlem de nens, no ens oblidem que estem parlant de nens i nenes, però la biòpsia líquida el que permet és amb un simple... en simple anàlisi de sang de líquid cefalorraquidi, poder fer aquest seguiment, poder també determinar d'una manera precoç si hi ha recaigudes i fer el seguiment, el diagnòstic, només amb un anàlisi de sang. I a més, el que també és superimportant és que hi ha tumors que no es poden accedir amb una biòpsia. I això permet que aquests tumors també es puguin contínuament estar revisant i veure si la medicació funciona, treure també una mostra per veure, perquè això es fa al laboratori d'oncologia molecular de l'Hospital Sant Joan de Déu, i una de les coses que crec que és totalment revolucionària és que es fan tractaments individualitzats. Es treu una mostra del tumor i es busca per aquest tumor específic què fem per poder erradicar-lo, no? I amb aquesta biòpsia líquida això s'agilitza i implica moltíssima menys agressió als nens que la tradicional.
0: Per tant, un avançament mèdic, tant pel que fa amb que sigui menys invasiva, no, la prova, i també poder fer un seguiment i uns tractaments més personalitzats.
2: Exacte.
0: Per què li diries a la ciutadania que és important no mirar cap a un altre costat a vegades quan parlem de càncer infantil, no? Jo recordo a vegades que n'havíem parlat que costava a vegades que grans institucions s'impliquessin o donessin fons a aquestes cures paliatives pel càncer infantil, perquè semblava que, permeteu dir-m'ho així, que no donava bona premsa, no? Però per què els diries que no es pot mirar cap a un altre costat?
2: Bueno, és que estem parlant de la vida de moltíssims nens i que depenen de la investigació. El càncer infantil es considera una enfermedad rara, per tant, no s'investiga i, a més, bueno, no és que no s'investigui, s'investiga només en fons privats, diguem-ne, i ara hi ha fons públic, però molt poc, i sobretot que el que s'investiga pel càncer de l'adult no serveix pels nens. Hi ha molta creença...
0: Malalties diferents.
2: Són diferents, i es creu que, bueno, com que ja investiguem el de l'adult, doncs el nen ja es beneficia, i no és així, perquè són tumors completament diferents. El dels nens, de fet, és una mutació genètica que es dona durant l'embaràs, ara, quan s'està fent el fetus. No té res a veure amb el càncer del
0: dels adults.
2: Dels adults.
0: L'envelliment de la cèl·lula.
2: Exacte, gràcies. I per això és tan important, perquè cada any hi haurà nens amb càncer, perquè no és que perquè facis una cosa o una altra tindràs o no, és cada any més o menys la mateixa quantitat de nens. I si no fem res, el 400 nens només a Espanya, per exemple, doncs moriran. I crec que si es pot evitar tot això, tot el patiment de les famílies, dels nens, de tota la gent que queda, no?, amb aquesta experiència de vida d'haver de perdre el germà, l'amic, no? pues crec que
0: val la pena,
2: val la pena, no? Sí, i a vegades fins que no et toca a tu no te n'adones realment de la importància que és. I clar, jo me'n recordo quan es van dir que l'Anna tenia càncer, primer que no m'ho creia, però aquella mateixa nit estàvem dormint a l'Hospital Sant Joan de Déu i quan em vaig despertar vaig sortir al passadís i em vaig adonar que a cada porta hi havia una família amb un nen amb càncer. I és que no m'ho podia creure. Uh-huh. Però això existeix, no? I sí, existeix.
1: Uh-huh. En el meu cas, jo soc filla d'oncòleg, per tant, sí. El càncer sempre ha sigut un tema recurrent a casa, i és veritat que tots, inclús en aquesta casa, estem tocats uh-huh. per algú amb aquesta malaltia, però especialment, i ara que també soc mare, uh-huh. i descobreixes doncs, tota aquesta part infantil, i sobretot el que deia abans, que la investigació en càncer d'adults no és tan útil com per als nens, no? Llavors crec que és important no oblidar això, donar-li la visibilitat que mereix, i al final al Nadal tots ens sentim una miqueta com nens, no? Mm-hmm. Doncs tenim-ho en compte.
0: Comenta aquesta empatia, oi? Que a vegades sembla que el Nadal floreix més que la resta de l'any. Anem per feina. Com ho fem per participar en aquest concert benèfic? On podem comprar les entrades i altres alternatives, per exemple, si no ens va bé el dia i l'hora, també per participar-hi? Ens ho expliqueu?
2: Sí, tenim... Mira, si algú ens segueix a les redes socials, a l'Instagram, al Linktree d'Associació Anita, tenim la venda d'entrades, i després a la nostra pàgina web, que és associacionanita.org, també allà la... A l'inici hi ha un botonet.
0: Fàcil.
2: I sí, si no, a les notícies també hi ha una notícia del concert, que també hi ha un altre botonet, i allà directament.
0: Serà el dimecres, dia 17, a les 8 del vespre, a la sala Llobregàs.
1: I el bo és que a més podeu entrar, i podeu agafar entrada anticipada per 25 euros, a taquilla serà 30 euros, però també es pot fer una donació més gran com a fila zero, que no és que hi hagi una fila, però m'explico, que és una manera de fer una donació doncs, més important.
0: Exacte, independentment que hi anem o no. Podem anar a comprar l'entrada i fer donació a fila zero.
1: Sí, i també, però veniu, ja que hi sou, veniu.
0: Exacte. I si no, sí, tothom convidat a no perdre's el concert. Escolta'm, parlem del concert. Com serà aquest... Jo li dic Is a For Christmas, però ara dic... Sí. Pensar que potser me l'estic inventant.
1: No, està bé. Realment, la meva missió amb aquest concert és que tothom surti amb l'esperit nadalenc pels núvols, que tothom connecti amb aquest nen interior i que participi i col·labori amb aquesta lluita i amb aquesta recerca, sobretot en aquest cas per la biòpsia líquida, però amb tota la feina que fa Associació Anita i Cutmax.
2: Sí.
1: I res, serà un repertori de clàssics nadalencs, d'aquests que han cantat la Ella Fitzgerald, Etta James, Frank Sinatra, vull dir, casina. És un repte, però és una
0: cosa... Ara ens ho deies, que et poses el llistó complicat.
1: Però és un repertori que ho deixo moltíssim. M'ha agradat molt sempre... Jo sempre he posat l'arbre any rere any amb aquesta playlist, amb aquestes cançons. I també fem un Santa Nit, també fem una miqueta de gospel, que també és una cosa que m'ha acompanyat a la meva carrera. I jo crec que és això, serà un concert íntim, emotiu, però a la vegada pues això tindrà la màgia nadalenca que jo crec que serà perfecta per encetar les festes.
0: El repertori, evidentment, té la teva petjada artística, no? No són versions, però amb segell Isa, una mica de jazz, una mica de sol.
1: Sí.
0: Què té tota aquesta música que connecta també, a més, amb aquest esperit nadalenc?
1: La veritat és que jo crec que és música que per mi, tant la part de gospel, que especialment és per mi, tant cantar-la com sentir-la és sanador. La part, tot aquest repertori, és un repertori que és tan elegant, tan cuidat, tan íntim. I en el meu cas, en aquest format, sobretot no ens oblidem que també participa...
0: Ara en parlem de les tres persones que t'acompanyaran a sobre l'escenari.
1: La Clàudia Verdagí al piano, la Gemma Brié al contrabaix i la Marta Ordiales a la bateria. Som un quartet de dones que estarem allà a l'escenari donant-ho tot i, doncs això, connectant, espero, amb tots vosaltres.
0: Clara, deies, t'acompanyes de tres músiques i artistes excepcionals. Tenim la Clàudia Verdagí, més que aquest cap de setmana la trobarem al Cafè Auditori.
1: Sí, sí.
0: Podrem gaudir del seu Wave, també, qui ho vulgui. Com és treballar amb aquestes dones? Justament ahir s'acomiadava Roba Estesa, no? Que era l'única banda del país formada íntegrament per dones. Bé, encara que sigui en moments, n'hi ha d'altres.
1: Sí.
0: Com aquesta, amb dues santcugatenques i dues artistesses més. Com és treballar totes juntes?
1: Realment és molt fàcil, és molt maco. És veritat que sempre a la meva carrera, també perquè amb els amics amb els que vaig començar a fer música, perquè al principi fas amb amics, eren tot nois. I aquesta formació femenina va arribar més tard, ara ja fa uns anys, i crec que és una altra energia. I realment, mira, tinc moltes ganes, ara de fet sortim d'aquí i anem a assajar, i sempre és una energia i una connexió especial, s'ha de dir.
0: I com us ho feu per triar el repertori, no?, entre totes quatre?
1: Realment el repertori el tenia bastant clar, és un concert que ja fa molts anys havia fet el Jamboree, després l'he anat fent amb el temps i he anat variant alguna coseta, i doncs amb aquest format vam fer el Santa Nit, perquè també amb la Clàudia, que teníem doncs, això, uns arreglos molt macos, i hem anat tancant, però és veritat que ja ho tenia bastant clar, perquè és el que dic, que són les cançons que any rere any m'han acompanyat posant l'arbre de Nadal, i són aquestes que especialment gaudeixes de sentir-les i també de cantar-les.
0: N'hi ha alguna que et faci especial il·lusió?
1: N'hi ha moltes, però és veritat que la part de gospel... clar, jo vaig començar a cantar gospel amb 14 anyets. Jo vaig començar a fer classes de cant amb una professora que era pastora, que era cubana, i ella, bueno, a part de creient, era pues, cantant i m'ensenyava tots aquests temes. I hi ha un que precisament jo crec que el vaig descobrir gràcies a Sister Act.
0: Ostres!
1: Que es diu...
0: Gran pel·lícula.
1: Gran pel·lícula, amb la Whoopi Goldberg.
0: Sí.
1: I es diu His Eyes on the Sparrow. I aquest tema el cantava Lauryn Hill a la pel·lícula, i ja et dic, de les primeres maquetes que jo em vaig gravar va ser cantant aquesta cançó. Llavors, crec que en aquest moment sempre connecto amb aquella Isa de 14 anys i és especialment emotiu.
0: Carolina, després de més d'una dècada amb l'associació benèfica Anita, de quina manera heu vist evolucionar la sensibilitat de la ciutadania amb el càncer infantil?
2: Jo crec... que ara es parla més, també es parla, s'intenta parlar més de la mort, també, i hi ha una... Bueno, es dona una miqueta més d'espai a poder parlar de totes aquestes malalties rares, que són moltíssimes, i jo crec que poquet a poquet, encara que costa molt, perquè, clar, tu... càncer infantil és que ja és com que tothom vol mirar per un altre cantó, perquè t'ho imagines i...
0: És molt dolorós.
2: És molt dolorós, no, realment? Però jo crec que a poc a poc...
0: Què espereu que s'endugui la gent que vingui a la sala Luz de Gas el dimecres de la setmana que ve a gaudir d'aquest concert, però sempre amb aquest ronron solidari, no?, i de la necessitat de seguir invertint en investigació?
1: Doncs pensar en això ja és. Vull dir, sortir pensant que això existeix i que es pot participar, es pot lluitar, es pot fer, i després sortir, com deia, amb l'esperit nadalenc pels núvols, amb moltes ganes de gaudir de les festes, i no sé, tu què en penses, Carolina? Doncs
2: pues això mateix, sí. Normalment, quan fem un esdeveniment, fem molts que són d'esportius, la gent surt molt contenta perquè es crea tot un ambient molt maco i que tot surt del cor, diguem-ne, i la gent surt contenta i bé, no?, amb sensació d'haver gaudit i d'haver estat participant en realment una cosa molt important, i això s'agraeix també.
0: Sí. Després del concert de Luz de Gas, res, al cap de dos dies, tornes a Sant Cugat, al Teatre Mirasol, dins la programació de la XSP. Et fa especial il·lusió, gràcia, com tornar a casa, d'alguna manera?
1: Sí, em fa molta gràcia. De fet, aquest concert el vam fer fa dos anys, i va ser increïble. Realment sona molt bé el Casal de Mirasol. Els tècnics també van fer molt bona feina, i es va crear un clima, el que dèiem, no?, es crea un clima especial, i recordo que va ser un concert molt maco, i a més es dona aquestes casualitats que va venir mon pare, que feia molt que no em sentia en directe.
0: Ostres.
1: I es va emocionar molt, i el recordo pues, això, com un concert molt maco i especial, i espero tant el dia 17 com el dia 19 que tornis així.
0: A més, per la Clàudia Bardagí també serà a casa,
1: Tant,
0: haurà actuat amb dues, amb una setmana de diferència, dues vegades a la ciutat. per acomiadar-nos, Carolina, quines altres maneres tenim per col·laborar amb l'associació benèfica Anita, més enllà d'aquest concert a l'Ut de Gas, que convidem a tothom a participar-hi, perquè més, doncs, escoltar aquests Christmas amb la Isa i aquesta estupenda banda, doncs, no hi ha excusa que no ens ho permeti, però com ho podem fer, no?, per anar més enllà.
2: Sí, bueno, tenim la pàgina web, que és associacionanita.org. Tenim moltes maneres de col·laborar, que pot ser fer una donació periòdica, una donació puntual, també d'aquesta manera com la Isa col·labora, no?, fent aquest esdeveniment i aquest concert amb Maku, poder també, hi ha gent que a vegades ens proposa, no?, de fer actes o cumpleaños solidaris, mm-hmm, o cosetes que a la gent se li ocorreix i també és una altra manera de participar-hi.
0: Totes les idees són benvingudes.
2: Exactament,
0: oi?
2: Exactament, sí.
0: Doncs ens acomiadem a tothom convidat a participar a aquest concert solidari a l'Ut de Gas dimecres 17 de desembre a les 8 del vespre. Ja teniu les entrades a la venda a través de la web de l'associació benèfica Anita. I divendres 19 de desembre, aquí a casa, a les 8, al Teatre de Mirasol. Cal inscripció prèvia a la web de la XSP, que és centrescultura.santcugat.cat, i també tothom convidat a gaudir-ne i a començar a imbuir-nos d'aquest esperit nadalenc, i la música és una de les millors maneres per fer-ho, i a més, quan és amb finalitats solidàries, doncs què millor, oi?
2: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Benvinguts a l'Espai Polític. Avui ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC de Sant Cugat. Helena, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quina és la valoració d'aquests dos primers anys de mandat?
1: Bé, a mi ens agrada sempre ser constructius, però, òbviament, doncs, veiem una ciutat aturada, una ciutat on no hi ha un pla d'actuació, clar, on no hi ha, un full de ruta, crec que és important, i per tant, doncs, la valoració que en fem, òbviament, no és el positiva que ens agradaria. Veiem també, doncs, un govern que sembla que té dos ànimes, doncs no va una, i això fa, doncs, que la ciutat també se'n ressenteixi.
0: Ara desgranarem tots aquests punts que acaba de dir, perquè no és la primera vegada que li sentim dir en el PSC de Sant Cugat. Però abans m'agradaria també saber quina és l'autocrítica que fa el Partit Socialista aquí a Sant Cugat d'aquells punts que hauríeu d'haver o podríeu haver apretat més i no ho heu fet.
1: Bé, jo crec que en aquest cas, no, que és quan jo vaig assumir, doncs, el lideratge del PSC, estem a l'oposició, òbviament, doncs, nosaltres intentem estar a peu de carrer. Des del primer moment, doncs, vam estendre al govern municipal i a l'alcalde a la mà per afrontar aquells reptes de ciutat que tenim. Autocrítica sempre se'n pot fer, doncs, òbviament, tots estem aprenent, nosaltres també. És el primer cop, en aquest cas, doncs, que jo estic a l'oposició, i el que tinc clar és que l'oposició ha de ser constructiva. I, per tant, hem de, doncs, fer crítica, no? Fiscalitzar, que també, doncs, és una mica el nostre objectiu, no? com a oposició, apretar el govern en aquells aspectes, doncs, que no funcionen de la ciutat, però també hem de ser constructius i hem de fer propostes, i propostes viables. I crec que en aquest sentit, doncs, les estem fent, i jo insisteixo, vull dir, sempre, doncs, tindran el PSC per afrontar aquells reptes de ciutat que tenim, perquè al final, vull dir, nosaltres el que volem és que la ciutat, doncs, segueixi avançant, i per tant, doncs, que hi hagi, doncs, un impacte positiu a la ciutadania, i que els santcugatencs i santcugatenques, doncs, se'ns vegin beneficiats. Jo crec que al final hauria de ser l'objectiu de qualsevol representant públic d'aquest ajuntament i l'objectiu de qualsevol partit polític d'aquest ple.
0: Ho deia fa un moment en la primera resposta. Sovint heu fet referència a que no s'ha presentat el pla de mandat. Quines creieu que haurien de ser les línies bàsiques d'aquest pla? Cap on hauria d'anar l'ajuntament?
1: Bé, jo crec que hi ha una gran preocupació a la ciutat, que és l'habitatge. Vull dir, això crec que, doncs, que ho hauríem de compartir tots els partits polítics que tenim representació en aquest ple. És evident que és un problema a nivell general, però crec que a Sant Cugat, doncs, ja portem molts anys avisant que aquest hauria de ser, doncs, el gran repte, no? El gran objectiu a treballar. I, per tant, doncs, el que veiem, i és una evidència, són dades, és que en 2 anys i mig no s'ha construït cap pis de protecció oficial. I això ens preocupa, no només el fet de no haver construït cap pis de protecció oficial, sinó que ara mateix l'únic que tenim és un pla d'habitatge assequible que va ser aprovat a l'anterior mandat. És cert que sembla que s'estan seguint, doncs, aquest pla, però òbviament la realitat de fa 7 anys no és la mateixa que la que tenim actualment, no? Que aquest problema s'ha aguditzat i que veiem, doncs, que hem de prendre decisions valentes i ambicioses. I per això cal no només que el govern s'hi posi, sinó cal que tot el consistori s'hi posi. I aquí és on el PSC, doncs, sempre hem intentat estendre la mà. De fet, hem aconseguit fer unes primeres reunions. Nosaltres el que demanem, creiem que un repte d'aquesta magnitud el que requereix és d'un gran pacte de ciutat en habitatge entre partits polítics i entre els agents socials i econòmics d'aquesta ciutat. Hem fet unes primeres reunions, estem intentant, doncs, això, treballar, consensuar amb unes línies bàsiques, i crec que a més tenim una gran oportunitat perquè actualment, doncs, tenim el govern de la Generalitat, amb Salvador Illa, que ha fet una aposta molt, molt valenta i està donant molt suport als municipis. Per tant, juntament amb el govern de l'Estat, però crec que en aquest cas m'agradaria destacar, doncs, l'aposta tan forta que ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens hem de posar una. Ens hem de posar una a intentar, doncs, veure quines fórmules, perquè aquí no tenim una vareta màgica, està clar, doncs, que el problema de l'habitatge, i més a nivell municipal, doncs no tenim totes les eines, no?, que tindríem que tenir, i és cert que ningú té la vareta màgica ni la fórmula, no?, perfecta, però hem d'actuar. Vull dir, el que està clar que no ens podem quedar quiets, i en aquest sentit, doncs, jo torno a estendre...

0: que paral·lelament hem de treballar un pacte de ciutat en habitatge i fer les coses bé, independentment de qui governi, en aquell moment que aquest pla, doncs, com serà un pla consensuat, se segueixi. I, per tant, doncs, aquí estem, no?, intentant, doncs, treballar aquest pacte, i jo insisteixo, doncs, que estengui la mà. Jo, en aquest cas, també, doncs, estic a Madrid i crec que puc ajudar en moltes altres coses. Crec que ho he estat fent amb discreció, però ho he fet, i crec que al final això hauria de ser la política, i més la política municipal, treballar per la teva ciutat.
1: Fa un moment deia que primer començar a fer habitatge, després ja veuríem les polítiques que calia fer per accedir a aquest habitatge. Això fa relació a la proposta de Junts de canviar els requeriments d'empadronament i en comptes de 3 anys passin a ser 10 anys. Quin és el punt de vista del PSC respecte a aquest criteri que demana Junts?
0: Miri, des del PSC el que creiem és que el padró s'ha de gestionar amb justícia social i amb responsabilitat. Estic totalment d'acord. Però aquí, doncs, amb el tema del padró, ens hem trobat amb... I jo li dic, i li dic sincerament, o sigui, tampoc em sembla una proposta descabellada, però ojo, aquí estem parlant d'una llei que afecta a nivell català, no només a Sant Cugat, i crec que és hora que tinguem una visió més general, no? I no només pensem, perquè nosaltres, doncs, formem part de tot un ecosistema i cal tenir-lo en compte. Però el que més em va molestar, no?, d'aquest anunci va ser, doncs, que ens hem trobat amb un nou cas d'ocultació d'informació per part de l'Ajuntament. Nosaltres creiem que si hi ha indicis de delicte, per exemple, amb el tema del padró, el primer que ha de fer una administració responsable és denunciar-ho a la policia i seguir amb els procediments establerts, obrir un expedient informatiu dins de l'Ajuntament i veure exactament què ha passat. El que no es pot fer, perquè aquestes irregularitats o suposades irregularitats al padró es van detectar el juliol i agost d'aquest any. El que no pot ser és guardar-s'ho, perquè no a nosaltres no ens van passar cap tipus d'informació ni a la policia, i a fer un anunci als mitjans de comunicació nacionals al mes de setembre. Crec que això hem de ser molt curosos perquè ens hi juguem molt, i que en tot cas, si hi ha una trama, doncs, darrere, no? El que hem fet actuant de forma irresponsable és que la policia no pugui actuar correctament. Per tant, això per una banda, i després amb el tema del padró. Escolti, a mi, jo crec que això també ve, no?, una mica d'aquesta competició que té actualment Junts amb l'extrema dreta, però crec que hem de ser molt responsables, i amb el tema del padró tenim una llei que ho regula. Per tant, jo no sé exactament quines propostes volen fer, però hi ha una llei que ho diu ben clar, i per tant, jo insisteixo, amb el padró s'ha de gestionar de forma amb justícia social i de forma responsable. I aquí estem. Nosaltres hem demanat, per cert, ho hem demanat nosaltres i diferents grups de l'oposició, un informe sobre què ha passat. Se'ns van passar unes dades que això no era un informe, i hem insistit a les comissions informatives que volem aquest informe per saber, doncs, de què estem parlant, no? I dades, que tots podem, no?, dir coses, però crec que són importants les dades i veure com ho afrontem, però sobretot, insisteixo, actuar amb responsabilitat, perquè som una administració pública i som l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: A banda de l'habitatge, una de les prioritats que el Partit Socialista portava en el programa de les eleccions del 2023 eren la mobilitat i el manteniment de la ciutat. Què s'ha fet en aquesta matèria al llarg d'aquests 2 anys i què caldria fer?
0: Bé, jo crec que en aquesta matèria s'ha fet ben poc, em sap greu, però per això dic jo, no?, que la ciutat la tenim aturada. L'anterior mandat ens vam trobar, doncs, amb una situació perquè fa, doncs, el contracte més gran de l'Ajuntament, no?, que és el tema de gestió de residus, doncs, amb un contracte prorrogat, caducat i prorrogat, actualitzar, i això és un altre repte que tenim com a administració, ser més àgils, que crec que al final és la base de tot, perquè sense això no pots fer polítiques públiques, i no pots fer, però la realitat és que ens vam trobar, doncs, amb això. Per tant, nosaltres vam fer la feina, vam deixar un contracte preparat, però la realitat és que la ciutat està més bruta que mai. La realitat actualment és que la ciutat està més bruta que mai. Per què? Doncs perquè mentre no es posa en funcionament, que jo estic segura que d'aquí un any la ciutadania ho notarà, eh? I al final és, crec que ha de ser l'objectiu, i és un contracte que està ben fet, està ben dimensionat, perquè el problema que teníem és que teníem un contracte

0: tracte pensat per una ciutat de 50.000 habitants i estem en 100.000 habitants, i es notarà, però al mentrestant, no? A mi és el que em preocupa. O sigui, mentrestant, què estem fent? El que no pot ser, doncs, és que els contenidors rebossin. El que no pot ser és tenir aquestes olors, no? Tu vas per qualsevol indret de Sant Cugat i tens unes olors que ja no és ni saludable, i això, doncs, bueno, dona una imatge de ciutat que no és la que volem i ni la que mereixem. Per tant, jo el que demano és que en aquest mentrestant doncs se sigui proactiu, i hi ha fórmules per, doncs, potser no tindrem la ciutat tan neta com d'aquí un any i mig, que, insisteixo, es notarà, però en el mentrestant és molt important. Després hi ha tot un tema, bueno, es va fer un gran anunci d'un pla de voreres. Jo de moment no l'he notat, i ara parlo com a ciutadana, però en tot cas hem de prioritzar. O sigui, tenim barris, bueno, personalment he estat, no?, amb veïns, he estat a barris a la Floresta, a Magener, bueno, que no els tenim ni asfaltats, els carrers, vull dir, no? I tenim, doncs, irregularitats de la via pública que fan, doncs, és un perill, per gent gran, per gent amb mobilitat reduïda, però, bueno, però a més, vull dir, no és digne, no?, de tenir. Per tant, jo crec que s'hauria de prioritzar, doncs, en barris on realment, doncs, és urgent, ja no és. I després, doncs, insistir, estar a sobre. Vull dir, tu pots anunciar un pla de voreres, no?, però has d'estar a sobre d'aquesta actuació, de que es faci correctament, etc. Ja li dic, nosaltres, doncs, no dubtem de la paraula en aquest cas del govern, però no notem que hi hagi millores en aquest sentit. Amb el tema de la mobilitat, és molt, jo crec que és preocupant. Vull dir, no, durant el mandat anterior es va fer una aposta claríssima per la mobilitat sostenible. Es van fer, doncs, molts carrils bici, es va optar per la pacificació de les zones escolars, i nosaltres insistim, tenen pensat, a banda del que ja es va deixar el 2023 o que han anat, per exemple, s'han anat inaugurant coses, fer alguna cosa? Jo crec que és importantíssim. Les grans ciutats europees estan preparades, doncs, per fer aquest canvi de xip, no?, i donar una alternativa al vehicle privat. El que no podem fer, i això també estic d'acord, és doncs, restringir, no?, tot el que té a veure amb el vehicle privat, però no donar alternatives. Aquí també, doncs, és important el tema del transport públic, el tema dels autobusos, no?, que ha estat tan sonat, i nosaltres ens n'alegrem molt, i nosaltres també hem estat en contacte amb l'àrea metropolitana perquè s'agilitzés, no, aquest conveni. Però a banda del que és competent de l'àrea metropolitana, l'Ajuntament té molt a dir. O sigui, bueno, ara posarem tota una línia d'autobusos nou, que segur que serà beneficiós per la ciutat, però també es va deixar preparat un canvi, per exemple, de rutes, que crec que és important perquè la ciutat ha crescut, perquè hi ha altres realitats. Doncs això ho ha de fer l'Ajuntament de Sant Cugat, inclús complementar. Vull dir, potser, doncs, jo què sé, tenim rutes on no hi ha tants, bueno, tantes persones, no?, que l'agafen. Doncs, escolta, jo crec que hem de ser proactius, no hem de passar. Governar és assumir responsabilitats i no buscar excuses. I, per tant, hem de col·laborar, cadascú des de les seves competències, però crec que hem de ser proactius i hem de ser responsables i hem de buscar solucions a la ciutadania, que al final és el que volem i és el que, pel que estem aquí, per donar solucions als santcugatencs i les santcugatenques. Tenga.
1: Què li respon el PSC a Junts quan Junts diu que gran part dels problemes amb els que els hem trobat la ciutadania aquest darrer any amb la mobilitat i amb el manteniment de la ciutat és culpa del PSC, perquè en l'anterior mandat no va fer el que havia de fer?
0: Què li responem? Jo, t'ho he dit al principi de l'entrevista, jo crec en la política constructiva, i jo crec que governar és buscar solucions i no excuses. Jo, no sé, ells, no?, tenen la responsabilitat. Jo el que els hi contestaria, doncs, és que els estenem la mà, per treballar plegats i per fer front, doncs, a aquells reptes que tenim com a ciutat. Però el que no podem fer, i crec que la ciutadania ni s'ho mereix ni ho vol, és constantment no?, buscar culpables. Nosaltres hem de ser responsables i hem d'assumir la responsabilitat. I si estàs, i encara més si estàs a govern. Per tant, doncs, jo insisteixo en que els estenem de veritat la mà per afrontar tots aquests reptes que tenim. Però, si us plau, que també ens escoltin.
1: L'escola a la mirada, un dels altres punts forts, sobretot per vostès, que s'hi han posat molt, sempre l'han defensat moltíssim. Quina és la seva opinió sobre l'estat del projecte ara mateix, que ara a l'octubre vencia el primer conveni? Com estan les coses?
0: Doncs les coses estan aturades. Jo quan dic que la ciutat està aturada, la mirada també és un altre gran projecte que està aturat. Amb aquest tema és cert, nosaltres ens vam quedar sols al ple, defensant doncs, un projecte, no? Defensant una comunitat educativa i ho continuarem fent, però també som responsables i també sabem on estem, que estem a l'oposició. Per tant, quan aquest bueno, el ple, no?, va donar llum verd a aquest canvi d'ubicació, no volgut, i això s'ha de dir, però en tot cas no volgut per la, bueno, en aquest cas per les famílies de la mirada, nosaltres no? vam dir, escolta, doncs anem a fer aquesta escola, encara que no és, ni creiem que sigui el lloc adequat on fer-la, però la realitat és el que nosaltres dèiem, que jo crec que era una mica una excusa per dilatar un projecte de ciutat molt necessari i que, a més, crec que tenim un deute, un gran deute, amb totes les famílies.

0: ni s'ha avançat, doncs el que sí, bueno, el que sí sembra doncs és que s'està treballant, però en tot cas nosaltres no tenim la informació, per tant no podem fer una valoració responsable, no, de com estan les coses. Tampoc s'ha fet, es van dir que es faria tota una sèrie d'informes sobre l'impacte de la contaminació acústica, etc. Tot això a hores d'ara no s'ha lliurat i continuarem aturats.
1: Vostès han denunciat diverses vegades aquesta manca d'informació del govern cap a vostès, no només al Partit dels Socialistes, sinó en general a l'oposició. També han denunciat la manca de lideratge, de rumb institucional. A què creu que... a què atribuïu aquesta percepció? És per l'estructura de Junts Esquerra o... què és el que creieu que porta aquest silenci i aquesta manca de transparència que vostès denuncien?
0: Jo no entraré, ja ho he dit al principi, crec que és un govern amb dues ànimes, i, bueno, i que no van alineades. Crec que això doncs afecta directament a la ciutat. Però jo insisteixo perquè crec que, bueno, que és important, no? És una manca, bueno, de lideratge en el sentit de que no tenim uns objectius, un full de ruta clar, sigui el que sigui. O sigui, podria ser que nosaltres no compartíssim, no, els eixos principals, no, o els reptes, no, que marqués aquest full de ruta, aquest pla de ciutat. Però és que en tot cas no el tenim. Es va presentar un PAM, i entre cometes dic PAM, perquè, bueno, allò no, des del meu punt de vista, no, més tècnic, això no era un projecte de ciutat, però en tot cas es va presentar fa uns mesos, 2 anys i mig, no?, després de començar el mandat. Crec que això ho diu tot. Vull dir, al final, si tu no tens doncs uns objectius clars, uns reptes, no?, treballats, com ho faràs, un context, no?, un estudi, una diagnosi del que tenim, doncs és molt complicat avançar. I, per tant, vull dir, estem aquí, estem aquí, i per això nosaltres doncs no volem ser destructius, i per això diem la ciutat està aturada, però ojo, perquè estem perdent anys, i Sant Cugat doncs no s'ho pot permetre, no s'ho pot permetre ni Sant Cugat ni cap ciutat, però crec, en aquest cas, m'ocupa Sant Cugat, i crec que Sant Cugat no es pot permetre no tenir doncs un horitzó, un horitzó clar.
1: Com estan les relacions amb Esquerra, soci de govern, tenint en compte que en l'anterior mandat havien set socis vostres?
0: Les relacions són bones. Vull dir, bueno, nosaltres al final, menys amb l'extrema dreta, tenim bones relacions amb tots els partits polítics, com no pot ser d'una altra manera. Però bé, hem discrepat, i crec que amb això doncs, no me'n puc amagar. Hem discrepat amb... bueno, més que amb decisions, amb... bueno, amb que no han fet valer, no?, doncs, valors, no?, o projectes que ells en el mandat anterior defensaven, val? I per tant doncs continuem tenint una bona relació, treballem també diferents temes, demanem informació sobre diferents qüestions, però òbviament la relació s'ha enfredat, i per part nostra sí que hi ha una decepció.
1: Mirem una mica al futur. On creu que ha d'apostar l'Ajuntament pel que fa en inversions de cara al 2026?
0: Miri, a Sant Cugat tenim, jo crec, per exemple, en tema d'inversions, tenim una manca d'equipaments impressionants. I parlem dels equipaments esportius, que crec doncs que és el més flagrant. Tenim actualment, jo crec que és una dada, a mi em va sorprendre, uns 1.500 nens i nenes que han de marxar de la seva ciutat per practicar esport. Per mi això... bueno, crec que és molt, molt greu. Per tant, tenim una manca d'equipaments molt importants, no només equipaments esportius, equipaments culturals, que a més en tanquem, vull dir, vam tancar, i no, jo no oblido, perquè crec que vam perdre la ciutat un centre d'art contemporani de referència a nivell català, el Maristany, i per tant, doncs, crec que les inversions haurien d'anar amb la línia de construir equipaments doncs, dignes, i equipaments dimensionats, no?, pels 100.000 habitants que ja són. Veurem. Ara, jo, de gran inversió, no?, que tenim, no?, informació, és de la biblioteca Gabriel Ferrater, que nosaltres hi donem suport, perquè creiem que, a banda de ser una biblioteca, també serà un espai social, cultural i molt important i necessari a la ciutat, però no ens podem quedar amb un gran projecte, no?, amb un macroprojecte que és important i que és necessari, però crec que tenim moltes altres inversions que cal apostar, no?, i amb els equipaments

0: més esportius jo, hi poso èmfasi perquè crec que és molt, molt, molt urgent. Perquè l'esport és molt més que salut, que també. L'esport també és cohesió, també és inclusió, i crec que hem de fer una aposta gran. I havíem estat una ciutat esportiva de referència. Tenim el CAR, tenim el centre... És a dir, tenim tots els ingredients, tenim un teixit esportiu... envejable. Jo quan també soc secretària d'esports del PSC, no? I quan vaig arreu, tothom em parla, no?, del teixit esportiu que tenim a la ciutat. Aprofitem-ho, però aprofitem-ho, vull dir, amb criteri, aprofitem-ho formalment, treballem de la mà i no en contra del teixit esportiu, escoltem-los, perquè al final són ells, els que en saben i els que veuen la realitat que tenim, i comencem de veritat a fer una aposta clara per l'esport, que a més tenim la primera conselleria de la història de la Generalitat de Catalunya que està fent una de les seves línies d'actuació principals, és el suport per millorar i per fer nous equipaments esportius. Per tant, escolta, aprofitem les oportunitats.
1: Helena, per acabar, què veurem fer al PSC? O quin full de ruta té el PSC per aquests 2 anys que queden, o hi ha menys de 2 anys, per les eleccions?
0: Bé, el full de ruta nosaltres ens el vam marcar, crec que com ha de ser el 2023. Nosaltres estem en contacte amb moltíssimes entitats, amb moltíssima ciutadania, amb moltíssims sectors, amb moltíssims àmbits, no només escoltant, que crec que és la clau, però escoltant, i estem elaborant el nostre projecte de ciutat, que no programa electoral. Crec que Sacua necessita un projecte de ciutat, independentment del partit polític. Nosaltres tenim previst, de cara a principis de l'any que ve, presentar aquest projecte de ciutat, després haver recollit totes aquelles demandes, d'aquelles idees, etc. I, per tant, una mica el nostre full de ruta és continuar amb aquest contacte constant amb la ciutadania, palpant aquelles necessitats, aquests reptes, no?, que tenim, i presentar el nostre projecte de ciutat de cara al 2026.
1: Molt bé, Helena Vila, portaveu del PSC Sant Cugat. Estarem atents a aquesta presentació d'aquest projecte i de tots els passos que seguiu. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del